mentida. He tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan faltes.

les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

escoltes i cants.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Et dic Salvatore Marín.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
6: Ara mira'm bé, passo ràpid.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, de falta directa i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara queden 3 jornades pel final del campionat i damunt la gespa ja han rebut la Copa de Campions de Lliga. A més, amb la victòria contra el Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou. Aquest dilluns, la plantilla del Barça farà una rua a les 5 de la tarda, que començarà i s'acabarà al Camp Nou i que passarà pels carrers principals del centre de Barcelona. Aquesta és la segona Lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i el 5è títol amb ell a la banqueta. Més notícies, Carola Gil.
2: Avui s'acabarà el desembarcament i repatriació des del port de Granadilla a Tenerife dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus. Els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer ja es troben en un hospital de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes.
1: Recte final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Tots han dit al tribunal que els diners que tenen Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. Aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
2: La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves a les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies ni excursions. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha explicat que no estan rebent reserves en ferm.
3: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no et fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. No sabem si totes les escoles ho faran o no ho faran. Bueno, estem una mica pendents d'això, la veritat.
1: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
2: El govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per a una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència. Són declaracions a aquesta emissora.
4: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions en les arques de Renfe.
1: Esports, més enllà del títol de Lliga del Barça de futbol, en hoquei patins, el Barça ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1.
2: De nou, en futbol, aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo amb un sol punt de marge sobre el descens. El tècnic de l'equip gironí, Mitchell, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
1: A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quica Nazaret i Clàudia Pina.
2: En motociclisme, aquest diumenge han operat Marc Márquez tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. D'altra banda, Jorge Martín s'ha imposat el Gran Premi de França.
0: Fins aquí les notícies.

0: Matiners, benvinguts al dilluns 11 de maig. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda en ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Martorell el sol sortirà a les 6:38 del matí i el dia durarà 15 minuts més que fa una setmana, exactament 14:22.
0: Maiol, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Home, felicitat absoluta, Maiol, per
2: home,
0: favor, que faci una
2: alegria.
0: Cara avui de dissabte, fill, que
2: de dissabte a les 6 del matí, home, perquè he dormit poquíssim.
0: Vas a veure el partit ahir?
2: Vaig a veure el partit. El Barça s'ha proclamat per 29a vegada la història campió de Lliga davant del Real Madrid i, per tant, és un dia d'alegria i felicitat que es palpa als carrers perquè avui ja venim marxant ahir cap a casa i avui venint en aquestes poques hores de diferència. He vist molta gent celebrar-ho amb eufòria i alegria i això és positiu.
0: Ah, crec que tenim per aquí el Guillem Soler, que l'hem enviat a l'Udegas, que és on hi havia la posterior a aquesta victòria del Barça. Guillem, bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Què tal? Escolta'm, fes-me un breu titular. Què està passant ara mateix a les portes de l'Udegas?
3: Doncs que la celebració segueix, encara aquí la gent va sortint, ja han buidat aquí la discoteca, però encara aquí fora, no sé si sentiu de fons, però sí. Encara se celebren moltíssimes samarretes del Barça, i clar, nosaltres no hem estat dintre, però sí que quatre nois que tinc aquí, el Guillem, el Gil i l'Arnau, han estat dintre, nois, com ha anat això?
4: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, ja espectacular, la festa espectacular, l'Udegas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno, que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat. I a la Champions.
3: Això ja és icònic, eh? Ja en la porta aquí a l'Udegas, el rei de la
0: clàssic,
3: festa, no?
0: Clàssic.
3: El rei de la nit.
5: Home, en Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
3: Clar, m'heu dit també que jugadors no, perquè crec que ha anat a una altra discoteca, però molta presència de les seves famílies, no? Com ha sigut això?
6: Hem estat allà on estaven les famílies i bé, hem pogut veure com estaven allà celebrant, tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat. I bé, és un dia molt gran pel Barça i esperem viure molts anys més això i ja està.
3: Molt bé, ja per acabar, m'han dit que també que havíeu estat al camp i que millor l'ambient aquí una mica que allà al Camp Nou, no?
7: Sí, els dos llocs superbé. Al final, quan ets culer es nota i tal com aquí ha estat, al camp també se sentia l'afició de la gent i molt contents per lo que som, no?
5: Guanyar la Lliga al camp contra el teu rival, al Madrid, no hi ha preu.
3: Doncs deixo marxar ja aquests nois perquè és que aquí la festa segueix, vull dir...
0: Sí, no, es noti, a més a més...
3: S'ha de celebrar gros, això, vull
0: dir... I tant, m'encanta que veuen ja en la porta com un guru de l'Udegas, que m'encanta, eh? Vull dir que no només és el president del Barça, sinó també que és l'artífex de la festa posterior, que em sembla una meravella.
3: S'ha de celebrar tot. Sí,
0: sí. I tant. Guillem, queda't per aquí l'Udegas, que al llarg del matí anirem connectant, a veure també com va despertant-se... Vaja, com va despertant-se part de l'afició i com se'n va dormir l'altra part de l'afició.
2: I per l'afició que es desperti ara i que també tingui ganes de celebrar, que recordi que aquesta tarda, a les 5 de la tarda, pel centre de Barcelona hi ha la rua dels campions amb l'autobús descapotable que surt del Camp Nou, va fins al centre i torna al Camp Nou. Per tant, hi haurà festa per tothom i per totes les zones de llevar-se.
0: Tenim tot el dia per celebrar aquesta victòria del Barça. Guillem, gràcies. De seguida connectem amb tu una altra vegada.
3: A vosaltres, em quedo per aquí.
0: Vinga, a veure quins espècimens trobes aquestes hores.
1: No teníem veu,
0: no teníem
1: ja.
0: No teníem veu. No, i Jan, a mi m'encanta el fenomen Jan.
1: Sí, sense fantàstic.
0: Jan com a figura contemporània.
1: Ja està, ja el tenen un mes.
0: Bé, avui dilluns arrenquem el programa, ja ho heu vist, amb la celebració en directe des de l'Udegas del Barça, i també arrenquem el programa amb una cançó que és impossible, que de fet no et faci sortir del llit amb un somriure i sobretot amb un bon ritme. Que baixi la bola de discoteca, vaja, a l'Udegas ja ha baixat fa estona, i que comenci la festa.

0: Són els mítics Bee Gees i un dels seus grans èxits, Stayin' Alive. I és que tal dia com avui, un 11 de maig, però de l'any 1967, la banda va debutar a la televisió britànica, el programa Top of the Tops. Però tot i aquest debut, el salt definitiu va arribar als anys 70 amb l'explosió de la música disco. Els Bee Gees van participar en la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever, protagonitzada per John Travolta. El disc va ser un èxit mundial i gràcies a aquest treball el grup es va convertir en un símbol de l'era disco. Amb el pas dels anys, el grup va patir moments difícils. Maurice Gibb va morir l'any 2003, Robin Gibb el 2012 i des d'aleshores Barry Gibb ha continuat vinculat al món de la música i mantenint viu el llegat del grup. I amb el So Disco arrenquem els matiners d'avui dilluns amb molts i moltes culers despertant-se amb un somriure d'orella a orella i un actor que és a punt de fer el primer cafè del dia amb tots nosaltres, i és que avui passarà pels matiners Pedro Alonso, l'actor protagonista de la sèrie Berlín i que molt recordeu per La Casa de Papel. Fins les 6, doncs, us prometem una hora de ràdio optimista. Us hem donat un parell de motius per saltar del llit. La resta és cosa vostra.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 12 minuts, un cafè i a saltar de llit. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: Què passarà avui a partir de les 6?
2: Especial victòria del Barça de Lliga. Farem totes les notícies, òbviament, de 6 a 2 quarts de 9 i després una hora esportiva fins a les 10 per repassar tots els detalls del partit d'ahir, de la temporada, per saludar protagonistes amb moltes sorpreses. Avui és de programes d'aquells d'agafar el pitet i aprofitar i sobretot escoltar Ramon Bés, el Pitxalón, sobre l'Aia Tudel i el Joel Díaz del nostre equip titular, però ja et dic que tindrem més sorpreses. Després saludarem a la Laura Fa. No crec que ens expliqui res de la Lamine Yamal i Olivia Rodrigo, però compta les miradetes d'ahir. Contra les miradetes d'ahir, perquè s'han parlat molt.
0: Caramba, caramba.
2: Però si surten el paper cuixer ja arribaran d'aquí uns dies, encara no. I després tindrem a la Núria González, l'advocada de Rosa Peral, o exadvocada ja de Rosa Peral, perquè va anunciar que deixava el cas. Per tant, un programa avui farcidot.
0: Home, farcidot. Uns quants titulars que en traurem del programa.
2: I tant, ja veuràs.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. 2 minuts, un quart de 6 del matí. Molts vam anar a dormir sense saber què passaria exactament amb el Barça. I per això ens ho resumeix la Carola Gil. Carola, molt bon dia. Què ha passat el moment que dormíem, evidentment?
3: Bon dia, matiners. Doncs Barcelona aquesta matinada no ha dormit gaire, com hem comprovat fa uns moments. El Barça és campió de Lliga i la festa s'ha traslladat directament al carrer. I atenció, perquè aquesta nit hem tornat a veure una imatge que ja s'està convertint en tota una tradició. Marc Casado celebrant el títol entre l'afició com un culer més.
4: Un dia de matí! Un dia de matí!
3: I aquest cop no ho ha fet sol. Alejandro Valdés també s'ha sumat a la festa improvisada a Plaça Catalunya, que aquesta temporada ha substituït la mítica Font de Canaletes, que actualment està en obres. Els dos jugadors han aparegut enmig de la multitud amb la samarreta blaugrana, saltant, cantant, gravant vídeos amb els seguidors.
0: Clar, home!
3: Una escena molt poc habitual en el futbol d'elit i que demostra la connexió d'aquests jugadors amb l'afició. De fet, Casado ja va protagonitzar una imatge molt semblant l'any passat a Canaletes, sí. I enguany ha repetit el guió. Hores abans del partit ja es veia venir, perquè Instagram ha preguntat on ens veiem, culers.
0: Clar.
3: I bé, quan ha aparegut doncs, a Plaça Catalunya, l'eufòria s'ha desfermat, en els aficionats han acostat els futbolistes, i de fet els Mossos d'Esquadra els han hagut d'acompanyar després per evitar qualsevol incident. Els han acompanyat per poder marxar. Però les imatges ja han quedat per al record. Dos jugadors del Barça celebrant una lliga barrejats entre la seva gent com dos culers més. I mentrestant, què passava a l'Utvegas?
0: Home.
3: La porta que ho ha donat tot,
0: aquesta nit. No m'estranya. Ens ho estava comentant ara mateix en Guillem Soler des de les portes de l'Udegas, que clar, mou masses ja la porta, les coses com siguin, i de fet hi havia aquesta convocatòria posterior, la festa de la celebració a l'Udegas, i així ha estat. Ho anirem seguint també al llarg del matí. Hem connectat fa pocs minuts amb en Guillem Soler. D'aquí uns instants hi tornarem perquè ens expliqui si encara hi ha molta afició davant de la mítica discoteca de Barcelona. Gràcies, Carola.
3: A vosaltres.
0: Fins ara. I mentre anem connectant també amb en Guillem Soler i veient com es va despertant aquest dilluns 11 de maig, també volem saber per què el món avui serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per l'existència de persones com l'olotina Carme Noguera, que amb 111 anys és la persona més anciana de l'estat espanyol. En aquests casos, sempre es pregunta als protagonistes quin és el secret de la longevitat. La Carme ho té clar: mantenir-se actiu i viure bons moments. La Carme recorda especialment les cerveses que bevia i els cigarrets que fumava amb les seves amigues.
0: Doncs mira, aquesta... Així de clar.
3: M'ha agradat molt.
0: Va ser un minut d'un quart de sis del matí. De què parlarem poc aquest matí, Marta?
3: Doncs a veure, avui el protagonista clar és Jan Laporta i el Barça, però el del cap de setmana jo diria que ha sigut a Maya Montero,
0: tant,
3: pels concerts que ha fet a Bilbao amb el retorn de l'oreja de Van Gogh. He estat llegint una mica la premsa escrita aquests dies i passen una mica per sobre pel que ha passat als concerts, però les xarxes
0: ho han explicat tot.
3: Crec que no se'n parla prou del que ha desafinat a Maya Montero, com a mínim al primer concert. Sentim això.

0: Hi ha moltes perles a xarxes, hi ha molts vídeos que s'han fet virals precisament per tot el que ha desafinat la pobra Amaia. No sé el segon concert com haurà anat, ja ens ho explicarà demà Lara García, que està ara mateix al concert, però es veu que en un moment del concert de dissabte va Amaia Montero demanar mig disculpes. Sentim-ho.
1: Esto es así, que solo se va a vivir una vez, lo vais a vivir vosotros.
0: Primera vez que me subo y lo hago fatal.
2: Suposo que entre els nervis del primer concert, el seu retorn, a vegades sí que és cert que, segons com t'estiguis escoltant amb els diners que es diu, poden haver-hi molts factors que faci que desafini, però esperem que això remunti.
0: Sí, esperem. El públic també ho esperem.
2: Exactament. Marc Jurado, per cert, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia.
2: Amb quina bona notícia ens veiem al matí?
3: Doncs mira, atenció, mans de la xocolata, molt bona notícia. Ja tenim substitut saludable per afartar-nos en, jo dic, en primera persona, sí. Fins ara, clar, considerat, home, un menjar de pobres, però fins ara també com a farratge pel bestiar, ara ja passa a ser considerat un superaliment de moda, és la garrofa. I hi ha qui diu que la xocolata és la xocolata del Mediterrani. De fet, Espanya n'és el principal productor mundial. És una gran alternativa al cacau, com diem, perquè la farina de garrofer no té greix, no té tampoc cafeïna, és una font de calci, és rica en fibra i és també un antioxidant natural i porta molt, molt poques calories. Tampoc porta gluten, per cert. Cada cop més xefs, com el German Roca, en fan servir, ho hem llegit al Mundo.

0: I quan en 10 minuts arribem ja pràcticament a 6:15 del matí, volem saber com batega el cor aquest matí.
1: Doncs el cor batega amb la filla de Paula Echevarría i David Bustamante.
0: Quin gran tema i quina gran fotografia. Esperadíssima, sí, aquesta fotografia, sí, també t'ho dic, eh?
1: Pare, mare i filla, els hem vist junts. Atenció, els pares, vull dir, a Bustamante i a Paula Echevarría, 9 anys després de l'últim cop. El motiu, la graduació de la seva filla. I és que la vida passa molt i molt ràpid. La filla ja té 18 anys. Han fet aquesta festa de graduació de l'institut perquè se'n va a la universitat o el que vulgui fer a la vida. Recordem que el 2017 el cantant i l'actriu de Velvet, una de les parelles més mediàtiques d'aquell moment, posaven fi a 11 anys de matrimoni. Gairebé una dècada després, doncs, cadascú ha refet ja la seva vida. Ella ha tingut un fill, de fet, amb Miguel Torres i David Bustamante manté fa molts anys una relació més que sòlida amb Yana Olina. Aquesta fotografia estupenda, doncs, de tots ells amb la seva filla.
0: I nosaltres que ho celebrem. El cor també batega, per cert, amb Dulceida i Anabel Pantoja.
2: Sí, perquè es veu que fa uns dies, eh? Anabel Pantoja va comunicar que deixava l'agència de representants de Dulceida i ara, doncs, han volgut saber com havia anat tot això, com s'havia gestionat i si estan enfadades, si han acabat malament. I la mateixa Dulceida ha explicat que no i ha donat aquests motius.
3: Nosotras nos llevamos muy bien. Estoy súper orgullosa del trabajo. Y ella también, yo lo sé, qué hemos hecho con ella, qué ha hecho el equipo durante estos 6 años, porque relativamente empezó con nosotros a esto de Influ. ¿Sabes lo que pasa? Que luego hay rachas y a lo mejor ahora en el punto que está Anabel, pues en Keepers, que hacen más cosas de humor, podcast y tal, y no tanto lifestyle, pues le va mejor.
0: Doncs escolta'm, si és un win-win, què hi hem de dir nosaltres?
2: Ja està, res, celebrar-ho.
0: Exactament, 9:02 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, també en emissió conjunta Pericat, i a aquestes hores volem saber quins sons deixa la ràdio.
1: Doncs divendres, aquí al matí de Catalunya Ràdio, de fet, concretament, vam entrevistar l'actriu Mercè Arànega, que fins al 7 de juny protagonitza La meitat de l'ànima. A la sala Atrium, Arànega referia així a la importància de la memòria i també de conèixer el passat.
4: Sense memòria som morts. El meu pare, per exemple, va estar en un camp de concentració alemany. Mai em va parlar a casa. Mai, mai. Lo poc que puc saber és per la meva mare. Lo poc. És a dir, no se'n parla d'aquests passats foscos.

0: abans despertem aquest matí? Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 11 de maig moria Bob Marley, el cantant, recordem, està enterrat al mateix lloc on va néixer, això és a Ocho Ríos, a Jamaica, en un poblat que es diu Nine Miles. Allà mateix es veu que hi ha la casa de la seva infància, on ell va créixer, també hi ha una cabanya amb dues habitacions i el mausoleu. La tomba està enterrada, es veu, a 6 metres del terra, una mica alçat, vaja, i es veu que pots visitar-ho, i aquesta visita doncs està acompanyada sempre de fons de música reggae. Allà s'hi pot comprar i fumar marihuana a dins del mausoleu, però això sí, s'hi ha d'entrar descalç i no s'hi poden fer fotografies.
0: Caramba.
1: Mira, un viatget a Jamaica ja faria jo.
0: Sí, però... Sí,
1: no?
0: Estaria bé, sí.
1: Tu has pensat, però molt ràpid.
0: Sí, que estic dient. Que estic dient, clar que sí.
1: No em menteixis.
0: Mira, podria, a Jamaica, al mausoleu de Bob Marley podria sonar aquesta sintonia de fons,
1: I tant,
0: per exemple.
1: Seria. I tant, seria idònia.
0: Quin dia ens espera avui astrològicament parlant? Doncs ens explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 11 de maig comencem una setmana molt connectada amb l'abundància. Una setmana que acabarà amb la lluna nova a Taure i que avui arrenca amb una connexió entre el Sol i Júpiter. I això ens convida a preguntar-nos què vol dir ser rics de veritat. Potser la riquesa no és només acumular, tenir més o posseir més. Potser també reconèixer el que ja tenim, cuidar-ho, fer-ho créixer i agrair-ho. Avui és un bon dia per mirar la vida des d'un lloc més ampli, més generós i més confiat. Que tingueu molt bona setmana.
0: Doncs també bona setmana. Ens agafarem els consells de la gent d'Astrocat.cat i avui, dilluns 11 de maig, qui bufarà espelmes?
3: Doncs mira, ja que estem parlant del Barça, no sé si sona allò els estels o què, que s'han alineat, però avui felicitem Andrés Iniesta, que fa 42 anys.
0: Mira que ha connectat tot plegat.
3: Molt, molt, molt, molt. Qui també bufarà espelmes avui és la cantant Sabina Carpenter, que arriba als 27 anys, i qui suma un any més també és l'actriu, model, guionista, directora de cinema, Letitia

0: casta que arriba als 48 un dilluns. És menys dilluns quan fas anys, i és que de fet per molts anys adults, tant, que tinguin un dia estupendíssim.
1: I tant.
2: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner.
1: Fem camí cap a 6:15 del matí. Avui és festa grossa a una de les sales més mítiques de Barcelona, el Lu de Gas, després de la victòria del Barça ahir. Vaja, un partit que, pel que m'han dit, jo estava dormint, clarament superior al Barça, sí. Amb el Madrid. Els culers estan encantats de la vida.
3: Encantadíssims.
0: Gran partit, gran resultat.
1: Tot bé, escolta'm, quina manera per començar.
0: I avui festa.
1: Sí, perquè hi havia aquests dies que hi havia una mala maror a la redacció per les derrotes del Barça.
0: Nervis,
1: sí. Nervis. Ja,
0: però ja va començar bé amb els primers minuts i el primer gol.
1: Està bé, està bé. I què va passar? Que a través de les xarxes socials es va convocar a tothom a l'U de Gas de Barcelona. I què hem fet nosaltres? Evidentment, enviar en Guillem Soler perquè ens expliqui què està passant ara mateix a 6:15 quan la gent ja porta unes quantes hores de festa. Guillem, bon dia de nou.
4: Bon dia, Xavi.
1: Com està ara mateix tot el tema? La gent ha sortit, es queda... Està... Crec que hi ha menys soroll de fons que a les 5 del matí.
4: O sigui, us podria dir que crec que acabo de presenciar una mica el final de la festa. Ja,
1: no m'ho diguis.
4: A
1: veure,
4: si remuntem una mica allò a l'inici del partit, no, que era les 9 del vespre, les 9 de la nit,
1: sí.
4: Han passat unes 8 o 9 hores ben bones. Vull dir, la gent ara ja comença a necessitar una mica de llit, però fins fa res estaven aquí encara, que hi havia unes 30 o 40 persones aquí encara fent càntics, fent de tot. La veritat és que bastant afònics, s'ha de dir. Vull dir, tantes hores de crits, doncs, bueno, els ha deixat com... La veu com et queda, no?
1: Normal, quan normal.
4: Fa molt rato que estàs cantant i ballant i de tot, però tothom... O sigui, molta gent m'ho ha qualificat com la millor nit de la seva vida.
1: Escolta, sabem si Jean Laporta encara és a dins de l'U de Gas o no?
4: No t'ho puc assegurar, jo crec que no, perquè si miro aquí estan encara els de seguretat que estan a punt de tancar ja la barraca, o sigui que no crec. I a més la gent ha dit que allò ha arribat eufòricament i que a mitjanit també s'ha esfumat una mica.
1: Ha fet bomba de fumes en la porta.
0: Bueno, dir, crec que cap a les 3 o així havia dit que marxava.
4: Pot ser.
1: Però ho ha dit a través de les xarxes?
0: No.
1: S'ha dit, s'ha comentat que a les 3 hi havia marxat.
4: El que puguem assegurar és que la sortida potser no... La gent no ha estat molt atenta, però que a l'entrada diuen que ha sigut una cosa apoteòsica.
1: Sí, m'està comentant Maiol Roger que... De fet, és cert que un dels cantants ha estat el Guillem a primera hora del matí quan hi hem connectat i estava dient que el Jean Laporta havia marxat a les 3. Crec que hi ha alguna sortideta per portes petites.
3: Segur que ha fet una bona bomba de fum.
1: Doncs escolta'm, Guillem, entenc doncs, que tot tranquil·let i a l'U de Gas, per tant, punt final aquesta festa convocada després de la victòria del Barça i contra el Madrid, no?
4: Exacte, de moment sí, demà, com han dit això, amb la rua de celebració tornarà a animar la ciutat i ja ho farà de dia, allò que serà un ambient més familiar, però podem dir que quan falten 3 minuts per 6:15 del matí, doncs que això ja, la nit ja la podem tancar.
1: Recordem també que hi haurà rua aquesta tarda pels carrers de Barcelona, que començarà i acabarà al camp del Barça, al Camp Nou.
0: A les 5.
1: Exacte, per tant, tots els aficionats que, evidentment, de diumenge, dilluns, no han anat al Club de Gas avui.
3: Podríem anar-hi la tarda.
1: Ah, mira, també, sí.
3: Plan de tarda.
0: Vespreig.
1: Exacte, farem un vespreig per celebrar-ho. Guillem, gràcies, una abraçada.
4: A vosaltres, fins ara.
1: Que vagi bé. Per cert, d'aquí uns moments també no desconnecteu dels matiners perquè parlarem amb Pedro Alonso, que és l'actor que encarna a Berlín, la mítica sèrie que torna amb una nova temporada i que molt recordareu també per ser l'actor de La Casa de Papel.
3: Actor de moda,
1: sí. D'aquí uns moments ens explicarà com ha sigut el rodatge d'aquesta segona temporada. Abans encara tenim uns quants segons per escoltar Espresso, és la veu de Sabina Carpenter. Thank you.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem àgora esportiva després d'un Barça-Madrid clau a la Lliga. A partir de les 11, entrevistarem Núria González, fins fa uns dies advocada de Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana. A la tarda farem el cafè amb Antoni Bassas. Al Catalunya Nit seguirem l'última hora dels afectats per l'antivirus.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 11 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Avui, evidentment, el primer titular és per al Barça, que s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història.
1: I que ho ha fet després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0, amb gols de Rashford, de falta directa, i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara falten 3 jornades per al final del campionat i ja han rebut la Copa de Campions de Lliga. A més, amb aquesta victòria contra el Real Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou.
0: I amb la Lliga al sac, avui serà dia de celebració blaugrana.
1: Sí, la plantilla del Barça farà una rua que començarà a les 5 de la tarda, començarà i s'acabarà al Camp Nou i passarà pels carrers principals del centre de la ciutat. És la segona Lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i també és el 5è títol amb ell a la banqueta.
0: Més enllà del Barça, avui continuem pendents de l'antivirus.
1: Avui està previst que s'acabi el desembarcament i la repatriació des del port de Granadilla, Tenerife, dels passatgers del creuer Ondius afectat per aquest brot d'antivirus. La majoria dels evacuats ahir no tenen símptomes, però aquesta matinada s'ha sabut que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat si té o no té el virus. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. A més, en un altre vol, al Canadà a França, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes. Pel que fa als 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer, ja són en un hospital de Madrid on hauran de fer quarantena.
0: En plana internacional, Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
1: El president nord-americà rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta nit, Trump s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta, no n'ha donat més detalls, només ha dit això, i en una entrevista televisiva ha tornat a amenaçar l'Iran dient que encara li queden objectius per atacar.
2: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
0: A casa nostra, el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar entra en la recta final.
1: Tots els fills han dit al tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. El fill gran, per qui la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública. I aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
0: Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
1: Sí, i el govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. Sentim la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
3: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
0: I atenció a aquesta dada. A partir del 2030, una quarta part del curs escolar tindrà temperatures de més de 27 graus.
1: N'alerta un informe d'Equitat.org que també deixa clar que la meitat de les escoles i instituts del país no estan preparats pel nou context climàtic. Són uns 1.200 centres que acumulen dèficits d'aïllaments, de materials o de ventilació. Segons aquest informe, la resposta de l'administració als efectes climàtics és insuficient.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Corado, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
5: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
4: Avui, amb la victòria del Barça i l'arribada del creuer de l'antivirus a Canàries, en totes les portades del dia. Canal Dies, comencem pel Barça. Gran foto de portada del periòdico. Ocupa 3/4 de portada, de fet. Els jugadors amb la copa celebrant el títol al camp i el titular claríssim, Lliga de somni. El diari Ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu campions. I diu una foto diferent en portada, portada és La Vanguardia, els jugadors mantejant Hansi Flick, l'acompanya el titular La Lliga amb el millor final possible.
5: El títol del Barça en portada, però en un raconet a la premsa de Madrid. El País, el Barça guanya La Lliga davant del seu etern rival, El Mundo. El Barça celebra la seva segona lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent.
4: Pel que fa a l'antivirus, El País, un gran operatiu desactiva la crisi del buc MB Ondius. El periódico posa l'accent en el fet que Espanya continua sense registrar cap positiu i La Vanguardia hi afegeix que els evacuats espanyols ja compleixen la quarantena en un hospital de Madrid.
5: Per acabar, altres temes de portada, al diari Ara, i llegim que el PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari. El País mira a Andalusia. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta andalusia.
0: I com no podia ser d'una altra manera, avui hi ha molt de Barça, els articles d'opinió dels diaris, també l'antivirus, i té un lloc destacat.
5: Comencem pel Barça. L'escriptor Sergi Pàmies escriu a La Vanguardia un article titulat La Felicitat, en què diu que la Lliga és un premi coherent i just tenint en compte el joc i l'actitud del Barça.
4: Pàmies celebra que l'equip ha sabut mantenir un nivell de concentració que ha preservat el lideratge.
5: Per la seva part, el periodista Emilio Pérez de Rozas escriu un article al periòdico titulat Guanya Juste i celebra La Porta, i explica que en aquests mesos en què no podia exercir, el president electe ha actuat com a emperador blaugrana.
4: Pérez de Rozas diu que la conquesta del campionat té un gran mèrit, encara que no s'hagi practicat un futbol tan brillant i devastador com el de la temporada passada.
5: L'antivirus, com deies, també segueix capcupant l'atenció d'alguns editorials, com per exemple el de l'Ara, que es titula Les rates nedadores i la sobreactuació política.
4: El diari lamenta que l'actuació del president canari negant l'assistència humanitària al vaixell ha provocat més angoixa a la població.
5: El País se suma a les crítiques a Fernando Clavijo i diu que el president canari va donar excuses peregrines i irracionals sobre una suposada protecció a la població.
4: En l'editorial del rotatiu del grup Prisa, titulat El populisme perjudica la salut, lamenta que la cooperació del govern espanyol amb l'OMS s'ha vist entelada per una oposició miop i malintencionada.
5: Per al Mundo, en canvi, el que va entelar l'operatiu del creuer Ondius va ser el xoc institucional entre el govern de Sánchez i el canari.
4: El rotatiu culpa Sánchez d'aquest xoc, assegura que el president espanyol té una relació aspra des de fa anys amb les administracions que no són del seu color polític.
0: Cíntia Solanes, molt bon dia, bon dilluns.
6: Bon dia, bon dilluns.
0: Repàs també la premsa digital, on fa l'agost la família reial dels Emirats Àrabs.
6: Doncs mira, les comarques de Lleida, en concret al municipi de Fondarell, al Pla d'Urgell. Allà hi ha la seu del Dahra en mans de la monarquia d'Abu Dhabi. És un gegant agroalimentari de farratge que controla bona part de les empreses d'alfals del Pla de Lleida. Produeixen aliments que després exporten al Golf Pèrsic. En total ha rebut 71 milions d'ajudes europees per cultivar no només Espanya, sinó també Itàlia i Romania. És una investigació del diari Ponesa.
0: Qui recula?
6: Vic, la capital d'Osona, fa marxa enrere i tornarà a deixar circular en patinet i bicicleta pels carrers del centre. Ho llegim al 9-9, que també explica que ara substituirà els cartells de prohibició per uns altres que apel·len al civisme.
0: Tanca una històrica.
6: En aquest cas, la discoteca Memphis, a Sant Fruitós de Bages, ara de nom Villamartini. Doncs bé, llegim a Regió 7, que tancarà després de 47 anys. Durant aquest estiu, el grup Itaca organitzarà diverses festes d'homenatge amb l'objectiu de representar totes les etapes que ha viscut aquest local d'oci nocturn. El comiat final serà a finals d'estiu amb un festival de 12 hores per resseguir la història de la sala i unir generacions.
0: A qui li agrada fer cues?
6: Doncs sembla ser que les adolescents s'han vist fins a 5 hores de cua per comprar un vestit de graduació.
0: Veus?
6: Sí.
0: Mare meva.
6: Llegim al web de BTV que la botiga O Juliet de Barcelona s'ha fet molt popular entre les noies més joves pels seus preus competitius i dissenys llampanys. Llampans. Ara sí. Ara bé, els experts avisen de les possibles conseqüències de tot això, pressió estètica i vestits sexualitzats cada vegada en edats més joves.
0: A qui li agrada fer cues? Ah, ja està, ja ho hem fet, això.
6: Ja ho hem fet, això.
0: Ja està,
6: sí, les noies.
0: També, perdoneu.
6: Però amb vestits.
0: Ui, estic d'un costat cap a l'altre.
6: És dilluns.
0: Si són aquesta sintonia, vol dir que... Què ens espera avui meteorològicament parlant, Marc?
4: Mira, temperatura que se situarà entre els 22 i els 27 graus durant la tarda. Matí assolellat, amb algunes boirines o boira baixa molt local i quatre núvols prims al sud. A la tarda potser caurà algun ruixat, serà però a l'Alt Pirineu, també al voltant del Ripollès i d'Osona.
0: Vinga, a mi cap a 5:45 del matí, ja ho tenim tot preparat, o ja el tenim a punt per entrar als matiners de Catalunya Ràdio. L'actor Pedro Alonso serà d'aquí uns moments.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
10: Frenar el feixisme espanyol i català.
9: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
11: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
9: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
12: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí.
9: I altra, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Hola, Anna.
13: Hola.
8: Amb Ricard Ostrell.
14: Rufiti. Rufiti. Rufiti.
15: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
16: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
17: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
18: Com volguem dir si volien aprendre algo.
17: Sí, vaig dir que no el coneixia ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
19: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
20: Si jo fos pescador...
8: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili.
21: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
22: D'acord.
8: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
23: Conxita Badia, us sona?
8: Classe Magistral Conxita Badia, una història que barreja música, memòria i emoció. A l'app web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: El que toca és saludar el meu estimat Eloi Cordomí. Eloi, què tal?
1: Bon dia, Canalies, bon dia.
0: Escolta, avui, és que avui entra el Pedro Alonso de Berlín connectant amb el Lu de Bas a primera hora. Tenim un inici de setmana rodonet, que s'acostuma a dir.
1: Moltes coses. Pedro Alonso, déu-n'hi-do, eh? O sigui, sí? A la vida real m'ha semblat encara més impactant que...
0: Fort,
1: que...
0: eh?
1: Sí.
0: Una veu,
1: despertar-me amb aquesta veu m'ha impactat,
0: una veu, una veu potent, veies allà el personatge que jo pensava, porta't bé l'entrevista que encara et prepararà algun pla per fotre't alguna cosa.
1: Sí, no sé si em fa més por Pedro Alonso a Berlín, eh?
0: Exactament. Escolta'm, Eloi, hem tingut un cap de setmana una mica estranyot, per dir-ho d'aquesta manera, amb algunes pluges bastant fortes, però toca arrencar una nova setmana i no sé quina setmana ens espera.
1: Una setmana també moguda, de canvis. De fet, avui aprofitem-lo perquè farà sol, com a mínim al matí. És veritat que hi ha bancs de boira, núvols baixos, també aniran passant alguns núvols ara a primera hora, però en general durant el matí tindrem bastant en tranquil·litat i algun ruixat a la tarda, però molt concentrat al nord, al Pirineu i nord de les comarques de Girona. I avui encara temperatures de fins a 25-26 graus. Demà semblant, però amb més tempestes. Al matí farà sol i a la tarda més tempestes que demà podran afectar qualsevol lloc. I a partir de dimecres, ruixats, tempestes a la meitat nord i sobretot una baixada de la temperatura.
0: Altre cop?
1: Sí. Dimecres, dijous, divendres, dissabte, les temperatures van cap avall, el Pirineu fins i tot es tornarà a veure la neu, així que serà una setmana mogudeta, no pas càlida.
0: Jo pensava que el maig es començàvem a remuntar amb les temperatures i veig que no.
1: Jo també m'ho pensava.
0: Veu que no.
1: Veu que no.
0: Espera, que ja tinc per aquí el Ricard, que tens fred.
2: No.
0: Fa una mica de fred a l'estudi.
2: Sí, però bueno. Ja...
0: però bueno. Què tal, com anar el partit ahir del Barça?
2: Molt bé. Molt
0: tu vas passar bé o no?
2: Sí.
0: Vas disfrutar-lo?
2: Molt.
0: Veus que això és el més important.
2: Sí.
0: Que estàvem aquí connectant amb en Guillem Soler des de l'U de Gas a primera hora de...
2: Què tal?
0: Molt bé. Hi havia gent, ara ja es veu que estan de retirada, que hi han anat tancant la sala, que ja la porta cap a les 3 de la nit ha marxat. Però estàvem comentant amb en Guillem, ja la porta és com un gurú després dels partits. Ell diu, s'acaba el partit, tothom en l'U de Gas, i la gent el segueix com si fos un predicador.
2: Doncs ara hi connectarem amb ell, a veure què ens explica.
0: Cordomí, que vagi molt bé aquest inici de setmana. Esperarem aquests ruixats que ens has comentat.
1: I la fresca, també.
0: I la fresca.
1: Ara, bon dia.
0: I la baixada de temperatures. Gràcies. Escolta'm, el cap de setmana ve en general, per això?
2: Sí, sí? I tant. Sí, intens. Molt perquè bé. El dissabte va ploure bastant i va ser difícil. Però bé.
0: Sí, noi, és el que tem. Doncs d'aquí uns moments connectarem amb en Guillem Soler, al matí de Catalunya Ràdio, per saber si encara queda algun culer a les portes d'aquesta mítica discoteca de Barcelona, i nosaltres hi tornarem, com sempre, demà.
2: Imagina que fan que xerren per quadrar el minut.
0: Anava a deixar la sintonia que quedés ben bonica.
2: Sí? Ah, doncs perfecte.
0: Com ho veus?
2: Sí.
0: Acaba de passar un molt bon dilluns, Marinés. Demà hi tornem a partir de les 5. Engega el matí de Catalunya Ràdio.

6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: experts amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: qui és el primer que endevina la premissa.
1: No,
0: ha guanyat el Sergi.
1: Oh, per què? Perquè ha cridat més, perquè és un home.
2: Sí.
1: Molt bé, molt bé, ja està, ja s'ho he definit.
0: Ho dius sempre, tu, que si ets una dona amb mig homes has de cridar més i parlar més ràpid.
1: Ja, però és que, ja, però és que quan ell també crida, ja no sabés de res cridar.
0: És més, saps com m'ho arreglaré?
1: Com?
0: Diré, esteu preparades pel concurs?
2: Estem preparadíssimes.
0: I ja està, i aquest és l'altre.
1: Molt bé, perfecte, endavant.
0: Goses?
1: Goso, doncs mira.
0: Comença.
1: Començo amb una artista molt estimada per aquest programa, la Lidé Sanz, que per qui no ho sàpiga, més de cantant i guitarrista, també és acordionista.

0: Sentiu l'acordió, no?
1: Sí, home.
0: Aquest que sentim és el Ballano de Salardú, una cançó que ha inclòs en el seu últim treball a Raids, un recull de cançons occitanes de tradició oral que, a més, ella sempre barreja amb aquests ritmes tan actuals i tan electrònics que tant ens agraden. No us perdeu, a més, el videoclip d'aquesta cançó del Ballano de Salardú, perquè hi veureu la Lídia tocant l'acordió i també la gent de Salardú, doncs, ballant aquesta dansa. Què, Sergi? Insuperable, no?
1: A veure, les danses tradicionals ja saps que a mi...
0: Ara.
1: Doncs no em quedo gens curt, perquè jo renco com un gran acordionista, el Carles Velda.

0: si fins i tot l'estàs cantant,
1: perquè m'agrada molt aquesta cançó.
0: Això que sentim és la cançó Maria Mercè, del disco de Pomada, aquest duet format pel bel de la triquititxa, aquest acordió típic del País Basc, i l'Helena Casas a la pandereta, que ara fa un quart de segle ens feien aquesta preciosa rumba que encara entra d'allò més bé i et fa començar a perdre el combat, Laia.
1: A veure, has dit Helena Casas, doncs també te la puc punxar, però a més, no passa amb una cosa tan antiga com Pomada, sinó com el seu projecte posterior i actual, Dues princeses barbudes.
2: Això és vida, no es pot demanar més, sempre de vacances, tan festius com feiners.
1: És el projecte Les dues princeses barbudes, que és pel públic familiar, i aquest que sentim és un dels seus hits Sempre de vacances, que hauríeu de veure com el canta la canalla i els adults també, eh? Si
0: poc acordió aquí, eh?
1: No, escolta, que no ho sents.
0: Titiri, va fent titiri.
1: Escolta'm, si teniu l'oportunitat... Els has vist mai en directe? Ho has vist en directe?
0: Oh, tant.
1: Sí, que seguríssim.
0: Jo segueixo...
1: Jo sí que els he vist en directe i són boníssims.
3: Dubte, hi ha diferència en quan estires a quan comprimeixes? És a dir, de cap enfora i cap a dintre?
1: Si vols t'ho explico, que jo vaig aprendre. Ah. Hi ha dos tipus d'acordions,
0: El diatònic,
1: exacte, i l'altre, no me'n recordo com es diu.
0: El de claus?
1: No, té un altre nom. En tot cas, un serveix perquè quan estires i escurces canvia de nota, i en canvi l'altre és només per manxar i donar aire a les notes que tu fas amb les tecles.
3: És a dir, amb un dels dos tipus d'acordió sí que té sentit anar cap a dintre o cap a fora.
0: L'altre necessites prema les tecles per canviar
1: les tecles notes. I manxar. El moment que tu manxes és quan allò dona aire i pot sonar.
0: És la bufera, no?
1: Exacte, la bufera d'un instrument, exacte.
0: Doncs jo segueixo la primera dècada dels 2000 ara amb els Rauxa.
4: Collarets de llum, bona tarda a ti, gràcies pel sedon, tot és de joguina.
0: Noteu com a cada cançó que poso faig cantar la Laia. Ho aconsegueix la Laia? A mi, no.
1: El perquè Rauxa, tu no tens cap tipus de gust, jo sí que en tinc.
0: Formats a Sabadell, feien una mica el que va començar a fer Pomada, fusionar cúmbia, rumba, habanera i amb l'acordió ben present, i ens deixava cançons com aquest Collarets de llum, que segur que tots recordeu,
1: Wonder,
0: i que
1: també
0: fa que la Laia ja no sàpiga ni d'on ve ni d'on va.
1: Que no, però espera, que vinc amb l'artilleria pesada. Mira, qui va començar una cançó amb acordió? Que una que l'has ballada i molt, que passa que potser no ho havies detectat.
0: Quina?

0: Si aturem tots els rellotges...
1: Què? Són els catarres?
2: Els teus acordions són molt poc melòdics.
1: Però què dius?
2: Són un acompanyament llunyà.
1: No és veritat. Estan aquí introduint la cançó. A més, tota aquella època, els catarres anaven amb l'acordió per davant, en Jan Riera, superemblemàtic. A més, tots aquests primers discos... Mira, oh, és que és boníssima aquesta cançó.
2: M'haguessis guanyat si haguessis posat la de Vol amb mi, que era la versió de Flying Free, que crec que també...
1: Quina mania, posar coses de fora. És boníssima aquesta cançó.
2: Flying Free és... Perdona, no pot ser més autòctona. Flying Free és d'aquí, del centre del país. Jo marxo cap a l'altre costat ara de l'Atlàntic perquè vull sentir la Julieta.

0: Julieta, Julieta Venegas. A més d'una gran cantant i compositora, és multiinstrumentista i entre els diversos instruments que ha tocat, l'acordió el fa anar d'allò més bé. I això ho comprovem a cançons que tothom recorda i és capaç d'entonar, no em digueu que no, com aquesta que sentim, Me voy. Què dius, Laia, que te'n vas? Que vols plegar? Que assumeixes la derrota?
1: A veure, plegar. Mira, si tu has anat més enllà de les nostres fronteres per creuar l'Atlàntic, doncs ara et porto una nació veïna nostra, ben viva, Occitània, perquè veig que has obviat directament que l'acordió és l'instrument per excel·lència del Pirineu, de les nostres muntanyes. El meu grup preferit d'Occitània és, sense cap mena de dubte, Nadau.

0: Mortela, que és aquesta cosa punxat de Nadal, és una cançó que ha esdevingut un himne occità que es coneix arreu de les terres occitanes, es canta moltíssim, i de fet aquesta cançó es considera un cant a la llibertat, és com l'estaca pels occitans.
1: Sí.
0: De fet, és el nom, la Immortela, la flor de neu, que rep aquesta petita flor tan singular que es pot trobar a algunes zones del Pirineu. I aquí us he posat la versió del disc, però aneu, feu-me el favor d'anar a YouTube. I ara en Sergi ja li vaig fer. Sergi, digues què et penses. Ahir, o sigui, aneu a YouTube, us poseu una versió en directe de Nadal de l'Immortela i després ja decidiu què voleu fer amb la resta de la vostra vida.
1: Podem deixar de parlar de la Mortadela i el que farem ara és posar... Ens demanaven Dosminguet, doncs poso el projecte posterior Dosminguet, el d'en Joan Garriga i el Mariachi Galán.

0: si te'l quedes tu no el puc posar jo.
1: Què et sembla? Mira, mira com sona que
0: te'l dic. No te'l pots quedar per tu, mira, Garriga. Patrimoni
1: si
0: col·lectiu del país.
1: La Laura m'està votant amb la mirada. Gràcies, Laura.
0: Bon dia.
1: En Garriga. Ens ha fet ballar des de projectes com Dos Minguets, sí, passant per la Trova o l'actual mariachi de la seva època actual. Jo em quedo amb aquesta batxateta, perquè allà hi podem veure el videoclip en Garriga fent ballar amb l'acordió una parella, i això és senzillament meravellós.
0: Sí, no, és que és fantàstic, en Garriga.
1: Veus? O sigui, m'adones el teu vot, eh?
0: No, és perquè gràcies. No et pots quedar en Garriga per tu, ja està. És patrimoni
1: ara,
0: col·lectiu.
1: Clar, ara no m'ho puc
0: haver-hi. Impugno, impugno.

0: compte, avui ens recomanes un compte que potser molta gent sí que ja el coneix, però que val la pena subratllar-ho i insistir, perquè ens pot ser útil el dia a dia, fins i tot.
1: És que jo crec que, parlem del Termcat, d'acord? Que és un, sabeu, un servei de la Generalitat de Catalunya, el servei de serveis lingüístics per aclarir dubtes lingüístics. I el Termcat és el que jo feia servir fins ara, que era anar-hi a consultar dubtes, que és la web que tenen, que està superbé, per anar a consultar dubtes, per veure si una paraula està acceptada, si no, les terminologies concretes de, doncs, de nous conceptes, etc.
0: O en quins registres està adaptada, perquè, clar, també depèn, paraules noves n'hi ha quasi cada mes.
1: Exacte. Doncs el que m'ha agradat avui, el que us volia recomanar és subscriure-us al seu compte de Twitter, en aquest cas, perquè més enllà dels dubtes que et puguin aclarir...
0: I fer follow.
1: Més enllà dels dubtes que et puguin aclarir, és un servei divulgatiu, doncs, de tot el que fan i de, per exemple, dubtes que et poden... Abans de tenir-los, per exemple, l'última... Diu, dubtes i respostes. Planteja un dubte en terme d'actualitat segons la terminologia. Diu, què vol dir promptògrafi, que no sé si ho sabíeu. Què vol dir promptògrafi i com es pot dir en català? Doncs llavors tenen tot un article...
2: És el dels prompters que llegeixes tu el que hi ha a la càmera?
1: No.
0: Ens arriba massa aviat.
1: A més, perdoneu.
0: Aquest últim minut i mig és, no és gens, o sigui, lingüísticament és incomprensible.
1: És incomprensible. Sí. Perquè a la web et porten a... tuit et porten a la web i llavors no trobo el... Perquè n'he obert un altre que es diu com es veu, diu Pokébol en català i m'interessava més que no pas el de...
3: Però no, jo ara tinc el dubte de promptografia.
1: Que el busco. Aneu parlant que busco el de promptografia.
0: Sí, bé, Laia, s'ha acabat el temps de l'espai, però sí.
1: No, en català correspon promptografia a imatge per indicació i es refereix a una imatge generada per intel·ligència artificial a partir de les instruccions donades en una indicació per part de l'usuari. En anglès també es diu prompt generated image. Recordem que una indicació, prompt en anglès, és una seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema d'intel·ligència artificial per fer-li una sol·licitud específica.
0: Podries haver triat Pokéball, per exemple.
1: Sí. Mira, Pokéball el tinc aquí, ja no el tinc.
0: Bueno, és bé, és allò per demà. Per menjar. És un bol.
1: Però es deia...

0: el nou còmic del que és el meu autor preferit.
1: Il pleuvait fort sur la gran route, el cheminet.
0: O almenys el meu autor de còmics viu preferit, el francès David B. I la que sentim, Le Parapluie, de Georges Brassens, és una de les cançons que sona en aquest nou còmic titulat El senyor Búho i el país de los muertos, que és una faula sobre la mort. Ja a la primera escena coneixereu la protagonista, una jove que penetra el país dels morts perquè té por de la seva ombra, i coneix el senyor Mussol del títol, que és un psicopomp. És a dir, un psicopomp són els personatges que fan de guia a l'ultratomba, com seria el barquer Caron a la nostra cultura o Anubis a la mitologia egípcia. Doncs aquí és un mussol. La protagonista haurà de sobreviure com a persona viva dins del món de la mort, sempre assetjada pel gos Cancerberus, que devora tota persona viva que gosa entrar al seu reialme. Entre els morts trobarà algunes complicitats, tot i que la majoria temen a Cancerberus, però trobarà un sastre que li teixeix un vestit per dissimular que és una ànima viva. Els morts en aquest còmic es passen el dia menjant i bevent, tot i que no noten res, però enyoren el menjar, el beure i el plaer. Per tant, la protagonista...
2: De moment, tot plegat és l'argument de Coco, no?, una mica.
0: Es pot recarregular una mica més perquè té parts bastant obscures, però d'altres bastant divertides, eh? Sí que el que no pot fer la jove és somiar, perquè els morts no somien, i això la delataria. Llavors segueix els consells màgics del mussol, que és un guia més aviat maldestre i borratxo, i no 100% fiable, però que l'ajuda a esquivar a l'antagonista. Les escenes, precisament, de la nit són les que més m'agraden, perquè si bé l'autor ja li encanta apostar pel blanc i negre afilat i les vinyetes carregades de detalls, aquí cada dia els edificis canvien de lloc i sents el neguit de la protagonista de no saber on dormirà aquesta nit o si realment està a l'habitació que creu que estava. Que això és una cosa que em recorda a quan somiem nosaltres. No us passa que de cop estàs en cases diferents o cases del teu passat, de cop canvia l'escenari?
2: Sí,
0: doncs, això, malgrat és un còmic molt fantàstic, m'ha recordat quan tens un malson. A més, cada nit arriba una nova tongada de morts de la Terra, i no només persones, també arriben coses. De fet, us citaré ara una plana on en cada vinyeta arriba un nou habitant del món de la mort. Arriba un joc de llit que ningú fa servir, un foc extingit, una finestra tapiada, un nadó malalt, un soldat caigut, una bombeta trencada, el diari d'ahir que arriba caminant, una estrella que acaba de col·lapsar, una bomba desactivada o un telèfon obsolet.
2: Caram, tu.
0: A més, tots els edificis que el dia abans deixen d'existir a la Terra arriben al món de la mort i cada cop hi ha menys espai i s'han d'anar encabint. M'agrada una cita d'aquest còmic, és de les parts que fa més por, Laia.
2: Sí,
0: m'agrada una cita del còmic que diu que al món de la mort no hi ha futur ni present, sempre és ahir. Bé, doncs com a bon fan vaig assistir a la presentació d'aquest llibre per part de l'autor, en David B., que va ser aquí a Barcelona, a la llibreria Finestres, i va explicar qui és la Marí a qui li dedica aquest còmic. A la primera pàgina, com a bona dedicatòria, li dedica una tal Marí. Doncs aquesta persona era la seva exdona, que després de divorciar-se d'aquest autor de còmics va seguir comentant-li els còmics, donant-li idees, llegint-los, ajudant-lo, fins que va emmalaltir.

0: Sentim en David B.
1: Le personnage que tu as fait dans cette histoire.
2: El personatge d'aquesta història sóc jo, m'hi reconec perfectament. I em vaig adonar que inconscientment parlava d'ella i del seu problema. Tenia un càncer i tenia por de com afrontar la vida. Però a la vegada era una persona plena d'energia. Al final va morir i jo li vaig dedicar el llibre, que és una ficció amb dos personatges. El senyor Mussol s'assembla a mi i la noia és la Marie.
1: Le personnage de la jeune fille, c'est la Marie.
2: La Marie té una nova perspectiva de les coses. Ha canviat. Després de les aventures que ha viscut, ja no té por de la seva ombra. És ella la que porta la llum i és ella la que crearà les ombres davant seu.
0: El senyor Buo i el País de los Muertos, de David B., que publica Salamandra, i encara que jo sempre em desfaci amb elogis davant del meu ídol, també dir-vos que a còmics seus anteriors, sobretot a Los Sucesos de la Noche o Por los Caminos Oscuros, m'han agradat mil cops més. Jo començaria per aquests, però si voleu entrar en aquesta novetat, doncs la teniu ja a llibreries.
3: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: matina.
1: I comença amb teca bona, bona, eh?
2: Mortal Kombat 2.
3: You wanna know what makes a hero? It's not destiny.
2: Ja, per com si em permet jutjar el pòster, hòstia, força guapo, aquesta adaptació del videojoc de lluita amb dècades d'història.
4: Sí, no, no, però clar, és que jo sóc com un nen, no? Jo al principi sempre m'emociono pensant, ah, Mortal Kombat, doncs està bé, mola, però clar, al final són jocs prehistòrics, com dius tu, que al final consistia en fotre un xec d'hòsties a un altre i ja està, no? O sigui, i llavors, clar, la simplicitat d'aquesta idea va tenir una pel·li en 95, que quan jo tenia 12 anys, que no es va estrenar, em va fer certa gràcia, però clar, ja als 42... 30 anys després veure la mateixa pel·lícula, realment pensar, hòstia, potser ja m'he fet gran, jo crec, ja per veure aquestes pel·lícules.
2: Mira, el primer Mortal Kombat, per fer una mica d'història als videojocs, és de l'any 92, per tant, calculo que era com la competència directa de Street Fighter, no? Volien aprofitar aquell nínxol de mercat.
5: Sí, el que passa és que ets el públic objectiu totalment, no?
4: Jo? Sí, però clar, a la vegada ho estava mirant i és que, clar, m'estàs explicant el mateix, exactament, que fa 30 anys, que és que hi ha un torneig on es juga la humanitat, no? I són els mateixos personatges, és gaire era un remake, no?, d'aquella pel·lícula i amb uns efectes especials bastant pèssims, bastant també dels anys 90. El que té més gràcia del Mortal Kombat original, del videojoc, és que van crear el personatge de Johnny Cage, que aquí fa el Carl Urban, inspirant-se en Jean-Claude Van Damme. I després li van dir, Van Damme, vols fer aquest personatge? Va dir, no, perquè m'he compromès amb Street Fighter.
2: Oh! Es van tornar a avançar!
4: Sí, és increïble que passi això, no?, que creïs un personatge en imatge d'un actor i se'n vagi a la competència. Clar, però vaja... que, per cert, tindrem pel·li de Street Fighter aquest any i tornaré a ser un nen i tornaré a motivar-me.
2: Mortal... Personatge preferit de Street Fighter?
4: Van Damme, Coronel Guile.
2: No dic el... Ah, vale, el de... El de la gorra. Sí.
4: Quan jugava a videojocs, ja era el que... O sigui, abans de la pel·li, ja era el que més m'agradava. Uh-huh. O sigui, el militar allà amb tots els avions de guerra de fons.
5: Jo agafava el de sumo. Com es deia el de sumo?
2: El de judo. Ah, no, el de sumo no recordo.
5: Era un de sumo,
4: Onda.
5: No?
4: Onda.
5: Onda. Vale.
2: I el de judo, el protagonista així?
4: El Ryu.
2: Exacte, sí. Laia, tu...
6: No sé gens de què parleu.
2: Digues la Chun-Li.
6: La Chun-Li.
2: Continuem, sí.
4: Doncs res, Mortal Kombat és molt dolenta. No us puc enganyar.
6: No m'he perdut res,
4: segurament alguna gent la gaudirà, no sé si en plan nostàlgic o gent que encara jugui al videojoc. No sé si és un joc que ha evolucionat i ha explicat noves aventures o continua sent el mateix, vaja, però la pel·lícula no té cap argument.
2: Doncs... Relaia, que ara ve una familiar que jo he llegit, que és d'aquestes que gaudeixen grans i petits, és així?
4: Sí.
7: If there's one secret to happiness in my life, it's taking care of the kindest creatures on earth.
2: Es diu Les ovelles atractives i efectivament és una investigació de... És que arriba en català, he llegit també, per una banda.
4: Sí.
2: I és una investigació d'un crim, però que poden veure també els nens petits.
4: Sí, és una pel·lícula, és una barreja entre Babe, el cerdito valiente, i una pel·li d'Agatha Christie, no? En aquest cas, protagonitzada per Hugh Jackman i Emma Thompson.
2: Home!
4: Hi ha un assassinat, també us dic, no vull enganyar-vos, les protes són les ovelles, ells surten poquet, val? Però vaja, hi són, una miqueta. Hi ha un assassinat...
2: D'una ovella o d'una persona?
4: D'una persona, no puc dir qui. Però Hugh Jackman és el granger d'aquestes ovelles i com ell cada nit es dedica a llegir-los llibres de crims, de misteris, les ovelles comencen a investigar pel seu compte, no? I parlen, tenen veus de famosos, aquestes coses. Llavors, sí, és una aventura entranyable. T'he de dir que és una miqueta això que deies, és per grans o petits. També et dic que per mi no està molt clar, No és prou divertida com per dir que els nens potser la gaudiran molt, i els adults potser es quedaran una mica què ha passat aquí, no? Però vaja, sí, és una pel·lícula molt entranyable, ben feta. Jo quan la veia pensava, en realitat no està mal i ja està, però la recordo molt bé, no? És a dir, hi ha moltes altres pel·lícules que els dos dies ja he oblidat i en canvi aquesta és com tinc bon record.
5: T'ha deixat pòsit. Molt bé.
4: Sí, sí. No, mira, la pel·lícula està molt bé, saps?
6: L'acudit aquí...
4: És un acudit reciclat, per això.
2: Potser, jo em faig cada dia, això, de gent que té podcasts i tal. Però bueno, que pot ser la sorpresa de la setmana, eh? Les ovelles atractives.
5: Sí, apuntem.
4: Està tenint molt bones crítiques, sí. Pot ser d'aquestes pel·lícules que sigui un sleeper, que em diuen, saps? Wow. Que la gent va dient, està molt bé aquesta pel·li, quin bon rotllo, saps?
2: Anem amb més criatures. Ara criatures lluminoses. Humans, for the most part,
0: are inept creatures.
8: Talbot, I'm not touching some random kid's gum.
9: I'm not asking you to chew it, just get it off the floor.
2: En aquest cas, estrena plataformes a Netflix.
4: Sí, i mira, no hi havia caigut, que és veritat, és una altra pel·lícula d'animals que parlen, concretament un pop i amb la veu d'Alfred Molina, si et serveix.
1: El que va fer d'Octopus a Spider-Man,
4: sí,
1: uau!
4: Sí.
5: Està fet per això o no?
4: Doncs suposo
5: és
4: que
5: possible,
4: sí.
5: És possible, no? Clar,
4: sí, m'imagino que sí. I és una altra feel-good movie d'aquestes, eh? Arriba a Netflix i en aquest cas ens parla de la vida dels treballadors nocturns d'un aquari. I, vaja, les relacions que estableixen entre ells i com els animals, en aquest cas el pop, va comentant la vida dels altres des de dins de la peixera, no?
2: O sigui, dels pops s'han tret molta fil, eh?
5: Pensava que anaves a dir tinta.
2: No, bueno, també, no?
4: Els caragots rius de tinta.
2: Sí. Però són els vigilants nocturns o cuiden els peixos i els cefalòpodes?
4: Què vols dir?
2: Els protagonistes són guàrdies de seguretat o són...
4: No són guàrdies de seguretat, són els que fan el manteniment. I, de fet, la dona que s'està a punt de jubilar és la Sally Field, no? Que la tenim en l'actriu de prestigi, i que quan arriba un noi jove l'adopta com per ensenyar-li com funciona el negoci i tot això, perquè ella va perdre el seu marit, ell va perdre la seva mare, vull dir, allò, dos persones soles que necessiten trobar-se, però resulta que el pop, que clar, és un pop d'aquests vells i ancestrals, té memòria i recorda que potser aquestes dues persones tenen alguna cosa en comú i la seva missió és que hi caiguin, per entendre'ns.
2: O sigui,
4: no?
2: Intenta comunicar-se al pop, eh?
4: Sí. I sí, és una mica un punt fantàstic, sí. Si vols. Té un punt Wes Anderson, per entendre'ns, la pel·lícula, val? És una pel·lícula maca, és curiós com només les plataformes es poden permetre el luxe de fer aquesta mena com de pel·lícules que es feien als 90, no? De quan només amb el motiu de tals protagonistes anaves a veure una pel·lícula, no? Doncs ara ho fan les plataformes. De formes, bàsicament.
2: Bueno, per tant, avui sí que podem dir bé Netflix, bé per fer produccions pròpies.
4: Sí. Doncs, endavant amb aquesta.
2: Criatures luminoses. Surten peixos abissals amb una llumeta?
4: No.
5: Però sí. Aquesta entenc que és per tots els públics, també?
4: Sí, aquesta no. És feel good movie total.
10: Hombre, la señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana.
2: Ara un drama familiar espanyol que es titula Jo no moriré d'amor.
4: Sí, ara canviem tot el bon rotllo per tristesa profunda. És una pel·lícula d'una directora debutant, la Marta Matute, que la veritat l'ha clavat amb aquesta primera pel·lícula que va guanyar Màlaga i que és una pel·lícula que jo crec que tindrà molt a dir als Goya, tot i que és veritat que ha de passar molts mesos de recorregut, no? Però és una pel·lícula que és basada en una experiència personal de la directora, parla d'una noia molt jove, de 18 anys, que la seva mare es posa malalta, amb Alzheimer, i l'han de cuidar, i clar, ella està en un moment de la vida vital que no vol fer allò, que vol fer altres coses, i clar, es veu obligada a tenir una edat, a tenir una actitud, a tenir unes responsabilitats que no li pertoquen, i és el conflicte d'aquesta noia per viure aquest moment, no? En plan, és ma mare, l'estimo, la vull cuidar, però clar, això demanda 24 hores al dia i jo no vull perdre la meva vida.
5: Que és una mica la història de qui cuida el cuidador, no?
4: Sí, i a veure, també hi ha una germana, però és una germana que viu fora, que només pot aparèixer tal, un pare que té bona voluntat però està clarament superat per les circumstàncies, no? Et pots imaginar, no ho explica, la pel·lícula, però és el clàssic pare que li ha estat fent tot la dona tota la vida i de cop ara es troba perdut.
5: És perquè es veu que n'hi ha uns quants d'aquests, oi?
6: Sí, uns quants.
2: La jove protagonista Julia Mascort és un descobriment, perquè veig que a banda de guanyar la Biznaga d'Oro també es van dur aquesta pel·li premi a millor interpretació.
4: És que està molt bé ella. Tots estan molt bé, eh? És una pel·li molt ben escrita, molt continguda, dura, i que té un ús molt bo per mi, Roger, del Foracamp. Saps allò de càmera que es queda en una habitació mentre els personatges marxen i els sents parlar de fons, molt ben utilitzat en aquesta pel·lícula.
2: Jo no moriré d'amor. La germana gran és de Laura Weissmacher.
4: Sí, i també està molt bé.
2: Vale,
4: sí.
2: Trobo que és una actriu catalana infravalorada, o sigui, m'encanta. O sigui, no sé si se li fa prou cas, eh? M'ha agradat tot el que ha fet en la seva filmografia.
4: Doncs no et perdis aquesta pel·lícula, perquè segur que no ho lamentareu.
2: Jo no moriré d'amor.
11: More than a quarter of a century has passed since Sophie's body was discovered.
2: I per qui li agradi les pel·lis de judicis.
4: Sí, aquesta és una pel·lícula que es diu Recreación de un asesinato i és un cas molt curiós, eh? El director és el Jim Sheridan, un clàssic de molt de prestigi, no? Sobretot als 90, en El nombre del padre, Mi pie izquierdo, aquestes pel·lícules, i és la història real, és que és molt impactant, d'un assassinat que va tenir lloc a Irlanda d'una productora francesa. I què va passar? Que els francesos van reclamar el presumpte assassí per jutjar-lo i Irlanda es va negar completament a extraditar-lo. I és una pel·lícula que llavors es diu Recreación de un asesinato perquè va sobre el suposat judici que hauria d'haver tingut lloc a Irlanda i que mai es va arribar a fer.
2: O sigui, a la vida real el cas està igual, o sigui, no es va fer res.
4: El presumpte culpable va morir ara fa poc, perquè estem parlant d'un fet de fa 30 anys, no? Però no, o sigui, clar,
5: devia morir a Irlanda perquè no devia sortir per no ser jutjat, doncs.
4: I clar, les coses fosques que dius, i per què es neguen a tot això, i, en fi, i llavors el Jim Sheridan, que és un director irlandès, aquesta és una història que es veu que l'ha perseguit, que l'ha intentat aixecar tota la vida, però ja sabem que a vegades costa aixecar segons quines pel·lícules, i per això ho ha limitat a una mena de 12 homes sin piedad, tot de tots fictats en una sala, i ell és el president del jurat, a més, ell, Jim Sheridan mateix, perquè diu que volia com poder controlar des de dins tot el que passava dins del set, no? La protagonista és la Vicky Cripps, que vindria a fer el paper de Henry Fonda, per entendre'ns, L'única que pensa que és innocent...
2: La que va a la contra tota l'estona.
4: Efectivament, i va convencent a la resta de membres del jurat. La pel·lícula no es mulla massa sobre si és culpable o innocent, simplement genera un debat.
2: Però el fet que es generi aquest debat i que costi aixecar aquesta pel·li és perquè hi ha un tema polític. No cal que ens facis l'espoiler, però el Sergi ho deia fa un moment, perquè Irlanda no va extraditar un suposat assassí, el país al costat podríem dir que és França.
4: Sí, no. Se suposa que sí, una mena com de cosa d'orgull nacional. Sí, no sé, però la veritat és un cas fosc que realment val la pena descobrir. Com a pel·lícula, clar, és molt teatral, però jo la compro, saps? Com l'última del Clint Eastwood, diu, si no et donen un duro per fer una pel·li, fes una pel·li de judicis de tota gent ficada en una sala i ja està, que sempre funciona bé.
2: I es roda ràpid i la gent s'enganxa.
4: Sí, em va dir que va rodar en 6 dies.
0: Els experts, ICAT. Oh, she wanted...

0: Parlem ara, Laia, d'Eco Blanquets.
1: Sí, a mi trobo que és risible, com deies tu, quan és molt evident, però a vegades penso que també alhora és un tema seriós quan no és tan evident i veig que ens l'estan colant i m'emprenyo, saps? En lloc de posar-me a riure.
0: Quan diem evident és que la mateixa empresa, no sé, m'ho invento, una empresa que es dedica a talar arbres, per altra banda fa una campanya de donar un euro per plantar un arbre.
1: Exacte,
0: no?
1: O un banc que inverteix en deforestació, diu, no, jo estic contribuint a la millora, saps, del canvi climàtic. Home, doncs no.
0: Que tampoc és mentida que hagin, després de talar 1.000 arbres, n'hagin plantat un, no?
1: En alguns casos no, però mira, ara veurem, del que em volia fer ressò avui és d'un estudi científic que estima que, atenció a la xifra, 98% és la pràctica totalitat dels compromisos ambientals de les grans empreses, en aquest cas de carn i de lactis, són directament ecoblanqueig. Són promeses com, per exemple, la més típica, que s'assolirà la neutralitat climàtica en una data concreta. Eh? Alguns diuen 2030, alguns 2040, o, per exemple, que s'estalviaran milers de litres d'aigua. Doncs són coses que no sempre es compleixen quan les diu una empresa càrnica o làctica, segons Plus Climate, que és l'entitat que ha fet aquest estudi. Si més no, no hi ha demostració que això es pugui complir. El que han fet els que han fet aquest estudi és examinar, sobretot, empreses dels Estats Units. Llegim al País, per exemple, que es fan ressò de l'estudi, un exemple d'això que estem dient, eh?
0: Sí.
1: Hi ha una empresa càrnica, la més gran del món, és brasilera, es diu JBS, i l'any 2021 va publicar un anunci al New York Times, sota pàgina, que deia: l'agricultura pot ser part de la solució climàtica. Bacon, aletes de pollastre i bistec amb zero emissions netes. És possible.
2: Bé, no, en un principi.
1: Clar, tu dius que bé.
2: Clar.
1: Per allò es va, la fiscal de Nova York va posar una demanda contra l'empresa per, concretament, tergiversar l'impacte ambiental dels seus productes. Una demanda que, per cert, per si teniu curiositat, va acabar amb un acord que incluïa el pagament de més d'un milió de dòlars
2: ja,
1: a l'empresa, eh?
2: Vull dir que,
1: aviam, al final, alguna raó devia tenir la fiscal. Sí, com sigui, arran d'aquest fet, l'estudi es va posar a investigar webs, informes de sostenibilitat. Van agafar més de 30 empreses, les més principals del món, de carn i de làctics, entre les quals, per exemple, Danone, Nestlé, vull dir, estem parlant de les grans empreses càrniques i làctiques del món.
2: Els que remenen el cotarro, vaja.
1: Exacte. De fet, hi ha una d'espanyola, que és Coren, que és una empresa que segur que coneixeu, perquè fa, sobretot, té tres línies, és Aviram, Bakú i també Porcí.
0: Bakú, Serbatxan.
1: Bakú, no ho he dit.
0: No,
1: no
0: Serbatxan.
1: Bueno, no sé com es diu, però vedella. Vedella, pollastre i porc.
2: Bakú és Moví. Bakú,
1: Bakú. Bakú deu ser Bakú, nom castellà, no? Fatal, ho sento, perdoneu. Es diu Coren, aquesta empresa. Doncs, per exemple, aquesta empresa diu que té compromisos sempre molt generals, com treballar cada dia per aconseguir la neutralitat d'emissions o implementar tecnologies de gestió de residus. Són coses que són vagues, al final. El que van fer en aquest estudi va ser analitzar més de 1.000 afirmacions ambientals i van trobar que la meitat parlen d'això de les zero emissions netes que us he dit al principi. Però què vol dir zero emissions netes? Vol dir...
2: Que són molt brutes.
1: Ho són de brutes, perquè ells diuen volen reduir. Val. El que diuen és que volen reduir els gasos d'efecte hivernacle fins als mínims, un mínim que pugui ser absorbit per la natura. Però clar, no donen xifres. Però a més, en la gran majoria de casos estem parlant de projeccions futures, perquè diuen zero emissions netes al 2030, 2040. Clar, ara no pots verificar res. Quan arribem al 2040 podràs dir que aquell anunci que vau fer el 2026 era mentida. Però clar, m'enteneu? És complicat. També diuen, per exemple, permetre la restauració de 600.000 milions de litres d'aigua en regions amb escassetat hídrica i, a més també, el 2030. Quan tu fas una projecció futura, és molt difícil de comprovar, no? Ja pot haver ningú digui, estàs mentint, clar, com que és pel futur,
2: clar,
1: tu no pots dir quan ho tindràs aconseguit.
2: No hi ha
1: això.
2: Una resolució de la porra, com fem nosaltres.
1: Ah, exacte, no es resolen les porres, i si clar, no resolem porres, estem mentint.
2: Molt malament.
1: De fet, han trobat aquests científics que només un 29% d'aquestes compromeses anaven acompanyades de proves que les validessin, o si més no diguessin que tenien ganes d'analitzar-ho. I només 3 comptaven amb proves científiques acadèmiques. Vull dir, tot plegat bastant desastrós. És que la trampa, com us dic, és que aprofiten el desconeixement de la ciutadania. Tu sents la paraula sostenible i et penses que estan fent alguna cosa.
2: Clar.
1: Però com que són, com us dic, expressions ambigües, és a dir, productor d'aliments sostenibles, i tu penses que bé, però en què es concreta això? Doncs no donen informació, no? No hi ha mesures de totes aquestes promeses. I a més, el que haurien de fer, sobretot, si volguessin, no, si tinguessin una intenció real, han de descarbonitzar la seva activitat empresarial, i això no ho fan.
2: Clar.
1: Ells fan una promesa a llarg termini i vaga, i amb això es curen en salut, però clar, això sí que és...

0: del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Ara mateix, si hi ha una cançó que ens remeti a la muntanya, com a mínim aquí al programa, n'hi ha una que és en occità i que es diu justament així, Ara Muntanya.

0: Això és l'Ara Muntanya de l'Ali de Sants, però fins fa no gaire, cada cop que algú parlava d'alguna cosa que passava a la muntanya o se'ns deia que calia anar a la muntanya a fer el que fos, que a la muntanya no s'hi ha d'anar a fer res, sempre...
1: Sergi, no fas apologia de la platja aquí.
0: Sempre ens colaven aquesta cançó. Que vaig a la muntanya, que vaig a la muntanya, que vaig a la muntanya, on te vaig? Sí, això és la cançó A la muntanya d'un grup de granollers que es deia
1: Uri Geller i Los Cucharas,
0: que bàsicament tocaven cançons en castellà, però que l'any 97 ens van regalar aquest tema, que va calar, eh?
1: One hit wonder total.
0: Va formar part de l'àlbum del Club Super 3 a les 3 per molts anys i tot. Les cançons d'Uri Geller i Los Cucharas bàsicament barrejaven incorrecció política i humor i, com diem, eren en castellà. Això, per exemple, és música moderna. En la biblioteca me fupa un peta, se me va la olla y toco la trompeta. No puede negarse que soy un poeta. En la discoteca, Música moderna! Però avui el que us punxarem és un tema que hem rescatat, anomenat Discoteca, és en català i és una ratllada de cançó dedicada única i exclusivament a comptar discoteques. Una discoteca, i dues discoteques, i tres discoteques, i quatre... I així, eh? Això, encara que us sembli, es va punxar en algunes sales de ball, en alguns locals, fins i tot de fora del país, eh?

0: experts. ICAT.
1: Hem preparat un recull de cançons ben florides amb el format que tant ens agrada. Us portem un nou...
2: Top 5.
1: Top 5. Comencem, Laia, amb quina flor?
3: Bé, n'hi ha per triar i remenar. Hi ha cançons que tenen nom de flors concretes com la Margalida d'en Peralbo, que ja sé que es refereix a una noia i no una flor, però també hi ha el clàssic Una rosa és una rosa de Mecano, o Tulipán de la Rafaela Carrà. De fet, hi ha 50.000,
1: A mi m'agrada ets la millor flor del balcó de la iaia.
3: Ostres, doncs aquesta no l'he escollida i hauria encaixat, perquè m'he posat com a premissa aquelles que tenen nom flor al títol. Per tant, no una flor concreta, sinó el nom flor.
1: Bé.
3: L'altre dia me la dius una mica abans. En tot cas, en el número 5 hi posarem Flors i Violes, de l'Osa.

0: M'encanta aquesta cançó.
1: Però aquestes flors i violes?
0: Aquestes flors i violes, i tant que flors
1: i violes. Veus, jo pensava que de la tornada és més com flors i violes i romànic.
0: Sí, així fa.
1: Ara, vale, jo pensava, vale, molt bé. Doncs sí, jo tinc apuntada amb el nom de flors i violes, però ara esperava com que diguessin més aviat això de flors i violes i triguen molt a dir-ho. Bé, bueno, no passa res.
0: És la que tenen les cançons que tenen...
1: És la que van tocar, de fet, dimarts al desconcert.
0: Mira, mira, ara ho diuen, ja veuràs, ja veuràs.
2: Flors i violes i romaní.
0: El romaní en l'època que floreix, eh? es deu referir, en aquest cas.
1: Sí, sí, sí. No és ara, ara no està pas florit el romaní. Bé, no ens enllarguem més amb aquesta, que és la primera que us hem dit, Flors i violes, de les Alosa, que la van publicar l'any passat al seu disc El primer cant del matí, ja ho recordeu. Però rima número 4, Flor groga de Manel.

0: aquesta cançó parlava d'una flor groga, recordar-vos que és del disc 10 milles per veure una bona armadura, jo he de dir que m'he llegit la lletra diverses vegades, ho havia fet abans i ho he tornat a fer ara, i us juro que no aconsegueixo desxifrar de què va aquesta cançó. Si algú oient ho ha desxifrat, que ens ho digui. Jo no me'n surto. Tot i així, és aquell misteri que passa amb algunes cançons de Manel i d'Antònia Font i d'altres grups, que no saps ben bé de què va la lletra, però és una cançó que és molt xula, entra superbé i és molt èpica i molt bonica. A mi m'agrada molt. Anem pel número 3. Flowers, de la Miley Cyrus.
1: M'agraden les mimoses com a flor groga.
0: Oh,
1: i a mi les roses de Mishima.
0: Aquestes feixen al febrer, les mimoses, per exemple. Doncs mira, a mi també m'agrada molt Mishima. De fet, és una bona manera d'entrar a la Miley Cyrus. Jo ho vaig fer així, perquè a Mishima recordeu que va fer la versió d'aquesta cançó que estem sentint i va posar roses. I la Miley Cyrus aquí parla allò d'enviar-se ella mateixa les flors com a símptoma d'estimar-se doncs, a ella mateixa. És com la cançó de la Shakira, de les mujeres facturen, però més elegant.
1: Bastant diguéssim. Més elegant,
0: sí,
1: no?
0: Sí, exacte. Va, en el número 2, flor de pols, de roba estesa.

0: grup de WhatsApp apareix una foto d'un jugador del Girona plorant i diu Girona temps de plors, fent referència a que diuen dilluns el Rayo guanyarà el Girona.
1: Hosti, noi.
2: Bueno, perquè estan molt fumuts a nivell de classificació.
1: Sí, estan dos punts per damunt del descens, però no, home, no hem de pensar això, hem de pensar que se salvarà el Girona.
2: Clar, home. Sí, com sigui, estava que m'està temps... Ai, perdoneu, Flor de Pols. És una cançó de l'any 2021, d'aquella època una mica pont, entre la roba estesa del principi i la roba estesa on van anar a parar després més al final. És una cançó que va quedar una mica tapada per aquella oceà, que estava en aquest disc Rosa Permanent. Sí. Recordeu que va sonar molt, oceà.
1: Home, aquí la van punxar moltíssim.
2: I, en canvi, que Flor de Pols, jo trobo que és xulíssima, també, i pel que sigui, allò de... Un dia, mira, li hem de dir a Laura que faci les infravalorades de roba estesa, que no ho ha fet mai encara.
1: Sí, que
2: ja ho ha fet, Doncs aquesta no la va posar.
1: No, crec que no.
2: Doncs mireu, és molt xula. Sempre és el número 1, Flor de Primavera, de Troba Kung Fu, perquè és una cançó que m'agrada molt. Sabeu que el nostre estimat Joan Garriga és de consens i, per tant, l'hem posat al número 1. Voleu sentir-la una mica?
1: Meravellosa, sí, home, i tant.

0: Bueno, ja ho sabeu, eh? En Joan Garriga, allà on va, triomfa. Ell sempre canta a la primavera, a l'alegria, al ball, i per tant les flors són un tema recurrent en ell, cançons que s'encomanen, i sobretot que s'encomana molt aquest ball, no? On hi ha en Joan Garriga, et poses a ballar sense voler.
1: És que és arribar al bon temps i el Garriga aquí... Sí.

Hola, molt bon dia, amigues i amics, aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa matinal, La Tenora, programa que dediquem a la sardana i al món de la cobla. Pere Païssa amb tots vostès. Bé, avui començarem escoltant, com han fet altres vegades, unes sardanes de Joan Lluís Moraleda. I les que escoltarem es diuen, en primer lloc, El teu mirar i després Per tu, Josep Maria. Són sardanes interpretades a dues cobles, la Mediterrània i la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Escoltem, doncs, aquestes dues sardanes de Joan Lluís Moraleda.

Avui, per començar, hem pogut escoltar el teu mirar, sardana de Joan Lluís Moraleda, interpretada per la Cobla Mediterrània, i després per tu, Josep Maria, sardana dedicada a Josep Maria Bernat, i ha sigut interpretada a dues cobles, Mediterrània i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Bé, i ara escoltarem una altra sardana d'aquest compositor, també amb les dues cobles. La sardana es diu A l'amic Fèlix, i és una sardana dedicada a Fèlix Martínez i Comín. Escoltem-la.

Les coples Mediterrània i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, ens acaben d'interpretar a l'amic Fèlix de Joan Lluís Mora Ledapé. Canviarem i anirem cap a Girona i escoltarem a la seva copla. La copla Ciutat de Girona, que ens ofereix també sardanes dedicades a aquesta ciutat. I en primer lloc escoltarem Girona, del mestre Enric Morera, i després també una altra sardana antiga, molt bonica, molt balladora, molt coneguda, Girona Aimada, de Vicenç Bou. I escoltem-les amb la copla Ciutat de Girona.

Hem escoltat a la Cobla Ciutat de Girona, que ens ha ofert Girona, sardana clàssica d'Enric Morera, i després Girona Aimada, de Vicenç Bou. Bé, i ara escoltarem, continuarem escoltant la Cobla Ciutat de Girona amb unes quantes sardanes obligades que serveixen també pel lluïment dels seus músics, músics també força bons. I escoltarem en primer lloc una sardana obligada de tenora que es diu Ardidesa i que és del mestre Ricard Viladesau. I després una altra que es diu El cornetí d'en Marcelí, que també és de Ricard Viladesau i que és una sardana obligada de trompeta. Escoltem les dues, doncs, aquestes sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona. Però primer, una petita, molt petita pausa.

La Cobla Ciutat de Girona ens ha interpretat Ardidesa i el cornetí d'en Marcel·lí, sardanes del mestre Ricard Viladesau. Bé, a continuació, ara una sardana obligada de Fiscorn. És força coneguda, és d'en Josep Coll i es diu Retorn. I després una obra musical feta per Marcel Sabater, que és el director de la Cobla Ciutat de Girona. És una obra per el lluïment del flabiol i és interpretada aquesta obra per ell mateix, pel flabiolaire de la ciutat de Girona, que és el mateix Marcel Sabater. Escoltem-les.

Acabem d'escoltar la Cobla Ciutat de Girona amb aquesta bonica sardana, Retorn de Josep Coll, i després el Carnaval de Venècia, aquesta obra per Flabiol de Marcel Sabater. Bé, i avui ja per acabar ens despedirem amb una sardana, la Busqueta Rossinyolera de Francesc Riumelló, amb la Cobla Ciutat de Girona. Després, per acabar, amb una peça musical, Hello Dolly, de la música Cabaret, amb la Cobla Marinada. Bon dia i bona hora.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dilluns 11 de maig de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon dia i bona hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei, setmana número 20 d'aquest any 2026. Comencem aquest dilluns amb una temperatura de 16 graus ara mateix a l'exterior de l'emissora. Tot desitjant que hagueu gaudit d'aquest cap de setmana, marcat per la pluja, sobretot de dissabte a la tarda, que va fer la guitza especialment a l'activitat de la mostra gastronòmica del Molins B de Gust, sobretot doncs, després de dinar i fins pràcticament al vespre. A banda d'això, però, esperem que hagueu gaudit d'aquests dies de descans i encetem una setmana doncs, amb forces activitats també que us anirem explicant aquí al programa, pendents també d'aquestes mobilitzacions, aquestes vagues previstes als centres educatius, sense anar més lluny, demà i dimecres, i pendents també, evidentment, de l'actualitat en clau local. Mireu, tinc aquí davant el llibre Metamorfosi. Si no l'heu llegit, us el recomanem des d'aquí. És un llibre que ha escrit una molinenca, la Míriam Cano, la Míriam, que és periodista, escriptora, traductora de moltíssims llibres, i que acaba... Bé, no acaba de publicar. De fet, ha publicat un altre llibre, però ben bé és un assaig, que parla de l'extrema dreta. Però en aquest cas, per què parlarem de Metamorfosi, que és el llibre que tinc aquí davant? Doncs perquè aquest divendres serà aquí a Molins de Rei per fer aquesta tertúlia literària al voltant d'aquest llibre. La llibreria 100 Vides, del carrer Verdaguer, l'ha convidat a les 8 del vespre. Avui la trucarem a partir de les 11 per parlar amb ella d'un llibre que doncs, ha tingut un reconeixement interessant de la crítica, però també de la gent que se l'ha llegit, que n'és molta. És un llibre molt ben editat per l'Accent, de l'editorial L'Avenç, i en parlarem avui a partir de les 11 aquí al programa, amb una última hora del programa, on ja sabeu que també ens visitarà Miquel Casas, que fora d'antena el divendres, quan va venir a la tertúlia dels Miquels, ens va dir, compte, perquè dilluns posaré molt bona música, de fet sempre em posa, però alerta amb el programa que vinc a fer dilluns, doncs estarem pendents del Miquel, que serà aquí amb nosaltres abans d'arribar a 11:45. I a la recta final, la Glòria Massana, tornarem a parlar de llibres, però els llibres que han canviat el món, que és la secció que s'anomena així, i parlarem del diari de Samuel Pepys. Atenció, perquè és un llibre que no havíem sentit a parlar-ne. És del segle XVII, també, seguim estant al segle XVII, i a Anglaterra. I parlarem d'aquest llibre, doncs, el diari de Samuel Pepys. Serà a l'última hora del programa, d'un programa on també avui parlarem de política. Ho farem a partir de les 10 des del punt de vista de Molins en Comú Podem, amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Lucas Ferro. Parlarem d'arquitectura, el Pedra sobre Pedra, amb el Gerard Dordes, des de l'estudi d'App, aquest espai mensual que compartim els dilluns aquesta temporada amb el Gerard, i que hem anat parlant de diversos temes d'interès relacionats amb l'arquitectura. I avui parlarem de la geobiologia. Què és aquest concepte? Doncs a 11:15 us esperem, i esperem el Gerard perquè ens ho pugui explicar. També tindrem amb nosaltres l'Helena Artacho. Farem un cafè amb el comerç a partir d'aquesta hora i fins a arribar a les 11. I a banda d'això, també tindrem el Toni Ramoneda amb la cançó del dia. Serà d'aquí una hora aproximadament, després de les notícies de les 9. La tertúlia d'actualitat avui amb la baixa del Jaume Armengol, però amb la resta de companys i companyes esperem que sí que ens puguin oferir les seves reflexions habituals del dilluns. Joan Barrios, Genoveva Català, Ramon Canal i Joaquim Martí. I aquesta primera hora del programa, doncs mireu, entre altres activitats que tenim aquesta setmana, ens arriba el penúltim concert del cicle Clàssica a Molins. Aquest cicle que n'és programador el col·laborador d'aquesta casa, el Miquel Bofill. Perdoneu, doncs tenim cita aquest dijous, 14 de maig, a les 8 del vespre, com sempre, a la Sala Gòtica del Museu del Renaixement. Atenció, perquè el títol del concert és Diàlegs d'Europa
el violí i el clavicèmbal entre tradició i expressió. I tindrem la Cati Reus al violí barroc i el Gregori Ferrer al clavicèmbal, interpretant obres de diversos compositors com Händel o Johann Sebastian Bach. Teniu entrades encara a la venda a través d'Intràpolis i presencialment al Museu del Renaixement. I ara, a 9:15, parlarem amb el Miquel Bofill perquè ens doni més detalls del contingut d'aquest concert. Serà després d'haver actualitzat la informació de servei, l'actualitat local i el repàs a l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Avui, per problemes o disponibilitat personal, no ens pot acompanyar la Júlia Carrasco amb el seu apunt del dia. El que farem és repassar també els diaris digitals. Repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió per aquest dilluns i acabarem amb la recomanació cultural. Parlem de llibres. Avui, déu-n'hi-do, parlarem de forces llibres en diversos moments del programa. En aquest cas, la Maria Casals recomanant-nos, com sempre, un llibre a l'espai de la recomanació dels dilluns. I amb tot això arribarem a les 12 del migdia. A les 12 posarem punt i final a la al Bon Dia i Bona Hora, donarem pas a l'informatiu Molins de Rei al Dia. Tenim la càpsula d'economia amb la Jana Vera, economia de butxaca, a 12:15 fins a 12:15. Històries de la fotografia, 12:15 amb el David Rius i els restes de sèrie amb el Josep Lluís Revenga, de 1 a 2 del migdia. És dilluns, 11 de maig de 2026. Comencem el Bon Dia i Bona Hora.

0: 8 del matí i pràcticament ja 8 minuts. Anem actualitzant la informació de servei i el primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària, connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga per explicar-nos-ho. Com ho tenim això, Ferran? Molt bon dia.
1: Bon dia, doncs, comencem la setmana. De moment, avui dilluns, amb diversos accidents, amb aquestes poques hores del matí, tot i que a hores d'ara ja s'han solucionat. Quedarien algunes afectacions per l'accident de fa una estona a la AP7 entre Granollers i la Roca, que ara mateix continua amb uns 2 o 3 quilòmetres d'aturades en sentit sud. Pel cap als voltants i accessos de Barcelona, però les fortes retencions també continuen actives amb tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona en tot el seu tram, en sentit Llobregat. També ara mateix trobem molta lentitud per la C-16 en direcció cap a la ronda de dalt pels túnels de Vallvidera. Pel que fa al vessant Llobregat, ara mateix també tenim moltes retencions encara amb intensitat en direcció Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. També amb moltes retencions concretament a la B23 al punt de Molins de Rei. Pel que fa a les vies costaneres C31 i C32 tenim encara lentitud durant 4 quilòmetres des de l'aeroport del Prat en sentit nord, mateix també des de Gavà. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies i bona jornada. Ferran, parlem de la mobilitat, en aquest cas del transport públic, perquè segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, bé, ha començat el matí amb diverses incidències. Havíem d'entrar de la més recent. Parlem dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. A la línia Barcelona-Vallès, el servei de trens entre les estacions de Sant Cugat, Centre i Terrassa, Nacions Unides i Sabadell Parc del Nord, funciona amb la freqüència de pas alterada a causa d'una persona a la via. Això és el que s'esmenta en el comunicat oficial de fa un quart d'hora. Estem parlant dels ferrocarrils, la línia Barcelona-Vallès i sobretot el servei de trens entre les estacions de Sant Cugat, Centre i Terrassa, Nacions Unides i Sabadell, Parc del Nord, per tant S1 i S2, que funcionen amb freqüència de pas alterada. Això és actualitzat de fa un quart d'hora. Pel que fa a Rodalies de Catalunya, tenim incidència a la R2 Nord, que ja passava la setmana passada, crec que divendres, a causa d'una incidència tècnica, en aquest cas demores de 15 minuts de mitjana. Parlem de la R2 Nord de Rodalies. I també ja s'ha normalitzat el servei, però hi ha hagut una incidència a la línia 1 del tram per una unitat avariada. Les freqüències de pas també les teníem alterades, però s'ha normalitzat el servei ara fa uns 20 minuts aproximadament. Aquestes són, doncs, per tant, les incidències ferrocarril de la Generalitat, línia Barcelona-Vallès i, sobretot, afectacions de Sant Cugat cap a Terrassa i Sabadell, i la R2 Nord amb demores de 15 minuts de mitjana a causa d'una incidència tècnica. La línia T1 del tram ja, doncs, s'ha resolt la incidència que teníem de fa una hora aproximadament. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona funciona amb normalitat a aquesta hora del matí. I anem amb la previsió meteorològica. Si us sembla bé, tenim ara mateix 16 graus de temperatura a l'exterior de l'emissora i anem a interessar-nos per com ha de començar aquesta setmana meteorològicament parlant. Saludem el Jordi Miralles. Hola, Jordi, bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. Comencem la jornada i la setmana amb un ambient bastant assolellat, un cel bastant net de núvols. En veiem alguns cap a l'horitzó en direcció cap al mar, però vaja, serà una jornada tranquil·la, plàcida i amb unes temperatures semblants a les que vàrem tenir ahir. A la tarda poden aparèixer alguns núvols, però sense cap conseqüència, i les temperatures màximes avui a bona part de la comarca entre els 22 i els 23 graus aproximadament. Demà esperem canvis. Al matí no. Continuarà sent un matí assolellat, una mica de fresca a primeres hores del matí, temperatures diurnes demà que quedaran un pèl més curtes que les d'avui, i és que a partir de mitja creixeran núvols i uns núvols que es desenvoluparan amb força i que poden donar ruixats i tempestes en molts punts de Catalunya. Nosaltres quedaríem una miqueta al marge, però no del tot. Per tant, doncs, demà és probable que al nord de la nostra comarca del Baix Llobregat pugui arribar a caure algun ruixat. En canvi, com més a prop del mar estiguem situats, són menys probables, però vaja, no ho descartem. Per tant, demà a la tarda, compte, perquè pot arribar a ploure, però seria només durant la tarda. Per tant, doncs, avui una jornada tranquil·la, demà al matí també, i demà a la tarda potser haurem d'agafar el paraigua.
0: Molt bé, doncs gràcies, Jordi, per la informació. Ens queden 2 minuts i mig per arribar a un quart de nou. Anem a escoltar l'oferta de feina que ens comparteix a aquesta hora del matí el Francesc Rueda. Què tal, Francesc? Molt bon dia. Què ens expliques?
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una bencinera, ubicada a l'autopista a l'entrada aquí a Molins de Rei. Ens demanen un espenedor, espenedora, venedor, venedora per la bencinera. Es busca una persona per treballar en torns rotatius, 40 hores setmanals, ni un torn de matí, de 6 a 2, o un torn de tarda, de 2 a 10. Són torns rotatius. El contracte seria temporal, per una baixa, de 3 mesos amb possibilitat de renovació. El salari estaria al voltant dels 1.200 euros nets mensuals per 14 pagues i les tasques pròpies d'un espenedor venedor en una bencinera. Atenció al públic i caixa, manteniment del lloc de treball, reposició del gènere a la botiga i també al servei de cafeteria i altres tasques pròpies del lloc de treball. Imprescindible tenir carnet de conduir i vehicle per poder arribar al lloc de feina, que està a l'autopista. I a nivell de requisits, experiència mínima d'un any a feina similar, català i castellà, coneixements bàsics d'internet ofimàtica, i a nivell d'estudis el graduat escolar o similar, i molt important, que ja ho hem comentat, el carnet de conduir vehicle propi.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies per la informació, Francesc, que trobareu penjada, com sempre, al web clicfeina.cat, clicfeina.cat. I acabarem informant-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí. I ho recordem també, la farmàcia de guàrdia per avui dilluns, dia 11 de maig. Avui és la farmàcia del Passeig, que es troba al Passeig Pi i Margall número 11. La farmàcia que trobareu oberta des d'ara a quarts de 9 del matí fins les 10 de la nit. I a partir de les 10 ja sabeu que us haureu de desplaçar a les poblacions veïnes que sí que disposen d'aquest servei de farmàcia de guàrdia oberta tota la nit, com és el cas, per exemple, de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca.

0: anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats d'aquesta setmana que tot just engeguem i us parlem d'activitats de demà dimarts. Per exemple, una nova oportunitat teniu demà al matí per fer-vos el DNI a casa nostra. Hola, Sílvia, bon dia.
1: Bon dia. En concret, a la Sala Punt de Comerç, demà de 9 del matí a 11, de 9 a 11, faran el DNI. És habitual aquest servei i es dona prioritat a persones que tenen dificultats de mobilitat perquè puguin renovar-se el carnet aquí mateix al nostre municipi. Demà de 9 a 11, a la Sala Punt de Comerç, que hi ha al mercat.
0: I demà, justament, la Guàrdia Urbana comença una sèrie de xerrades que farà aquesta setmana per parlar de la prevenció de robatoris i estafes a les persones grans.
1: Se'n faran tres, demà dimarts, dimecres i dijous. Diferents hores, a diferents punts, per facilitar que la gent pugui anar-hi. Doncs aquesta xerrada de la de demà és a 6:45 al Casal d'Avis, 1 de maig, al carrer Ferran Agulló. El dimecres, al matí, en aquest cas, a 11:15, al Casal d'Avis de la Riera Bonet, en aquest cas, al barri de la Riera Bonet, al carrer de Calacòrdia número 5, i dijous, a la Federació Obrera. Es farà també a 10:45 del matí, dijous a 10:45 del matí, a la Federació Obrera. Doncs aquestes tres xerrades per la prevenció de robatoris i estafes a la gent gran, amb alguns consells i recursos que dona la Guàrdia Urbana a persones grans per evitar que els puguin robar. Dimarts, dimecres i dijous.
0: Demà, justament, també tenim una altra xerrada. En aquest cas, sabeu que l'Ajuntament va començar a programar una sèrie de xerrades al mes de gener, organitzades en col·laboració amb el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya i el CatSalut amb l'objectiu de promoure un bon ús dels medicaments. Doncs demà tenim una nova xerrada.
1: Sí, en aquest cas, com és habitual, a la Biblioteca El Molí, demà dimarts, es parlarà de l'hipercolesterolèmia. Com dèiem, a 6:15, en aquest cicle de xerrades. De fet, és la penúltima ja d'aquestes xerrades que ha iniciat, com dèiem, l'Ajuntament dins del programa d'educació sanitària pel bon ús dels medicaments, amb consells que es dona per complir bé els tractaments o aprendre a fer un ús racional dels medicaments. Doncs demà dimarts, a 6:15, hi ha una altra xerrada a la biblioteca.
0: I encara demà dimarts hi ha una xerrada, en aquest cas una trobada, a Molins de Rei, amb el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras.
1: Doncs sí, déu-n'hi-do les activitats que hi ha demà dimarts. Aquesta és una altra, com dèiem, trobada d'Oriol Junqueras amb la comunitat del Paraguai que viu aquí a Molins de Rei. Es farà demà a les 7 de la tarda al Rincón Guaraní, que està a l'Avinguda Barcelona 52. Hi haurà aquesta intervenció del president d'Esquerra i pica-pica també per compartir amb els participants que parlaran de la comunitat paraguaiana establerta a casa nostra.
0: Bé, també tenim acte dimecres. En aquest cas, la Coral Cor Dona, que oferirà un concert.
1: Al centre de dia, Molins, la Coral Cor Dona, en aquest cicle de sortides que fa habitualment, ara la primavera amb més activitat més intensa, doncs aquest dimecres a les 12 del migdia, per les persones que hi ha al centre de dia, doncs allà seran les membres de la Coral Cor Dona.
0: Molt bé. Si anem a dijous, tornem a tenir proposta de l'aula d'extensió universitària amb un tema també molt interessant.
1: 115 dies a l'Ebre, el sacrifici de la lleva del biberó és el tema que planteja Assumpta Montellà, que serà aquí a la vila. Assumpta Montellà, que ha escrit diversos llibres al voltant de la història de diferents punts de Catalunya. Doncs ella serà aquí a la vila aquest dijous a 6:45 de la tarda per fer aquesta xerrada. El tema que centren des de l'aula va ser el gran sacrifici de tota una generació, nens soldats, aquests de la lleva del biberó, d'aquí el nom, per intentar guanyar la guerra. Era la darrera carta que va jugar el govern de la República amb la batalla més decisiva, la batalla de l'Ebre. Doncs aquest és el tema de la xerrada que farà Assumpta Montellà aquest dijous a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera. Això sí, és una xerrada només per les persones sòcies de l'aula d'extensió universitària.
0: Com dèiem, el dijous tenim nova proposta del cicle de clàssica a Molins. En parlarem amb el Miquel Bofill, programador del cicle, a partir de 8:45, el trucarem. I atenció, perquè aquest cap de setmana també tenim la festa de la primavera de la Grupa.
1: Es durà a terme el dissabte, 16 de maig, a la tarda, bé, a partir del migdia, a partir de l'hora de dinar. Tota l'activitat es concentra a la plaça de l'Església, festa de la primavera de la Grupa. Primer les dues, dinar popular. Els tiquets valen 10 euros i els podeu retirar a la Sant Margarit o a la mateixa Grupa. Després de dinar a les 4 de la tarda, jocs rurals per equips. A 6:45 hi ha ballada de sardanes amb la copla genisenca. Després, ja més tard, a les 9, hi haurà cerca

0: en joc.
1: Doncs diumenge, de les baixos de la Biblioteca al Molí, durant tot el dia hi haurà aquest espai de jocs amb 50 taules, amb jocs infantils, familiars, jocs per experts, jocs de rol, hi haurà també botigues, sortejos i food trucks. Per tant, tot una tarda, durant tot el dia de diumenge, diguem-ne, tota una jornada de jocs organitzat per Molins de Jocs.
0: I el Foment Cultural i Artístic, atenció, té un cap de setmana, el proper, força intens, perquè té activitat divendres, dissabte i diumenge.
1: Comencem per divendres a les 9 del vespre, Impro Show Summer, dins d'aquest cicle habitual de la companyia Planeta Impro, que és un habitual del Foment, doncs divendres aquest espectacle d'improvisació a les 9. Dissabte, a les 8 del vespre, música, Miquel Barceló Quartet, amb temes, versions de Frank Sinatra, Bing Crosby, Dean Martin o Bobby Darin. El dissabte, a les 8 del vespre, amb el Miquel Barceló Quartet. I diumenge, teatre, Els Plans, amb la companyia Hamlet Produccions, diumenge teatre, a les 6 de la tarda. Per tenir entrades a qualsevol de les propostes variades aquest cap de setmana, podeu entrar al web Entràpolis.com.

0: Bé, continuem endavant. 7 minuts i seran 8:45 del matí. Anem a repassar els titulars de la premsa escrita, molt marcats avui per la victòria i, per tant, el títol de Lliga aconseguit ahir pel Futbol Club Barcelona. Roger, molt bon dia.
1: Bon dia, Oriol. Així és, a totes les portades. De fet, apareixen fotografies dels jugadors del Barça celebrant aquest títol de Lliga aconseguit ahir amb aquest 2-0 al Camp Nou. El periòdico parla d'aquesta Lliga de somni. El Barça conquereix el segon campionat amb Flick humiliant el Madrid al Camp Nou. També parlant d'una comissió bilateral que ratificarà el pacte govern-esquerra, l'acord pressupostari inclou el tren orbital, la societat d'inversions i un traspàs encara per concretar. Hi ha més temes, la mobilitat és el primer pilar de la nova àrea metropolitana de Tarragona, amb 8 municipis més, i Espanya continua sense registrar cap cas positiu d'antivirus amb aquesta evacuació del vaixell. Entrevisten a la consellera d'Afers Socials, Mònica M. Bravo, els immigrants utilitzen menys recursos públics que la resta, diu. I Indra presenta la seva aposta industrial a Catalunya per la defensa davant 250 empreses. A La Vanguardia, també parlen d'aquesta lliga amb el millor final possible, un gran Barça sotmet el Madrid al Camp Nou per 2-0 i ho celebra com mai. El titular de portada és per la crisi sanitària. Els evacuats espanyols ja compleixen quarantena en un hospital de Madrid. Un viatger francès de Londius presenta símptomes mentre anava a París en avió. Parlant de les mesures, dubtes sobre el temps que hauran de passar hospitalitzats. Hi ha més temes. Europa ha d'augmentar un 10% la despesa en defensa per ser autònoma. I amb música, Eric Clapton hipnotitza el Sant Jordi. També parlen de la recuperació a Barcelona de 6.500 pisos turístics il·legals. El diari Ara ho titula Campions. El Barça clava l'estocada final al Real Madrid i aixeca la Lliga en la primera nit màgica del nou Camp Nou. Evacuats 94 dels passatgers del vaixell de l'antivirus. Fins ara tots els contactes de fora del creuer han donat negatiu. El PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari. L'acord és clau per encarrilar els pressupostos i Trump no accepta la resposta de l'Iran al seu pla de pau. Xavier Bosch, periodista i escriptor, a la pàgina 32, parla d'un error policial molt greu, amb tics antidemocràtics i pel qual Salvador Illa ha quedat entre l'espasa i l'Austec, diu. I Joan Bordeus, crític cultural, a la pàgina 19, diu que l'única manera que té el poder de justificar els límits dels que es pot fer i el que no perquè ho diuen els experts. El punt avui, la Lliga del Clàssic, també amb fotografia de portada de Hansi Flick, doncs vitorejat pels jugadors. El Barça celebra la 29a Lliga de la seva història, la primera resolta en un duel directe contra el Madrid que es rendeix a la superioritat del campió. La Ciutadella, un nucli de recerca, un dossier de Marc Ferrando, nou impuls a la transformació del parc i el seu entorn amb l'inici de les obres de l'antic mercat del peix. Parla també Anna Serrano de l'operació Quarantena. El passatgers de l'MB Ondius, afectat per un brot d'antivirus, arriben al Gómez Ulla, on romandran sota vigilància mèdica. I entrevisten a Esther Trullols, directora del PINA de

0: Poblet, el parc de Prades haurà d'afrontar la massificació, diu, dels gorgs dels rius.
1: Molt bé, continuem endavant. Ens queden ara mateix 3 minuts i mig per arribar a 8:45 del matí. A 8:45, com us dèiem, trucarem al Miquel Bofill perquè ens expliqui els detalls d'aquest concert, d'aquesta nova proposta del cicle Clàssica a Molins, que tindrem aquest proper dijous a les 8 del vespre a la Sala Gòtica i pel qual encara queden entrades, eh? Ara on donarem més detalls. Però abans anem a repassar el que diuen els diaris digitals.
2: Comencem per el Nacional, que explica que Interior admet múltiples actuacions dels Mossos durant les vagues educatives del mes de març, en plena polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra. Doncs també ha sortit aquesta informació. El sindicat USTEC assegura que el govern té un problema democràtic greu. Això s'ha sabut a partir d'una pregunta que va fer la CUP al voltant d'aquesta qüestió. La policia va intervenir en diverses mobilitzacions, sobretot a Barcelona, on es van identificar 27 persones i es van presentar 10 denúncies i dues més es van tramitar en aplicació de la llei Mordassa. A més, els agents van enviar 4 diligències informatives al jutjat. Van aixecar un acte d'intervenció de material pirotècnic i van elaborar 16 actes de recollida de dades vinculades a reunions i manifestacions. Aquestes actuacions policials, en el marc de les vagues d'educació del mes de març, es van estendre a diferents poblacions de Catalunya, entre elles també a Molins de Rei, amb identificacions, denúncies i aixecaments d'actes. Recordem que aquí també va haver una manifestació, s'han sumat els docents de la vila, però a més també hi va haver una manifestació que vam transmetre en directe a nosaltres des de la ràdio, que va sortir des de la plaça de la vila, va anar pel terraplè i després cap a la carretera amb presència policial també en aquell moment. Pel sindicat USTEC, el contingut d'aquest informe és especialment greu perquè assegura el Departament d'Interior reconeix que no existeix cap document específic amb els criteris pels quals els Mossos permeten o deneguen talls de vies. És a dir, actuacions policials, identificacions i actes contra docents, però sense criteris públics clars. Consideren que hi ha una opacitat absoluta i critiquen també que moltes de les actuacions policials no siguin vinculades a episodis de violència, sinó a manifestacions no comunicades, a talls de via, modificacions de recorregut o identificació de persones considerades organitzadores, portaveus o responsables d'aquestes manifestacions. Encara el Nacional explica que el Barça confirma com serà la celebració del campionat de Lliga amb els detalls de la rua que es fa avui. El club blaugrana ha confirmat la rua dels campions, que gaudiran amb l'afició culer pels carrers de Barcelona. Tot i la celebració, els jugadors del Barça volen guanyar els últims 3 partits que encara queden de Lliga per aconseguir els 100 punts, que seria un rècord. La rua de campions comença a les 5 de la tarda des de l'Spotify Camp Nou i passarà per diferents carrers de Barcelona i tornarà al Camp Nou. I anem a BTV, que explica que la PCR de la barcelonina ingressada a l'Hospital Clínic dona negatiu en antivirus, no està infectada d'aquesta malaltia. Per confirmar els resultats, la dona, que continua asimptomàtica i en quarantena, s'haurà de sotmetre a una segona prova diagnòstica d'aquí a uns dies. No obstant, tot i que l'anàlisi torni a confirmar que no s'ha contagiat del virus, la pacient haurà de seguir ingressada entre 3 i 6 setmanes. Recordem que ja s'ha confirmat que tots els passatgers són asimptomàtics i un cop a terra han agafat un vol cap a Madrid, on passaran la quarantena a un hospital de Madrid.

0: Aquest proper dijous tornem a tenir cicle de Clàssica a Molins, proposta Diàlegs d'Europa, el violí i el clavicèmbal entre tradició i expressió. Parlem d'aquest concert, d'aquesta penúltima proposta del curs, amb el Miquel Bofill, que ja sabeu que és el programador del cicle Clàssica a Molins. Hola, Miquel, bon dia.
1: Hola, bon dia, Oriol.
0: Bon dia, molt bé, i tu?
1: Bé, bé, bé, aquí treballant, com sempre.
0: Fantàstic.
1: I preparant l'esdeveniment del dijous.
0: Molt bé, aviam, d'entrada, presenta'ns qui és la Cati Reus i el Gregori Ferrer, que són els músics que vindran.
1: Sí. La Cati Reus, bueno, és violinista barroca, i el Gregori Ferrer és un pianista, clavicenista, arranjador, i és un músic polifacètic, però molt especialitzat també en música barroca. No? Uh-huh. La Cati Reus és una violinista que primer va començar a fer violí, diguéssim, convencional, modern, però després es va especialitzar en violí barroc i toca amb ensemblers i amb conjunts instrumentals de primera línia amb violí barroc, que és el que s'ha especialitzat.
0: Uh-huh. Molt bé. I en aquest cas ens presenten aquest concert amb un títol prou suggerent, no? Diàlegs, sí, d'Europa, eh?
1: Sí, mira, aquí tinc un petit escrit que ells em van enviar per, sí, posar-lo al programa demà, que te'l puc llegir, que queda molt definit, no?
0: Perfecte.
1: Diu, aquest programa proposa un recorregut de la música instrumental del segle XVII i inicis del segle XVIII, a través d'obres de Giovanni Battista Fontana, Dario Castello, Arcangelo Corelli, Händel i Johann Sebastian Bach. Diu, és un format de duet de violí clavicèmbal, i el concert explora el diàleg entre la línia melòdica, el baix continu, en un espai viu on la llibertat i estructura es troben constantment. Des de les sonates més experimentals del primer barroc fins a l'equilibri formal i l'expressivitat de Bach com a peça que construeix un discurs propi. O sigui, és una proposta viva i propera que posa en relleu el contrast, el moviment i la força expressiva d'aquest repertori. Això és perquè la gent es posi una mica en mal ambient abans del concert.
0: Molt bé, que doncs, per tant, seran bàsicament obres de Bach, Händel i Corelli, no?
1: Sí, a part d'un compositor poc conegut però molt interessant, que és el Giovanni Giovanni Battista Fontana, que sí, no és tan conegut com Corelli, Händel i Bach, però que té un que realment comença el concert amb aquest compositor, perquè és poc conegut, però del mateix nivell i de la mateixa qualitat que el Händel o de Bach.
0: Molt bé. I el clavicèmbal amb aquest so tan particular i característic que té, no?
1: Sí, bueno, es va fer un concert de violí i piano al desembre, però sí, ara tirem enrere, un temps bastant, bastant enrere, i es toquen normalment les obres de Händel i Bach, molts músics toquen amb els instruments, diguéssim, actualitzats, no? O sigui, el piano i amb el violí actual, no? Uh-huh. Però, clar, amb aquest concert es toquen els instruments de l'època, o sigui, amb els instruments que es tocava, que tocava Händel, i els instruments que tocaven les obres de Bach, que és el clave i el violí, que té unes característiques diferents. Es toca amb una afinació més baixa, el violí té una petita forma, és una forma una mica diferent, la manera d'agafar l'arc és diferent, i la interpretació també és conforme a s'interpretava a l'època. Per això és una especialitat, per exemple, la música antiga és una especialitat que s'ensenya als centres superiors.
0: Sí.
1: A part, hi ha música antiga, hi ha música clàssica i contemporània, hi ha jazz, i és una especialitat. I les cordes, en comptes de ser metàl·liques, són cordes de tripa de l'època.
0: Molt bé.
1: Sí que és interessant perquè és un concert com molt, molt personal i molt autèntic, no? Perquè no és allò que dius... Clar, hi ha gent que diu, bueno, Händel o Bach, si actualment tocarien amb un piano les obres. Dius, bueno, no ho sabem perquè no se'ls pot preguntar, però el que sí està clar és que ells tocaven amb aquests instruments i amb aquesta interpretació. I llavors, a nivell de moltes investigacions, o sigui, s'ha fet una càtedra de música antiga que, per exemple, a Holanda és un dels llocs que aquesta noia mallorquina i va estudiar, uh-huh, i que realment es va especialitzar en aquesta disciplina.
0: Molt bé. Encara queden entrades disponibles, Miquel?
1: Sí, suposo, no ho he mirat aquesta vegada, però crec que sí. O sigui, en principi, jo no crec... Hi ha gent... Normalment el que veig és que l'última setmana,
0: sí,
1: les primeres 15 dies o les primeres 10 dies hi ha unes 20 o 30 entrades venudes, que són gent que és molt fixa a cada concert des del primer a l'últim, que jo he vist, sempre hi ha una gent molt, molt fixa, i llavors l'última setmana la gent que comença a comprar, i llavors bàsicament, quasi pràcticament sempre s'omple la sala, o si no queden molt poques localitats buides.
0: Molt bé, recordeu, a través d'Entràpolis o al Museu del Renaixement directament us vendran les entrades d'aquest penúltim concert, com dèiem, del curs, no, Miquel? Encara quedarà el del juny,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, encara quedarà el del juny, que es diu Del Sol a la Seda, perquè em van enviar ja informació, i és l'Helena, és una cantant mezzo-soprano, que es diu Helena, portuguesa, que està fincada aquí a Barcelona, perquè va fer un màster després de fer el superior de cant, i això, va fer un màster i es va quedar, està per volta per Barcelona. Es diu Helena Resurreçao, que deu ser com Resurrección, però en portuguès, i el piano de Llum Colomer. I llavors toquen obres de Ravel, Berlioz, Bizet i Manuel de Falla, entre altres. Sí. Llavors ells normalment, quan falta una setmana, m'envien el programa definitiu amb els moviments i les obres exactes. Però en principi, quan falta un mes o dos, et posen els compositors i llavors ells van perfilant el programa, sobretot a l'ordre de les obres. Les obres sí que ja les tenen molt treballades, però sí que miren quin és l'ordre més adequat de cara a fer el concert en directe.
0: Molt bé. I d'aquesta manera es tancarà doncs tot el primer cicle, que ja ens deies que tens vocació, vaja, o vols tenir continuïtat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no, tindrà continuïtat.
0: Tindrà continuïtat.
1: Sí, començarem igual, suposo, encara cal perfilar detalls, però començarem a l'octubre i llavors farem octubre, novembre, desembre, farem la parada de gener i el febrer pel tema fira, al gener, i després de la fira farem febrer, març, abril, maig i juny. O sigui, 8 concerts igual que aquest any.
0: Molt bé.
1: Que jo ja estic programant bastantes coses, perquè si vols agafar gent interessant que voltin en aquests moments per Barcelona, és qüestió de programar-ho amb molt de temps, perquè si no la gent se t'escapa. O sigui, ara cada cop es programa amb més antelació. Sí. No? Jo, per exemple, l'altre dia em deia un músic del Liceu que, per exemple, les cantants a 3 anys vista les tenen contractades. I molta gent et truca, per exemple, a vegades et truquen a algun concert i et demanen un concert a un any vista, perquè fan la programació, aquesta programació vol que surti general a nivell de programació general de tot el cicle, i llavors tot s'avança molt. I bueno, i aquí estem treballant amb això.
0: Molt bé. D'entrada, però, el més immediat, aquest dijous, recordeu, a les 8 del vespre, els Diàlegs d'Europa, el violí i el clavicèmbal entre tradició i expressió, amb la Cati Reus al violí barroc i el Gregori Ferrer al clavicèmbal. Encara teniu entrades a través d'Entràpolis o al Museu del Renaixement. Moltes gràcies, Miquel Bofill, doncs, per explicar-nos-ho, eh?
1: Molt bé, doncs res, a vosaltres per trucar-me.
0: Vinga, bona setmana, que vagi bé, una abraçada.
1: Igualment, gràcies.

0: els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
3: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
2: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
4: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
2: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
5: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
2: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.
6: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
8: Generació Chic.
7: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
1: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
9: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
1: Seguim. Queden 2 minuts i mig per arribar a 3:15. Avui no us podem oferir l'apunt del dia, com us dèiem, que aquest tercer trimestre del curs ens està oferint els dilluns la Júlia Carrascó. De manera que avancem i anem a fer un repàs a la programació de Ràdio Molins de Rei per aquest dilluns.

Vinga, doncs, quan acabem el bon dia i bona hora, que seran les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia amb la companya Sílvia Artés, això per una banda, fins a un quart d'una, i d'un quart d'una a dos quart d'una, aquesta càpsula que tenim els dilluns, parlant d'economia, amb la Jana Vera, companya veïna de Torrelles de Llobregat, que ens acompanya des del mes de febrer. Economia de butxaca, la podeu escoltar durant aquest quart d'hora fins a dos quarts d'una. A dos quarts d'una tenim les històries de la fotografia amb el company David Rius, i a la una, perdoneu, després de les notícies, tindrem els restes de sèrie amb el Josep Lluís Revenga, que aquesta setmana ens proposa cançons relacionades amb els avions. Programa 36 ja d'aquesta temporada 25-26. Avui, per tant, les cançons relacionades amb els avions seran les protagonistes dels restes de sèrie, que podeu escoltar després de les notícies de la una fins a les dues del migdia, amb la locució i tota la feinada que li suposa, evidentment, cada setmana, tot i que ens consta que hi gaudeix i disfruta moltíssim, però des d'aquí, doncs, també el reconeixement al Josep Lluís Revenga, que ens acompanya tots els dilluns des de fa un grapat de temporades. Restes de sèrie. A partir de les dues, notícies en xarxa. A les tres tenim la migdiada, i aquesta tarda a les 4, reemissió del programa Cafè Drom amb la Virgínia Drom i tot el seu equip fins les 5. A les 5, la Margarida Casadesús ens acompanyarà amb el seu programa ja habitual també, La Veu. I a les 6 tenim una nova entrevista de la Bego Floria amb les heroïnes quotidianes, per conèixer dones increïbles que ens inspiren en l'art de la vida, tal com diu el seu lema. Bé, avui la cantant i compositora de la seva pròpia obra, Marta Dauder, serà la convidada d'avui en el programa Heroïnes Quotidianes. Avui, doncs, és cantant i compositora, la Marta Dauder, entrevistada per la Bego entre les 6 i les 7 a les Heroïnes Quotidianes, com dèiem. Més coses. A partir de les 7 tenim la cita amb l'Adrià Rius, la Lola i tot l'equip dels Matussers, que ens presenten el programa Mirant el Cel, el programa dedicat al món dels castells, els dilluns de 7 a 8 del vespre, acompanyant-nos també amb diversos convidats en funció de la setmana, i els podeu escoltar, doncs, de 7 a 8. I després agafa el relleu el Dani Pasqual amb el seu programa Tot Teatre, parlant de l'actualitat teatral, amb entrevistes també cada setmana. El podeu escoltar després de les notícies de les 8 i fins a les 9 del vespre. I a les 9, canvi de temàtica. En aquest cas, la indústria, el món dels videojocs, protagonista el joc per randa, entre les 9 i les 10. I després anem canviant de temàtica, que això ens agrada. Parlarem de ciclisme amb els companys de l'Etapa Reina entre les 10 i les 11 de la nit. El Lluís Àries, el Roger Castillo, el Sergi Soler i el Marc Vives són els protagonistes cada setmana, parlant-nos de l'actualitat ciclista. L'Etapa Reina entre les 10 i les 11 de la nit. I a partir de les 11, canvi també de registre, i en aquest cas el Miquel Tuset ens presenta el programa El Jazz Club de nit fins la mitjanit. Podeu escoltar aquest programa amb les novetats també del món del jazz a casa nostra. I a partir de mitjanit podeu escoltar la reemissió, la repetició del programa, o en aquest cas de l'espai de la tertúlia, dins del programa Bon Dia i Bona Hora. Avui dèiem que tenim la baixa del Jaume Armengol. Esperem comptar amb el Joan Barrios, amb la Genoveva Català, amb el Joaquim Martí i el Ramon Canal per fer, doncs, aquestes reflexions que farem a partir de les 9 i 11 minuts aproximadament fins les 10 del matí, i que repetirem, doncs, de mitjanit fins la 1 de la matinada. A la 1 de la matinada el que farem és connectar, com cada nit, amb ICAT FM. Fins demà a les 7 del matí, que tornem amb la programació pròpia, com bé sabeu, amb la selecció de sardanes que ens ofereix diàriament de dilluns a diumenge, els 365 dies de l'any, el Pere Païssa amb el seu programa La Tenora. Continuem, perquè d'aquí una estoneta saludarem també la Maria Casals amb la recomanació cultural, per recomanar-nos un nou llibre, però abans ens fixem també amb el més destacat que ens ofereixen les diferents cadenes de televisió.

0: El Roger ha fet una selecció, com sempre, i la comentem tot seguit, quan vulguis.
1: Doncs comencem. Bé, us destacarem avui dues pel·lícules que hem pogut trobar perquè ens ha costat el periòdico, que és on solem treure les pel·lícules que fan a la televisió. Doncs avui ha decidit canviar la fórmula del diari i no les hem trobat. En tot cas, sí que n'hem trobat un parell. Una és dins del cinema clàssic que programa la 2, la pel·lícula Tu i jo, que la fan a 4:45, protagonitzada per Cary Grant i Deborah Kerr. És un drama, una pel·lícula també romàntica, que dura 2 hores, de l'any 57, americana, dirigida per Leo McCary, i com us dèiem, amb Cary Grant, Deborah Kerr, Fortuny Bonanova i Marnie Nixon. És una pel·lícula, per tant, que podeu veure a la 2, dins, com us dèiem, aquest cicle de clàssics que hi fan. I el que sí que no ens posen és la sinopsis de la pel·lícula. La que sí que té sinopsis és la que programen més tard, en aquest cas a les 11 de la nit, i ho fan a la Sexta. És aquesta pel·lícula de suspens i d'acció que protagonitza Liam Neeson, La memòria d'un assassino. És del 2022, d'acció suspens, com us deia, dura 2 hores, és americana, i és dirigida per Martin Campbell, a part de Liam Neeson, també hi apareix Guy Pearce, Harold Torres i Ray Fearon. Alex Lewis, que és Liam Neeson, és un expert assassí amb una reputació de discreta precisió. Quan Alex es nega a completar una feina per a una perillosa organització criminal, es converteix en un objectiu. Per tant, aquesta pel·lícula, que veig que originalment es diu Assassino sin memòria. Bé, en tot cas, és l'agafant a les 11 de la nit, com us dèiem, a la Sexta. No hem pogut trobar més pel·lícules, però sí que tenim programació de programes normals que fan també a la televisió. A les 9 de la nit, al 33, tenim aquest programa Català Fàcil. En aquest primer capítol de la segona temporada, el programa explica les salutacions més importants en català, útils per qualsevol moment de la vida i molt importants a l'hora d'arribar a qualsevol lloc i de marxar-ne. Segur que no hi trobareu l'expressió bones, que està molt de moda ara i que és totalment incorrecte en català. També tenim a les 10 de la nit Crims, a Televisió de Catalunya, Secret de Família. Estem al 2007, a Corbera d'Ebre, quan García Arriola coneix una noia per internet a través d'un antic sistema de missatgeria. Xategen, connecten i es veuen un parell de vegades. La relació avança fins que algú decideix intervenir per aturar-la i el Juan és assassinat a trets. Durant mesos, el crim queda ocult darrere una versió còmoda, una desaparició voluntària que en realitat no ho és. El cas es tanca ràpidament i passa pràcticament desapercebut, però una confidència posa al descobert un pla premeditat i el tràgic desenllaç. És l'últim programa d'aquesta temporada del Crims a Televisió de Catalunya. Això serà a les 10 de la nit. També a aquesta hora, al 33, tenim La Renaixença, amb el Peyu, que dedica el programa al Paracaigudes, i conversa també amb Àlex Cribiller. A 3:15, si no ens movem del 33, tenim Matusalem, el doctor Pere Solés. És un cineasta amoïnat pels símptomes d'envelliment que comença a patir i s'endinsa en una investigació per descobrir com aturar-los per tal de viure una vida plena i també més llarga. Anem també a les 11 de la nit, en aquest cas a 4, amb el programa En Guàrdia, que inclou El Caso de Wafa. El programa parla del crim de Wafa Seba, una jove de 19 anys de qui es va perdre el rastre el novembre del 2019 a la localitat valenciana de Carcaixent. La mare en va denunciar la desaparició, convençuda que els amics de la seva filla amagaven alguna cosa. Per tant, avui, nit de True Crime, tant a Televisió de Catalunya com a 4. I a partir d'aquí, doncs, ja no hem trobat més programes. Sí que hi ha Masterchef, crec que avui a la 1, però no apareix. A les 11 de la nit tenim Masterchef a la 1, però no apareix tampoc la sinopsis. Per tant, ja està tot posat sobre la taula, Oriol.
0: Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies, Roger. Amb tot això ens hem situat ja a 7 minuts i mig per arribar a les 9 del matí.

0: Abans d'arribar a les 9, com sempre, la recomanació cultural. Els dilluns parlem de llibres i ho fem acompanyats de la Maria Casals. Hola, Maria, bon dia i bona hora.
1: Bon dia. La recomanació d'avui és un breu assaig. Es mengen els gats, una càpsula sobre les narratives de la ultradreta. Publicada aquest març passat per Ara Llibres, a Càpsula, el seu segell d'assaig breu. Em va cridar l'atenció el títol. Es mengen els gats. Em va recordar aquell "Els xinos es mengen els gossos" de fa uns quants anys. Em va semblar que totes dues frases, la dels gats i la dels gossos, tenien alguna cosa en comú. I una mica per curiositat vaig llegir-ne la contraportada per saber de què anava. Aquest assaig, però, va més enllà. Tracta sobre una realitat actual preocupant que val la pena conèixer. Seran les paraules de la pròpia autora les que ens explicaran de què va "Es mengen els gats". Escriu Míriam Cano a l'inici. El títol d'aquest llibre és una provocació, però no me l'he inventat jo. Són paraules textuals de Donald Trump en un discurs en què acusava els immigrants de Springfield de menjar-se els gats i els gossos de la gent que hi vivia. És també un eco dels discursos que han circulat en diverses èpoques i països per demonitzar l'altre. Diuen que arriben per destruir-nos, que no volen adaptar-se, que ens volen robar, contaminar o imposar la seva cultura, que porten malalties, que són poc nets, que no són del tot humans, i quan ja no queden arguments, que es mengen els gats. I com pot ser que després de tot el que sabem, la mentida torni a triomfar? No vivim, suposadament, en l'era del coneixement, amb totes les dades a la nostra disposició i mil fonts per contrastar? I tanmateix torna a triomfar. I ho fa amb força, amb una cara nova, amb nous altaveus i amb discursos reciclats. Aquest llibre no només va de les mentides concretes, sinó de la seva arquitectura, de com es construeix una narrativa capaç de trencar la realitat, de fer-la maleable, de com un relat pot convertir el veí en sospitós, el dissident en traïdor, la víctima en amenaça. És un llibre sobre la postveritat, sí, però també sobre la postempatia. Jo no sóc ni politòloga ni filòsofa. El meu camp és el relat, la literatura. És per això que demano disculpes si algú hi troba alguna inexactitud, alguna cosa que calgui matitzar. He escrit aquest assaig des de la certesa que, ara mateix, la forma més eficaç de resistència és la resistència a la mentida. No hi trobareu un manual d'autoajuda per sobreviure al feixisme modern, ni un recull de teories sociològiques o polítiques. Hi trobareu, en canvi, una exploració del relat com a arma política, una dissecció de la mentida eficaç, del llenguatge que busca activar, no comunicar, del discurs que va directe a l'emoció i es riu de la raó. Perquè la veritat, avui, ja no habita el centre del debat, sinó una perifèria desorientada, confusa, atrapada en una guerra de percepcions. I si no entenem com hem arribat aquí i com s'ha construït aquest camí, serà difícil sortir-nos-en. M'agradaria pensar que aquest llibre és una invitació a escoltar millor, a desconfiar dels discursos simples, a reconèixer el moment exacte en què la por es disfressa de fal·làcia. Perquè no cal que us digui que ningú no es menja els gats, però si no vigilem, pot ser que uns quants se'ns sospeixin la realitat sense que ni ens n'adonem. Recordeu, Es mengen els gats, de Míriam Cano, publicada per Ara Llibres. Una breu reflexió sobre com i per què la ment humana assimila millor una mentida ben construïda que una veritat incòmoda. Per això, resistir al relat autoritari exigeix tornar a omplir el llenguatge de veritat. Bon dia i bona setmana tingueu.
0: Fantàstic, moltíssimes gràcies, Maria, per aquesta recomanació que ens va perfecta, perquè avui trucarem la Míriam, precisament. La Míriam serà aquest proper divendres 15 de maig a la llibreria 100 Vides, al carrer Verdaguer, a les 8 del vespre. No pas per presentar aquest Es mengen els gats, sinó per presentar el Metamorfosi, que és una novel·la que va publicar l'any passat, que són dues, són dos viatges que va fer el Peloponès, a Grècia, i explica, de fet és un relat dels viatges que hi va fer i sobretot de les emocions i de les vivències produïdes en aquesta zona de Grècia. Per tant, serà a Molins de Rei, doncs, aquest proper divendres a les 8 a la llibreria 100 Vides. I d'altra banda, doncs, aquest fa un any pràcticament que el va publicar, encara no, i fa pocs mesos que ha publicat aquest assaig que ha citat avui la Maria, Perfecte, es mengen els gats, que el podeu trobar per Ara Llibres. En parlarem a partir de les 11 aquí al programa. Ara farem una pausa per escoltar les notícies de les 9 i de seguida la cançó del dia que ens proposa avui el Toni Ramoneda. A banda d'això, la tertúlia d'actualitat i a més tenim l'espai polític del dia Preguntes amb Molins en Comú Podem. Avui no tindrem finalment el Gerard Dordes per un bon motiu que ja explicarem, però en tot cas doncs farem alguna remissió d'alguns dels espais que hem compartit amb ells, si podem. Farem un cafè amb el comerç, això sí, amb l'Helena Artacho. Tindrem també el Miquel Casas amb la màquina de la Penny a partir de 11:15 i la Glòria Massana amb els llibres que han canviat el món. Tot això, el que ens queda de programa fins les 12 del migdia, aquí, a Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Una pausa i tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat a la xarxa que el principal objectiu de Hansi Flick ara és guanyar la Champions.
2: El Barça juga dimecres a Vitoria contra l'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. Aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant, i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
1: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les pròximes hores. Tot i això, un dels passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units ha donat positiu i un altre també té símptomes lleus. I l'activista Saif Abu Keshek, membre de la flotilla, va arribar ahir a Barcelona després de diversos dies detingut i va anunciar que tornarà aviat a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. Abu Keshek va denunciar la impunitat d'Israel i la complicitat dels governs occidentals amb la intercepció de la flotilla. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. I en mobilitat, en aquests moments, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'intensifiquen per un accident, en aquest cas a la B20, que deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, la C33 a Montcada, una avaria també deixa un vehicle al voral i dificulta la circulació en aquest punt. A banda, lentitud també a la C32 a Sant Boi de Llobregat, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C58 a Sabadell i finalment a la 2 a Pallejà. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 9.
4: Informació local.
3: Demà dimarts comença un cicle de xerrades a càrrec de la Guàrdia Urbana sobre prevenció de robatoris i estafes a les persones grans. Les xerrades es faran dimarts, dimecres i dijous. Dimarts, al Casal d'Avis, 1 de maig, a 6:45 de la tarda. Dimecres, al Casal d'Avis, a la Riera Bonet, a 10:45 del matí. I dijous, també, a 10:45 del matí, a la Federació Obrera. 3 dies amb el mateix tema de xerrada, en diferents opcions, en funció de les necessitats de cadascú. La primera, demà dimarts, al Casal d'Avis, 1 de maig, a 6:45 de la tarda. També demà dimarts continua el cicle de xerrades per promoure un bonus als medicaments. En aquest cas es parlarà de què cal saber de la hipercolesterolèmia demà a 5:45 de la tarda al Molí. I també demà Esquerra Republicana organitza una xerrada amb el president del partit, Oriol Junqueras, que farà una trobada amb la comunitat paraguaiana demà dimarts a les 7 de la tarda al Rincón Guaraní, a l'Avinguda Barcelona 52. I també de cara a dimecres a les 12 del migdia la Coral Cordona farà un concert al centre de dia, i de cara al cap de setmana ja Molins de Joc s'organitza una jornada Molins en Joc diumenge a la planta baixa del Molí durant tot el dia, amb 50 taules amb jocs infantils, familiars, per experts, jocs de rol, botigues, sortejos i food trucks. Per tant, una jornada de jocs de taula aquest diumenge a la planta baixa de l'edifici del Molí. La farmàcia de guàrdia avui dilluns és la del Passeig, que està al Passeig Pimargall número 11.

0: que aneu acumulant us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga, els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
3: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
2: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
3: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
2: Informa't al Molí Jove.
4: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.

0: cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
1: Bon dia i bona hora. Avui a la cançó del dia ens recordem Bob Marley, que va morir tal dia com avui, un 11 de maig de 1981. Bob Marley és una figura clau en la música dels últims 50 anys. Tot i morir amb només 36 anys, havia deixat un llegat impressionant pel que fa a la seva música, però també al seu pensament. Va ser una de les persones que va portar més enllà el moviment Rastafari, nascut a Jamaica, com ell. De totes les cançons possibles que podríem escoltar avui de Bob Marley, podríem triar el No Woman No Cry o aquell Could You Be Love, amb una mica de base més, potser, que ens feia ballar una mica més amb aquest moviment, doncs el que dèiem, d'aquest reggae jamaicà. Però triarem el Three Little Birds, aquests tres ocellets, amb aquella frase del Don't Worry About a Thing, és a dir, no et preocupis massa, si al final tot sortirà bé. Això surt, com us deia, d'un àlbum de 1977, Exodus, que és sens dubte la seva obra mestra més important. Des d'aquí sortia aquesta cançó, Three Little Birds, aquests tres ocellets que estan allà amb una branca veient que la vida passa i que tot va bé i que no passa res i que segur que tot anirà bé.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dilluns 11 de maig de 2026 la compartim amb el Joaquim Martí. Bon dia i bona hora, Joaquim.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia, Genoveva Català.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Ramon Canal.
3: Molt bon dia i visca el Barça.
0: I bon dia, Joan Parrios. Bon dia.
4: Bueno, doncs bon dia i bona hora.
0: Endavant. Molt bé, és que ja sabem que tens ganes de parlar del Barça, però que en parla tothom.
3: Bueno, ja està, doncs.
0: Ja està.
3: Jo puc dir-ho o no?
0: Endavant.
3: La primera vegada que es guanya una Lliga, ja sigui Barça o Madrid, en un enfrontament directe.
0: Bé.
4: Sí, sí.
3: Per tant, ahir vam guanyar la Lliga,
0: sí,
3: a casa, i contra el Real de Madrid, com diu el Cristóbal Soria.
0: Sí.
3: Per tant, contentíssims.
4: Partit històric, per tant.
3: Partit històric.
0: Tan històric que la Beva s'acaba de assabentar,
3: bueno,
0: que el Barça va guanyar la Lliga.
3: Aviam, comencem la setmana, un moment. La Beva va a un altre...
0: Sí, és un altre ritme.
4: Un altre ritme.
3: Té vida pròpia, no... Però comencem bé.
0: I has dormit tranquil·la, no? Excepte un soroll, no?
2: No, aviam, precisament vaig acabar posant al WhatsApp de la comunitat de veïns que no eren hores de tenir la rentadora engegada. I resulta que era un helicòpter, el soroll aquest.
3: Sí, sí.
1: Va estar una bona estona.
2: Ostres,
1: va estar
2: una bona però estona, és que era una cosa.
0: Sí?
3: No, no. Bueno,
0: sí. I a quina hora parlem?
2: A 3:15 a les
0: 3:11.
3: Quan va acabar el...
2: 3:15, sí, sí.
3: O una mica abans, sí.
2: Sí, sí. Jo em poso al llit, allò que estava...
0: Sí.
2: I cop i volta sento aquest soroll i penso, serà...
3: Però molt soroll, eh?
2: La gent a engegar la rentadora aquesta
3: sola. Molt soroll, eh? I una bona estona, eh?
0: Sí. Ah, doncs no. No me'n vaig assabentar.
2: Però sabem què feia l'helicòpter?
0: No ho sabem, no ens ho han explicat.
3: Ara és el diuen-diuen, i per tant jo no entraré en el joc
4: del diuen-diuen.
2: Jo he llegit... Que estava vigilant els terrats,
1: buscava professors i
3: mestres. El diuen-diuen, jo ja, amb el meu pare en Pau Descansi, que el que es deia al matí al Cardona, amb el que es deia al vespre al Foment, ja no s'assemblava amb res, diguéssim. Clar, d'un foradet a 11 de setembre a la nit s'havia ensorrat 11 de setembre.
2: Hi havia un pou.
3: Llavors el diuen, no, que si estaven vigilant...
0: Per tant, no era una rentadora, eh?
2: No era una rentadora, això ho tinc clar.
0: Això està claríssim. Va rebre alguna observació per part del grup de veïns?
2: No, perquè llavors... No, ara després miraré si és... Però una veïna que m'he trobat pel carrer sí que m'ho ha comentat, vull dir que bueno, era un helicòpter. Jo orsai, no, ni idea.
3: Els veïns volen viure tranquils, per tant, comentaris a la Beva els justos, diguéssim.
0: Correctíssim.
3: Correccions a
0: la Beva. Si no hi haurà pentinades, eh?
3: Oh, home,
2: no.
3: A ver, ¿usted sabe con quién está hablando? Doncs exacte.
2: No,
0: tot i que ha vingut tocada, ara ho explicarem pels...
2: Bueno, estic moquejant, encara no sé si ho noteu.
0: El passar pel terraplè,
2: passes pel terraplè. Bueno, per Sant Jordi va ser epopeia.
0: Això sí. Però ara...
2: Però ara també es notava molt, jo ho noto molt.
0: Sí.
2: No sé, el primer moment em ragen els ulls i el nas, vull dir, ja està. Després ja ho...
0: Fruit dels plàtans.
2: Sí, dels plataners aquests. Sí,
4: bueno. Ja fa
2: mira que fa goig i que fan sombra i que va bé.
0: I em deies, mira que hi són des de l'any 91, no?
2: Bueno, ara comentàvem que la urbanització del terraplè es va fer a començaments del mandat del Pep Genés. Per tant, no sé si era el 91... Sí, ho recordo perfectament, perquè vam haver d'acordar canviar
0: atenció,
2: una subvenció
0: això,
2: que teníem,
0: sí, sí,
2: que era una subvenció que ens hagués permès fer un edifici on hi havia el matadero, l'escorxador.
0: A l'escorxador hi hagués hagut l'Ajuntament.
2: L'Ajuntament, o unes oficines. Era una cosa així d'aquestes, que el tema de la centralitat de la plaça de la Vila no es belluga, perquè té centralitat, és evident, perquè per algun dia en la plaça de la Vila. I aleshores, aquell, em sembla que era un puos, o una subvenció d'aquestes, es va reconvertir per urbanitzar el terraplè.
4: Es va iniciar abans. El cobriment del canal.
2: No, el canal estava cobert. El que necessitaves...
0: Sí, sí, sí.
2: El que necessitaves és el tema de... La part urbanitzadora de superfície.
4: Que sí.
2: No, i tant, la cobertura és dels mandats primers del canal.
3: Del 81.
2: I el pas nivell, que vam tenir la sort...
4: El pas nivell va ser anterior.
2: Vam tenir la sort... Tant una obra com l'altra es va tenir... el no de l'oportunitat, perquè, per exemple, el pas nivell, mireu a Sant Feliu, que van començar-ho a dir la mateixa època, quants anys han trigat, i aquí...
4: Era més complex, també, el de Sant Feliu.
2: Sí, a part de la complexitat, és que era el moment en què es anava a fer la doble via.
4: Sí, sí,
2: i llavors
4: sí,
2: es va ser oportú i, va ser possible fer el pas.
3: És que hem de recordar als
0: oients
3: que la doble via arribava fins a Molins.
2: Sí,
4: sí.
2: Sí, sí.
3: A partir de Molins hi havia una via.
2: Sí, sí.
3: Mm-hmm. Jo ho recordo perquè jo vivia al carril.
2: Clar.
3: I recordo quan,
2: I ho veies,
3: quan estaven...
2: El trànsit. Sí, sí.
3: No, i quan estaven fotent els papinos en el túnel per fer
2: la doble via.
3: Clar.
2: Sí, sí. Vull dir
3: i el cobriment de la via recordo perquè quan es va inaugurar, mm-hmm, que llavors el cap de la Guàrdia Urbana era Lluís Carrasco.
2: Sí, és possible.
3: Jo estava a Valladolid sirvient de la pàtria.
0: Val.
3: Per tant, recordo que va ser l'any 84.
0: 84,
2: jo estava,
0: sí.
2: Jo d'aquesta inauguració me'n recordo de l'anècdota que el Pujol ens va aterrissar amb helicòpter.
0: Ah, 84, això sí que era...
3: El primer és del 85,
2: Perquè l'obra, com que es va pactar amb la Generalitat Provisional, es va inaugurar amb la presència del Terradellas,
0: uh-huh,
2: amb la presència del president de la Diputació, que havia sigut alcalde d'Igualada,
0: sí.
2: Ara no en surt
0: Antoni...
2: Antoni Dalmau.
4: Dalmau, sí.
2: Amb el Dalmau, bueno, hi havia de l'àrea metropolitana hi havia el Pasqual, hi havia la Mercè Sala, hi havia...
3: La Flor i Nata.
2: Tothom, vull dir, perquè es van posar d'acord tothom, vull dir, tothom va ajudar a fer això, vull dir, no, hi havia unitat amb aquestes coses, eh? I el Pujol no arribava a temps perquè venia a un altre lloc i ens va venir amb helicòpter. I a més, no és cap... Vaig tenir uns problemes de protocol amb el cap de protocol de la Generalitat perquè hi havia el Terradellas, amb un tac de cuernos que tenia, perquè és que era això... allà asseguts amb la que llavors era la secretària de l'Ajuntament, perquè van dir vostè és la responsable del protocol, però el responsable des del punt de vista administratiu és el secretari de la corporació. Vull parlar amb el secretari de la corporació. Cati, vine cap allà. Mm-hmm. I llavors allà explicant, això s'ha fet així perquè això es va gestar d'aquesta manera. I al final va anar a la mar de bé. I no sé si us en recordeu que en la inauguració del Pas Nivell es va fer una com mini primera mostra, i ho dic ara respecte amb el bé de gust, de degustació que diferents restaurants van oferir. Es van fer unes carpes i va haver-hi uns tastets.
3: Dels quals no en queden cap.
2: Bueno, és una altra època. No, sí, Can Tinturé.
0: Igual Can Tinturé és l'únic,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí.
2: Però, vull dir, que bueno...
0: Han quedat una mica remullats al bé de gust, sobretot dissabte a la tarda.
2: Home, i tant, sí. Pobra gent. Bueno. Sí, sí, és una mica... Bueno, és que el temps és com...
3: Bueno, el maig cada dia un rac.
0: Sí.
2: Sí, sí, sí. Però sap greu, perquè és una celebració...
3: Sí, però tot el que fas a primavera ja saps el que t'exposes,
2: diguéssim. Sí, tens el risc.
0: Sí, sí. Tot el que per tancar no es va acabar fent cap equipament aquí al
2: escorxador. A l'escorxador, no, fins que es van fer els habitatges aquests, que això hi ara els 2000,
0: sí.
2: I l'oficina d'atenció ciutadana. I, en canvi, jo, veiam, mirat
3: perdó,
2: en perspectiva...
3: Perdó, els habitatges... que és de lo millor que s'ha fet a Molins de Rei.
0: Caram!
2: Sí.
3: Els habitatges de la gent gran, home.
2: Sí, sí.
0: També es van fer amb aquella promoció del Ramon Llull per gent jove, no?
2: Sí, exacte. Sí, sí.
3: Però...
2: Bueno, no, ara s'estan fent a les Guardioles construccions amb una bona destinació des del punt de vista social,
0: sí.
2: I després des del punt de vista de tècnica constructiva, superinteressant.
3: Sí, sí,
2: eh?
3: Però jo em refereixo que posaves la gent gran a viure allà, que estaven al centre, amb la Guàrdia Urbana
2: cada
3: al costat,
2: cosa...
3: al mercat, a l'altre.
2: Sí.
3: És a dir,
2: no,
3: persones que el 90% tenen,
2: sí, sí,
3: problemes
2: de mobilitat.
3: Que en,
2: sí,
3: molts,
2: sí,
3: casos estan soles.
2: No, jo sé de molta gent gran.
3: Estan soles perquè
2: diu...
3: no les va veure ningú més enllà
2: no.
3: de que tinguin una treballadora social de l'Ajuntament. Sí. Per tant, que estiguin allà. Em sembla, allò,
2: sí,
3: a mi em sembla una de les millors coses que s'ha fet a Molins en molts anys.
2: És una
3: jo dic
2: bona...
3: per experiència, perquè el meu pare hi va estar visquent fins que va morir.
2: Sí,
3: eh?
2: Sí. No, jo, a més a més, el tenies allà de tertúlia de
3: Home, allà al Cardona, del Cardona al Foment, i el diuen, exacte. És que,
2: ja està. Bueno, ell s'ho passava bé.
3: Bueno, escolta. I al carrer Major, que hi havia el Rocco, que li dèiem al bar dels alcaldes, perquè allà se sentava el millor de la pleiada aquella de mon pare, i clar, tot el que passava per allà pillava. Nen, vine.
2: Bueno,
3: tu que saps.
0: Bé, escolta, l'Associació Obrera ho ha anat a fer una visita interessant, no?
3: Dissabte vam fer una visita guiada a la Model.
0: Sí.
3: A més, gràcies a un membre de la Junta, el Carles Martínez, uh-huh, vam poder fer-ho amb l'Associació Catalana d'Expresos Franquistes.

0: i després el van tornar a detenir el 77, que no va reeixir perquè evidentment ja estava la llei d'amnistia, però el van tornar a detenir de totes formes per terrorisme una altra vegada, perquè seguia, es veu que seguia sent militant del SUC, per tant, clar, era un rojo separatista, judeo, masónico i totes aquelles conspiracions que hi havia. I a més hi ha l'exposició dels 50 anys, una exposició que, de l'Andreu Maiaio i altra gent, que és una exposició que està fins al juliol, m'has dit, Deva, sí. Jo no ho recordo.
1: Sí, sí.
0: Jo recomano.
1: A mi m'han dit que, per dir-ho d'alguna manera, s'inaugurava l'entorn del 20N, sí, i es tancaria l'entorn del 18
0: si
1: de juliol.
0: Si algú pot, jo recomano, recomano molt que la vagin a veure, aquesta exposició, perquè val molt la pena. I si tens la sort de poder fer la visita amb una persona que ha estat allà empresonada, tot i que després surts amb molt mal cos, eh?
1: Bueno.
0: Perquè surts d'allà colpit, perquè a més veus les cel·les que estaven pensades originalment per una persona, que evidentment a l'any 39, després de la guerra, n'hi havia 25 a cada cel·la, però que quan en aquell moment aquell noi va estar, eren 3 per cel·la. 3 per cel·la, amb una pica per rentar-se les mans i un forat a terra, és a dir, sense cap tipus d'intimitat. Bueno, és tot anar degradant a la persona, no? Però també t'ensenyaven el lloc on podien rebre les visites, és a dir, parlar, que quan ho va agafar la Generalitat ja van fer habitacles, diguéssim, com a espècies de locutoris, però que en aquell moment era tot obert. Per tant, allà entraven 40 persones, a veure, 40 presos, i clar, allà hi havia un jaleo que no hi havia. I després també vam poder veure la paqueteria, que és l'habitacle on van assassinar a Puig Antic.
2: Bé, bueno, hi heu anat a veure-la? Des de que...
3: No, jo encara no.
1: Jo la Model sí que he fet, perquè sí. L'altra exposició que es va fer de la Generació Top, que per cert no té la mateixa visibilitat que tenia la Model, però està al Centre Cívic Mas Lluí, aquí a Sant Feliu, on gestionem l'espai, el
2: Centre d'Estudis.
1: I els espais aquests que explica el Ramon, bueno, t'impressionen una mica, vull dir, la veritat és que t'impressionen. I de l'exposició del Maiaio, en sé les coses que ell en algun moment ha referenciat de com la treballaven, jo intueixo que igual més endavant aquesta exposició és pot rotar, perquè jo crec que ho hauria de ser. Aquesta és la meva opinió, perquè a més em sembla que el finançament ha estat Ajuntament de Barcelona i Diputació, i per tant almenys en l'àmbit de la... I no sé si el memorial també hi ha intervingut. Vas veure si hi havia el logo? Perquè igual sí.
0: No m'hi vaig fixar.
1: Però inicialment la despesa forta, perquè a més em sembla que va ser per la Mercè o no sé quan que el pregó el va fer el Maiaio.
0: Mira, no m'hi vaig fixar perquè quan arribes a l'exposició nosaltres ja havíem passat tantes coses i ens havien explicat tant que ja costava veure segons què.
1: Però l'exposició està molt bé.
0: Anaves rumiant i anaves pensant.
1: Segur, perquè...
0: Perquè, clar, hi ha fotos inclús de les tortures que teòricament la Model no es torturava. És a dir, ells et deien que quan entraven a la presó era un alliberament perquè sabien que allà no els atonyinaven, que mentre estaven a la Direcció
1: la
0: General... Però, clar, es veu que sí, que segons qui sí, i clar, hi ha algunes fotos d'alguns tipus de tortura que dius...
2: Bé.
0: Potser no hagués vingut, perquè...
2: Avancem, perquè llegíem el Nacional abans, els diaris digitals, que anem a parlar de... És un més intens pel que fa al sector educatiu. 17 jornades de vaga previstes als centres d'educació des del passat 7 de maig fins al 5 de juny, aquesta setmana... N'hi ha diverses, i paral·lelament ha transcendit que Interior ha admès múltiples actuacions dels Mossos durant les vagues educatives del mes de març. El sindicat USTEC assegura que el govern té un problema democràtic greu, i és que el Departament d'Interior ha admès nombroses actuacions dels Mossos d'Esquadra durant les vagues de docents, que es van produir el mes de març, arreu de Catalunya. Segons un informe remès al Parlament en resposta a una pregunta de la CUP i difós pel sindicat USTEC, la policia va intervenir en diverses mobilitzacions, especialment a Barcelona, on es van identificar 27 persones, es van presentar 10 denúncies i dues més es van tramitar en aplicació de la llei Mordassa. A més, els agents van enviar 4 diligències informatives al jutjat i van aixecar un acte d'intervenció de material pirotècnic i van elaborar 16 actes de recollida de dades vinculades a reunions i manifestacions. Les

0: Actuacions policials també es van estendre a diverses poblacions, entre elles Molins de Rei, per cert, i pel sindicat USTEC el contingut de l'informe diu és especialment greu perquè assegura el Departament d'Interior reconeix que no existeix cap document específic amb els criteris pels quals els Mossos permeten o deneguen talls de vies. És a dir, actuacions policials, identificacions i actes contra docents, però sense criteris públics clars. Parlen d'opacitat absoluta, segons denuncia aquest sindicat, USTEC, que també critica que moltes de les actuacions policials no estiguin vinculades a episodis de violència, sinó a manifestacions no comunicades, talls de via, modificacions de recorregut o identificació de persones considerades organitzadores, portaveus o responsables. En plena polèmica per la infiltració, també, que és una altra de les qüestions, d'agents dels Mossos en assemblees de docents, USTEC considera que aquest informe reforça la seva denúncia sobre un suposat patró de repressió contra el professorat mobilitzat. No estem davant d'un fet aïllat, diuen, sinó d'un patró de persecució política i policial contra el professorat mobilitzat. M'aturo aquí, s'aixequen mans, sí, sí, i m'agradaria doncs reflexionar-hi al respecte a aquesta qüestió.
1: Diverses coses.
0: Ramon, una, diverses qüestions, a veure.
1: Que amb una majoria al Congreso de los Diputados democràtica, no dic d'esquerres, democràtica, la llei Mordassa encara estigui vigent, és una vergonya. Això, com moltes altres coses que ja s'haurien d'haver arreglat i no s'han arreglat, no?
0: Sí.
1: Això és el primer. El segon, les infiltracions s'han fet sense ordre judicial. Llavors està bé que ens comencem a mirar el Malic en lloc de mirar no sé on, perquè això quan ho fan els governs de dretes, del PP i de... posem el crit al cel. I quan ho fa un govern d'esquerres, doncs sembla que... doncs no. No, no. S'ha de criticar amb la mateixa fermesa, ho faci qui ho faci. I a més amb sindicats de docents, que són els que estan ens educant els nostres fills, filles, nets i netes. Que és que no són ni etarres ni res de tot això. Que jo sàpiga, vaja, igual m'he perdut. I si vosaltres us ho coneixeu, ja m'ho direu. No? Per tant, i a més jo vaig sentir l'altre dia les declaracions de la consellera d'Educació, que he de reconèixer que toca molt bé el violí, i sí, sí, no, és una violinista de nivell, eh? No, sí, he parlat amb Interior, bueno, esperem, no, jo plena confiança amb els Mossos, i dius, escolti'm una cosa, vostè és la consellera d'Educació, té un problema molt greu, vostè ha de demanar explicacions a la Conselleria d'Interior i a la Direcció General dels Mossos. I si s'han fet infiltracions en assemblees de docents sense ordre judicial, qui les ha demanat? És a dir, qui les ha fet fer?
2: Qui
1: les ha permès? Al carrer. Al carrer. Peti qui peti. Però de què estem parlant? Mm-hmm. Perquè si això ho fa un govern del PP, en fi, aquí muntem un cirí del set, eh? Llavors, quan ho fem les... És a dir, les esquerres hem d'entrar en el joc aquest repressiu de... No, sisplau. I tu saps que jo defenso que hi ha d'haver-hi ordre, i hi ha d'haver-hi... És a dir, que el Can 60 no l'he defensat mai. Ara, hòstia, que estem parlant d'un sindicat de docents. No, és que... Jo no he sentit mai infiltracions al sindicat de maquinistes, eh? Que paren els trens i foten la vida en l'aire de 400.000 persones. No he sentit mai una infiltració.
3: Les infiltracions totes fan menja, són filtracions, però bueno.
1: No, però que s'infiltrin agents de la policia en un sindicat de maquinistes no ho he sentit mai.
0: A veure, Joaquim.
4: No, aviam, tot plegat. La llei Mordassa, bueno, és una cosa que d'entrada jo crec que no és democràtica, i per tant, el que li apliquen depèn del criteri d'aquell senyor amb gorra o no, que, i des de la cosa més tonta, que són 600 euros en amunt, i es tens un problema, perquè al final la càrrega de la prova és contra teu, i qui s'hi ha trobat sap de què va. Jo quan vam tindre el problema amb lo de la Junquera,
0: sí,
4: ja el primer que em van dir els de la Guàrdia Civil és: si el juez no nos da la razón, le aplicarem la ley de seguridad ciudadana, 30.000 euros.
1: I endavant.
4: Això allà hi està, l'acte que em van fer. I es van quedar tan amples. I ja està. I això és realment, si fos això, no, és que al final això ha acabat amb no res, però podia no haver acabat així, no?
1: Sí,
4: si trobes un problema, el tens tu, no? I bueno, després jo penso que ja fa dies que s'estan passant unes línies que no s'haurien de passar, és a dir, posar-se amb sindicats de docents o posar-se amb associacions ciutadanes. És a dir, jo ara l'altre dia sentia a la televisió que deia, no, és que gràcies a fer això es va un atemptat terrorista. Bueno, per això està, per fer aquestes coses, però han de tindre una mica de proves i de coherència, perquè al final...
1: Sí, crec que els sindicats de docents no estaven preparant cap atemptat, que jo sàpiga.
4: Que no, jo també tinc aquesta sensació de que no, però al final ja és... Bueno, que ens els podem trobar al cafè, prenent el cafè amb nosaltres, i això, siguin els Mossos, sigui qui sigui, és una cosa que no pot ser i no ha de ser, i per tant, mani qui mani, perquè ja no és les esquerres, és dir, els demòcrates, això ja no es pot permetre.
1: No ho hem de permetre.
4: I, a més, si ho foten, a més, malament, perquè si els enganxa, és a dir, les de les infiltracions, a sobre, que t'enganxin és que ho fots fatal, no? I per tant,
1: sí.
4: Aquí algú hauria de dues coses, assumir responsabilitats i vetllar perquè això no succeeixi, i això no ens pot dir, no, que gràcies a això es va evitar, evidentment aplaudit, el pitjor que es va evitar, però... penso que no ni estan pensats, ni diu que hi ha cap llei ni cap protocol que els empari ni res. Per tant, qui s'hi troba, allà hi és, no? I que els representants polítics i policials xiulin en aquests moments, doncs, bueno, però no és ara, és això, ha passat amb el procés, ha passat després amb les associacions veïnals, bueno, s'han ficat per tot arreu. Per tant, algun problema tenim que s'ha d'adreçar.
3: Aviam, jo vull dir diverses coses, sí. Aviam si les dic adreçadament. La primera cosa, la que em preocupa més, sí, de totes, és com acabem aquest curs. Em preocupa des del punt de vista del que significa el sistema educatiu i el que significa per les famílies el calendari que hi ha al davant. És a dir, em sembla que si queden 3 o 4 dies lectius ja és prou.
1: 13 em sembla que són 13, sí.
3: No sé, és a dir...
1: 18 desapareixen,
3: que,
1: sí.
3: Que hi ha una situació que la gent familiarment treballa, etc, que evidentment reposa en moltes ocasions a les espatlles d'avis i àvies, sí. Vull dir, aquesta és una realitat, i després el que significa la pèrdua de dies lectius, és a dir, suposo que qualsevol docent, quan es posa a programar un any, té uns blocs i uns objectius i per tant hi hauran unes parts que potser no es acabaran de cobrir prou d'objectius. Per tant, aquesta és la prioritat, i com que aquesta és la prioritat, a mi el que em preocupa és que, en comptes de posar el focus a aquesta prioritat, tinguem tanta dispersió de focus. I per tant, ja ho vaig dir l'altre dia, hi ha un acord que és una base, que hi ha uns determinats sindicats, perquè hauríem de fer números, el percentatge que parlen d'acord i de consultes que s'han fet amb els docents sobre el que està acordat és molt elevat, i ara hi segueix havent-hi un descontent, i la prova fehaent és que existeix
4: amb les aturades i les vagues,
3: la tens, vull dir que no, això no cal negar-ho, i l'altre dia jo deia, s'ha de veure com es canalitza aquest desacord, perquè el que no m'agrada que es canalitzi és a les esquenes de les criatures, i ara està canalitzat a les esquenes de les criatures. Aquest és el primer tema, per tant, aquest és el tema important per mi, aquest és el tema important. L'altre, que és històricament com es treballa des dels cossos policials, és tot un tema. Té a veure amb determinats antecedents, és a dir, d'estos lodos, estos polvos. Vull dir, s'ha gestat un determinat model. Sembla ser que determinades forces polítiques estan demanant la dimissió d'en Trapero. Bueno, hi ha la responsabilitat política, que sempre és la màxima i és el que ha de respondre el polític, però després tens tot el quarto de guàrdia. I aleshores aquí hi ha uns determinats hàbits que crec que no són de rebut, és a dir, a més, no són de rebut, ara ho diré molt mal dit i la gent m'entendrà, perquè avui en dia això no és necessari. Vale? Te'n pots enterar? Vale? És a dir, m'ensenyala el mòbil el Ramon, i per tant penso que si de cas per favor, que es modernitzin. Vale? Si és que volen estar. Perquè també us diré una cosa, en aquest cas no, però des del punt de vista de la seguretat ciutadana, la filtració dels cossos policials en determinades organitzacions, no estem parlant de la disconformitat dels docents o de qualsevol col·lectiu social, és una tècnica, però és una tècnica que avui en dia té, per fortuna, que pot tenir unes determinades eines diferents. I no dic que s'hagi de fer servir tampoc en tot, hi ha d'haver uns principis ètics.
1: Però i que sempre es fa amb el beneplàcit d'un jutge.
3: Exacte. Per tant, jo crec que aquí...
1: S'hauria.
3: Bueno, però ara, jo no tinc ni prou informació, ni prou formació per parlar a fons de les tècniques policials. I, per tant, és opinió com a ciutadana que tendeixes a protegir-te. Jo després de tota una vida i d'haver treballat a favor dels Mossos d'Esquadra, de que hi hagués una policia aquí a Catalunya, és a dir, i d'entendre que són necessàries les forces de seguretat, no faré la demagògia de dir que no són necessàries,
1: no.
3: Però a mi, quan veig un uniforme, encara m'imposa. Per tant, vull dir, crec que aquí el govern s'ha de seure i ha de reflexionar i ha de fer una miqueta un canvi de viratge per situar on està la prioritat. I per mi, on està la prioritat és on jo dic. És a dir, jo vull que, si és possible, s'arregli abans, quan abans, que hi hagi un referendo de l'acord i s'hi afegeixin els punts que són necessaris i un de... I ja ho vaig dir l'altre dia, que s'asseguin i no s'aixequin fins que estiguin d'acord. I no vull que l'acord passi per la pressió que li faran a l'Alzina, al Palau, a la Sínia i a tot arreu, a les famílies i a les criatures. A mi el que m'importa és això, sincerament. Aquesta per mi és la prioritat. I l'altre, evidentment, el que li demanem a un govern com el que tenim a Catalunya, doncs és que entri a fons en aquestes qüestions, que reflexioni i que intenti afinar. És com un altre tema que no és per afegir llenya al foc, és el tema aquest de... en aquests moments a secundària hi han problemes greus. És afegir llavors que allà hi hagin els agents de paisà per resoldre determinades situacions. No podem deixar desemparats els docents dels cicles aquests que hi ha determinades conflictivitats. No els podem deixar desemparats. Hi ha d'haver-hi protecció policial. No sé com s'ha de fer, però hi ha d'haver-hi. Ara, no vol dir posar-los a les aules i no vol dir buscar eines de treball docent, de formadors especialitzats, etcètera, etcètera, perquè què passa? Que les aules explota una part important del desequilibri del malestar social. I, per tant, jo crec que aquesta... I entenc, a més, i tinc tota la confiança del món, que el govern que en aquests moments hi ha té capacitat per saber plantejar-se això. I si no, doncs mira, haurem de buscar una altra solució. Però jo sí que tinc confiança.
0: Joan.
2: A veure, diverses coses.
0: Sí.
2: A veure, primer, doncs, el tema de la llei Mordassa, doncs, en fi, doncs, que aquí a la taula doncs, es feia referència doncs, a les majories democràtiques del Congrés i, per tant, doncs, aquesta llei doncs, hauria d'estar doncs, o anul·lada. Sí, no. Vull dir que hauria d'estar doncs, exaurida, anul·lada o modificada o canviada per altra. I estic d'acord, perquè inclús va ser un dels compromisos dels socialistes doncs, abans de guanyar les eleccions o de fer la moció de censura, doncs, que aquesta llei doncs, l'eliminaria. Bé, ho compro. Ara, vull comprar més coses. És a dir, quan parlem de les majories democràtiques del Congrés, haurien de servir per tot, no només per allò que es pot interessar o allò que d'una manera determinada doncs, podem utilitzar en contra del govern de Torn. Perquè és igual, ara no podem entrar en més punts de la qüestió, però hi ha moltes coses que han passat pel Congrés dels Diputats que aquestes majories democràtiques segurament doncs, haurien d'haver aprovat doncs, en benefici de la majoria de la població i en benefici de les classes més populars i més necessitades, i no s'ha aprovat.
1: Sí, però això és un altre tema, Joan.
2: No, espera. No, ja ho sé que és un altre tema.
1: Clar, no.
2: No, sé que és un altre tema.
1: Ja estic d'acord, eh?
2: No.
1: Però és un altre tema.
2: No estàs d'acord? De moment calla i deixa'm parlar.
0: A veure, doncs.
2: Perquè jo t'he escoltat a tu.
0: Sí.
2: I t'estic dient, estic d'acord amb això. però m'agradaria que quan fem aquestes reflexions les féssim més a fons, o aixequéssim més la mirada, no ens quedéssim amb la lupa de mirar els miops. Això no, a mi no em serveix. Per tant, doncs fer esment, doncs això, les forces democràtiques, i de vegades parlem de forces progressistes i altres tipus de forces que ens convé, quan el tipus de relat que estem fent nosaltres va per aquí, doncs perfecte, jo també ho faig, eh? Per tant, jo crec que sí, la llei Mordassa aquesta s'havia d'haver anul·lat ja fa uns quants anys, eh? I amb això coincidim. L'altre tema, el tema de la... En fi, de la notícia que estàvem comentant. En fi, coincideixo amb algunes coses que s'han comentat, algunes coses que heu dit vosaltres, algunes coses que ha dit la Beba. A mi em preocupa, lògicament, més també com s'acabarà el curs i com no s'acabarà, que aquestes històries. La setmana passada, i fa ja algunes setmanes, estem parlant del tema de les manifestacions i de les queixes dels sindicats d'ensenyants. Clar, havíem dit en altres moments que no només hi ha aquest sindicat, els TEC, que hi ha altres sindicats que, inclús amb altres sectors de l'educació, són més majoritaris que no pas aquest. Aquest sindicat, jo ni sóc sindicalista, ni vull anar en contra dels sindicats, ni molt menys, al contrari, penso que són necessaris, però quan un sindicat és tan exclusivista, doncs a mi em grinyola. I us ho dic, i ho dic públicament, i, en fi, i segurament doncs, que molta gent que m'estigui escoltant dirà, hòstia, el Joan s'ha tornat boig. Doncs no m'he tornat boig. Jo crec que els sindicats han de ser més... En fi, han de cobrir doncs, un ventall més ampli que no pas aquesta exclusivitat de dir no, jo és que només defenso els porters de les escales, dels nombres impars dels carrers de Barcelona. A mi aquests sindicats no em serveixen. Ja ho sento molt i estic fent una caricatura. I ho estic fent. I d'altra banda, doncs el tema de les policies, clar, jo no sé, clar, és que quan ens convé, els Mossos és la policia més extraordinària del món mundial, no d'Espanya, sinó del món. I quan no ens convé, doncs, hòstia, o quan resulta que la policia està als comandaments, o al comandament de la policia, doncs hi ha una persona que és més propera a nosaltres, doncs sembla que doncs, hòstia, ho estan fent bé, és que no teníem més remei que fer-ho d'aquesta manera, però quan és un altre partit, una altra orientació política, doncs sembla que ho estan fent catastròficament malament. Jo no sé si això de les filtracions amb les assemblees és una cosa habitual de les policies, no dels Mossos, de les policies en general, doncs no sé si forma part d'això, no ho sé, o quan fan altres tipus de manifestacions o altres tipus de concentració de persones, doncs que la policia estigui per allà, doncs, per evitar mals majors, no ho sé, jo no soc policia.
4: Són coses diferents,
2: No, ja ho sé, ja. Ho sé que són coses diferents. Ho sé que són coses diferents, però, per exemple, aquí la notícia també, quan parlava l'USTEC, o algun representant de l'USTEC, el que ens deia, no, és que ens estan tractant amb criteris polítics, em sembla que deia la notícia. Bueno, igual, si estan dient això, és perquè consideren que... No ho sé, perquè a mi que un ensenyant em digui no, és que m'estan tractant com si jo fos un polític... A veure, això no sé ben bé què vol dir, com si la política no fos tot, inclús el paper que estan fent ells i que estan fent l'USTEC, com si això no fos política, com si la política l'estiguessin exercint, doncs jo què sé, gent que ha arribat de Marte o de Saturn amb una nau d'aquestes extraplanetàries i ens estan imposant no sé què. La política és tot, inclús el que estem fent nosaltres aquí és política també. La política... Sí.
4: És per descomptat, sí.
2: No, és que no t'havia sentit, perdona. Tot és política, però diu, no, és que es tracta amb ulls o amb visió o amb criteris polítics. Bueno, i vosaltres què és el que esteu fent? Exactament el mateix. Per tant, és barrejar coses i al final el que i la meva també, per exemple, quan parlaves de la presència de la policia amb els centres educatius, a veure, és veritat, jo no sóc partidari que la policia estigui dins dels centres educatius. Ara bé, igual amb alguns centres educatius, amb alguns temes concrets, igual és convenient que hi hagi una persona experta que està contractada pel cos de la policia o contractada pels serveis socials de l'Ajuntament o no sé què, jo sincerament, si és un perfil concret que es necessitaria, doncs, per intentar desactivar tot això, a mi m'és igual.
3: No he dit que no fos necessari, eh?
2: No.
3: Calen altres eines, eh?
2: No, calen altres eines, evidentment. Sí. I lògicament, el que passa a les aules i el que passa a l'escola...
3: I que tinguin una tutorització, perquè...
2: I el que passa a l'escola és reflexe del que està passant a nivell general. Sí. Per tant, home, si ens dediquem a l'hora que ens toca i quan podem a incendiar, a tirar més llenya al foc, doncs, bueno, doncs continuem tirant llenya al foc. Si estem pensant en això, que estem afavorint no sé quina història, ens estem equivocant estrepitosament. No estem ni ajudant els educadors, ni els nens de l'escola, ni a les pressions que tenen allà, absolutament a res. És a dir, estem facilitant i estem incrementant, doncs, aquest malestar que al final, doncs, acaba esclatant d'una manera irracional en qualsevol lloc.
0: Ara m'està pressionant perquè parla del seu article. Sí, s'ha de dir.
2: A veure, què diu el seu article?
1: No, escolta'm una cosa, Joan.
2: Ah, digues.
0: Però ha sortit, un article, però no parlava d'aquest tema, eh?
1: Estic d'acord amb gran part del que dius, però estem traient el focus.
2: No estem traient el focus. No.
1: Jo estic d'acord amb el que diu la Beba. El més
2: important, no estem traient el focus, el més important, perquè l'educació... No, sí. L'educació i el problema de l'educació no és només el problema que puguin tenir els mestres a la seva economia.
4: Però és el problema dels mestres amb l'escola inclusiva, amb tot plegat. És dir, al final, Joaquim, tot ens acaba portant.
2: I jo tinc altres problemes que no tenen els mestres.
4: Segurament.
2: I no s'estic defensant aquí, No s'estic defensant aquí. Per tant,
4: tampoc,
2: que és el problema que diuen els mestres, sí, però si parlem d'educació i parlem del món educatiu, és un altre món. No és el món dels mestres, només.
4: Sí, però...
3: Hi ha hagut una mobilització important per tirar endavant una iniciativa legislativa popular que ha entrat al Parlament de Catalunya perquè es dediqui el 6% del PIB en el tema educatiu, perquè al final també depèn dels recursos. I està en tràmit. Vull dir, aviam, les coses
2: educatiu,
3: fan d'avui a demà.
2: El tema educatiu o el món educatiu, digue-li el que vulguis. No els sous de no sé qui.
3: De l'educació, del sistema educatiu.
2: Correcte.
3: Sí. No, a més,
2: pues ja
3: aviam, precisament l'acord sindical que sí que hi ha hagut és el que resol temes de caràcter retributiu.
2: Sí,
3: que,
2: home.
3: Per tant, jo per això menciono aquest tema del 6% del PIB per tota la situació educativa, perquè evidentment tots convenim que avui en dia les necessitats que té el món educatiu ultrapassen pròpiament el rol del professional només. És a dir, és un sistema de la importància que té a la nostra societat com el sistema educatiu necessita tenir molts recursos. I a més, entraríem a parlar de tot el sistema, de tot
4: jo
3: el sistema.
4: Jo penso que toca que s'asseguin realment a parlar.
3: Sí,
4: no,
3: clar.
4: S'asseguin, que parlin, que no juguin amb els números, perquè al final, o jo tinc que tornar a escola, però entre els que més cobren i els que menys cobren, i la meva professió és jubilat, hi ha més de 800 euros. Després sento que pujaran 50 euros i pujant 50 euros passarem a ser els tercers per davant. Jo tinc que tornar a escola perquè a mi els números no em surten, perquè el que pugen és una part d'una petita part del total del sou. I això no es diu, no ho diuen ni els uns ni ho diuen els altres. I al final ens estem fent trampes al solitari. Llavors tenim uns sindicats que han fet han arribat a un acord, però després resulta que la gent, que és realment allò, doncs escolta, quan fan vagues no deuen estar gaire d'acord amb el que hagin fet amb aquest.
2: No,
4: siguin
2: no.
4: Majoritaris o no ho siguin,
2: Segur
4: però si
2: no.
4: La gent que hi va, els seus propis afiliats no ho fan, doncs llavors cal que s'asseguin, que parlin, perquè al final nostres nets són els que ho acaben pagant.
2: Correcte.
4: Però també ho paguem quan un taxista talla a l'Eonal.
2: Sí, evidentment.
4: I llavors no hi ha... No, perquè ara aquests sí, perquè són molts. Són molts, perquè fins on de ser molta gent que no ha estat mai en una vaga que anem, que estan fins als nassos i aquestes les estan fent, per tant, alguna cosa està succeint.
1: I com diu la Beba, i ho diu molt bé, que no s'aixequin fins que no s'hagin posat d'acord.
4: Si no, això...
1: Que es tanquin en una habitació...
4: Els avis acabarem cuidant més els nets, però aquesta no és la solució.
1: No ho és.
4: Ja dic que la millor feina que he tingut mai ha sigut aquesta.
3: A l'acord que hi ha hagut, teòricament, s'han posat 2.000 milions d'euros sobre la taula pel sistema.
4: Divideix per 70.000.
3: No, però vull dir que el que és cert és que si diu que fa més de 25 anys que, per exemple, el complement autonòmic que hi ha en el sistema educatiu no s'havia tocat, doncs aquí passen coses.
2: Sí, però sembla que no passa.
3: Clar, passen coses.
2: No, però sembla que no passa.
3: Vull dir, clar,
2: sembla que aleshores... no passa perquè els senyors que fan la lectura ara, això no ho tenen en compte, ni això no ho diuen.
3: Per tant...
2: No diuen, durant 25 anys no hem fotut absolutament res. I ara resulta que en 15 dies, o en 3 setmanes, o en 2 anys, ho has de resoldre tot. I qui diu això són altres problemes que tenim, que tenim molts problemes.
4: Perquè jo penso que és allò d'aquell burro que el carrega amb una sardina s'ensorra, no? I diu, per la sardina, no, és perquè ja anava molt carregat. I això ho podem posar en l'educació i en altres sectors que estan...
2: Sí, sí, sí, però els 25 anys no és el burro carregat. Els 25 anys...
4: No, no, no, són els 25 anys, els 25 anys són el burro carregat.
1: 25 anys que hi ha hagut governs de quasi tots els colors.
3: Sí, sí, sí,
2: sí, sí,
4: aquí no se salva ningú.
3: Si no estem...
1: I tothom ha mirat cap a...
4: Bueno. Aquí no se'n salva ningú.
2: Doncs ja està. Doncs si no se'n salva ningú, per què ara? Perquè ara volem
4: sortir
2: a uns altres.
1: Ho dic perquè a vegades dius els últims 20... No, és que aquí ha governat, hi ha hagut dos tripartits... En fi.
2: Ramon, doncs a mi, mira, quan seguin a la taula, i els que governen ara i els que han governat abans, i els altres i els de més enllà, diguin, hòstia, mira, és que ho han fet no tot el bé que hem pogut, tots plegats. Anem a posar-nos d'acord. I se posin d'acord, i el Parlament de Catalunya doncs, aprovi certes lleis o certes directrius doncs, per avançar tot això, diré, xapó.
1: Però si resulta que
2: perquè jo estic governant...
1: I deixa'm afegir una cosa, que conec una mica el món dels docents. No es tracta només d'un tema retributiu.
2: No, clar que no.
1: Els docents, és clar a dir... S'està posant el focus en que demanen...
3: Hi ha desgast psicològic.
1: Hi ha molt desgast. Però és que demanen recursos humans i pedagògics.
3: Sí. No.
1: Perquè cada vegada tenen unes aules més complexes, amb diversitats i capacitats distintes.
2: Bueno, però pregunto
1: jo.
2: I,
1: per tant, hi ha un moment que el docent o la docent no té capacitat per gestionar, per molt que siguin els ràtios més petits que quan estudiàvem nosaltres.
2: I tenen raó.
1: Però clar, tu recorda, i jo som més jove, però quan estudiàvem nosaltres, les dues últimes files de la classe les donàvem per perdudes.
4: No,
3: i a
4: més
3: no... L'Alfons 13 era literal, et deien el pelotón de las torpes.
1: Exacte, ja està, aquells no aprovaran, ja està. I ens dediquem als que... Ja està.
4: Allò era una altra època que era en blanc.
2: No, si estem...
0: Volia avançar, eh? Digues. Bueno,
2: no, si estem d'acord, però havíem comentat també, em sembla que la setmana passada, l'altre ja no ho sé, que, a veure, si el sistema educatiu, el món educatiu, no és exclusivament els mestres, i jo estic d'acord que no només estan lluitant o reclamant l'increment del sou, estan reclamant altres coses, altres recursos, altres professionals que calen doncs, perquè ells són insuficients, tot això, correcte. Doncs, per tant...
1: S'ha de repensar.
2: Entre tots. Però igual que comentàvem ara fa un moment, doncs, que es posin d'acord les forces polítiques de Catalunya doncs, per tirar endavant
3: i que llavors es aprovi un pressupost.
2: Per què el món educatiu? Perquè estem parlant del món educatiu.
1: Cadascú va per una banda.
2: Els profes per aquí, els altres per allà, és no sé què.
3: I s'ha d'aprovar el pressupost.
0: La majoria dels contertulians vau assistir la setmana passada en aquesta sessió de trobades en viu a la barema del carrer Molí, on va participar el representant institucional de Renfe Catalunya, Antonio Carmona, amb una conversa amb el company David Guerrero i interpel·lat també per diverses persones del públic. Què us va semblar i si us va convèncer doncs, les explicacions d'Antonio Carmona?
1: Mira, primer posar en valor que donin la cara.
0: Estem d'acord amb això.
1: Això, després estaràs més d'acord o menys d'acord amb el que et diuen, si et venen la moto o la manta al desert perquè fa molta fred, d'acord. Però dona la cara. Després, el torn de preguntes, diguéssim que agradable, no va ser.
3: Gens, pobre mà.
1: I el tio va aguantar allà, suposo que va amb el sou, però tot i que vagi amb el sou...
3: Hi ha categoria en el professional.
1: Perquè segons qui hagués estat allà a sobre, igual l'hagués deixat anar algun estirabot. Llavors, bueno, és cert que els últims anys s'ha fet una inversió bestial a les Rodalies. Clar, perquè portàvem no sé quants anys...
3: 30 anys sense fer.
1: Que no es feia res. No només no es feia res, sinó que més es treia. Per tant, i és veritat que quan comences a fer obres, bueno, doncs... és a dir, tu sempre, les obres sempre saps quan comencen i no saps mai quan acaben.
0: Correcte.
1: Ni les que fas a casa. Perquè a casa, quan fas la cuina, a la que piquen, ui, aquesta canyeria, ui, aquest... No, i havies de trigar 3 setmanes i trigues 2 mesos. Val. Però, és a dir, fem-ho bé. Mira, ahir vaig anar... No vaig poder anar a dinar al barri de, a la paella del barri del Canal, vaig anar més tard a fer el cafè perquè vaig anar a celebrar els 18 anys del meu nebot. I vaig passar pel carrer del Fàbregas, bueno, el que va al costat de la vida, no? Que hi ha un pas per passar a l'altra banda.
0: No,
1: dels pneumàtics, sí. Correcte. Ah, no, és que no recordo mai com s'ha
3: dit. Fàbregas, has dit?
1: Fàbregas.
3: Que el senyor Fàbregas és aquí.
1: No, sí. Hi ha un pas per passar sota la via que va a l'altra banda.
4: Sí.
1: A l'altra banda són escales.
4: No, hi ha rampa, no?
1: Hi ha una... Però una rampa així, eh?
4: Bueno...
1: Ja. No.
4: Només he dit que hi ha una rampa.
1: Sí, però vull dir que aquella rampa amb cadira de rodes has de ser atleta paralímpic, eh?
2: Bueno.
0: Estàs al pas sota vies per anar cap a les conserves.
2: Correcte. Hi ha una rampa a l'esquerra, surt allà, a la dreta hi ha l'escala, i a l'esquerra hi ha una rampa. I és bastant llarga, ara. Que has de tenir una mica de força. Sí, clar. Sí.
1: I després, clar, per exemple, vosaltres hi éreu, eh? El Nandú, el que explicava el Nandú. A Plaça Catalunya no van els ascensors, a la Sagrera no van els ascensors.
3: Els temes dels manteniments està claríssim. Clar. De totes maneres, jo deixa'm mirar-m'ho des d'un altre punt de vista. I m'ho miro des del punt de vista informatiu de la tasca que està fent el Viu Molins.
1: Això sí.
3: Jo crec que tingui la capacitat de convocatòria i del nivell que té el Viu amb qüestions d'interès, que aquesta era claríssima.
1: Que, perdona, allò s'hauria d'haver quedat petit. Allò s'hauria d'haver quedat petit 3 vegades, eh?
3: Bueno, pensem una cosa. La gent, una cosa d'aquestes, no és si això agafes i dius, vaig a fer una conferència i la poso a la biblioteca i no sé què, o a la sala gòtica, té un altre d'allò. Allò la gent ja sap què és. És un debat que alguns periodistes, però el nivell de preguntes que té capacitat de fer de sobres el David Guerrero, evidentment, el nivell de resposta d'aquest senyor, i el moment en què estem, des del punt de vista dels ferrocarrils, jo vaig estar asseguda molta estona al costat del Joan Soler, de Soler i Sauret, que ara també han fet 6 anys més la pròrroga de la concessió del servei dels busos, que ja s'acabava, suposo que per no interferir-se amb aquesta situació. La importància que té el bus i que té la intermodalitat. Jo crec que estem en un moment en què totes aquestes coses les podem encarrilar amb un nou criteri. I em sembla que estem en un bon moment. I que hi hagi un senyor com el Carmona, que estic molt d'acord amb el que diu el Ramon, que vingui, que estigui disposat a escoltar i que estigui disposat a donar respostes, em sembla un pas molt positiu. Evidentment, tot el que més s'ha de fer. Tot el que més s'ha de fer. Perquè, a més, quan Palafira dèiem que fa 175 anys que tenim fira i 175 anys que tenim tren, durant 175 anys han passat moltes coses amb el tren. I han hagut períodes que no hi ha hagut ni inversió ni manteniment. I, per tant...
0: Ho hem de deixar aquí, Germà Català, Joaquim Martí, Ramon Canal, Joan Barrios. Gràcies, seguirem. Bona setmana.
5: Passen 3 minuts a les 10.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les pròximes hores. Tot i això, un dels passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units ha donat positiu i un altre també té símptomes lleus. A banda, França també acaba de confirmar que una de les dones evacuades ha donat també positiu i el seu estat ha empitjorat durant la nit. Xavier Vallès, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, ha explicat avui a la xarxa que és habitual al llarg de la història viure aquest tipus de virus i propagacions.
5: No ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit, tenir en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i, per tant, qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps i, a més a més, són condicions ideals per patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria.
7: La ministra Mònica García informava que ja s'han evacuat 94 persones del creuer afectat pel brot d'antivirus atracat davant del port de Granadilla de Bona i que l'operatiu continuarà avui mateix. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç del personal s'ubica en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o bé Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió del dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat d'USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya.
6: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 10. Informació local. Aquest dijous torna el cicle Clàssica a Molins a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. El títol d'aquest concert és Diàlegs d'Europa, el violí i el clavicèmbal entre tradició i expressió. Els músics encarregats de fer aquest concert són Cati Reus, violí barroc, i Gregori Ferrer, el clavicèmbal. Doncs el concert serà dijous a les 8 del vespre a la Gòtica. Encara queden entrades, les podeu comprar al web Entràpolis o al Museu del Renaixement. I aquest dijous torna a haver-hi una xerrada de l'Aula d'Extensió Universitària, 115 dies a l'Ebre, el sacrifici de la lleva del biberó. En parlarà la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Aquest dijous a 6:45 a la Federació Obrera és una xerrada oberta només per les persones sòcies de l'aula. I la Grupa celebra la seva festa de primavera aquest dissabte a la plaça de l'Església a partir de les 2 a Dinar Popular. Els tiquets valen 10 euros i els podeu comprar a l'estanc Margarito a la Grupa. A les 4, Jocs Rurals per equips. A 6:45, ballada de sardanes amb la Cobla Genisenca. A les 9, inici el Cercavila de Diables. A 9:45, Focarrada. A 10:15, música amb dijòquei i dijòquei resident. I a 11:15, amb el dijòquei Xivi. Durant tot el dia hi haurà barra amb menjar i beguda. Festa de primavera de la Grupa, dissabte a la plaça de l'Església. I el Foment, que fa diverses propostes, també pel cap de setmana, divendres a les 9, Impro Show Summer, espectacle d'improvisació. Dissabte a les 8 del vespre, Miquel Barceló Quartet, concert amb diversos temes versionats, i diumenge teatre a les 6 amb l'obra Els Plans. I el SEM, que fa diumenge una sortida de Medi Ambient, a Montcada i Reixac, que aniran al Parc de la Llacuna. Si voleu anar-hi, heu de passar pel SEM a les tardes a apuntar-vos-hi. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la del Passeig, que està al Passeig Pimargall, número 11.

0: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
1: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
0: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
1: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
0: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral, per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
4: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
5: Tens raó.
4: Justament l'altre dia, a l'Institut de la Nora, hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
6: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure i està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
8: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
9: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: 10 del matí i 9 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dilluns 11 de maig. D'aquí una estona recuperarem un dels espais de Pedra sobre Pedra que compartim amb l'estudi d'AP, amb el company Gerard Ordes, que al final no podrà ser aquí avui en directe, i recuperarem algun dels seus espais. Farem un cafè amb el comerç, com sempre, amb l'Helena Artacho, responsable de comunicació i estratègia de l'Associació Molins Comerç. La setmana passada ens acompanyava via telèfon per parlar de la campanya de Fem Molins d'aquest mes de maig. Avui esperem ja recuperar-la aquí a l'estudi. I ara és el moment de fer l'espai polític del dia. Preguntes a Molins en Comú Podem amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Lucas Ferro, regidor també d'Educació i Medi Natural de l'Ajuntament de la Vila. Hola, Lucas Ferro, bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
0: Molt bon dia i benvinguts. Últimes setmanes que estem parlant molt d'educació, i més que en parlarem perquè des de la setmana passada i fins a mitjans de juny doncs tenim convocatòria de vagues diversos dies. Sense anar més lluny aquesta setmana, dimarts i dimecres, i m'agradaria preguntar-te com afronteu doncs també des de la regidoria i per tant també des de les escoles de la vila aquestes mobilitzacions, aquestes jornades de vaga.
1: Sí, repassem una mica el calendari. Dijous vam tenir vaga 03.
0: Sí.
1: Aquesta setmana, dimarts i dimecres, tenim vaga infantil i primària. Dimarts a tota Catalunya, dimecres només al Baix Llobregat. El dia 20, dimecres, tindrem vaga 03 una altra vegada. El 27, vaga a tota Catalunya, el dimecres 27, d'infantil i primària. El divendres 29, tindrem vaga d'infantil i primària al Baix Llobregat. I el dia 5 de juny, vaga de nou a tot Catalunya, infantil i primària. Per tant, un mes complicat, un mes de molta mobilització. Recentment han sigut mobilitzacions molt altes per part del professorat. De fet, venim d'escoles bressol, doncs ha hagut de sortejar serveis mínims perquè pràcticament tota la plantilla estava mobilitzada. Infantil i primària tenim, especialment a l'escola pública, un nivell de mobilització molt alta. És veritat que el repte és poder-lo sostenir tants dies, no? amb la pèrdua també de sou que comporta per les treballadores, però esperem unes setmanes de mobilització molt intensa i molt important, perquè veurem si aquestes mobilitzacions reobren o no la negociació amb el govern després de l'acord, i per tant veurem també en quines condicions a nivell de colònies, d'activitats extraescolars, etc., encarem a Molins el curs que ve. Per tant, nosaltres, com sempre, com a Ajuntament, no podríem fer una altra cosa que dona suport a les plantilles educatives de la nostra vila. Espera que les famílies ho puguem anar encaixant, donant suport aquells dies que tothom pugui, que pugui relaxar també l'atenció que hi pugui haver els dies de serveis mínims, i desitjar-los molta força.
0: A tot això, doncs, com hem anat parlant i la setmana passada ho comentàvem, el divendres en principi va començar el període de presentació de sol·licituds de preinscripció de les llars d'infants. Lucas, que s'allargarà fins al dia 22.
1: Sí.
0: En principi, tot
1: encara
0: normal.
1: Encara no tenim dades.
0: Normalment, dades, sinó que ha començat amb normalitat el període de...
1: Sí, ha començat amb normalitat, sense cap incidència. Per tant, a totes les famílies, recordar-los el canvi del mètode de preinscripció, que creiem que serà positiu i que relaxarà una mica l'accés a les escoles. I recordar-los també que no ho deixin per darrera hora, que després sempre hi ha problemes, i que passat el 22 de maig les inscripcions són fora de termini, per tant, quedes fora del sorteig i de la primera tanda d'assignacions. Per tant, quan abans ho puguin presentar millor, que facin bé la tria, que no es preocupin excessivament per les assignacions, que és més, a vegades és més una qüestió logística que una qüestió de projecte educatiu, de qualitat educativa. Nosaltres estem molt contents amb les tres escoles bressol.
0: Sí.
1: Dos d'elles iniciem aquest curs amb la seva municipalització, i per tant estem realment satisfets, i que estiguin tranquils, i que després, un cop tancada la preinscripció, no es preocupin, que el govern municipal està a la seva disposició si hi hagués carència de places per acompanyar-los durant tot el procés.
0: Bé, no sé què t'ha semblat, per exemple, també que en aquests últims dies, doncs, tota aquesta polèmica de la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees de docents.
1: És que vaig llegir la notícia,
0: sí.
1: I la veritat, jo provinc de moviments socials on això sabíem tots que era un risc que podia passar.
0: Uh-huh.
1: I, de fet, no només a les manifestacions, que era una cosa que jo crec que practica habitual, sinó que trobo que hi ha hagut infiltracions. jo diria, inclús lesives, perquè podríem entendre la dignitat dels militants, inclús els drets fonamentals dels militants, i durant aquests anys, per exemple, la Directa n'ha exposat algunes. A mi em sorprèn, o sigui, a mi em sorprèn que el Departament d'Interior, o sigui, qui sigui, consideri que una assemblea de docents ha de ser objecte d'infiltració, de monitoratge o de seguiment, especialment quan els acords són públics, les reflexions són públiques i les mobilitzacions són anunciades amb antelació. Em sorprèn, em sembla lleig, em sembla un despropòsit, i trobo que alimenta l'atenció entorn al govern i el món educatiu, que és una atenció que hauria d'acabar amb acord, i que, per tant, aquesta tensió afegida, la presència després també de policies en alguns centres educatius, etc, etc, trobo que està generant una tensió i un, inclús diria, un perjudici a l'acord ja tancat i negociat entre UGT i el departament, i que no deixa en bon lloc al govern. Per tant, jo demanaria no atiar més llenya al foc, recuperar el camí de la negociació amb els sindicats docents d'infantil i primària i de secundària, i evitar pràctiques com aquestes, perquè considero que són no només lesives pel dret a reunió i a manifestació dels professors, sinó crec que també un menysteniment i una mirada davant el cos docent que no es mereixen.
0: Bé, més coses que repassarem més enllà d'educació. S'ha confirmat també aquesta setmana, parlem en aquest cas de medi natural, Lucas, que el Tour de França doncs modifica el seu recorregut, aquests 12 quilòmetres que havia de passar pel parc de Collserola, degut a la pesta porcina africana, i per tant seguirà passant per Molins de Rei, però ho farà per la carretera i no pas doncs pel carrer Verdaguer i cap a Santa Creu d'Olorda. Notícia que era un secret a veus, no?, però que es va confirmar la setmana passada, confirmant doncs que aquesta crisi es pot estendre bastant en el temps, no?
1: Sí, sembla que departament imposa, sí, mirada llarga davant del brot de la Pepa. Jo crec que és evident, o sigui, a nivell esportiu no sé molt bé quina implicació té, entenc que es perd un pic i que això té la seva importància esportiva, però no sóc gaire expert en ciclisme i, per tant, m'abstinc a comentar. Jo crec que més enllà de si estem d'acord o no en aquesta mirada llarga del confinament a Collserola, que l'hem comentat diverses vegades i ja sabeu que jo no sóc excessivament partidari d'aquesta situació, crec que com a mínim s'havia de demanar certa coherència, no? Si Collserola està confinada pel dia a dia dels veïns i veïnes de l'àrea metropolitana, el que no té sentit és que un dels esdeveniments més importants del món, més retransmesos i que segurament aportarà més públic a seguir-lo, quedi obert al seu pas per Collserola. I era un contrasentit i evidentment doncs s'ha acabat imposant la coherència i gaudirem del Tour al seu pas, especialment per la carretera, i per tant s'evitarà entrar tant a Collserola com a la zona del riu, que són les dues zones confinades actualment.
0: Pel que fa doncs a la vigilància, no?, que si segueix les pautes, doncs si se segueix les normes, heu reforçat la vigilància de la Guàrdia Urbana, això ho fa agents rurals, que ens consta que també doncs els tenim per aquí. La gent us consta que respecta els cartells que heu anat posant, perquè també és un secret a veus que hi ha gent que veu doncs diguem saltar-se les normes a ciutadans i ciutadanes, eh?
1: Nosaltres, més enllà de la vigilància perimetral, de poder-hi destinar alguna unitat de Guàrdia Urbana sistemàticament, no som els encarregats de vigilar el parc, això ho fa agents rurals i ho fa a través del departament. Tots sabíem que passada Setmana Santa, passada l'època de pluges i passada l'època de fred, la ciutadania també s'aniria relaxant. No ho compartim, evidentment no ho compartim, de fet, de tant en quan ens arriba, no?, algun veí que ens diu, escolta, he vist un senglar, però no ho puc dir perquè jo no hauria d'estar aquí, i el transmetem a agents rurals. Vull dir que si la gent se'l troba, doncs mira, com a mínim que ens informi, però tots sabíem que això aniria relaxant-se. Per tant, jo crec que també, i de fet va ser una de les reflexions que vam fer l'últim Consell Executiu del Parc, que enteníem que quan comencés el bon temps seria cada vegada més difícil diguem, confinar absolutament Collserola, i en absència de dades oficials, perquè a vegades també sabem de gent que hi va, no?, i suposem que ha tornat a la normalitat. Moltes vegades aquesta nova normalitat és molt inferior a l'anterior i això també s'ha de posar en valor. Segurament els propers les properes setmanes, el proper Consell Executiu del Parc, tindrem més dades, però és evident que cada cop costa més gestionar una situació on, que implica confinar a pràcticament una part molt important de l'àrea metropolitana del seu espai natural per excel·lència, que és Collserola. I jo crec que això també hauria d'implicar altres reflexions entorn a quina és aquesta mirada llarga que volem construir amb el parc.
0: Bé, i seguim parlant també de medi ambient. Lucas, llegíem l'altre dia al periòdico que les zones de baixes emissions s'estenen a quatre ciutats de l'àrea de Barcelona amb noves moratòries de sancions per residents. El veto als vehicles contaminants s'amplia atenció a Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just d'Esvern. Aquest 2026, per tant, arriba el torn de les zones de baixes emissions a les ciutats d'entre, ja ho havíem explicat, 20.000 i 50.000 habitants. Com és habitual, la concreció d'aquestes noves zones no estarà exempta de la lletra petita. Els ajuntaments treballen per posar-les en marxa amb noves moratòries de sancions per residents. I parlant, doncs, de Molins de Rei, que de fet, doncs, també ja ens ho apuntava l'alcalde i ho apuntava en el diari, el govern és partidari, sou partidaris d'establir una moratòria de cara a una ordenança, l'aprovació de la qual fa temps que en parlem i ara l'heu situat abans de l'estiu, tot i que està en estudi. De fet, fa molt temps que està en estudi, no?
1: Sí,
0: perquè... Com és que es demora tant?
1: No és només decretar en quina zona urbana es pot circular o no, depèn de l'etiqueta que tinguis al cotxe, es posa als mitjans tècnics, evidentment, càmeres de lectors, és redactar una ordenança que prohibeixi la circulació per determinats carrers a determinats tipus de vehicles, que és una cosa innovadora. Nosaltres tenim la voluntat d'implementar les zones de baixes emissions. Volem estudiar i delimitar bé quines zones han de ser de baixes emissions. La llei va començar situant el marge a ciutats de més de 50.000 habitants. Després la Generalitat va rebaixar el llindar a 20.000 i, per tant, nosaltres entrem en aquesta segona tongada i el que estem fent és acabar l'estudi de les zones de baixes emissions, acabar el treball respecte a l'ordenança específica que ha de tenir i, un cop acabat, començarem el debat sobre la seva implementació material i, per tant, tenir zones de control de matrícula, de control d'accessos i de restricció d'accessos depenent de l'etiqueta del vehicle. Que en el nostre cas, també hem de dir, crec que tot haurà d'acabar formant part del debat sobre la mobilitat a l'Ametlla Central i als carrers colindants. Vull dir, nosaltres aquest debat, com a vila, el tenim molt estès des de que es va fer la plataforma única al centre vila i, per tant, entenem que l'afectació també serà relativa.
0: Però el que implicarà, bàsicament, ja ho apuntaves, és control de matrícula.
1: Sí, a les zones de baixes emissions.
0: A les zones que es defineixin, sí.
1: Evidentment, les has de fer un control.

0: que fa algunes setmanes ha començat per reclamar doncs poder recuperar el servei de ginecologia del CAP. Anem a parlar perquè ja fa mesos doncs, que això s'ha produït. Es va portar al ple i hi va haver un bon debat el mes de gener, i a partir d'aquí, doncs, des de la coordinadora feminista de Molins de Rei, fa doncs, unes setmanes que han començat aquesta recollida, que per cert ja tenen unes 1.000 signatures. Com ho veieu, Lucas, i sobretot si com estan anant les negociacions i si sou optimistes a l'hora de poder recuperar més aviat que tard aquest servei?
1: Diguem que la nova llei de salut defineix els centres d'atenció primària com a centres sense especialitat, no? I per tant, tens atenció familiar, pediatria, etcètera, etcètera, però tens allò que es considera medicina general, i les especialitats o estan al CUAP o estan a Sant Feliu, etcètera, etcètera. Per mi hi ha una qüestió política de fons, i és si aquesta concepció de que la ginecologia és una especialitat no és una consideració que té un clar viatge masclista, en la meva opinió. La ginecologia forma part de la medicina general de moltes dones al llarg de la seva vida, i en moments molt importants, però vitalment molt diferents, com l'adolescència, la joventut, la maternitat, el postpart, la menopàusia, etc, etc. I per tant, jo crec que aquesta mirada en torna a situar la ginecologia com un situa la dermatologia o altres especialitats que tenen afectacions puntuals. No dic que no hi hagi ningú que pugui tenir afectacions cròniques, però que en tot cas són afectacions derivades per una malaltia i no per la necessitat d'un seguiment, d'un control específic durant el llarg de la teva vida, el que acaba provocant és situacions com aquestes. Jo crec que la primera reflexió que hauríem de fer precisament és que, tal com vam posar sobre la taula els primers ajuntaments d'aquesta vila, els primers ajuntaments democràtics, allò que té a veure amb la ginecologia, amb la salut sexual i reproductiva, amb la planificació familiar, etc, etc, forma part d'una mirada generalista de la salut de les dones. I que aquesta hauria de ser també la nostra reivindicació. I espero que, i sé que aquesta concepció doncs genera un debat legal que segurament ens sobrepassa, però que com a mínim trobem els mecanismes perquè puguem seguir tenint una especialitat de ginecologia a la nostra vila, perquè ha sigut històricament construïda i perquè el Departament de Salut crec que hauria de considerar també que Molins de Rei té, per la seva pròpia dimensió i pels municipis del voltant que engloba i que fan servir el CAP, la dimensió suficient com per tenir una especialitat de ginecologia.
0: Bé, doncs veurem. També, entre altres coses, demanaven reunió amb l'alcalde, amb l'equip de govern, aquesta coordinadora, amb el regidor de Salut, que suposo que es produirà
1: en
0: properes setmanes. Més enllà doncs d'aquest fet, parlàvem de coses que han passat aquest cap de setmana. Paella al barri del Canal, Molins ve de gust, tot bastant gastronòmic, amb la pluja que doncs va fer la guitza, sobretot la jornada de dissabte.
1: Sí.
0: Perquè la dissabte a la tarda sí que allò era un desert, perquè no podia ser d'altra manera, no?, amb aquesta pluja.
1: Sí, és veritat també que portem molts caps de setmana que avisa que plou sí. I després són quatre gotes. Aquest dissabte doncs ha sigut una mica més, i això ha perjudicat. Vaig poder anar a la Paella del Canal,
0: sí.
1: Jo crec que un acte molt històric que es transmet també una mobilització de barri molt, molt significativa i que et permet retrobar-te amb molts veïns i veïnes, i va ser un acte de germanor, jo diria que és el més identificatiu d'aquest acte. Una paella molt bona, també s'ha de dir. Felicitacions als cuiners. I al Bé de Gust també hi vaig anar, i tinc una mica el cor dividit amb el Bé de Gust.
0: Sí.
1: Per una banda, considero que quan veia l'espai, segurament és l'espai més ben aconseguit de tot aquest històric, un espai molt maco, música en directe, una ambientació que jo crec que permet públics molt diferents, famílies, gent jove, etc, etc. Per altra banda, és veritat que els preus crec que exigeixen també una mica de que repensem quina és l'oferta que volem fer, quin és el target que volem atraure, quin és l'espai que volem construir, no? I quina és la promoció de la cuina local que volem fer a Molins. Per tant, em quedo amb aquest cor una mica dividit de que l'espai és immillorable, jo crec que molt bonic i que convida molt a passar la tarda i a passar el dia al Bé de Gust. Per l'altra, hem de pensar una mica, considero, que el cost econòmic de l'esdeveniment acaba sent una mica excessiu.
0: Bé, doncs ho deixarem aquí. No sé si vols afegir alguna cosa més, Lucas.
1: Desitjar-vos bona setmana. Recordar que estem en període de preinscripció també de l'Escola de Música, que
0: bé, és
1: no en parlem mai, i que després

0: si no entres al primer curs, després costa una mica més entrar, perquè va depenent ja de les vacants que hi hagi, i per tant convidar totes les famílies a que s'ho pensin. Tenim un espai municipal de música que jo crec que és molt maco, molt... i que l'educació musical és un valor que acompanyarà els nens i nenes al llarg de la seva vida, i per tant també convidar-los a mirar-se la preinscripció i a valorar si és un... si és una d'aquelles experiències que vols que el teu fill i filla visqui.
1: Molt bé, doncs Lucas Ferro, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
1: I que tinguis bona setmana.
0: Igualment.
1: Anem a escoltar la música de Judith Nederman, que acompanya en aquest cas a la Marta Caoba, i ens canten Un nou camí.
2: Seran cenizas, però tindran sentido. Polvo seran, mas polvo enamorado.

Bonica cançó per fer aquesta pausa i situar-nos a 2 minuts, pràcticament 3 ja, sobre 11:15. Anem a recuperar el Pedra sobre Pedra amb el Gerard Dordes, espai que vam fer fa uns mesos. Hi ha alguna dificultat de son en algun moment? Us demanem disculpes, però avui doncs, no ens ha pogut acompanyar en directe i per tant hem considerat oportú recuperar un d'aquests espais.

0: Pedra sobre pedra és aquest espai que dediquem un cop al mes amb els companys amics de l'estudi DAP d'Arquitectura a parlar doncs, de temes d'interès relacionats amb aquest món de l'arquitectura. Avui ja hem avançat que parlaríem de la salut als interiors de les cases o els edificis i ho fem, com sempre, acompanyats del Gerard Ordes. Hola, Gerard.
1: Hola, bon dia, Oriol.
0: Bon dia i bona hora. Un tema interessant i que vosaltres també doncs, us interessa especialment, no?
1: Sí, intentem sempre tenir-lo en compte.
0: Sí.
1: Encara que no ens ho demani el client, però intentem sempre aconsellar-ho en aquest sentit perquè és un factor superimportant i que cada vegada va agafant més rellevància perquè bueno, cada vegada si la gent ho demana més perquè es veu que és un factor important a la vida de les persones.
0: Correcte. I dins de la salut dels interiors, o el que podíem anomenar doncs, factors de risc, podíem comentar doncs, que hi ha, o els classificaríem en tres grans grups, no? Mm-hmm.
1: Així és.
0: Sí.
1: Hi ha factors de risc físic, factors de risc químic i factors de risc biològic. Intentaré no fer-me molt pesat, val?
0: Sí.
1: Però començarem pels de risc físic, que són ja, i és molt extens,
0: sí.
1: i farem una miqueta grans trets, i també, bueno, que no voldria que la gent...
0: No vols causar alarma, no?
1: Alarma, no? És una cosa que amb la que convivim, i sí. Que són... coses que, petites coses, a vegades són importants, però aquestes potser ja les sabeu, però que sumen i entre totes doncs, ens poden causar malestar a la salut, no?
0: Uh-huh. Doncs comencem a enumerar aquests
1: sí,
0: físics.
1: Jo faria, per introduir una mica, no?
0: Val.
1: O sigui, es diu, per exemple, no? A vegades pensem, no? Vivíem en un entorn contaminat, no? Però llavors potser no ventilo tant. Doncs és equivocat, això. Hi ha estudis que han demostrat que és molt més contaminat un ambient interior que un exterior, per molt que estiguis vivint a la ciutat, en el centre de la ciutat.
0: Mm. Per tant, primera recomanació seria ventilar?
1: Sí, correcte. O sigui, és bo renovar l'aire, és importantíssim, en qualsevol cas.
0: Sí.
1: Encara que estiguis vivint al mig de la ciutat, o perquè, ja et dic, es diu així com a ja acceptat que una casa, en un interior d'una casa pot estar 7 vegades més contaminat que un exterior.
0: 7 vegades més?
1: Sí, així es diu. Jo aquest estudi no me'ls he llegit, però així s'ha...
0: Home, és potent, això, eh?
1: De diverses fonts, sí, sí. Clar, què passa? Que hi ha molts factors que no som conscients i que, què passa? Que són invisibles, però que hi són, no? Per exemple, els mobiliaris, els tipus de cola que es fan servir, poden despendre uns tipus de gasos, com el més famós el formaldehid, que potser algú n'haurà sentit a parlar. Llavors també quan cuinem, té volàtils a l'ambient, de la cuina, quan els cosmètics, és un tema importantíssim, que no se li dona prou importància, però també generen molts volàtils. Científic, bueno, amb la gent que s'hi dedica en diuen COPs, que són els elements volàtils que queden permanentment o que marxen ventilant, però bueno, tots aquests factors que estan a dins de casa, o una pintura, per exemple, per això sempre és millor pintar una pintura ecològica, sense dissolvents, o llavors amb bases minerals, pintures de calç, perquè aquestes pintures doncs, poden deixar un residu en l'ambient durant un període llarg, i llavors per això també està bé. Mentre, quan ventilem, sempre fem que aquestes coses marxin, renovin.
0: Molt bé.
1: També per un tema del CO2,
0: sí.
1: No? Perquè si nosaltres no ventilem, nosaltres, la nostra respiració, desprenem CO2. Llavors és important ventilar per renovar, perquè aquests nivells de CO2 baixin i s'oxigeni l'ambient. A vegades pot passar, potser heu notat algun dia que teniu com, esteu com mig atontats en una casa, com mal de cap, perquè ja, sí que sé, aneu un sopar, sou 10, i arriba un punt que ja les zones, i segurament és perquè hi ha falta de CO2 i d'oxigen i excés de CO2, no? I llavors allà estaria bé renovar, ventilar... i això, o inclús, per exemple, amb les llars de foc,
0: uh-huh.
1: Si no agafen l'aire amb un tub des de fora, que és el més habitual, o sigui que no l'agafen, normalment l'agafen de l'aire interior, llavors això consumeix també. Llavors et baixa el nivell d'oxigen i pots notar com son, una mica de mal de cap, doncs aquí hem d'obrir i ventilar, que renovi l'aire.
0: Bé, per tant, primera recomanació queda clara.
1: Aquesta seria l'englobal, la més important,
0: sí.
1: que a més a més també va relacionada amb aquests tres punts que hem dit, no? En general, o sigui, tant els químics com els biològics, doncs ventilar és una bona cosa.
0: Molt bé.
1: I també... Mira, faig com aquesta introducció
0: sí, sí, sí,
1: amb coses,
0: tant.
1: Després anirem més amb altres coses, però que també és molt important perquè també va bé per baixar la humitat de l'aire, per regular la humitat que tenim en l'ambient, que això és molt important. a dins d'una casa el que es recomana és que estiguis entre un 40 i un 60% d'humitat relativa. I això a vegades no passa. En general, i a nosaltres quan estem a Molins de Rei, aquí és un ambient humit i acostuma, si estàs en un lloc que doncs, a vegades no, a l'hivern hi toca massa el sol, que sí, o depèn del tipus de calefacció que tinguis o que no tinguis, doncs pot ser que aquesta humitat pugi i llavors doncs, això no és bo. O sigui, si tens una humitat constant del 70 i pico, doncs allà pots tenir coses, et pot afectar la salut, els pulmons, respiració, si tens criatures encara més raó, i això, o sigui, la qüestió és ventilar, i si tens un problema important, hi han aparells molt senzills i econòmics que són deshumidificadors, que això t'ajuden a treure l'ambient. Aquestes coses són senzilles i m'agrada explicar-les perquè són fàcils d'aplicar per tothom i són molt, molt importants per la salut.
0: Molt bé.
1: També hi ha el factor contrari, que podria ser una humitat per sota de 40%, tampoc és bo. També per les vies respiratòries i tal, necessitem una certa humitat, perquè depèn de quin tipus de casa, depèn de quina instal·lació, o per exemple aquestes cases que ara estan com fent-se famoses, que són les cases passives o passive house, que és el seu nom original, que ve dels països de l'Alemanya, germànics, no? D'Alemanya sobretot, d'Alemanya, en aquestes cases és tan hermètic tot això que el que passa és que els hi baixa la humitat relativa i ells es concentren molt en que sigui una casa que gasta poc, però a vegades se'ls escapen aquestes coses, que potser és una casa que no és saludable perquè és massa seca, perquè té molta electrostàtica... Bueno...
0: Molt bé. Fet aquesta introducció,
1: que és important...
0: Sí, tant.
1: Anem per altres punts que també són molt importants. Un que és molt present, en general, a les nostres cases, és el tema de l'electricitat, no? L'electricitat, els cablejats, els aparells que estan endollats... tot això genera camps elèctrics i magnètics, això en primera instància. Llavors, el camp elèctric, en qualsevol, si hi ha aparells també de mesura relativament econòmics, 100 euros o així n'hi ha, inclús de més baratos, que es pot medir si algú té necessitat, inclús també el podem aconsellar, però... un temes importants així que són com molt domèstics, no? Important, als llocs de descans on tu estàs sempre, intentar evitar que allà a prop tinguis algun aparell. El més comú és, per exemple, una làmpara de la tauleta de nit o un despertador, un radiodespertador d'aquests, que ara potser la gent ja no n'hi ha tants, però en continuen havent-hi, doncs aquests, això no és recomanable. Per què? Perquè tens una cosa que està emetent un camp elèctric i un camp magnètic, segurament és més el camp elèctric, que el tens molt a prop del cap. Llavors això pot provocar que tinguis algú que sigui... Hi ha diferents graus de sensibilitat, no? Però pot estar-te provocant que tinguis bursitis, allò de mastegar les dents, que estiguis més nerviós...
0: Llavors vols dir que he de desendollar l'ampareta de la taula de nit o què?
1: Sí, sí? Seria el seu. O que miris, per exemple, jo normalment quan ho he mesurat veig que a partir de 40-50 centímetres ja el camp baixa molt fins als nivells recomanables. Llavors intentar que aquesta làmpara estigui al més llum... Va. No només la làmpara, sinó també tot el cable. El cable, sí. I l'endoll també porta a camp electromagnètic, no? I a vegades depèn de la làmpara, vull dir que n'hi ha que són més, el que sigui, que són més senzilles o el que sigui, que, no, que tenen molt més camp, i l'ideal també és que tinguin presa a terra. Allò, els endolls, no, les preses de la làmpara, són millor aquelles que són rodonetes i grosses que no les planetes aquelles de tota la vida. Mm-hmm. Perquè aquelles planetes que només tenen dues clavilles, allò no té terra. En canvi, les grosses, que hi ha com uns ferros pel mig, allò són la posta a terra, i això el que fa és que dissipa tot això i és millor per dissipar tots aquests camps, que no fa que els baixin.
0: Molt bé.
1: Un altre tema que és molt important també... també són coses que estan una mica en discussió dins del món científic, perquè hi ha defensors, detractors, i a més hi ha molts interessos, molts, molts interessos econòmics, que és el tema de les zones electromagnètiques d'alta freqüència. És a dir, el tema dels mòbils, la wifi, tot això, no? De les comunicacions, que el que és unes zones, en aquest cas, que són molt petites, molt de, per això es diu d'alta freqüència, perquè són molt, i són molt penetrants. Més que, per exemple, una ràdio, que és el vostre món, sí. És una ona molt, molt llarga. Val? Però aquesta no ens afecta a nosaltres. als humans, perquè és molt llarga i travessa i punt. No, però aquestes, les del wifi, les del mòbil, les del microones, tot això, són petites i aquestes sí que poden, que tenen un efecte sobre els teixits, això està claríssim, que els escalfen. Sí, igual que fa l'efecte del microones per vibració, fa que s'escalfi el menjar. Doncs un mòbil, quan te'l poses a l'orella, si vosaltres teniu una conversa d'aquelles amb la, sí, amb la tieta àvia, que esteu mitja hora al telèfon allà el dia de l'aniversari, veureu que us escalfa l'orella. I això és simplement perquè és l'efecte igual del microones. Això està escalfant l'orella. Llavors, aquí doncs, hi ha gent que està a favor i en contra de que això pugui afectar o no, però en realitat, jo què sé, si fas això normalment acabes tenint mal de cap, no? Uh-huh. O sigui, té un cert efecte. I sí que està molt demostrat que hi ha gent que és hipersensible, i aquests, o sigui, està demostradíssim que els afecta molt a la salut, no poden estar, depèn de quin lloc, on hi ha molta wifi o que hi ha una antena un repetidor pròxim, i amb aquestes persones sí que és molt important, i llavors ja necessiten ajuda de professionals que els hi medeixin i que els ajudin a apantallar aquestes zones, que això és un tema que ara ja l'introdueixo així, que es poden apantallar, no?
0: Val. Per tant, la recomanació que sempre es diu, no?, que el mòbil fora de l'habitació.
1: Exactament, el mòbil fora, si pot ser desconnectat, o si és allò que el voleu fer servir de despertador, en mode avió. En mode avió, llavors ja no està emetent.
0: D'acord.
1: I el que sí que és que emeten molt és els routers, uh-huh, i els repetidors. Els repetidors també són molt petits. Allò que teniu un pis que és molt allargat i teniu el router a un costat i no us arriba, i heu posat un repetidor,
0: sí,
1: doncs, si pot ser, quan aneu a dormir, apagueu tot. Traieu el repetidor, apagueu, perquè això deixin d'emetre, perquè és l'hora en què es descansa, on les cèl·lules del cos estan regenerant, i això, doncs, per aquesta vibració, aquesta escalfor, pot afectar-lo. Llavors, també, sense voler que hi hagi molt drama, però vull dir que les antenes de telefonia que n'hi ha per aquí Molins unes quantes, no?, de diferents companyies, doncs clar, el que ho té com a davant, o a menys de 100 metres, allà té una radiació espectacular, brutal. Llavors això és un problema. Jo crec que aquí sí que la gent... Aquí és innegable que aquesta gent segurament està malament, i hi ha molta gent segurament que està malament i no saben per què, uh-huh, i és perquè tenen aquella antena frontal que els està generant, doncs, una radiació molt bèstia.
0: Correcte.
1: I llavors això seria... Bueno, hi ha solucions, això. Si algú tingués el problema, es pot consultar i els podríem dirigir amb professionals que els ajudarien en aquest sentit a pantallar aquestes zones. Però si algú nota que diu, ostres, doncs ara que sento això, hòstia, doncs potser hi tinc aquella antena allà, pot ser que sigui això, doncs que es posin en contacte amb algun professional que els pugui ajudar.
0: Molt bé. Jo et deia que al pis a les nits el que faig és desconnectar el wifi.
1: Mm-hmm. Ben fet.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. Va. És el que s'ha de fer. O sigui, inclús hi han routers, mm-hmm, que tenen l'opció, que hi ha un botonet que posa WLAN, que aquest l'apretes i veuràs que els llumets que posen 2,4 i 5, que és 2,4G i 5G,
0: sí,
1: es desconnecten. Allò tu tens... tens el router connectat, per tant, si tens elements, o sigui, coses de casa connectades amb cable, continuaran funcionant, però no tindràs wifi. Uh-huh. I allò és una solució. Jo, per exemple, tinc això, i doncs al vespre, que ja doncs, la meva filla ja ha anat a dormir, per tant, penso que ja és moment d'apagar el router, però potser anem a veure una sèrie de Netflix que va... Tal, doncs el que tinc és la televisió, la tinc amb cable Ethernet, cable de xarxa,
0: sí,
1: fins al router, que això és molt fàcil, simplement és un cable, i llavors apago aquest botó i llavors tinc internet a la televisió per veure la sèrie tonta, però no estem emetent radiació.
0: Molt bé, molt bé. Això és interessant, perquè això, clar, sí, és el pa de cada dia ara.
1: Exacte,
0: ja.
1: Són petites coses que...
0: I volem també la 5G i rebre la cobertura, no? Però no volem l'antena, clar, a prop de...
1: Exacte, sí, sí, sí.
0: De cases, aquestes contradiccions.
1: Sí, sí, sí.
0: Encara tenim temps, si vols, per refregir algun element més.
1: Sí, mira, hi ha un tema que també aquest també és molt poc conegut, bueno, és conegut, però no és conegut que ens afecta, que és l'electrostàtica. Uh-huh. Que és camps elèctrics continus, però el nom científic és allò. Però l'electrostàtica que tots coneixem, allò que se't posen els pèls de punta o que la pols...
0: Ens enrampem.
1: Sí, exactament, tot això, no? Això, amb materials sintètics, passa molt més, amb el plàstic, per exemple, si algú té canalla i va als tobogans que són de plàstic, ho veureu que llavors quan agafeu a la criatura, de cop us arrampeu, i és perquè aquella electrostàtica ha carregat a la criatura amb la roba, i a més si porta roba sintètica, encara més, i llavors tu l'agafes i t'enrampes. Llavors vol dir que aquell cos està carregat electrostàticament, i el mateix ens passa a tots, no? Inclús quan estem en contacte doncs, amb elements de plàstic, com també pot ser amb elements metàl·lics d'alguna cadira. Llavors, per exemple, hi han recomanacions que nosaltres sempre diem, no? El parquet sintètic. Un parquet sintètic no deixa ser una làmina de plàstic que imita una fusta. És una impressió com que imita una... Tens sensació visualment que és fusta, però no ho és. I això, com que és el seu plàstic, aquell terra acumula molt més electrostàtica, que llavors això també a tu et carrega. I et carrega electrostàticament i potser estàs una miqueta més nerviós, tendeixes més a això del bruxisme, de mastegar la nit quan dorms, no? Ajuntat amb tots aquests altres factors que hem anat explicant, no? Però clar, tots sumats, que el dia a dia, com que estem en un entorn molt tecnològic, molt cablejat, doncs van passant totes aquestes coses. És per això jo, tornant a el que dèiem, recomano molt més un parquet de fusta natural, uh-huh, amb el por obert, sense envernissar, val? Perquè allò no carrega l'electrostàtica. I l'electrostàtica també, si us hi fixéssiu, en un pis que hi ha un parquet sintètic, hi ha més pols que en un que sigui un parquet natural o un terra natural, no? Per el tema aquest de l'electrostàtica, que es genera més pols, no?
0: Molt bé, molt interessant. Vols aturar-nos aquí?
1: Sí, ja. Sí, jo crec
0: vols fer una segona part?
1: Jo crec que podríem fer una segona part pel pròxim dia, perquè ja ho veus que estic a la meitat i...
0: Ho hem fet bé, això. I només estem parlant dels físics, bàsicament.
1: Sí, sí, sí.
0: Els factors...
1: Els químics i els biològics ja són coses que ja crec que inclús ja ho podríeu veure o notar físicament, olors,
0: sí?
1: Gent que té problemes de respiratoris i analitzant potser casa seva veuríem que potser hi ha fongs, hi ha espores en l'ambient degut als fongs i això ens pot afectar la salut, però ens podem extendre més el pròxim
0: i no
1: dia.
0: Hem parlat del gas radó,
1: el gas,
0: no?
1: Radó,
0: que això sí. Ha sortit bastant últimament.
1: Sí, vols que ho parlem ara?
0: Farem un titular i ho deixem parlar.
1: Pues sí, el gas radó és una cosa que sempre hi ha sigut, que sí. Emet la terra i que últimament se'n té molt més en compte perquè el Codi Tècnic de l'Edificació va treure un annex, bueno, un punt més dins de la seva normativa en el que parlava del gas radó i de l'obligatorietat de tractar-lo.
0: O sigui, abans no hi era aquest punt.
1: Exacte.
0: I ara sí que ja es té en compte, eh?
1: Exacte. No sé si diria 5 anys, ara potser por ahí. I, bueno, això doncs, si vols, el pròxim dia...
0: Vale. Això també es pot mesurar, no?
1: Es pot mesurar, sí, sí.
0: Bé. I sobretot eren plantes baixes.
1: En plantes baixes, sí, en plantes baixes. En plantes altes no afecta. I, per tant, plantes baixes ventila i tampoc alarmar-se perquè ja pot haver-hi garradó o no. O sigui, es pot ser molt variable, no? I llavors, això sí que seria interessant poder-ho mesurar, que també hi ha aparells de mesura que trobareu per internet si algú creu que té un problema o posar-se en contacte amb professionals.
0: Ja en parlarem, però, el mes que ve. Farem aquesta segona part de la salut als interiors dels edificis, les cases, en aquest espai de pedra sobre pedra que compartim amb l'estudi d'AP i amb el Gerard Dordes parlant, doncs, d'arquitectura. Moltes gràcies, Gerard.
1: A vosaltres, un plaer.

0: minuts i seran les 11 del matí d'aquest matí de dilluns, 11 de maig. És el moment de saludar l'Helena Artacho, responsable de comunicació i estratègia de l'Associació Molins Comerç. Amb ella fem un cafè amb el comerç tots els dilluns a aquesta hora. Hola, Helena.
1: Bon dia.
0: La setmana passada ens acompanyava via telèfon.
1: Sí.
0: I avui ja contents de tenir-la aquí perquè ens expliqui coses.
1: Novetats.
0: Novetats. Ara em parlaves fora del micròfon d'una campanya.
1: Sí.
0: A la qual us heu adherit.
1: Sí, és una campanya de, de la Generalitat.
0: Sí.
1: Vale. I nosaltres, bueno, ens vam proposar a adherir-nos-hi. Creiem que és algo que és una iniciativa que ja fem, jo crec que almenys els comerços de Molins, si no la resta de poblacions, i és a donar una certa seguretat a la infància i l'adolescència. Som punts oberts, el que volem ser són punts oberts pels infants i els adolescents, doncs, que se sentin en alguna situació de risc, d'inseguretat, d'incomunicació inclús, doncs, que doncs, tinguin aquesta flexibilitat i de poder apropar-se a les botigues que estan obertes en horari comercial per demanar ajuda. I doncs, si necessiten fer una trucada, si necessiten trucar a la policia, si necessiten simplement recolzament, doncs que tinguin aquesta possibilitat dintre de la vila, no? I molts dels comerços sí que aviat veureu els adhesius conforme identifiquem.
0: Per tant, estaran identificats.
1: Exacte,
0: eh?
1: Exacte. Ja et dic, jo crec que en realitat és algo que ja es fa, o sigui, si qualsevol persones, que ja no parlo ni d'adolescents, s'apropa a una botiga i els demana ajuda, doncs òbviament la tindrà. Però volem que d'alguna manera promoure aquesta iniciativa i que els propis adolescents i infants doncs, tinguin aquesta porta oberta, no? I fer-ho més visible. Al final, si ho fem, doncs fem-ho visible i que se sàpiga. També és una... Perquè ens hi sumem. Ara una de les iniciatives que teníem és que, i que sempre reivindiquem, és que no només som comerç, no només venem productes i serveis, sinó que som una ajuda per la societat. Igual que vam fer, doncs, som un refugi climàtic l'estiu passat, no? Amb la calor, moltes de les botigues doncs, oferien el seu aire condicionat sense necessitat de que la gent doncs, entrés a comprar. Llavors, seguim fent aquest tipus d'iniciatives que el que fan és col·laborar i donar aquest suport doncs, a les necessitats que es poden trobar al dia a dia al carrer.
0: Molt bé. Simplement ara es certifica amb una campanya.
1: Ah, exacte. Eh? Sí, és un identificatiu, però ja et dic.
0: Correcte.
1: Jo crec que simplement és fer-lo visible i que, bueno, i donar-nos també aquesta reputació de suport a la societat.
0: I no només amb botigues, diguem, que tenen relació amb la infància i l'adolescència.
1: Ah, exacte, sí,
0: sinó
1: sí.
0: Que és,
1: qualsevol, sí.
0: Qualsevol botiga.
1: Qualsevol botiga. Està obert a, doncs això, en horari comercial, al final, doncs, si et trobes al carrer tant restaurants, cafeteries, que tenen un horari diferent als comerços de botigues de roba i de més, doncs que si tu veus l'identificatiu tinguis la certesa de que si entres ningú et farà fora si no consumeixes, sinó que és, vale, entra, digue'ns què necessites i t'ajudarem, no?
0: Molt bé. Doncs aquesta adhesió en aquesta campanya que ve sí. De la Generalitat de Catalunya, una de les novetats d'aquesta setmana.
1: Uh-huh.
0: L'altra és que seguiu preparant la
1: Nit
0: del Comerç.
1: Seguim preparant la Nit de Comerç, sí, que encara quedin pues, això tres setmanetes,
0: sí.
1: No arriba.
0: Recordeu que serà el darrer dissabte de maig.
1: De maig, exacte, sí. L'hem avançat una miqueta aquest any i ja estem amb tots els preparatius, estem ja seguirem organitzant l'escenari amb les escoles de música de ball, perdó, de la vila. Algunes hi participen i altres doncs, per impediments d'horaris i calendari de més no poden, però bueno, seguirem tenint aquesta dinàmica perquè creiem que és una forma d'aquells tinguin aquesta possibilitat d'exhibició al poble i que se sentin partíceps els infants i els ballarins de la vila. I en aquesta ocasió seguirem amb la Fira Tapes, com sempre, no? Que tindrem allà a la plaça del Mercat, seguirem amb el DJ a la plaça del Mercat, que també és una forma d'amenitzar doncs, tota aquella plaça i l'hora de menjar. I tindrem una novetat aquest any, que és un circ itinerant. És a dir, en comptes de fer... que sí que igualment farem activitats doncs a la plaça de l'Ajuntament tindrem l'escenari del ball, segurament tindrem una altra activitat, si no és a la plaça del Palau, a la plaça de les Dones, de la Creu, i tindrem, el que volíem al final és buscar un al·licient que es mogués per la vila i no parés doncs, d'aquest cercavila, no? Llavors hem trobat un circ, vindran amb un elefant farem una dinàmica. És molt divertit, eh? Ja ho farem més públic, anirem, perquè de moment no volem destapar res, estem acabant de construir com serà la dinàmica, però és un circ itinerant amb música i amb un elefant, i creiem que serà molt divertit. Volem aquest toc diferenciador d'altres anys, volem provar una cosa nova i que la gent doncs vegi una novetat per poder-se quedar, no? Sabem que al final l'al·licient ha de ser que tenim totes aquestes activitats, però l'objectiu és que hi hagi consum perquè les botigues tindran aquest descompte, no? Durant aquella
0: nit. Serà a partir de les 8 del vespre?
1: A partir de les 8 del vespre. Sí que és veritat que hi ha botigues que potser el descompte te l'apliquen a la tarda, perquè si hi ha algú que entra, escolta, aquesta nit no estic, però m'agradaria aprofitar el descompte, doncs aquí cada botiga té els seus marges i decideix si vol aplicar aquell descompte o no. Però en principi la idea està feta perquè el descompte s'apliqui a partir de les 8 de la tarda.
0: L'elefant serà de veritat?
1: Ah... Queda't a veure-ho.
0: Sí, el dia 30, eh?
1: Les mides són bastant reals. Les mides són bastant reals.
0: D'acord.
1: Vale? Llavors, bueno, ho podrem veure circulant per la vila. És un... Creiem que pot ser un punt divertit.
0: Esperem que no plogui.
1: Esperem que...
0: Que ja ha fet la guitza aquest cap de setmana al Molins Bedegús, eh?
1: Sí, sí, sí. Estàvem parlant d'això també, que...
0: Sí.
1: Ostres, que...
0: Teniu diversos associats
1: exacte,
0: allà.
1: Ens estàvem recordant d'alguns associats que han patit aquest cap de setmana la pluja dissabte, el dijous gras, que també va ser fira gastronòmica a fora al carrer i també els hi va ploure. Llavors, ostres, estan tenint un any complicat, pobres.
0: De fet, vau passar de dijous gras a divendres. Sí. I també va ploure el divendres, no?
1: Sí, sí, precisament el dijous no es va fer per la...
0: pel vent. És veritat.
1: Va ser una impossibilitat meteorològica, vale?
0: Passem-ho l'endemà.
1: Pluja. Llavors, jo crec que... Espero que no perdin l'esperança els botiguers que s'estan sumant a aquestes activitats, perquè si fos per la previsió i per com estan en aquest any, doncs potser dirien, tanquem finestra, perquè vamos. Però bueno.
0: Molt bé. I segueix en marxa la campanya de Fem Molins del mes de maig.
1: Seguim amb la campanya de maig del canvi d'armari.
0: Sí.
1: Sí, parlem amb les botigues.
0: Preparat per la calor.
1: Exacte, per la calor, sí.
0: Sí.
1: I
0: quatre botigues que... participen en un val de 25 euros.
1: De 25
0: no?
1: euros, sí. Tenim City Sec, Pebre Negre, t'ho diré, la sí. Sassi...
0: Ara m'ho diràs, en un minut que ens queda per arribar a les 11.
1: Vinga, perquè és que no vull deixar ningú.
0: No,
1: i a vegades
0: no volem deixar-nos a ningú. No.
1: La Sassi, Pebre Negre, Xagri, veus? Em deixava la sabateria Xagri.
0: La sabateria Xagri.
1: I la banderia City Sec.
0: Molt bé.
1: La
0: tintoreria
1: de...
0: Sí, al carrer de baix, sí. Del Vicenç.
1: Sí, i són targetes 25 euros. Seran quatre targetes de valor de 25 euros. Llavors, el que diem sempre, recordem que la dinàmica és passa la targeta sempre que consumeixis a Molins.
0: Molt bé.
1: Acumules diners i entres al sorteig.
0: Doncs mira, anar a buscar una americana i ja passaré la targeta a fer Molins.
1: Veus que bé?
0: Que bé. Helena Artacho, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Que tinguis una bona setmana, eh?
1: Igualment.
0: Que vagi molt bé. Fem una pausa, però res, de seguida tornem per parlar amb la Míriam Cano per fer l'espai de la màquina de la Penny i els llibres que han canviat el món.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanya en la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat avui a la xarxa que el principal objectiu ara de Hansi Flick és guanyar la Champions.
4: El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés. L'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. En fi, aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
3: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop volíem dir amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha informat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats en les darreres hores. De fet, França ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat finalment positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana, aïllada a l'Hospital Clínic per contacte amb una passatgera morta per antivirus, també ha donat negatiu en la PCR i també ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada en aquest cas a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les properes hores. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí al primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç es situa en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des de USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les jornades de vaga.
2: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 11. Informació local.
5: Demà dimarts comença un cicle de xerrades a càrrec de la Guàrdia Urbana sobre prevenció de robatoris i estafes a les persones grans. Les xerrades es faran dimarts, dimecres i dijous. Dimarts, al Casal d'Avis, 1 de maig, a 6:45 de la tarda. Dimecres, al Casal d'Avis, a la Riera Bonet, a 11:15 del matí. I dijous, també, a 11:15 del matí, a la Federació Obrera. 3 dies amb el mateix tema de xerrada en diferents opcions en funció de les necessitats de cadascú. La primera, demà dimarts, al Casal d'Avis, 1 de maig, a 6:45 de la tarda. També demà dimarts continua el cicle de xerrades per promoure un bonus als medicaments. En aquest cas es parlarà de què cal saber de la hipercolesterolèmia. Demà a 6:45 de la tarda al Molí. I també demà Esquerra Republicana organitza una xerrada amb el president del partit, Oriol Junqueras, que farà una trobada amb la comunitat paraguaiana. Demà dimarts a 7:00 de la tarda al Rincón Guaraní. L'Avinguda Barcelona 52. I també de cara a dimecres a 12:00 PM, la Coral Cordona farà un concert al centre de dia i de cara al cap de setmana ja Molins de Joc s'organitza una jornada, Molins en Joc, diumenge a la planta baixa del Molí durant tot el dia amb 50 taules amb jocs infantils, familiars, per experts, jocs de rol, botigues, sortejos i food trucks. Per tant, una jornada de jocs de taula aquest diumenge a la planta baixa de l'edifici del Molí. La farmàcia de guàrdia avui dilluns és la del Passeig, que està al Passeig Pi Margall número 11.

0: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
1: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
0: Vols dir que val la pena?
1: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
2: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
4: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
5: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
4: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
5: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
4: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
5: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Són ara mateix a les 11 del matí, 7 minuts, pràcticament 8. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, última hora del programa. Ja sabeu que aquesta última hora, els dilluns, tenim bona música amb el Miquel Casas, amb la màquina de la Penny, que ens ha dit... Avui posarem bones cançons, cada dilluns, evidentment, però he preparat un programa i ens ha deixat amb la incògnita, doncs l'esperem. Després tindrem la Glòria Massana amb el seu espai Llibres que han canviat el món. Avui parlarem del diari de Samuel Pepys, ens situarà al segle XVII, com ja fa algunes setmanes que hi estem anant, amb aquests llibres que ens proposa la Glòria. I ara el que volem fer és parlar-vos de la tertúlia literària que organitza mensualment la llibreria 100 Vides de la Marta, al carrer Jacint Verdaguer, perquè aquest proper divendres, dia 15, a les 8 del vespre, tenim cita amb la... molinenca Míriam Cano, periodista, escriptora, traductora i directora de l'escola Bloom. Ella vindrà a presentar, a parlar del seu llibre Metamorfosi a les 8 del vespre, recordeu, aquest divendres. Aquest llibre que va publicar l'editorial L'Avenç amb la seva col·lecció L'Accent, el va publicar l'any passat i que ens porta i ens aboca històries del Peloponès a Grècia a través dels viatges que va fer la Míriam, un parell de viatges que va fer els darrers temps. A més, també, i avui, i sense parlar-nos-ho, a la recomanació literària dels llibres que ens porta cada setmana la Maria Casals, ens ha destacat aquest assaig que ha publicat més recentment la Míriam, Es mengen els gats, publicat per Ara Llibres, que és una càpsula sobre les narratives de l'extrema dreta. I hem dit, home, truquem-la uns minuts i podem parlar amb ella una estona, i d'aquesta manera ho repassem tot plegat, i la tenim al telèfon, a la Míriam Cano. Què tal, Míriam, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. M'enganxes en un altre viatge ara.
0: Atenció.
1: Que en algun moment, sí? Sóc al metro.
0: Ah, val, però és un viatge més...
1: algun d'aquests avisos.
0: És un viatge més rutinari, no?
1: És un viatge més rutinari, sí.
0: Molt bé, tot bé.
1: Sí, tot bé, tot bé.
0: Sí. A banda de la tasca, diguem, d'escriptora, veig que no pares d'anar traduint llibres, no?
1: Sí, mira, l'altre dia ho vaig mirar perquè m'ho demanaven per una nova traducció i així que de tant en tant alguna gent demana algun currículum o així, i vaig veure que eren vora 40 i no me n'havia adonat, francament, perquè com que és la meva feina així de cada dia, doncs vas fent i no saps com un dia has traduït 40 llibres.
0: Sí, sí. Suposo que et fa il·lusió, n'hauràs fet bastants de clubs de lectura, no? Metamorfosi, però sempre fa il·lusió tornar a casa, no? M'imagino?
1: Sempre, clar, i tant. A més, amb la Marta tenim una relació d'anys.
0: Sí.
1: El teixit lector de Molins és, bueno, com sempre, no? Molins és un lloc en què el teixit cultural és molt ferm i hi ha molt bons lectors i sempre és un plaer parlar amb ells.
0: Molt bé. Escolta'm, com va néixer la idea de plasmar doncs, totes aquestes vivències, emocions que descrius en Metamorfosi doncs, amb aquell llibre que tinc aquí sobre la taula amb una bellíssima edició?
1: En realitat no va ser idea meva, va ser l'editora, la Núria Iceta, que va insistir moltíssim, moltíssim, perquè jo no veia clar això de publicar unes memòries, ara que hi ha tanta literatura del jo i tothom explica la seva vida, però ella em deia que ho havia d'escriure, això, que havien sigut uns viatges importants i que ella li faria molta il·lusió publicar-lo, i va estar insistint ben bé 3 anys, 4.
0: Déu-n'hi-do.
1: I al final em vaig decidir a publicar-ho, però si aquest llibre existeix, jo sempre ho dic, és gràcies a la Núria Iceta i la seva tossuderia.
0: Molt bé. A més, expliques en un moment del llibre que els que et coneixem, doncs, ho coneixíem perfectament, que tota la teva vida l'havies construït intel·lectualment i emocionalment mirant cap amunt i no tant cap al Mediterrani, no? Mirant cap a França i Anglaterra. Va ser doncs, com redescobrir aquesta identitat mediterrània, aquests viatges a Grècia, doncs?
1: Bé, més que redescobrir, va ser constatar que per molt que jo miri amunt, hi ha una condició del meu cos, dels meus costums, de la meva manera de fer, que són profundament mediterranis. I no és que m'hi reconciliés, però sí que, per exemple, esclar, no? en el cas, per exemple, del cos, jo em puc voler assemblar no? a aquestes noies angleses o sí. franceses, però el meu cos és mediterrani. Per tant, reconèixer-me en altres cossos, en altres ritmes de vida, no? en l'entaular-te, en aquestes coses. No sé si em va fer reconciliar-me amb alguna cosa, però sí constatar que per molt que m'hi esforcés jo sempre seria això.
0: A més, el que descrius és que vas fer doncs, una immersió absoluta, no?, amb la quotidianitat d'aquests poblets que vas tenir l'oportunitat d'establir-te allà a Grècia?
1: Sí, perquè Metamorfosi, com explico el llibre, Metamorfosi és un lloc que es diu així, que es diu Metamorfosi, és un veïnat petitet al Peloponès,
0: sí,
1: on una amiga meva, la seva família, hi té una casa, de manera que feien vida quotidiana en allà, en aquell veïnat tan petit, on només hi ha una mena de colmado, i des d'allà doncs, anàvem a diferents llocs, però vaja, fèiem gestions, fèiem vida quotidiana, és a dir, no estàvem estrictament fent turisme, malgrat visitàvem llocs i tot plegat, però gran part del nostre dia a dia era ser a casa i quedar-nos allà.
0: A més a més, un dels capítols del llibre molt interessant, la Míriam, que té molts referents, eh? Un d'ells, Leonard Cohen, expliques el viatge que vas poder fer a l'illa d'Hidra, molt lligada amb els vincles amb Leonard Cohen. Què va suposar per tu doncs especialment aquest viatge en aquesta illa?
1: Doncs va ser un viatge important, perquè jo vaig començar a escriure poemes o alguna cosa que semblava un poema, després de sentir doncs, això, no? Leonard Cohen, Bob Dylan, de començar a explorar això. I, per tant, Leonard Cohen sempre havia sigut un referent molt important, no? Però després, quan em faig gran, quan vaig a Hidra, quan penso en la història que va tenir amb la Marianne Ihlen, no puc evitar sentir-me molt més a prop d'aquella dona, no? Que li feia tots els àpats, que li posava flors damunt la taula,
0: sí,
1: i aquí ell va tractar molt malament, no? I que després aquesta història doncs, tothom s'ha encarregat de romantitzar-la i de fer-ne alguna cosa més bonica d'una història que en alguns moments va ser una relació d'abús, no? Per tant, Hidra i aquesta mena de peregrinatge em van servir per posar Leonard Cohen al seu lloc. No puc desllegir, no puc desescoltar Leonard Cohen, però sí que el puc situar, no?, en els seus clarobscurs i sentir-me més a prop d'una altra dona.
0: També escrius moltíssim, a la Míriam li agrada molt cuinar, no? Allà devies gaudir moltíssim de quan expliques fins i tot el ritual, no?, d'anar a comprar, d'intentar també la immersió, no?, amb el grec, que sempre l'he trobat un idioma bastant complicat, però en tot cas, no?, aquesta immersió que dèiem a la quotidianitat, també amb el ritual de cuinar i el que et suposa per tu doncs, aquest fet, no?
1: Sí, per mi cuinar és importantíssim, no només cuinar. Sempre dic que, no?, que la cuina és el més a prop de l'alquímia que, sí, que podem estar els éssers humans, no? Però, a més, per mi cuinar vol dir compartir, vol dir entaular-se, vol dir conversar, vol dir estar al cas de les estacions, de les temporades, saber què menges, quina història té, i em sembla que la cuina i el menjar és una manera molt fàcil de germanar-te amb la resta del món, no? És a dir, l'altre dia no sé qui parlava d'un sofregit com una cosa molt única i a mi em va semblar que si hi ha una cosa que uneix els humans és un sofregit, no?
0: Sí. I una cosa que em va agradar molt, que tu a vegades te n'anaves, no?, a la platja, sola. Jo no he estat en aquestes illes, només a la massificada Santorini, no?, però una de les coses que m'agrada moltíssim és la llum i una calma especial que et du, no?, malgrat en aquella illa hi ha molta gent, no?, que aconsegueixes transmetre amb la novel·la, que t'ho vaig dir, i que és una de les coses que t'aboca, no?, aquesta tranquil·litat, no?, és un bon lloc també per trobar-se un mateix, no?
1: Sí, jo crec que, també ho dic, que trobar-se un mateix quan estàs ben alimentat, quan estàs en un lloc bonic, quan no tens altra cosa a fer enllà de pensar, és molt fàcil, no? Tenim molt poc temps durant l'any per trobar-nos a nosaltres mateixos i per mi l'estiu sempre és aquest moment d'impàs, no? Jo que sempre doncs, o he fet classe o he treballat amb la docència, per mi els anys comencen al setembre i s'acaben al juny, no? Per tant, l'estiu sempre és un moment com d'endreçar, de pensar, i a més, clar, és un lloc perfecte perquè el menjar és... Crec que el trobar-te un mateix també té molt a veure amb descansar, amb la cura del cos, no? Amb aturar-te una estona per fer-te fort, i en un lloc com a Grècia ja l'estiu, doncs no és gaire difícil. No em sento especial, per haver fet o per haver iniciat aquest canvi en un lloc com aquest, perquè, vaja, si no ho hagués fet, és que viuria d'esquenes al món.
0: El juny farà un any que vas publicar el llibre. Contenta de la resposta que ha tingut, perquè va anar creixent, no?, del boca a orella. La Míriam ha fet un magnífic llibre, pum pum, i la crítica també veig que t'ha deixat molt bé.
1: Sí, estic molt contenta, perquè per mi la literatura és una conversa molt llarga que jo mateixa he tingut amb els autors que m'agraden, i aquesta conversa que s'ha generat en Metamorfosi ha traspassat fins i tot el llibre, i m'ha escrit molta gent per explicar-me, no?, que després de llegir el llibre sentia que tenia ganes d'explicar-me coses seves, no?, que s'havia generat aquesta mena de confiança, i a mi si una cosa m'agrada és sentir històries d'altres, i per tant aquest clima, no?, aquesta intimitat que s'ha generat amb els lectors m'ha donat moments molt bonics, i n'estic molt, sí, molt contenta.
0: Molt bé. I, per tant, aquest divendres a les 8 del vespre, conversa amb els lectors de Molins de Rei que vulguin acostar-se a la llibreria 100 Vides per escoltar, doncs, les reflexions de Metamorfosi, que, com dèiem, conviu, entre altres coses, amb aquesta publicació, aquest assaig que acabes de publicar, Es mengen els gats, que m'agradaria que escoltessis un fragment del que ha dit avui la Maria Casals al respecte del teu llibre.
1: A veure.
2: I una mica per curiositat, vaig llegir-ne la contraportada, però em va cridar l'atenció el títol. Es mengen els gats. Em va recordar aquell "els xinos es mengen els gossos" de fa uns quants anys. Em va semblar que totes dues frases, la dels gats i la dels gossos, tenien alguna cosa en comú. I una mica per curiositat, vaig llegir-ne la contraportada per saber de què anava. Aquest assaig, però, va més enllà. Tracta sobre una realitat actual preocupant que val la pena conèixer. Seran les paraules de la pròpia autora les que ens explicaran de què va "Es mengen els gats", escriu Míriam Cano a l'inici. El títol d'aquest llibre és una provocació, però no me l'he inventat jo. Són paraules textuals de Donald Trump en un discurs en què acusava els immigrants de Springfield de menjar-se els gats i els gossos de la gent que hi vivia. És també un eco dels discursos que han circulat en diverses èpoques i països per demonitzar l'altre. Diuen que arriben per destruir-nos, que no volen adaptar-se, que ens volen robar, contaminar o imposar la seva cultura, que porten malalties, que són poc nets, que no són del tot humans, i quan ja no queden arguments, que es mengen els gats.
0: I com? Bé, el fragment és molt més llarg, ja te'l podem enviar, però això és el que ens deia, que a més ja explicaves, Míriam, en aquest assaig, que no ets ni politòloga ni filòsofa, que si no ho has fet des del punt de vista, no, del relat, de la literatura. Això també va ser un encàrrec, aquesta càpsula?
1: Sí, en principi, no aquesta exactament, però es van posar en contacte amb mi des d'ara llibres i em van dir que tenien ganes que escrivís alguna cosa sobre literatura i antifeixisme. I a mi em va semblar que en els temps que corrien, si escrivia alguna cosa havia de ser útil, no? Havia de tenir algun sentit. I com que la meva ciència, diguem-ne, no és, com deia, ni la política, ni la ciència política, ni la filosofia, la meva ciència és la narratologia, el relat, vaig intentar agafar-ho des d'aquí, perquè al final el relat de l'ultradreta, de l'extrema dreta, de la dreta radical és més vell que l'anar a peu,
0: sí,
1: i és molt fàcil destapar-lo, però és molt efectiu quan no tens les eines per destapar-lo, no?
0: Bé, aquesta càpsula que, com dèiem, ha editat ara llibres i que, doncs, podeu llegir. A la Míriam, que li agrada tant els gossos, no? En aquest cas, ho has titulat a partir, com hem explicat ja, del que va dir Donald Trump, de sí. "Es mengen els gats". No t'entretenim més, Míriam, que de moment t'hem escoltat bé tot. Vas passant parades, però vull dir que t'hem escoltat bé el missatge,
1: Fantàstic.
0: Animem a la gent a que vingui a aquest proper divendres. Recordeu, 15 de maig, 8 del vespre, Club de Lectura de la llibreria 100 Vides per parlar de Metamorfosi de la molinenca Míriam Cano. Míriam, doncs gràcies per atendre'ns. És un plaer saludar-te i que vagi molt bé el divendres.
1: Gràcies a vosaltres. Sempre és un plaer parlar amb vosaltres.
0: Oh, i tant.

0: La màquina de la Penny, avui que comença amb aquesta cançó. Què tal, Miquel Casas?
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Bon dia.
1: Avui amb moltíssima alegria per tot el que va passar ahir.
0: Molt bé, hem esperat que hi hagués aquest crescendo.
1: Sí. Aviam, avui farem un programa que a més a mi em fa moltíssima il·lusió de fer. Avui parlarem de la Tamla Motown, o la Motown, com molta gent la coneix.
0: Sí.
1: Una discogràfica que va marcar una època i va marcar una història dintre de la pròpia història de la música. La Tamla Motown és una companyia que es va fundar a Detroit el 12 de gener de 1959 per un senyor que es deia Berry Gordy, un senyor de color negre, ¿vale?, que bàsicament es va dedicar a promocionar i a potenciar els artistes de color que es dedicaven a fer soul, funk o rhythm and blues.
0: Uh-huh.
1: Aquella companyia discogràfica apoyava aquests estils musicals. La indústria discogràfica havia nascut feia molt poc i bàsicament estava molt dominada pels blancs. I aquest senyor va tindre la intuïció, l'idea, o digue-li com vulguis, de muntar una companyia només pensant en apoyar aquests estils de música. Però un bon dia, amb el senyor aquest Berry Gordy, li va dir: escolta'm, hi ha uns tios aquí a Detroit, blancs, que fan versions de cançons de la teva discogràfica, dels teus autors, dels seus artistes. Escolta, els hauríem d'anar a veure. Sigui com sigui, el senyor Berry Gordy va dir: bueno, doncs anem-hi. Tot això també li van comunicar amb el grup que era els Rare Earth, que és el que estem escoltant, Rare Earth. I aquell dia de 1968, els Rare Earth els van dir: escolta, avui aneu fins que ve el Berry Gordy de la Tamla Motown a veure-us i a sentir-vos en directe. I van gravar aquella actuació. I és aquesta que està sonant. Rare Earth, Get Ready. Una cançó que originalment la van gravar els Temptations i que els Rare Earth aquell dia de 1968 van tenir els nassos i l'aplom de tocar aquestes cançons davant del propietari de la Tamla Motown i tot el seu staff de directius i tècnic. A l'acabar el concert, el Berry Gordy va anar a felicitar-los personalment i els va fitxar per la seva companyia discogràfica, i van tenir una pila d'èxit. Llavors, aquesta cançó, particularment, el que es refereix a la meva vida musical i la meva vida en general, és el que jo anomeno la cançó de les inauguracions. A l'any 1974-75, no ho sé exactament de memòria, vam inaugurar el Rocco de Molins de Rei

0: El carrer Verdaguer, on ara més veig estar a Tramamoda, vam inaugurar amb aquesta cançó i vaig aprofitar per després inaugurar el bar musical local el 89 al Molins de Rei i anys més tard inauguraríem la sala Liverpool de la discoteca i tu també amb aquesta cançó.
1: Molt bé.
0: És, la cançó de les inauguracions. Val?
2: D'acord.
0: Em semblava obligatori posar...
2: Claríssim.
0: Són 21 minuts de cançó. 21 minuts de cançó, una cançó que originalment en dura 3, on hi ha els solos de tots els músics. Estem escoltant el solo de baix, hi haurà el solo de saxo, el solo de guitarra, el solo de teclat, i quan ja dius ja no poden més, ve el solo de bateria. O sigui, és un autèntic temazo de la història de la música.
1: Molt bé.
0: Estàvem parlant de que aquesta cançó la van gravar els Temptations. Ara escoltarem una altra molt, molt, molt famosa dels Temptations. Fot-li.

0: And mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone.
1: A veure, de Temptations.
2: Temptations, Papa was a Rolling Stone. El pare va ser un bala perduda. Tornem a estar, ens hem de tancar ja amb aquell any que no sé què passa, que és el 1972. Tornem a anar a aquell any meravellós per la música, amb aquest temazo dels Temptations, una banda que va estar 40 anys a la Tamla Motown, que actualment encara estan en actiu. Queda només un membre de la formació original, perquè aquesta gent es van formar als anys 60, perdó, exactament des de 1960,
1: sí.
2: I ha sigut un dels grups amb més influència amb tot el que és el tema de la música, amb tot el que és el tema de la música soul que ha vingut després. Ara que ho estic escoltant aquí amb auriculars, recordo que això ho sentíem nosaltres amb aparatus monoaural Cosmos amb un altaveu. Clar, jo ara amb auriculars sense uns matisos, sense els guaues, sense l'orquestració, els arranjaments, realment, una cançó increïble. Els Temptations, una banda que van aconseguir només 14 números 1 als Estats Units i que van guanyar 3 Grammys i que molta gent els coneix per un gran èxit de l'any 65 que es deia My Girl,
1: oh,
2: que va sortir amb la pel·lícula aquesta que va ser molt famosa als anys 80-90,
1: sí.
2: Que van reeditar la cançó, la van tornar a posar, la van utilitzar per algun anunci de televisió, és dir, potser és la cançó més coneguda, però jo he volgut posar la que sonava a la màquina de la Penny, que era el Papa Was a Rolling Stone. I ara un xavalet que acaba de començar.
1: Sí? A veure aquest xaval que acaba de començar.

0: veure, aquest xavalet...
1: No és que, he dit que acaba de començar, no és real. De fet, pobret, ja no hi és.
0: Malauradament.
1: Malauradament, just en aquests moments estan fent una gran pel·lícula.
0: És veritat, no l'he vist encara.
1: I aquest és el Michael Jackson, de petitet. Si va néixer el 58, això és també del 72, és que estem encallats al 72. Tindria 14 anys, i fixa't, encara no li havia canviat la veu de nena adolescent, o sigui, encara tenia aquella veu, i va ser un dels seus primers èxits. Rockin' Robin, cançó que havia sonat amb single a la màquina de la Penny i a les discoteques. Això era el que a vegades sembla anomenat aquí com a un llenapistes, eh? Una cançó d'aquelles d'èxit d'un xavalet que ho fotia força bé i que dius, bueno, aquest nano apunta maneres. I, bueno, sense comentaris. Va.
0: Bé.
1: Seguim a 72 i anem cap a un altre dels grans monstres de la música.

0: Bé. Sí, com, un altre dels grans.
1: Com diem a casa, el nano dels Wonder.
0: El nano dels Wonder.
1: Stevie Wonder, Superstition, seguim a l'any 1972. Ostres, jo recordava que en aquella època hi havia molt bona música. Jo tenia 15 anys i a mi ja m'agradava molt això, però jo, quan he començat a mirar, sí, que, quasi tot l'hora del 72. Després el 73 també va ser la pera, però més amb el tema dels àlbums. LP, el Talking... Talking Book, Stevie Wonder, que no cal que en parlem gran cosa, tothom sap qui és Stevie Wonder, el noi de les trenetes, el noi de la mujer de rojo i d'una pila d'èxits, té 25 Grammys i té, li van fer el primer contracte a la Tamla Motown amb 11 anys. I amb 13 va tenir el primer número als Estats Units. Unes vendes aproximades de 100 milions de discos i va ser un dels grans, una de les grans figures d'aquell mític We Are The World que tots recordarem del 83-84.
0: Bé.
1: Vale, ara anirem una mica enrere, eh? Va,
0: sí?
1: Anirem cap a 1967. Quan jo tenia 10 anys,
0: sí,
1: sonava això per les ràdios.

0: Que bona.
1: Molt bona, eh? Sí. A més, molta gent... És un tema, repeteixo, l'any 67, sí. I molta gent, i m'incloc, perquè jo l'any 67 això sonava molt als emissors de ràdio, les seves, les Yankees, aquí, això, dubto que arribés això a aquella època. I la vam recuperar amb un anunci de Telefònica o de Movistar.
0: Sí.
1: No em preguntis, a més, un anunci, recordo que era molt bo i que va enganxar aquesta cançó, va tornar a sonar, i diria que quasi final dels 90, i ha quedat com un clàssic. Marvin Gaye, un home amb una vida molt, molt complicada. Va néixer a l'abril del 39 i va morir a l'abril del 84, un dia abans de fer els 45 anys. Va començar a tocar la bateria amb Smokey Robinson, a la Tabla Moto, evidentment, i fent tocant piano i fent de vocals amb altres artistes de la companyia. L'any 64 va composar la cançó How Should It Is, que és un clàssic que va fer molt famós James Taylor. El 68, el I Heard Through the Grapevine, que és un dels temazos dels Creedence Clearwater Revival, versionant aquesta cançó amb una versió molt llarga. El 1971, What's Going On, aquí va canviar una miqueta el seu estil de la moto. L'estil de la moto era un estil de cançons que parlaven d'històries d'amor, de coses molt blanques, i aquí el Marvin Gaye es va revelar i va fer una cançó dedicada de protesta a la guerra del Vietnam. El 1973, el Let's Get It On, el 82, el Sexual Healing, i l'1 d'abril de 84, vigília de, com deia, del seu 45 aniversari, discuteix amb el seu pare, que era un evangelista molt conservador, molt de dretes, i amb aquesta discussió son pare li va fotre un tiro i se'l va carregar.
0: Hòstia.
1: La cançó True de Spandau Ballet, que tots coneixem, sí, dels 80, sí. És una balada preciosa, és un tribut a Marvin Gaye i el so de la Motown.
0: Molt bo.
1: O sigui, tot un personatge, Marvin Gaye. Sí. Ja tenim algun tema més per posar un dia d'aquests.
0: Perfecte.
1: Vale? Va, ara un altre que també segur que ningú li sona.

0: Bé, no és Phil Collins, em deia Miquel Casas.
1: Molta gent es pensa, es pensa que això és un tema de Phil Collins.
0: La va popularitzar, potser.
1: La va fer molt popular el Phil Collins a l'any 1983.
0: El 83.
1: Val? Això és un tema del 1966. Insisteixo, en aquella època que molta d'aquesta música aquí a Espanya no ens arribava. Ella és la Diana Ross, la líder de les Supremes.
0: Sí.
1: You Can Hardly Love, que va ser un número 1 als Estats Units i un número 1 a Anglaterra. I ara acabarem amb una cançó que és amb la que deixarem el programa.
0: Tot això ve de la Tamla, eh?
1: Tot això és de la Tamla Motown. Tamla,
0: correcte.
1: Motown, és la companyia fundada a Detroit.
0: Michigan, correcte.
1: Que encara existeix.
0: Sí.
1: Crec que l'ha absorbit o l'ha comprat una multinacional, no sé si és Universal, no sé qui l'ha comprat, però, en fi, diguéssim, d'alguna manera, l'esperit o el sentiment d'aquesta companyia era aquest, el de dir, escolta'm, tota la gent que està a la zona de Nashville, tota la zona de Califòrnia, tothom està apoyant els músics blancs, algú té que recolzar una miqueta els músics negres, i aquest senyor va tindre aquesta idea bàsicament amb això, amb el soul, amb el funky i amb el rhythm and blues. I un altre, que aquest és un dels temes que també es va recuperar, crec, també amb un anunci de televisió, perquè és una cançó que el propi Berry Gordy, president i propietari de la Tamla Motown, va composar fa 69 anys, és l'any que va néixer el que us parla, el 1957, i que és d'un tal Jackie Wilson, i que tots heu sentit i ballat en festes, en revelles, en carnavals. Segur que tots us sona aquesta cançó. I ja fins la setmana que ve.
0: Sí, que ens ha de deixar avui una mica aviat el Miquel. Doncs gràcies.
1: Vinga.
0: Aviam, escoltem-la.
1: Sí, tant.

Molt bé, doncs ens ho hem passat bé. Espereu que també vosaltres, repassant els artistes de la Tamla Motown, avui a l'Espai La Màquina de la Penny amb el Miquel Casas. Recte final, ara sí, ja del programa. Un minut i mig per sobre, 3 quarts de 12. Llibres que han canviat el món.

0: A veure, llibres que han canviat el món, aquest espai que compartim amb la Glòria Massana tots els dilluns abans de tancar el programa. Què tal, Glòria? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda. Ens estem encara al segle XVII, estem fent aquesta evolució cronològica.
1: Correcte.
0: D'aquests llibres que han canviat el món, un viatge fascinant. Jo t'he de reconèixer que no coneixia aquest viatge d'avui.
1: Pensava que m'anaves a dir, aquest no el veig fascinant.
0: Sí que el veig fascinant, però aquest llibre no el coneixia.
1: No, de fet, jo tampoc. Però aquí estem.
0: Molt bé. A veure, el diari de Samuel Pepys.
1: És molt interessant, de fet.
0: Ara
1: és el diari... No, és molt interessant. És un diari, de fet, és una... de fet, és una crònica, i el que és molt interessant en si pel que ens va donar, no? Pel llegat que va donar. De fet, és un senyor, un londinenc acomodat, que va fixar en prosa, amb el que seria un diari personal, però amb una voluntat de deixar allò per escrit per la posteritat, doncs observacions agudes, no només el diari personal dels fets que van succeir mentre aquest senyor va estar viu, que van ser molt variats i molt importants, sinó que a més també al final ell inaugurant aquest gènere del diari personal, també hi posava els seus sentiments, les seves impressions, com se sentia, i això és molt interessant també, perquè no només estem veient doncs, que assisteix a la pesta que va assolir a sotar a Londres, sinó a més com l'està afectant això a ell a nivell personal, i per això és tan interessant aquest senyor. Samuel Pepys, que va néixer el 1636, no sé si es diu així, però bé, per nosaltres és el Pepys, i va morir el 1703. Va ser un membre de la classe privilegiada londinenca, de fet format a la Universitat de Cambridge. Aquest diari que va escriure cobreix més una dècada només, però és una dècada importantíssima, perquè va des de l'1 de gener del 1660 fins al 31 de març, de maig, perdó, del 1669. I en primera mà ens ofereix el relat de la coronació de Carles II, rei anglès, la gran pesta del 1665 i el gran incendi de Londres del 1666. O sigui que va assistir, amb aquests 10 anyets, aquests tres grans fets. De fet, com us deia, el que fa especial aquesta obra no és només que és una crònica sense més, perquè d'aquestes n'hem vist, sinó que ho fa des de la seva perspectiva personal, i això és molt interessant. No només narra què passa, sinó, com us deia abans, com li afecta a ell personalment aquests esdeveniments mundials. Doncs el que vindria a ser aquestes cròniques, per exemple, del Stephen Zweig, per exemple, del món d'ahir.
0: Sí,
1: seria
0: sí.
1: Una mica com el precursor, no?, d'aquest estil que és tan inclassificable. No?
0: Anem amb les curiositats que té aquesta obra.
1: Està escrit en clau. És a dir, que per mantenir la seva privacitat, aquest senyor va escriure els textos amb un tipus de taquigrafia, perquè si tu agafessis aquest diari doncs no poguessis entendre'l, bàsicament, per seguretat. El més curiós, però, és que el primer que els va desxifrar, que va ser el reverend John Smith, els va desxifrar sense ni tan sols trobar una guia que el propi Pepys havia deixat escrita per poder desxifrar els diaris. Perquè, tot i que ell els mantenia com amb seguretat, ja us deia abans que la intenció d'aquest senyor és que això perdurés. A diferència d'altres cronistes, el senyor, l'autor, no s'amaga gens, és a dir, parla de les seves ambicions, de les seves relacions sexuals, del seu gelos, inseguretats, fins i tot de... que és interessantíssim a tots els trossos que parla sobre les dones, fins i tot de la seva estranya esclavitud, que és com ell se sentia envers les dones. Se sentia esclau de les dones. Què hi farem?
0: Bé.
1: Llavors... A més,
0: sí.
1: Clar, aquest senyor, com ja us deia, era molt benestant, estava molt ben situat, llavors hi tenia contactes il·lustres. Per tant, en el diari hi apareixen famosos de l'època. Llavors, per exemple, hi apareix Sir Isaac Newton, perquè tenien una relació personal, i així molts d'altres personatges importants del moment. Com us deia, malgrat aquest caràcter privat, que fins i tot tenia el seu codi, etc., el senyor tenia la intenció de que això fos un llegat, perquè, de fet, va enquadernar aquell seu diari en 6 toms i les va conservar a la seva biblioteca personal com a part, doncs, del seu llegat. O sigui que ell tenia intenció d'un cop ell mort, que això es llegís, que això també és molt modern.
0: Per tant, on podem trobar aquest llibre?
1: Actualment, l'original i la primera transcripció es poden visitar a la, com no,
0: sisplau, Pepys Library.
1: Pepys Library, al Magdalena College de Cambridge, perquè segurament, doncs, com que aquest senyor era alumne de Cambridge, doncs va llegar a la seva biblioteca personal, i per tant, per això això es fa molt a Anglaterra i també als Estats Units. I és que la gent important, bueno, ho han fet presidents, ho han fet, doncs, bueno, gent il·lustre, i dona la seva biblioteca a la universitat, i llavors la universitat el que fa és fer aquest concepte, no, que és de biblioteca Pepys, no? Aquí es fan fons. Aquí, per exemple, tu pots anar a la biblioteca de Catalunya i tens, doncs, el fons, el fons Cambó, el fons, és a dir, tens el fons que ha llegat aquesta persona, l'ha llegat expressament a la Biblioteca de Catalunya i manté, doncs, el seu nom, no, i la unitat. En fi, com us deia, a la Pepys Library, al Magdalena College, a Cambridge. L'obra es va publicar per primera vegada com a memòries i correspondència de Samuel Pepys, és el nom que se li va posar, i, com us deia, és considerat, doncs, com el millor relat testimonial, diari, / crònica, perquè és aquest nou gènere. El podem trobar en castellà, en català no el podem trobar, amb una edició de l'editorial Renacimiento, d'una edició del 2014, ja té anys, que sota el nom de Diarios 1660-1669. O sigui que aquesta és la versió que nosaltres podem trobar més propera.
0: Molt bé. I la tercera part d'aquest espai és el que anomenem el fragment.
1: Exacte. Aquí he fet la traducció d'un fragment que, de fet, és el de el que narra ell, que com va viure, doncs, aquest episodi de pesta que es va donar a Londres. De fet, explica el relat aquest, és a dir, ho explica, doncs, una mica, doncs, com podríem haver fet nosaltres una crònica, doncs, en temps del Covid, no?, per dir una manera. I, de fet, va ser una pesta molt important, va ser molt, molt mortífera. De fet, va acabar amb la vida d'unes 100.000 persones a Londres. Estem parlant de l'època, això és moltíssim, és un percentatge elevadíssim de la població, i, bueno, va ser molt greu. I aquest text és precisament un fragment del diari del dia 16 d'octubre del 1665.
0: I diu així: vaig caminar fins a la torre. Déu meu, com de buits i melancòlics estan els carrers. Tanta gent pobra, malalta al carrer, plena de llagues, tantes històries tristes que sents en passar, tothom parlant d'algú mort, un altre malalt. Em diuen que a Westminster mai no hi ha metges, i tots els farmacèutics han mort, menys un.
1: Doncs aquí veiem en aquest fragment podem veure això, no?, com va narrant el que va passant, però també aquestes reflexions, aquesta tensió, no només el que està passant, sinó com ho està vivint la gent, i això és precisament, doncs, el que ens dona d'original aquest diari i aquesta obra, no? I, doncs, això, el fragment parla de la vulnerabilitat,
0: sí,
1: sobretot, també perquè això, doncs, però també parla molt, doncs, dels professionals de la salut, és a dir, veiem molt com la gestionen, també com afecta la febre bubònica, que era la pesta. Tot i així, malgrat la tragèdia, Pepis sempre acaba reflectint l'esperança de que la situació millori, eh? De fet, com a gran creient, atribuint-ho doncs, aquest episodi doncs, al disseny de Déu i bueno, doncs, els designis de, doncs, això, no? del Senyor, i que, doncs, que era una prova més que es posava doncs, els anglesos doncs, Déu.
0: Molt bé. Doncs molt bé, Glòria. Alguna cosa més?
1: Doncs ara no me'n recordo cap a on continuarem la setmana.
0: Aviat vindrà Isaac Newton, no?
1: Ah, mira, és veritat. Jo ara no ho tinc present.
0: Jo tampoc
1: però
0: ho tinc ara present.
1: Jo diria que està a prop. I de fet, mira, doncs al final dic, perquè clar, evidentment eren coetanis amb aquest...
0: La setmana
1: aquest
0: que ve ens ho confirma el Roger amb aquest document que ens vas facilitar.
1: Doncs molt bé. Doncs de fet continuarem la setmana vinent amb Isaac Newton, el seu amic, com hem vist.
0: Sí.
1: També surt als diaris i amb altres, amb més llibres que han canviat el món.
0: Principi de matemàtica.
1: Vale, sí, el principi de matemàtica. Sí, és com se li diu a l'obra, importantíssima, i a la setmana vinent aprendrem de conceptes científics i matemàtics que a mi bé em va fer-ho, eh?
0: A mi també. T'has llegit Metamorfosi o què, de la Miriam?
1: La tinc pendent.
0: La tens pendent, eh?
1: La tinc pendent perquè, a més, us haig de confessar que la vull llegir a l'estiu.
0: Molt bé.
1: Llavors,
0: no sé si
1: la Miriam estarà d'acord amb mi o no, però és un dels llibres que em reservo per llegir-me'l aquest estiu.
0: D'acord.
1: Perquè no sé per què, però jo hi ha pel·lícules, hi ha llibres, que tenen una estació, i ara no és.
0: Ara no és.
1: Li preguntarem a la Míriam si això ho ha fet molta gent o si ens ho recomana.
0: Bé, recordeu que serà el Club de Lectura de la Llibreria 100 Vides aquest divendres a les 8. Glòria Massana, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que tinguis una molt bona setmana.
1: Igualment.
0: Els oients també, gràcies per seguir-nos, per fer-nos confiança. Tanquem el Bon Dia i Bona Hora, donem pas a la Sílvia, l'informatiu Molins de Rei al dia, després la càpsula d'Economia de Butxaca amb la Jana Vera, històries de la fotografia amb el company David Rius, que avui doncs, ens porta programa nou, i per tant doncs, podreu escoltar que és la història d'Agustí Centelles, efectivament, Agustí Centelles, el Robert Capa català, a 2:15, fins a arribar a la 1, i d'1 a 2, els restes de sèrie amb el Josep Lluís Revenga, que avui ens porta, ja ho hem dit, cançons relacionades amb els avions. Que gaudiu del dilluns. Fins demà a les 8.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia, avui a l'informatiu comencem fent un primer balanç de la mostra Molins B de gust i de l'opinió que en té el portaveu dels comuns i regidor del govern. També parlem de la colla castellera, els Matussers, que tenien una actuació aquest cap de setmana en el marc de les festes de Sant Ponç a Sant Cugat, però per la pluja de dissabte es va haver de suspendre. També us expliquem que aquesta setmana es reprèn el cicle de música clàssica a la Sala Gòtica i que divendres hi ha un club de lectura amb l'escriptora molinenca i traductora Míriam Cano de la seva última obra Metamorfosi. Ella serà aquí a la vila per participar en aquest club de lectura. I en els esports parlem del Club Futbol Sala Molins 99, de la situació dels equips sènior i d'alguns de futbol base a la recta final de la Lliga amb algunes novetats. Doncs aquests són els continguts informatius d'avui dilluns 9 de maig. Comencem.

0: Comencem amb la informació de servei, com sempre. En primer lloc, el temps. Ara fa un dia mig tapat i tenim uns 20-22 graus de temperatura a l'exterior de la ràdio. Anem a veure, doncs, com ha d'evolucionar el temps aquesta setmana. El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens ho explica. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Jornada molt tranquil·la aquest dilluns, primer dia de la setmana, amb sol i amb suaus temperatures diurnes que es mouran al voltant dels 22 o 23 graus. Aquesta tarda pot aparèixer algun núvol, però serà molt poc important. Demà començarem la jornada més o menys com avui, amb sol, sense núvols, amb alguna boirina cap a l'interior de la comarca i amb una mica de fresca. Però els núvols creixeran a partir de mitjà i de cara a la tarda i a risc de precipitacions de ruixats aquí a Molins de Rei. Són més probables cap al nord de la comarca, però no descartem que puguin arribar una mica més cap al sud. Per tant, tinguem en compte, perquè si demà veiem créixer núvols amb força, és molt probable que ens acabin donant ruixats. Ja diem que aquestes precipitacions són molt més probables i més segures cap al Pirineu, Prepirineu, comarques de l'interior de Catalunya, fins al prelitoral, i serà la costa on seran menys probables. De cara a dimecres es mantindria una certa inestabilitat i amb temperatures encara més baixes.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, des del Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat destaquen algunes incidències. Per exemple, hi ha el servei alterat a la R2 Nord de Rodalies per una incidència tècnica. Hi ha retards d'un quart d'hora, de 15 minuts a mitjana de retard a la R2 Nord. També la R2 Sud, circulació amb demores de 15 minuts a mitjana per una incidència tècnica d'un tren a origen i encreuaments en via única entre el Garraf i Sitges. I a la R4, la que passa per la Vila, circulació amb demores de 15 minuts a mitjana a causa d'una incidència per actes vandàlics en un tren. Per tant, situació complicada en aquestes línies de Rodalies. I acabem els serveis amb la farmàcia de Guàrdia. Avui és la del Passeig Pi Margall, número 11.

0: El portaveu de Molins en Comú Podem i membre del govern Lucas Ferro qüestiona el preu dels productes a la mostra Molins ve de gust. Aquest cap de setmana la plaça de la Llibertat ha estat el centre d'activitat amb aquesta mostra que ha suposat tenir estants amb uns establiments que oferien els seus productes gastronòmics com platets o tapes i també begudes com vins i caves o cerveses, entre d'altres begudes. En tot cas, ha estat el centre d'activitat gastronòmica aquest cap de setmana. També hi havia proposta musical amb discjòqueis i música en directe. Era l'onzena edició de la mostra Molins ve de gust. S'ha celebrat des de divendres a la tarda fins ahir a la nit, tot i que dissabte a la tarda va quedar doncs deslluït per la pluja que hi va haver contínua durant tota la tarda. Avui hem fet una primera valoració, en aquest cas amb el portaveu de Molins en Comú Podem i regidor del govern, Lucas Ferro, que ha dit que el lloc és ideal, però que els preus són elevats i que caldria repensar-ho.
1: Un espai molt maco, música en directe, una ambientació que jo crec que permet públics molt diferents. Per altra banda, és veritat que els preus crec que exigeixen també una mica de que repensem quina és l'oferta que volem fer, quin és el target que volem atraure, quin és l'espai que volem construir, no? I quina és la promoció de la cuina local que volem fer a Molins. Per tant, em quedo amb aquest cor una mica dividit de que l'espai és immillorable, jo crec que molt bonic i convida molt a passar la tarda i a passar el dia al bé de gust. Per l'altra, hem de pensar una mica, considero, que el cost econòmic de l'esdeveniment acaba sent una mica excessiu.
0: Doncs era la reflexió que feia aquest matí el portaveu de Molins en Comú Podem, Lucas Ferro. Els matussers busquen massa social, més suport per la colla castellera. Aquest dissabte, per una banda, tenien actuació a Sant Cugat del Vallès, però es va haver de cancel·lar per la pluja. Ara no tenen cap jornada castellera fins al 7 de juny. Continuaran, per tant, fent els assajos els dimecres i els divendres i també estan començant activitats socials per la colla al seu nou local. Divendres passat, per exemple, van fer un sopar i aquest dissabte que ve tornen a tenir trobada. I també estan preparant una campanya per donar-se a conèixer més a la població de la vila i en aquest sentit estan preparant una activitat pel públic familiar. Ho avançava el president dels matussers, Salva Prat.
2: I agafar la gent que vingui als assajos. I que és veritat que ens està faltant això, una mica la massa social per fer la pinya. I com dèiem, els castellers potser estan més o menys bé els troncs i tal, però ens falta gent a baix. I bueno, per això estem fent això, estem amb idea d'una mica una campanya que també sortirà, uns cartells que sortiran aquest mes segurament pel poble, que serà una campanya que durarà tot l'any. I després també el primer cap de setmana de juny, el primer dissabte de juny, muntarem la tarda d'inflables al pati de l'escola del Palau per intentar buscar això. Canalla nova, que vinguin amb els pares i que puguin fer una mica més de massa i anar treballant una mica a veure si podem aconseguir més gent.
0: Això serà per al primer cap de setmana de juny, tindrem temps d'explicar-ho. De moment, assajos els dimecres i els divendres a la Federació Obrera, 7:45 del vespre. Podeu anar a conèixer-los i també recordem que tenen un nou local social al carrer Raseta de la Creu. Aquest dijous continua el cicle Clàssica a Molins a les 8 del vespre a la Sala Gòtica del Museu del Renaixement. El títol d'aquest concert és Diàlegs d'Europa, el violí i el clavicèmbal entre tradició i expressió. I els músics protagonistes d'aquest concert seran Cati Reus i Gregori Ferrer, que interpretaran obres d'Arcangelo Corelli, de Friedrich Händel i de Johann Sebastian Bach. Les entrades valen 15 euros, encara en queden, les podeu comprar a Entràpolis o al Museu del Renaixement. Serà un concert en format duet i faran un recorregut per la música instrumental del segle XVII i inicis del XVIII. Miquel Bofill, que és el responsable programador d'aquest cicle, ens ha parlat d'aquests dos músics que seran al concert de dijous.
3: La Cati Reus és violinista barroca i el Gregori Ferrer és un pianista, clavicenista, arranjador i és un músic polifacètic, però molt especialitzat també en música barroca. No? La Cati Reus és una violinista que primer va començar a fer violí, diguéssim, convencional, modern, però després es va especialitzar en violí barroc i toca amb ensembles i amb conjunts instrumentals de primera línia amb violí barroc, que és el que s'ha especialitzat.
0: Doncs el concert és aquest dijous a les 8 del vespre a la Gòtica, entrades a 15 euros, com dèiem, a Entràpolis o al mateix Museu del Renaixement. I aquest divendres la llibreria 100 Vides organitza un club de lectura sobre el llibre Metamorfosi. L'autora de l'obra, la molinenca Míriam Cano, participarà aquesta trobada aquest proper divendres al vespre. Míriam Cano és escriptora, poeta i periodista, ha publicat poemaris, l'assaig Es mengen els gats i, el més recent, el llibre Metamorfosi. Ha traduït al català també una quarantena de llibres. Doncs aquest divendres, com dèiem, serà aquí per parlar de Metamorfosi, que va per la segona edició ja, es va publicar l'estiu passat i són les memòries de l'autora on hi plasma les seves vivències i emocions a partir de dos viatges fets a Grècia i el llibre s'hi mostra el seu dia a dia, la quotidianitat durant aquestes estades. Ens n'ha parlat ella mateixa aquest matí a Ràdio Molins de Rei, Míriam Cano.
4: Metamorfosi, com explico el llibre, Metamorfosi és un lloc que es diu així, que es diu Metamorfosi, és un veïnat petitet al Peloponès, on una amiga meva, la seva família, hi té una casa, de manera que feien vida quotidiana en allà, en aquell veïnat tan petit, on només hi ha una mena de colmado, i des d'allà doncs, anàvem a diferents llocs, però vaja, fèiem gestions, fèiem vida quotidiana, és a dir, no estàvem estrictament fent turisme, malgrat visitàvem llocs i tot plegat, però gran part del nostre dia a dia era fer a casa i quedar-nos allà.
0: Doncs aquestes vivències les reflecteix en part en aquestes memòries Metamorfosi. En parlarà divendres aquest club de lectura a les 8 del vespre a la llibreria 100 Vides del carrer Verdaguer.
5: Molins de Rei al dia.

0: dos equips sènior del Club Futbol Sala Molins 99 estan a la recta final ja de la Lliga. El sènior masculí està a divisió d'honor catalana. Continua lluitant per la permanència. L'últim partit han perdut a Badalona 3-2 i estan a 4 punts per sobre del descens. Queden dues jornades per acabar la Lliga i esperen mantenir la categoria. I el sènior femení a primera divisió catalana doncs acaba de guanyar la Lliga quan encara queden dos partits per finalitzar el campionat. N'ha parlat Ivan Rodríguez, membre de la Junta.
1: El sènior femení ahir va jugar a la Sínia, va guanyar el seu partit per 2-1 de Sant Joan d'Espí i es va proclamar a posteriori campió de Lliga i va aconseguir l'ascens a divisió d'honor, que tant esperàvem, perquè més tard jugava el segon classificat contra el tercer i no va perdre. I llavors, amb aquesta derrota del segon classificat, la distància es va ampliar i ja fa que matemàticament siguin campiones. Per tant, assoleixen l'objectiu. Ara queden dos partits encara. També s'haurà de guanyar per fer una temporada rodona.
0: El masculí, el sènior masculí, jugarà el proper cap de setmana a casa al poliesportiu de la Sínia el dissabte a les 5 de la tarda contra el Cornellà. Recordem que ells estan lluitant per la permanència, per tant, tots els partits compten. I el femení jugarà fora, dissabte a la tarda, a Solsona. De la resta d'equips del club, en destaca del futbol base, l'Alaví masculí, que ha guanyat la Lliga de Primera Divisió Catalana, han estat invictes tota la Lliga, i ara hauran de jugar el play-off per pujar a Divisió d'Honor. Ho faran el cap de setmana del 30-31 de maig. I el juvenilà, també invicta, ha certificat ja també el campionat de Lliga de Primera Divisió Catalana i pugen directament a preferent.

El proper 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus i per aquest motiu el proper cap de setmana es fan actes extraordinaris als museus de la vila. El lema és Museus unint un món dividit. Hi haurà diferents propostes. La nit dels museus serà dissabte, tant al Museu Municipal de Can Ametller, nit màgica al museu, de 7 de la tarda a 9 del vespre, una visita amb sorpreses a càrrec de Gralla, manufactures teatrals, de 7:15 a 10:15. També al Museu del Renaixement, les músiques de Petrarca, dissabte a partir de les 8 del vespre i fins a les 12 de la nit, amb diferents representacions a la sala del tapís, a càrrec de Miquel Desclot, Néstor Pinedo i Ferran Pisa, el dissabte a la tarda. Però hi ha més propostes al Museu del Renaixement, per exemple, per dissabte a migdia, 11:45, hi ha una visita comentada gratuïta. A la tarda, una activitat familiar amb el tresor perdut de la Remolina. I després, a la nit, també aquesta nit en Petrarca, amb aquestes diferents representacions, a les 8, a les 9 i a les 10. A més, el Museu del Renaixement, que tindrà portes obertes dissabte a partir de les 3 de la tarda i fins a la mitjanit. I diumenge també hi ha visita comentada gratuïta a 6:15 de la tarda i portes obertes el diumenge de 10 a 2 i a la tarda de 5 a 8. Per tant, cap de setmana amb activitat intensa al Museu del Renaixement i també al Museu Municipal a Can Ametller, que diumenge també tindrà obert tot el dia, i també el Museu del carrer Pintor Fortuny, que també estarà obert de 10 a 2 i de 5 a 8 amb entrada lliure, perquè aneu a veure també tant el Museu Municipal de Can Ametller com el Museu Municipal del Pintor Fortuny amb aquestes dues seus, a més del Museu del Renaixement. I per acabar també, torna a haver-hi discoteca adaptada, Ball en Party, que organitzen des d'Enredat per la Discapacitat aquest proper diumenge a la tarda a partir de les 5 al Bacus Molins. Doncs aquests temes que anirem repassant i explicant al llarg de la setmana. Res més, acabem aquí l'informatiu d'avui dilluns i tornem demà amb més temes. Fins llavors, que vagi bé, que acabeu de passar un molt bon dia.

0: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
1: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
0: En el principi, Déu.
2: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
4: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nou art.
2: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
7: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
6: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
8: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
6: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
9: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
6: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Economia de Butxaca. Iniciem un nou espai dedicat als quatre economistes més influents de la història i a l'episodi d'avui parlarem sobre Adam Smith, conegut com el pare de l'economia moderna. Smith va morir fa més de 230 anys, però les seves idees segueixen molt vigents. En un món marcat per la globalització, els mercats digitals i els debats sobre el paper de l'Estat en l'economia, les seves reflexions sobre la llibertat econòmica, la divisió del treball i aquella famosa mà invisible continuen estant presents. Però qui era realment Adam Smith? Què va voler dir exactament amb aquestes idees que encara avui citem? I sobretot, fins a quin punt ens ajuda a entendre l'economia del segle XXI? Avui, a Economia de Butxaca, ens recordem el pensament d'un autor clau per entendre el món en el qual vivim. Adam Smith va néixer l'any 1723 a Kirkcaldy, un petit poble costaner d'Escòcia, i va ser en aquest entorn on va començar a formar el seu pensament. Per entendre'l bé, ens hem de situar en el context del segle XVIII, en plena il·lustració. Era una època de gran transformació intel·lectual a Europa, en què es qüestionaven les tradicions i es posava la raó i l'esperit crític al centre del pensament per explicar i entendre el món. Ara bé, d'entrada, Smith no era economista. De fet, va ser professor de lògica i de filosofia moral a la Universitat de Glasgow, a Escòcia, on ell mateix havia estudiat de jove. Per tant, es dedicava a analitzar temes relacionats amb l'ètica, la retòrica, l'economia política i la jurisprudència, que és el que entenem com la manera a la qual els jutges han anat interpretant i aplicant les lleis amb el pas del temps. Aquestes lliçons van ser fonamentals perquè Smith escrivís la seva primera gran obra, titulada La teoria dels sentiments morals, que va ser publicada l'any 1759. Es tracta d'un llibre sobre ètica que analitza el comportament humà, mostrant que l'egoisme no sempre és el motor principal de les nostres accions, una idea que també havia defensat el filòsof Thomas Hobbes. A més, l'obra també es pot interpretar com una crítica al pensament utilitarista, una teoria ètica molt estesa i defensada que afirmava que una acció era correcta si produïa el màxim benestar possible al màxim nombre de persones. Un dels principals teòrics de l'utilitarisme va ser John Stuart Mill, important pensador també en el camp de l'economia.

Després d'haver reflexionat sobre el comportament humà, Adam Smith fa un pas més enllà. Uns anys més tard, en concret l'any 1776, va publicar la seva obra més coneguda, La riquesa de les nacions, que és considerat un treball crucial per al desenvolupament de l'economia moderna i per entendre les bases del seu pensament. En el llibre s'estableixen aquestes idees principals. La primera, i també la més coneguda, és la mà invisible. Es tracta d'una metàfora que utilitza per explicar com la recerca del benefici propi pot acabar generant un benefici col·lectiu. És a dir, que cada agent econòmic actua segons el seu interès. Una empresa vol obtenir beneficis, un treballador aspira a un bon salari i un consumidor busca el millor preu. Tot i això, la suma d'aquestes decisions individuals provoca un efecte global, que és que, sense que ningú planifiqui, l'economia s'organitza per si mateixa. Es produeixen els béns que la societat necessita, els preus s'ajusten i els recursos es distribueixen de forma eficient. És a dir, que quan les persones busquen aconseguir els seus propis beneficis econòmics, acaben de forma involuntària facilitant i promovent el benestar general. Ara bé, aquest mecanisme no és perfecte perquè la mà invisible pot fallar. I per això el mateix Smith reconeixia que l'Estat havia de tenir un paper concret, conscient o consistent per en garantir les regles del joc, el que equival a garantir la justícia, assegurar la defensa i mantenir determinades institucions bàsiques. En aquest sentit, Smith es mostrava crític amb el mercantilisme, el pensament econòmic dominant abans del seu temps, que defensava la riquesa d'un país depenia de l'acumulació d'or i plata. Per aconseguir-ho, els governs limitaven les importacions, impulsaven les exportacions i intervenien intensament en l'activitat econòmica. Smith, en canvi, considerava que aquestes pràctiques frenaven el creixement,

especialitzades. Per exemple, en una fàbrica d'agulles, un treballador pot encarregar-se de tallar el fil, un altre de filar la punta i un tercer de col·locar el cap. D'aquesta manera, entre tots poden produir milers d'agulles al dia, mentre que si cadascú hagués de fer tot el procés sol, es produirien moltes menys. I finalment, Smith també defensa que la riquesa real no es troba en els diners acumulats, sinó en el valor dels béns i serveis produïts, que depèn en gran part del treball necessari per produir-los. La riquesa de les nacions no va ser acceptada de manera unànime quan es va publicar. Diversos pensadors i economistes, tant del moment com posteriors, van criticar aspectes de la seva teoria. En destaquem els més importants, els fisiòcrates, una escola de pensament econòmic del segle XVIII que mantenien una visió molt diferent perquè consideraven que l'agricultura era l'única font real de riquesa i que el valor d'una nació provenia exclusivament de la terra. Des d'aquesta perspectiva van criticar Smith perquè no compartia aquesta idea. Al contrari, ell defensava que la riquesa no depenia només de l'agricultura, sinó de tota activitat produïda, ja fos industrial, comercial o agrícola. El segon pensador amb qui es pot establir aquest contrast és James Stuart, també escocès i contemporani de la Il·lustració, que, a diferència d'Adam Smith, defensava un paper molt més actiu de l'Estat en l'economia, una postura que avui coneixem com a intervencionisme. Aquesta diferència de plantejament el portava a discrepar directament de la idea de la mà invisible, ja que considerava que els mercats no es podien autorregular de manera eficient sense la intervenció i la direcció de les institucions públiques. Arribats a aquest punt, estareu pensant que hi ha diverses idees d'Adam Smith que continuen vigents avui dia. La resposta és que sí, però amb matisos. D'una banda, molts dels seus pensaments segueixen plenament actius. Quan avui parlem de mercats, de competència, de preus que pugen o baixen segons l'oferta i la demanda, o de persones que prenen decisions buscant el seu propi benefici, en realitat utilitzem conceptes que Smith ja havia formulat fa més de dos segles. Per exemple, quan un producte es posa de moda i el seu preu puja, o quan una empresa baixa preus per competir amb altres, veiem en acció aquests mecanismes que ell va descriure, els quals ens ajuden a entendre el funcionament bàsic de l'economia. Però, d'altra banda, el món d'avui és molt diferent del del segle XVIII. Smith imaginava mercats amb molts petits productors competint entre ells. En canvi, avui ens trobem sovint amb grans multinacionals que tenen molt poder i poden influir en els preus, en les condicions laborals i fins i tot en les decisions polítiques. Això fa que la famosa mà invisible no sempre funcioni com ell plantejava. Si no hi ha competència real, el mercat pot deixar de ser eficient i just, perquè si hi ha molt poques empreses, aquestes poden manipular el mercat. A més, hi ha qüestions que Smith no podia preveure, problemes com el canvi climàtic, la contaminació o les grans desigualtats socials no es resolen només amb decisions individuals. Aquí el mercat per si sol és insuficient i es fa necessari un paper més actiu de l'Estat. També hem vist que en moments de crisi, com crisis financeres o pandèmies, els governs han d'intervenir per estabilitzar l'economia, cosa que matisa la idea d'un mercat que s'autoregula completament. I com sempre, acabem el programa amb una anècdota curiosa, però avui ho farem una mica diferent, perquè en lloc d'una sola recopilarem alguns fets sorprenents de la vida d'Adam Smith que ajuden a entendre millor la seva figura. Tot i que no es coneixen massa detalls de la seva vida privada, hi ha una història que crida especialment l'atenció, i es diu que quan tenia només 4 anys va ser segrestat per una banda. Afortunadament, la seva família el va poder rescatar al cap de poc temps. Un altre aspecte curiós és la seva precocitat. Com ja hem comentat, Smith va estudiar filosofia moral a la Universitat de Glasgow, però el que sorprèn és que hi va accedir amb només 14 anys. Això ja evidenciava una intel·ligència i una capacitat intel·lectual fora del comú. Finalment, els seus últims anys també van estar marcats per una decisió ben peculiar.
Abans de morir, Adam Smith va ordenar destruir una gran part dels seus manuscrits i documents inèdits

Avui ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos i per dedicar aquests minuts a entendre una mica millor com funciona l'economia que ens envolta. Si us ha agradat el programa, us animo a compartir-lo i a seguir-nos, perquè cada setmana parlarem de conceptes econòmics explicats de manera clara, senzilla i sense embolics. La setmana vinent parlarem sobre les estructures de mercat, però ens centrarem només en els monopolis. I ho farem a través d'un exemple molt proper, el de Telefònica, una empresa que fins fa poques dècades tenia el monopoli de les telecomunicacions, aquí a Espanya. Explicarem com funciona un monopoli i quins efectes té sobre l'economia i especialment sobre els consumidors. Perquè al cap i a la fi, què passa quan una sola empresa controla tot el mercat? És realment eficient o pot acabar perjudicant els consumidors? Ho descobrirem aquí, Economia de Butxaca. Fins aviat.

0: Benvinguts i benvingudes a un nou Històries de la Fotografia, aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha al darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans d'iniciar l'episodi d'avui, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una setmana més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I bé, ara sí, anem a explicar el que escoltareu a continuació. En aquest episodi descobrirem la vida i l'obra d'un dels grans pioners del fotoperiodisme modern a Catalunya, Agustí Centelles i Ussó. Descobrirem com un jove aprenent de fotografia va acabar convertint-se en testimoni privilegiat de la Barcelona convulsa de principis del segle XX, marcada pel pistolerisme, les tensions obreres i els profuns canvis polítics i socials que desembocarien en la Guerra Civil Espanyola. A través de les seves imatges, coneixerem els primers dies de la guerra als carrers de Barcelona, la duresa del front d'Aragó i la vida quotidiana a la rereguarda republicana. També seguirem el seu camí cap a l'exili a França, la lluita per preservar els seus negatius i el difícil retorn durant el franquisme. Aquesta és la història d'un home que va convertir la càmera en una eina de memòria, denúncia i resistència contra l'oblit. Anem a conèixer aquestes Històries de la Fotografia. Agustí Centelles és considerat un dels grans noms del fotoperiodisme europeu del segle XX. Conegut com el Robert Capa català, la seva càmera va captar la intensitat i la tragèdia de la Guerra Civil Espanyola. En aquest episodi recorrerem els seus orígens, la seva formació, els anys decisius que el van convertir en testimoni privilegiat d'un país en guerra, l'exili, el retorn i el reconeixement de la seva obra i l'impacte que aquesta ha tingut en la història de la fotografia. També veurem com la fotografia es va convertir, en les seves mans, en una eina de compromís i denúncia, capaç de capturar no només els esdeveniments, sinó també les emocions d'una societat trencada. A través del seu objectiu, entendrem millor la vida quotidiana en temps de tensió i esperança. Analitzarem com la seva mirada moderna el va diferenciar d'altres fotògrafs de l'època i com el va situar com un pioner del fotoperiodisme. I, sobretot, descobrirem com, sense saber-ho, estava construint un llegat visual que perduraria molt més enllà de la guerra. Aquesta és la història d'un fotògraf que va retratar la realitat sense filtres. A inicis del segle XX, la ciutat de Barcelona es consolida com un dels principals centres industrials del sud d'Europa. Aquesta industrialització transforma la societat. El creixement econòmic atrau a milers de treballadors del camp cap a les ciutats, però també genera profundes desigualtats socials. La classe obrera viu en condicions precàries, amb jornades llargues i sous baixos. Aquesta situació provoca una conflictivitat creixent amb la patronal. Entre els anys 1917 i 1923, la ciutat viu una etapa especialment violenta coneguda com el pistolerisme. Empresaris i sindicats recorren a grups armats per eliminar rivals i intimidar adversaris. Els carrers de Barcelona es converteixen en l'escenari d'assassinats i represàlies constants. És una guerra soterrada entre el capital i el treball. En aquest context, el moviment obrer guanya força, especialment al voltant de la Confederació Nacional de Trabajo, la CNT, que defensa els drets dels treballadors mitjançant la vaga i l'acció directa. Alhora, alguns sectors de la burgesia intenten mantenir el control mitjançant repressió i influència política. Aquesta realitat conviu amb una intensa vida cultural i política. Catalunya viu un moment de creixement identitari que reivindica la llengua i la cultura pròpies, amb moviments d'intel·lectuals, d'artistes i polítics que hi contribueixen activament. Aquest sentiment es tradueix també en l'àmbit polític, amb l'aparició de moviments catalanistes. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 representa un primer pas cap a l'autogovern. Tot i la seva limitació competencial, simbolitza una aspiració col·lectiva. Cultura, educació i administració esdevenen pilars d'aquest projecte. Els anys previs a la República estan marcats per la crisi del sistema monàrquic i la dictadura de Primo de Rivera. La repressió política i la manca de llibertats generen un ampli descontentament. El 1931, després d'unes eleccions municipals amb victòria republicana a les ciutats, es proclama la Segona República Espanyola. La República promou tot un seguit de reformes socials, educatives i laborals que busquen modernitzar el país. S'impulsen reformes profundes, com la reforma agrària per redistribuir terres, la reforma educativa amb una escola pública, laica i universal, i millores laborals per protegir els treballadors. També es reconeix drets com el sufragi femení. Aquestes mesures generen esperança, però també resistència entre els sectors conservadors. El clima social i polític es torna cada cop més tens. Les reformes són percebudes com una amenaça per part de l'Església, l'exèrcit i les èlits econòmiques. Al mateix temps, sectors obrers consideren que els canvis són insuficients. La polarització augmenta i els enfrontaments es fan més freqüents. El 18 de juliol de 1936, una part de l'exèrcit, amb el suport de forces de dreta, protagonitza un cop d'estat contra el govern republicà. El cop fracassa en moltes zones, però triomfa en altres, provocant l'inici de la Guerra Civil Espanyola. Els primers dies i mesos són caòtics, amb violència, reorganització i resistència popular. Barcelona es converteix en un dels centres neuràlgics del bàndol republicà. La ciutat canvia radicalment. Apareixen barricades, milícies armades i una nova organització social basada en la resistència. Els carrers es transformen en escenaris de guerra i propaganda. La vida quotidiana es veu marcada per la incertesa, la por, també per l'esperança.
1: L'esperit del president Macià, restaurador de la Generalitat, ens acompanya. Cadascú al seu lloc, Catalunya i la República, al cor de tot. Visca Catalunya! Visca la República! Visca la llibertat!
0: La guerra no només es combat amb armes, també amb imatges. En aquest context, la fotografia esdevé una eina fonamental. Tant la Generalitat com el govern republicà utilitzen les imatges per documentar, informar, denunciar i fer propaganda. Sorgeix una nova generació de fotògrafs compromesos, entre els quals destaca el protagonista d'aquest episodi, Agustí Centelles, qui, juntament amb els fotògrafs catalans Antoni Campanyà, Francesc Boix, Gabriel Casas, Josep Maria Sagarra, Josep Gaspar i Josep Badosa, els espanyols Alfonso Sánchez, Pepe Campúa o Carlos Pérez de Rozas, i els internacionals Robert Capa, Gerda Taro o David Seymour documenten extensament el conflicte que es viu al país amb una mirada moderna i directa. Anem a conèixer la biografia del nostre protagonista d'avui. Agustí Centelles Jussó neix el 21 de maig del 1909 al barri del Grau, a València. Fill d'una família humil, amb només un any queda orfe de mare i marxa amb el seu pare a Barcelona, on aquest es casa per segona vegada. De petit, l'Agustí assisteix poc a l'escola degut al seu precari estat de salut. creix en un entorn marcat per les dificultats econòmiques i als 11 anys decideix posar-se a treballar per poder ajudar a casa. El 1920 entra d'aprenent a les oficines d'una empresa de construccions elèctriques, on hi treballa durant 4 anys. Als 13 anys té el seu primer contacte amb la fotografia, quan el seu pare li regala una càmera 10x15, que comença a utilitzar de manera autodidacta. El 1924, amb 15 anys, s'apunta a un curs de retoc de negatius a l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, que imparteix el fotògraf i cineasta Ramon de Baños, a qui convenç perquè li doni feina d'aprenent al seu estudi. L'any següent, combina aquesta tasca diurna amb la d'aprenent a la secció de gravat al 8 dels tallers del diari El Día Gráfico. El 1927, la vida de Centelles canvia radicalment al conèixer a Josep Badosa a les instal·lacions del rotatiu. Fins aleshores, el jove Agustí, influenciat per De Baños, es volia dedicar al cinema com a operador de càmera, fins que Badosa l'introdueix en l'ofici de reporter gràfic. Centelles treballa amb ell durant 4 anys i mig. A la primavera del 1931, Agustí realitza un curt servei militar i, quan torna, Badosa li diu que ja no el pot mantenir com a ajudant i que s'ha de buscar una nova feina. La troba uns mesos més tard, quan Josep Maria Sagarra i Pablo Luis Torrents, dos dels reporters gràfics més reconeguts de l'època, busquen un nou ajudant després que el tercer soci, Josep Gaspar, deixa el negoci que tenen junts. A la Via Laietana 54, Centelles treballa al laboratori i també com a fotoperiodista per a ells. I a la porteria d'aquella finca és on coneix una noia jove que es diu Eugènia Martí, i s'enamora i amb qui es casa l'any 1935. A començament del 1934 es produeix un intens canvi professional per a Centelles. Sagarra i Torrents es separen i es queda de nou sense feina. Llavors és quan, animat per la seva promesa, decideix establir-se pel seu compte. Fa pocs mesos que s'ha comprat una càmera Leica. Comença a fer reportatges que envia als diaris. Gràcies a les imatges que realitza durant els fets d'octubre, la seva carrera fa un salt i, des d'inicis del 1935, comença a col·laborar amb la majoria de revistes i diaris importants de l'època. La Humanitat, El Día Gráfico, Diario de Barcelona, La Rambla, Última Hora, La Publicitat, L'Opinió i La Vanguardia. També publica esporàdicament a les revistes Voilà i Detective de l'editorial francesa Gallimard, i fa algunes col·laboracions a la premsa madrilenya per al diari El Debate o al setmanari Mundo Gráfico, entre d'altres. L'estil de Centelles agrada tant als diaris que el fotògraf es guanya un cert prestigi com a reporter gràfic, fet que li aporta bones retribucions econòmiques per les seves imatges. El desembre de 1935 es casa pel civil amb la seva promesa, Eugènia Martí. Matí del 19 de juliol de 1936.

Amb el cop d'estat militar fallit i l'inici de la Guerra Civil, la carrera d'Agustí Centelles fa un gir radical i es consolida plenament. És el primer periodista gràfic de Barcelona que surt al carrer per documentar els esdeveniments de l'alçament feixista i de la resistència que la població civil i les forces fidels a la República estan fent. Les seves imatges capturen el caos immediat del conflicte. Barricades improvisades, civils armats i combats en plena ciutat. Són instants robats a l'urgència. Són fragments d'una realitat que canvia a cada segon. Dues de les imatges més icòniques que Centelles realitza el mateix dia 19 de juliol a Barcelona són les dels guàrdies d'assalt parapetats darrere d'uns cavalls morts a la cruïlla dels carrers Diputació amb Roger de Llúria i la del guàrdia d'assalt disparant de peu dret recolzat a la cantonada d'aquells dos carrers. La primera fotografia és una de les imatges més representatives del fracàs a Catalunya de la rebel·lió militar en contra de la República. En ella es veu a tres guàrdies d'assalt, un d'ells identificat com a Mariano Vitini, disparant protegits darrere de cavalls morts. L'escena és dura, gairebé surrealista. Els animals, abatuts enmig del carrer, es converteixen en barricada improvisada. La fotografia revela la cruesa de la guerra urbana i la capacitat humana d'adaptar-se a situacions extremes. Tot i que dona l'aparença de ser una escena real feta durant els mateixos instants del combat, Centelles, posteriorment, reconeix que la foto ha estat pactada, no en el sentit de muntar l'escena amb atrezzo, sinó d'acordar amb els guàrdies fer la fotografia un cop la zona està segura, convertint-la en un símbol del fotoperiodisme modern. La imatge es difon ràpidament a la premsa barcelonina internacional. Surt publicada el 25 de juliol a La Vanguardia i al diari francès Paris Soir i l'1 d'agost al setmanari nord-americà Newsweek. La segona fotografia, realitzada moments després de la primera, ens mostra el guàrdia d'assalt Mariano Vitini apuntant amb el seu fusell a peu dret recolzat a la paret de la cantonada dels dos carrers. Cos tens, el gest concentrat, l'arma apuntant cap a un enemic invisible. La composició transmet moviment i perill, però també determinació. És una fotografia que sintetitza la improvisació i la valentia dels primers dies de resistència. Els dies següents, Centelles fotografia també els consells de guerra, la formació de milícies i la sortida de columnes cap al front d'Aragó. A partir de l'agost, acompanya diverses columnes de milicians i fotografia la campanya al front d'Aragó. Les seves fotografies mostren la duresa del front, trinxeres, esperes interminables, rostres esgotats. Aquí la guerra és menys immediata, però més persistent. La tensió es respira en cada imatge. La tornada a la rereguarda barcelonina, Centelles documenta una altra realitat, la vida que continua malgrat tot. Retrata dones treballant, nens jugant entre runes i una ciutat que intenta resistir. Aquestes fotografies no només expliquen la guerra, expliquen com es viu dins d'ella. Des de la creació del Comissariat de Propaganda de la Generalitat, al setembre de 1936, les fotografies de Centelles apareixen a diverses publicacions, entre les quals destaquen Visions de Guerra i Rereguarda, que les publiquen al 1937. També s'utilitzen per a cartells propagandístics i exposicions temporals. El 1937 és mobilitzat i destinat a la Unitat de Serveis Fotogràfics de l'Exèrcit Republicà, amb seu a Lleida, on continua fent reportatges del front d'Aragó. A finals d'any és cridat per fer-se càrrec del gabinet fotogràfic del Departament. A començament del 1938, Centelles s'encarrega d'organitzar i dirigir l'arxiu fotogràfic del Servicio de Información Militar de l'Exèrcit de Catalunya, amb seu a Barcelona. I treballa durant tot el 1938 amb el comissari de propaganda de la Generalitat, Jaume Miravitlles, i el fotògraf publicitari Pere Català Pic, director de publicacions de la Unitat de Propaganda.
Davant l'avenç de les tropes franquistes a inicis del 1939, Centelles rep les ordres d'evacuar de Barcelona a Girona els arxius fotogràfics de l'exèrcit. Simultàniament, ell també empaqueta el seu arxiu particular. En una maleta de mida gegant col·loca una càmera Leica, un rudimentari equip de revelat i 4.000 negatius de 35 mm sobre la Guerra Civil, principalment de la revolta de Barcelona i del front d'Aragó. Davant la incertesa, decideix viatjar sol, deixant a Barcelona la dona i el seu fill Sergi, d'un any d'edat. De Girona passa a Figueres i, posteriorment, a Portbou. Els 30 darrers quilòmetres cap a la Catalunya Nord els fa a peu, tot travessant de nit els Pirineus nevats. Després de creuar la frontera caminant, és detingut i internat al camp de concentració d'Argelers durant el mes de febrer. A partir del març fins al setembre, l'internen al camp de Bram, on Centelles realitza un testimoni fotogràfic de prop de 600 imatges sobre la vida al camp. També escriu un diari personal en dues llibretes on narra el seu exili a França. Anys més tard, el 1986, aquestes llibretes seran trobades pel seu fill Sergi mentre aquest busca documents familiars. Commogut pel que en elles es llegeix, el fill trigarà encara alguns anys més en poder acabar de llegir tot el que hi contenen. Finalment, el 2009, aquest testimoni escrit de l'exili d'Agustí Centelles, recollit en aquelles dues llibretes, veurà la llum en forma de llibre titulat Agustí Centelles, diari d'un fotògraf, Bram 1939, editat per Ediciones Destino, que encara avui en dia es pot trobar a les principals llibreries del país. Tornant al camp de Bram, allà Centelles, junt amb el fotògraf barceloní Salvador Pujol i amb l'ajuda i la complicitat de Ferran Pujol, germà d'en Salvador i d'altres companys del barracó, munten una petita càmera fosca clandestina que munten i desmunten cada nit. Al setembre de 1939 obté la llibertat i surt del camp per fer-se càrrec d'un estudi de fotografia a Carcassona, on s'hi instal·la. És en aquesta ciutat on el 1942 entra en contacte amb la resistència a través del grup de treballadors estrangers 422, format majoritàriament per espanyols republicans del Partit Comunista d'Espanya. La seva tasca consisteix a fer fotografies per a documentació falsa i ocupar-se del laboratori fotogràfic de l'organització. A inicis de 1944, la Gestapo localitza el laboratori clandestí que fa servir Centelles. L'organització el desmantella i evacua el fotògraf a Andorra. Abans de marxar, però, Centelles empaqueta amb cura el seu arxiu de fotos de la Guerra Civil en una caixa de fusta i li confia a una parella de camperols a Carcassona. Des d'Andorra, Centelles viatja clandestinament a Reus, on viu part de la seva família materna, que l'acullen i li donen feina al fort que regenten. 3 anys més tard, el 1947, amb l'arribada del segon fill, Octavi, la família Centelles se'n torna a Barcelona. A la ciutat no pot treballar de reporter gràfic per ser considerat enemic del règim. A més, tots els diaris estan controlats pels vencedors de la guerra. Centelles renuncia al fotoperiodisme i treballa en botigues de fotografia i d'ajudant d'altres fotògrafs. El 1950 és jutjat pel seu passat republicà per un tribunal franquista que el condemna a 12 anys de presó, que li acaben commutant per presó atenuada al seu domicili fins al 1956. 12 anys més tard, el 1952, munta un estudi de fotografia industrial i comercial que instal·la al carrer de la ciutat de Balaguer 31, al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Allà hi treballa fins a la seva jubilació. A l'agost de 1976, gairebé un any després de la mort del dictador Franco, Centelles viatja a Carcassona amb el seu amic Eduard Pons, que havia conegut al Camp de Bram, per recuperar l'arxiu que hi havia deixat. Els fills de la parella de camperols, els quals els hi havia confiat, li retornen en la mateixa caixa de fusta on, 32 anys abans, el fotògraf havia disposat els seus negatius. A l'octubre de 1977, Centelles registra el seu nom al Registro Oficial de Periodistas del Ministerio de Cultura. Mesos més tard,
al gener de 1978, l'Associació de la Premsa de Barcelona el torna a fer membre, com a tots aquells que van ser expulsats de l'associació en acabada la guerra. Just després de tornar a Barcelona amb el material de la Guerra Civil recuperat, Centelles comença a positivar els negatius, datats entre el 1934 i el 1939. El 1978 fa una primera exposició a la seu de Convergència Democràtica de Catalunya a Barcelona, titulada Imatges d'un reporter, que és seguida per una sèrie d'exposicions per tota Catalunya i després per tot l'Estat. El 1980 participa en l'exposició itinerant La Guerra Civil Espanyola, que recull el material dels diversos fotògrafs que van cobrir el conflicte. Des d'aquell any 1980, les fotografies de Centelles sobre la Guerra Civil són exposades àmpliament i també reproduïdes, sovint sense autorització o sense que li fossin atribuïdes, amb multiplicitat de llibres i publicacions. L'estiu del 1984, el Ministeri de Cultura munta l'exposició Idas y Caos, aspectos de las vanguardias fotográficas en España, que compta entre el material de fins a 9 fotografies d'Agustí Centelles. A finals d'aquell 1984, el Ministeri de Cultura li concedeix la distinció més important del govern espanyol pel que fa a les arts visuals, el Premio Nacional de Artes Plásticas. Centelles és el segon fotògraf en obtenir aquesta distinció, després del fotògraf barceloní Francesc Català Roca, fill del fotògraf publicitari Pere Català Pic, qui havia sigut el director de publicacions de la Unitat de Propaganda i amb qui Centelles havia treballat al Comissariat de Propaganda de la Generalitat l'any 1938. Malauradament, Centelles no pot anar a recollir aquesta important distinció perquè cau malalt el juny del 1984. Un any i mig més tard, l'1 de desembre de 1985, Agustí Centelles mor a Barcelona als 76 anys d'edat. Agustí Centelles va viure una vida marcada per la història. Va ser testimoni directe d'un dels períodes més convulsos del segle XX i va saber capturar-lo amb una mirada única. Però Centelles no només va retratar els esdeveniments, també va donar rostre a les persones que els van viure. Gràcies a la seva perseverança i a la seva lluita per preservar els seus negatius durant el seu exili i retorn durant el franquisme, disposem d'un patrimoni visual incalculable. Les seves imatges no només expliquen el passat, sinó que ens interpel·len en el present. El seu llegat ens recorda que la fotografia pot ser molt més que una imatge. Pot convertir-se en testimoni, denúncia i memòria col·lectiva. I sobretot, en una manera de no oblidar mai el passat.

0: I fins aquí aquest episodi de l'Històries de la Fotografia, on hem descobert la vida i l'obra d'un dels grans pioners del fotoperiodisme modern a Catalunya, Agustí Centelles. Us hem explicat la trajectòria vital i professional d'aquest gran fotògraf que, amb les seves imatges, va capturar els primers dies de la guerra, la duresa del front, la vida quotidiana a la rereguarda republicana, l'exili a França i la repressió. El seu exili, el seu silenci forçat i el seu reconeixement tardà formen part d'una trajectòria que avui és imprescindible per entendre la fotografia documental. Centelles no només va fer fotografies, va construir la nostra memòria històrica. Per això se'l compara sovint amb grans fotògrafs internacionals, per la seva capacitat de capturar l'instant decisiu. Esperem que us hagi agradat aquest episodi. I bé, us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 9:45 del vespre en remissió. I sempre que vulgueu, a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat de programes al Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar mitjançant les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podimo. Per últim, us convideu a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adeu!
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se a l'espera dels resultats de les PCR que se'ls han realitzat. Pel que fa a la resta de casos que s'han confirmat en les darreres hores, n'ha parlat fa uns minuts la ministra Mònica García en compareixença.
3: Las autoridades sanitarias francesas nos han hablado de un positivo con síntomas, un ciudadano francés que tiene síntomas, que ha tenido síntomas, que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. No sabemos su estado de salud. También las autoridades americanas nos comunicaron tanto una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil, ¿no? Estamos en continua colaboración con estas autoridades, con todas las autoridades, con todos los países, con todos los vuelos que salieron ayer y todos los países.
2: Pel que fa a les novetats, García ha anunciat que s'han fet ja les tasques de repostatge del vaixell i queden pendents encara les d'avituallament. Pel que fa als passatgers, actualment hi ha un total de 54 persones a bord i es preveu que aquesta tarda arribi un avió de Països Baixos que se n'endurà a 22. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà. I l'activista i membre de la flotilla Saif Abu Keshek ha anunciat que denunciarà Israel per la seva detenció després de la intercepció de l'embarcació. Ha assegurat que se li van vulnerar tots els drets i que ni tan sols va passar davant d'un jutge. L'activista ha confirmat que tornarà a la flotilla i ha fet una crida a participar en la manifestació prevista el pròxim cap de setmana a Barcelona. I en mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada deixa un carril tallat i també hi ha una altra avaria, en aquest cas a l'AP7 a Castellví de Rosanes i una altra també la mateixa via, però en aquest cas a Castellví de la Gornal, que deixa també un carril amb un vehicle a la vora. També provoca lentitud en aquest punt. I en esports, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Informació local.
4: Demà dimarts comença un cicle de xerrades a càrrec de la Guàrdia Urbana sobre prevenció de robatoris i estafes a les persones grans. Les xerrades es faran dimarts, dimecres i dijous. Dimarts al Casal d'Avis 1 de maig a 6:45 de la tarda, dimecres al Casal d'Avis a la Riera Bonet a 11:15 del matí i dijous també a 11:15 del matí a la Federació Obrera. Tres dies amb el mateix tema de xerrada en diferents opcions en funció de les necessitats de cada escola. Primera, demà dimarts al Casal d'Avis 1 de maig a 6:45 de la tarda. També demà dimarts continua el cicle de xerrades per promoure un bonus als medicaments. En aquest cas es parlarà de què cal saber de la hipercolesterolèmia demà a 6:45 de la tarda al Molí. I també demà Esquerra Republicana organitza una xerrada amb el president del partit, Oriol Junqueras, que farà una trobada amb la comunitat paraguaiana demà dimarts a 7:00 de la tarda al Rincón Guaraní, a l'Avinguda Barcelona 52. I també de cara a dimecres a 12:00 del migdia la Coral Cordona farà un concert al centre de dia i de cara al cap de setmana ja Molins de Joc s'organitza una jornada, Molins en Joc, diumenge a la planta baixa del Molí durant tot el dia amb 50 taules amb jocs infantils, familiars, per experts, jocs de rol, botigues, sortejos i food trucks. Per tant, una jornada de jocs de taula aquest diumenge a la planta baixa de l'edifici del Molí. La farmàcia de guàrdia avui dilluns és la del Passeig, que està al Passeig Pi Margall número 11.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
2: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
4: Apunta els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
3: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
5: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
3: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
6: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
3: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
7: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
8: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
9: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
8: En el principi, Déu.
7: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

joves! Novament, les ones de Ràdio Molí de Rei em permeten retrobar-me amb tots vosaltres, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats escoltadors d'aquesta emissora, per tal de passar junts aquests minutets que dura el nostre espai de les restes de sèrie, tot gaudint de peces musicals no massa actuals i que en l'edició d'avui està dedicat a cançons relacionades amb els avions, que, com ningú no ignora, són unes aeronaus més pesants que l'aire, capaces de volar per l'atmosfera, que contenen un cos a la part frontal en el qual s'ubica la cabina de pilotatge i a la part restant del dit cos hi viatgen els passatgers o la càrrega. Han de contenir unes ales que els permeten mantenir-se a l'aire a través del concepte de la sustentació. Una cua a la part del darrere, formada per un timó i uns timons de profunditat, que els permet una millor maniobrabilitat i estabilitat. Poden ser d'un o més motors situats al cos o a les ales de l'avió, segons el model, o bé no tenir motor. En aquest cas s'anomenen planadors. I per l'ús al que es destinen es poden classificar en avions de passatgers, de càrrega, militars, d'acrobàcia, apagafocs, etc. I fetes aquestes primeres aproximacions al tema que ens ocupa, iniciem ja, musicalment parlant, l'espai d'avui escoltant El Último de la Fila, que del seu repertori ens interpreta el tema Aviones Plateados, que forma part del seu segon àlbum d'estudi titulat Enemigos de lo Ajeno, de l'any 1986.

El somni de poder volar va començar a la prehistòria, on els primers homes ja es preguntaven com fer-ho. Moltes llegendes i mites de l'antiguitat expliquen històries de vols, com és el cas ben conegut del vol grec d'Ícar. Leonardo da Vinci, entre d'altres inventors visionaris, va dissenyar un avió al segle XV. El primer vol humà del qual es té constància es va fer a París, el 15 d'octubre del 1783, en un globus aerostàtic sostingut a l'aire per uns cables subjectes a terra, i dos mesos més tard, el doctor Jean-François Pilatre de Rosier, juntament amb el noble F. Laurent d'Arlandes, van fer el primer vol lliure en una màquina creada per l'home, aconseguint recórrer 8 quilòmetres a 26 metres d'alçada en un globus d'aire calent inventat pels germans Montgolfier. Tot seguit, us convido a escoltar el cantant i compositor santcugatenc Álvaro Soler, que ens interpreta Volar, una de les cançons del disc Eterno Agosto que l'home va enregistrar l'any 2016. Pam, pam.

les aeronaus de passatgers són del tot habituals les hosteses de vol. Unes professionals, membres del personal d'un avió, que es dediquen a atendre els viatgers i la tripulació. Es tracta d'un treball que té menys responsabilitat que el pilot de l'avió, però sense que hi hagi una relació de dominació entre aquestes tasques. I justament parlant d'hosteses, em plau posar per a tots vosaltres la cançó titulada Azafata, que el mexicà de Guadalajara Johnny Vázquez, també conegut com el príncipe de la salsa, va enregistrar l'any 2013.

de Donostia Family s'afegeix al nostre espai interpretant-nos del seu àlbum Un soplo en el corazón de l'any 1993 la cançó titulada Como un aviador.

anys d'investigació per moltes persones que volien aconseguir el repte de volar van ser molt pobres i lents, però continuats. El 28 d'agost del 1883, John J. Montgomery va ser la primera persona a fer un vol controlat amb una màquina més pesant que l'aire, un planador. En tot cas, i generalment, es considera com el primer avió de la història el Flyer dissenyat, construït i pilotat pels germans nord-americans Wright. L'any 1903 van construir la seva primera hèlice segons càlculs originals. Seguidament van construir un avió amb un motor de 12 cavalls de vapor i el 17 de desembre del 1903 van efectuar el primer vol, que va durar un minut aproximadament, recorrent uns 135 metres a una alçada d'uns 7 metres i una velocitat de 48 km l'hora. I un parell d'anys més tard van recórrer 25 milles, volant durant 30 minuts sense tocar terra. A continuació, el colombià Gustavo Álvarez Serna, més conegut com Gibraltar,

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Dintre de la, en opinió personal meva, més que trista categoria dels avions militars, mereix especial atenció l'Enola Gay, un bombarder estadounidenc conegut per llançar la primera bomba atòmica ofensivament el 6 d'agost de 1945 sobre la ciutat japonesa d'Hiroshima. Una bomba aquesta amb un nucli d'urani enriquit equivalent a 20.000 tones de TNT que va esclatar a uns 600 metres d'alçada, tot arrasant més de 12 quilòmetres quadrats de la ciutat i causant gairebé 80.000 morts i 70.000 ferits que van morir al cap de pocs mesos i, en els anys següents, molts més morts i l'afectació de la salut de 500.000 de persones. La banda britànica Orchestral Manoeuvres in the Dark va enregistrar l'any 1980 una cançó amb el nom d'aquest tristament famós avió, la lletra de la qual és, de fet, un crit, tot lamentant que mai hauria d'haver sortit de casa.

Es creu que l'ús del paper per fabricar joguines es remunta fins a fa aproximadament uns 2.000 anys a la Xina. I, tot i que això pot ser considerat com l'origen dels avions de paper, ningú pot assegurar exactament on aquests van sorgir per primera vegada. El cert és que el 1909 és la data coneguda més antiga de la creació d'un avió de paper en l'època moderna. La popularitat dels avions de paper és deguda principalment al fet que és, dintre del món de la papiroflèxia, un dels més fàcils de fer. I ves per on? Que dintre de la banda sonora de la deliciosa pel·lícula Los Chicos del Coro de l'any 2004 es troba la cançó titulada justament Les Avions en Papier, que em plau molt compartir ara amb tots vosaltres.

Després de la Primera Guerra Mundial, els enginyers experts en això dels avions van entendre que el desenvolupament de l'hèlice havia arribat al seu límit i van començar a investigar en el mètode de propulsió. El 1930 es van patentar les primeres turbines i 9 anys més tard es va realitzar el primer vol a reacció de la història. I ara, un xic d'humor a càrrec dels nois de Canet, coneguts com La Trinca, que l'any 1986 van enregistrar el disc Trinca, Sexe i Rock and Roll, que incluïa la divertida cançó que tot seguit podem escoltar i que du per títol Puja a l'avió. Anava...

Avui en dia, els avions més reconeguts en l'aviació comercial són els Boeing i l'Airbus, alguns d'ells amb capacitat per a més de 800 persones. Tot seguit, us proposo escoltar una de les cançons del figuerenc José María López Sanfeliu, més conegut artísticament com Kiko Veneno, la titulada Volando Voy, que es va publicar, gravada per primera vegada, a l'àlbum de Camarón de la Isla, La leyenda del tiempo, de l'any 1979.

quan lamentablement hi ha un accident d'aviació, el que es busca primer, després d'atendre les possibles víctimes, és clar, és la caixa negra de l'avió. I tot i el nom d'aquest element, heu de saber que no es tracta d'una caixa de color negre, sinó de color taronja. I es divideixen en gravadora de veu i gravadora de dades, sent utilitzades fonamentalment per conèixer quines van ser les causes de l'accident. Tot seguit són los Cuatro de la Torre els que ens interpreten la coneguda cançó El Vuelo 502, que a la tercera edició del Festival Internacional de la Canción de Mallorca, celebrat el 1966, va ser premiada amb la Cargola de Plata a la millor cançó d'autors hispanoamericans i filipins. Premi aquest concedit per l'Institut de Cultura Hispànica.

Tot i que l'avió és el transport més segur que hi ha, he llegit que, si es pot triar, els passatgers que ocupen els seients que són a la part del darrere, darrere de les ales, tenen més probabilitat de sobreviure en un accident aeri que les persones ubicades a la part davantera. Potser per això mateix les caixes negres se situen també a la part del darrere de l'avió, ja que en cas de col·lisió s'ha comprovat que és la part de l'aeronau que menys mal rep. I ara, per calmar un xic els ànims, la banda asturiana No So Trash ens interpreta el tema titulat Voy a aterrizar, enregistrat l'any 1996.

dels avions supersònics cal fer especial esment del Concorde, que tenia una velocitat de creuer de més de dues vegades la velocitat del so, és a dir, uns 2.172 km per hora, a una alçada de prop de 18 km, que va ser el primer avió comercial equipat amb un sistema de control per senyals elèctrics. Els vols comercials d'aquest avió van començar el 21 de gener de 1976 i van finalitzar el 24 d'octubre del 2003 amb un últim vol d'acomiadament el 26 de novembre del mateix any. I justament l'any 1975, el conegut músic i director d'orquestra francès Frank Purcell va compondre el tema musical titulat Concorde, amb motiu del vol inaugural de l'avió, amb el que us dic adéu, aprofitant la benentesa, per convocar-vos per al proper programa a les zones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes cançons del repertori de la malaguanyada italiana Raffaella Carrà, desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb l'afició en una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga a la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a la plaça de Catalunya a causa de les obres de la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
2: Muy feliz, aunque fui a dormir super tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no voldria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera. Vaig veure el Casador i el Valdé. Va ser brutal.
0: És dilluns, 11 de maig de 2026, i tenim més titulars. El creuer Òndius abandonarà aigües espanyoles aquesta tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
4: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
5: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
4: Recordem que la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vola amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
0: Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
4: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
0: El govern canvia l'estratègia de la gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
4: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
0: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels premis Mies van der Rohe.
4: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient, que a hores d'ara ja és suau, acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però de moment ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui és un dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga amb l'afició. Ho fa després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
7: Serà una rua que està previst que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, en Berlín, hi haurà un dels tres punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes, amb Gran Via, i a Consell de Cent, amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua, amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant al Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Un títol que el Barça va certificar ahir guanyant el Real Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la Lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare. Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat, amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya, on van compartir alegria amb els jugadors Marc Casado i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien avui aquest matí els rostres de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
8: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apunta un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
2: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casado i el Valdé, va ser brutal.
9: Però lo ha seguido, sí, desde el principio hasta el fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
8: Barcelona recupera de la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
1: Notícies en xarxa.
0: Més enllà d'aquesta celebració futbolística, seguim amb més qüestions d'aquesta jornada. El creuer Òndius marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard a les 7 d'aquesta tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb als Països Baixos, un cop els darrers passatgers ja hagin estat evacuats. Seran les properes hores en una operació de màxima seguretat pel brot de gantavirus, que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers catalans i espanyols que han començat ja a fer la quarantena en un hospital militar de Madrid es troben bé, segons el Ministeri de Sanitat. Més detalls amb Maite Polo. Bon dia, Maite.
10: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
11: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
10: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
0: Maite, pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers, totes dues han donat negatiu en la primera prova PCR i continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies.
10: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
12: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
10: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on, a més, una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
0: Més enllà de l'antivirus, en política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
13: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto al fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto al fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
6: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
0: Per cert, l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu-Keshek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
7: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
1: La xarxa de comunicació local.

0: superjust. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Un tren orbital lliure societat mercantil apropa en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que de fet es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
5: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de passar, ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
4: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afermar l'acord del tren orbital, per exemple.
6: O acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
4: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
3: Doncs justament en relació a aquesta qüestió, el sindicat educatiu USTEC portarà als tribunals aquesta infiltració dels Mossos a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: USTEC considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
3: La Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
9: Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-vos i invertir-vos de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
8: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
10: Anem a incidir directament aquí, en el cas de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
11: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
8: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
3: Doncs justament, en relació al benestar a les aules, la Fundació Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir així el confort tèrmic d'infants i de docents.
7: L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat a la xarxa Joan Cuevas, que és el cap de projectes d'Equitat.org.
12: L'informe el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati.
7: L'estudi també apunta que els infants són molt poc resistents a la calor i que l'afectació de les altes temperatures pot incidir directament en el seu aprenentatge.
3: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, bon dia.
1: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc, caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
13: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones. D'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
1: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Celrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
3: Anem ara fins a Osona. Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Tarradellas, demanant que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
14: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
15: Lo que estamos pidiendo es que nos sentamos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante, un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
14: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
2: Notícies en xarxa.
3: Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per la Normalització Lingüística. D'aquesta manera, el consistori vol acabar amb les llistes d'espera per aprendre la llengua a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. La capital catalana arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística, 5.000 més que les actuals. Una xifra que, segons l'alcalde de Barcelona, no s'havia assolit mai a la ciutat. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió dels 1,9 milions anuals als 3,1 milions, uns diners amb els quals es contractaran 23 docents i amb què s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
17: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
18: Com que aprendre català és clau per una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
16: Aquest increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari de Sabadell l'any 2009.
7: El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i l'oncle de l'exalcalde Manel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, informació, Montserrat Capdevila.
3: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
7: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
3: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Els EUMIES Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. Dos estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Ana Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
20: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
19: El pavelló de Victòria Eugènia acull també dues exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això? Exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
3: L'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs d'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, entre Vallès Occidental i el Bages, han permès descobrir una antiga necròpolis del segle X. Pel cim de la Mola hi passen unes 300.000 persones cada any. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
21: Bon dia. A l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, a 1.100 metres d'alçada, van aparèixer fa uns anys unes restes arqueològiques. La Diputació va fer una intervenció arqueològica preventiva que confirmava l'existència d'una necròpolis. Aquest dilluns, els responsables del Parc Natural han confirmat que, de moment, ja s'han trobat restes de 14 persones, la més antiga de les quals podria datar del segle X. Les restes arqueològiques trobades són en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat i el sexe. Els cossos no anaven acompanyats de cap peça complementària que faciliti a quina època pertanyen, per la qual cosa l'anàlisi serà una mica més complicada. Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpoli i en les properes setmanes farà una quintena de cates en diverses feixes del voltant del cim. De moment, ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver més restes per evitar que es deteriorin. Les troballes arqueològiques faran modificar el pla de futur de la Mola

0: Final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el títol 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1. Ricard Ares és el tècnic del conjunt blaugrana.
1: No hem entrat bé al partit. És un equip amb molta qualitat que ha culminat 2 gols i davant d'un equip així doncs no és fàcil. És cert que al llarg del partit hem competit, hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem entrar en el partit. Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
0: En aquesta final a 8 masculina, el Reus havia caigut als quarts de final i en la final a 4 femenina, que es disputaven conjuntament a Coimbra, Portugal, el Vila-sana va perdre les semifinals contra el Fraga, que s'acabaria proclamant campió amb 5 catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila. Carla Font de Glòria, jugadora del Fraga, ens parla d'aquesta final a 4.
2: Tingut unes semis molt difícils contra el Vila-sana i una final contra el Benfica, que també a la fase de grups, els dos partits que havíem jugat havíem empatat i sabíem que tot costaria molt, seria molt complicat. També nosaltres hem fet un molt bon treball en equip, hem sigut molt sòlides en defensa i a mesura d'anar picant pedra doncs els gols han anat entrant i estem supercontentes, amb moltes ganes de celebrar-ho fort i amb ganes de més.
0: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà seguir continuant lluitant per aconseguir el títol a la Lliga Femenina Endesa. Va caure a les semifinals, va empatar en el partit de tornada davant del València Bàsquet i les valencianes van fer bo l'únic punt que havien aconseguit d'avantatge en el partit d'anada. La final serà València-Casa de Montsaragossa.
3: Moltes gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi, on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços, amb el concurs d'aparadors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.

fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys, el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar al 1986 quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb la seva afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de Barcelona per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, per cert, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a Plaça Catalunya a causa de les obres a la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
2: Muy feliz, aunque fui a dormir super tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera. Vaig veure el Casador i el Valdé. Va ser brutal.
0: És dilluns 11 de maig de 2026 i tenim més titulars. El creuer Ondius abandonarà aigües espanyoles aquesta mateixa tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
4: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
5: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
4: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
0: Un tren orbital i una societat mercantil a prop en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
4: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
0: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
4: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
0: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe.
4: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però, de moment, ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez, al control de so, i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui és dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga i ho farà amb l'afició aquesta tarda, després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
7: Bon dia. Serà en una rua que està prevista que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, a Berlín, hi haurà un dels 3 punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes, amb Gran Via, i a Consell de Cent, amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant el Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Una Lliga que el Barça va certificar ahir, guanyant el Real Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la Lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare.
0: Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat, Anna.
7: Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya, ho van compartir alegria amb els jugadors Marc Casado i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien aquest matí en el rostre de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
8: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent, plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip. Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apunta un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
2: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casado i el Valdé, va ser brutal.
9: Però lo ha seguido, sí, desde el principio hasta el fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
8: Barcelona recupera de la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
1: Notícies en xarxa.
0: Tenim novetat respecte del creuer Òndius, que marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard, a les 7 de la tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb cap als Països Baixos un cop ja els darrers passatgers hagin sigut evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers, catalans i espanyols, que han començat a fer la quarantena un hospital militar de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
11: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
10: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
0: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada, en aquest cas a Alacant, per ser contactes de passatgers, han donat totes dues negatiu a la primera PCR. Continuaran, això sí, ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies, Maite.
10: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
12: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, en el que ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
10: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on, a més, una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
0: En el capítol de política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la UE. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
14: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
13: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
0: Pel que fa a l'activista i membre de la flotilla Global Summit, Saif Abu-Keshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
4: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però diu que demà mateix té la intenció de tornar a la flotilla.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que podrien arribar a bon port abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
16: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de passar, ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
15: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afirmar l'acord del tren orbital, per exemple.
17: O acabin doncs, també ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
15: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
0: Doncs justament el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea de docents. A més, exigeixen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Sabado Illa i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
0: Mentrestant, les Generalitats i els ajuntaments han signat un acord per tal de poder fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària anunciada el mes de març de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
19: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
18: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
20: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
21: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè
5: sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
18: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
0: No deixem les aules. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professió universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys en contra de la precarietat del personal docent investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Lluís Mata.
21: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
22: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
21: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
23: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
21: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
0: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans focs. Canal Taronja de Noia, Sergi Lladó.
24: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
25: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones. Zones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
24: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Salrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
0: La plantilla de la planta de Gurb de Leche Pascual s'ha manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica. Ha estat en resposta a la venda de la factoria a Casa Tarradellas. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, s'iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
26: La decisió ha estat pràcticament unànima. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
27: Lo que estamos pidiendo es que nos sentemos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante, un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
26: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats en el cas Pujol.
4: Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva esposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia reclama 8 anys de presó. Els advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
0: L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2019.
4: El jutge conclou que hi ha 3 autors del delicte de falsedat documental. El portaveu de la nau, Antoni Sitges, el propietari, volíem dir, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del gremi de constructors comarcal i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
0: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
4: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara, es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
0: I la Comissió Nacional del Mercat de Valors sanciona l'exfutbolista Gerard Piqué i l'empresari José Elías amb 200.000 euros i 100.000 euros, respectivament, per operar en borsa amb informació privilegiada.
4: Uns fets que haurien passat el 2021 en l'inici de converses sobre l'oferta de compra d'una companyia sobre una altra. En concret, la sanció a Elías és per a abús del mercat per la comunicació il·lícita a Gerard Piqué d'informació privilegiada, mentre que en el cas de l'exfutbolista és per la compra d'accions tenint prèviament informació també privilegiada i havent-ne obtingut benefici econòmic.
0: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a 2 exposicions al Palau de Victòria Eugènia, a Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Els EU Mies Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
3: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
2: El pavelló de Victòria Eugènia acull també 2 exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EU Mies Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i què és això? Exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
0: Hi ha en marxa 2 setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico-Romana, enceta avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins a la cloenda prevista pel 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present. Però també es vol explicar en aquestes 2 setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
7: i reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, si la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per Roma és per què el festival? És a dir, per què fem un festival?
6: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'antic Ajuntament i Tarracó Viva, que proposa dos caps de setmana forts. El primer, el següent, amb el Moll de Costa com a epicentre, i el darrer, a l'entorn del Camp de Mar.
0: I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
8: Bon dia, sí. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa. En futbol, aquest vespre el Girona tanca la jornada al camp del Rayo Vallecano. A partir de les 9 del vespre, els gironins els separa un únic punt de la zona de descens que marca ara l'Alavés. I necessiten puntuar. Mitchell és el tècnic gironí.
9: Donar-lo tot, naturalitat. Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar, fer en petits detalls. I no més, preocupació, sí, responsabilitat, tota. Treball a full.
8: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol a la Lliga Femenina Endesa. Es quedava a semifinals després d'empatar 73 amb el València Bàsquet en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit a l'anada. La final serà València, casa de Montsaragossa. Roberto Iñiguez, tècnic gironí, ho valorava així.
10: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito, y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievich y de Aguazán tirando de, bueno, pues de talento, ¿no? De talento. Bueno.
8: El Lima Horta, que estava disputant el play-off d'ascens a Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra Unicaja Mijas. Només tenia 5 punts d'avantatge de l'anada i queda fora del play-off. I pel que fa als hoquei, a l'hoquei patins, el Barça va perdre la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de la Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el seu títol número 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1.
0: Déu-n'hi-do, Anna Freixa, cap de setmana intens pel que fa a la informació esportiva. Moltes gràcies. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comença a hores d'ara una gran rua de celebració del títol de Lliga amb l'afició del Futbol Club Barcelona, que recorrerà la ciutat des d'ara, parteix de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre per acabar el recorregut al nou estadi. Una Lliga, la 29a, que han guanyat i han aconseguit per primer cop jugant contra el Real Madrid. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar aquest curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. El portaveu republicà és Isaac Albert.
2: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
1: I el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. USTEC ho considera, diu, una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, al president Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero. I l'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats a la peça del número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2009. El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle d'exalcalde Manel Bustos, Melquiades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Dels dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila. I el Teatre Nu estrena aquest dijous l'obra Àvia Trauré d'aquí, basada en el llibre i la promesa de l'escriptor de noia Joan Pinyol de rescatar la memòria del seu avi, Joan Colom, un republicà enterrat al Valle de los Caídos.
3: Informació local. Aquest cap de setmana la gastronomia torna a sortir al carrer amb l'onzena edició del Molins B de gust durant tot el cap de setmana amb proposta gastronòmica i musical a la plaça de la Llibertat. 11 establiments de restauració i una empresa de vins i caves es trobaran en aquesta mostra gastronòmica que es farà des d'avui divendres fins diumenge. La proposta ofereix la possibilitat de gaudir des de xarcuteria, cuina oriental, street food o productes sense gluten, entre d'altres. S'obre avui a les 6 de la tarda fins a les 11 de la nit, avui divendres. Demà dissabte l'horari és 11 del matí a 11 de la nit i diumenge d'11 del matí a 10 de la nit, com dèiem, a la plaça de la Llibertat. A més de l'oferta gastronòmica i de beguda, també hi haurà música, hi haurà sessions de discjòquei i actuacions en directe amb la banda de Spin-off. Aquest cap de setmana, activitat a la plaça de la Llibertat. Demà a la tarda, la Penny torna a programar cinema dins el cicle Gaudí amb la pel·lícula Cirat, d'Oliver Laxem. La podeu veure demà a les 7. Les entrades les podeu comprar a Entràpolis i, si no, a la mateixa taquilla del teatre. I diumenge arriba la 28a paella popular del barri del Canal a les 2 del migdia a la plaça Vicenç Fernández, amb l'opció de paella mixta o vegetariana. Val 10 euros pels socis i 12 pels no socis. I avui a la tarda encara podeu retirar els tiquets al local de l'Associació de Veïns. I també avui a la tarda el Club d'Hoquei Molins presenta la seva nova mascota, avui a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera. Durant la presentació donaran a conèixer la mascota, explicaran el seu significat, el paper que tindrà dins el club i comptaran amb la participació de jugadores i jugadors, membres de l'equip tècnic i representants del Club d'Hoquei. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Roca, que està al carrer Major 31.
4: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
0: tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
4: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
5: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
6: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
7: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
6: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
7: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
6: Informa't al Molí Jove.
8: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
9: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
8: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
9: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
8: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
5: Ona Rainbow, amb Helena Feiro i Mari Marcos. Els dimecres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, anem a començar el programa d'aquesta setmana. Avui no serà d'una òpera com vam fer la setmana passada, que vam escoltar íntegrament el segon acte del Werther, sinó que seran fragments i diferents veus, però que jo crec que ens agradarà, perquè seran cançons unes conegudes, altres no tant, però val la pena també anar sentint-les que no coneixem tant. I dic això perquè començarem precisament amb dos leads de Hugo Wolf. Hugo Wolf és un compositor austríac i la seva música potser no és tan coneguda, però en canvi és molt bonica. I sentirem unes d'aquestes veus ja històriques, com és la veu d'Elisabeth Schwarzkopf, que ens interpretarà dues cançons. En primer lloc, escoltarem la primera que ens diu, ens narra, doncs, que avui brilla molt el sol. Sentim, doncs, Elisabeth Schwarzkopf, que ens interpretarà aquesta cançó acompanyada al piano per Wilhelm Furtwängler.

Bé, aplaudiments, i a més aplaudiments perquè té el mèrit de ser enregistrat en directe. Jo sempre dic que aquí és on hi ha el mèrit, perquè és tal com canta, doncs, en públic. No hi ha trampes de, podríem dir, de gravació, que si no surt bé es torna a fer. Bé, encara escoltarem una altra ària, una altra cançó d'aquestes, amb un altre lead, també de Hugo Wolf, també sentirem la mateixa veu, d'Elisabeth Swarkoff, i ara el que sentirem és una cançó de bressol a l'estiu. Bé, sentim això.

Bé, acabem d'escoltar aquesta cançó de Bressol d'Estiu, que la va compondre Hugo Wolf i que ens l'ha interpretat Elisabeth Schwarzkopf, acompanyada al piano per Wilhelm Furtwängler. Ara canviem de registre, anem a escoltar un tenor, i un tenor també històric, però d'aquelles veus que no s'obliden fàcilment. Així, parlant de Franco Corelli, Franco Corelli va ser un gran tenor, d'aquells tenors de força, que en diuen, perquè realment tenia una potència en la seva veu que abarcava, doncs, esclar, els títols potser més compromesos del repertori italià. El començarem sentint amb aquella ària, i al final hi ha la cabaleta, o sigui, l'ària del Il Trovatore de Giuseppe Verdi. A Si ben mio, recordem que acaben, si algú recorda una mica el tema aquest, el trobador acaba de treure a la que ell estima del convent, que el volien fer monja, i diu que, o sigui, seran feliços, i mentre estan amb aquest desig, podríem dir, de felicitat, arriben els guàrdies del trobador, i li diuen que han segrestat a la gitana. La gitana és la mare, o més ben dit, es creu que és la mare, i és quan canta aquella cabaleta tan bonica, Di quella pira. Sentim, doncs, ara la interpretació que ens farà Franco Corelli d'aquest Assi ben mio i Di quella pira. Sentim-ho.

hem pogut sentir la gran potència d'aquest gran tenor del Franco Corelli, que ens ha ofert aquests fragments a Il Trovatore de Giuseppe Verdi, Si ben mio, i sobretot aquest Di quella pira, potser el més conegut d'aquest fragment. Ara el continuarem sentint, potser serà amb una àrea no tan potent com aquesta que et dic la pira que acabem de sentir. Escoltarem música de Vincenzo Bellini, escoltarem el fragment de Norma que canta el tenor Meco a l'altar di Veneri. Sentim-ho.

Gran veu la que acabem d'escoltar, aquesta gran veu de Franco Corelli, que ens acaba d'interpretar aquest fragment de la norma de Vincenzo Bellini, Meco l'altar di Venere, que acabem d'escoltar doncs, aquest fragment, i ha demostrat també aquesta fortalesa d'aquest gran tenor. I ara passem també a una altra gran veu, aquesta vegada canviem d'altra vegada de registre, i

Anem a escoltar la veu d'Edita Gruberova. A Edita Gruberova la sentirem amb una d'aquelles peces que va escriure Mozart que pertanyien, eren, que incluïen amb altres òperes. No sé si s'estilava, no sé si era perquè ell feia la música diferent del compositor, doncs, que portava una òpera, que li demanaven que ell escrivís alguna escena. Aquesta escena ens sorprendrà de dues maneres. El tema era d'una òpera en la qual representa que hi ha un matrimoni que s'estimen molt, però hi ha el governador que vol casar-se amb ella. I l'amenaça és que si se mira que és la que es volen casar, no ho accepta, la mataran amb ella i el seu pare. Aleshores, doncs, el marit, per salvar-la, doncs, amb la seva esposa, per salvar amb ella i el pare d'ella, doncs decideix marxar, i aquest és el comiat. Sorprendrà una mica, això és el que he dit ara, que sentirem aquest paper, que en realitat és Gandarte, que és el marit, que el sentirem cantat per l'Edita Gruberova. Però és que no ens ha d'estranyar. A vegades estem equivocats amb la història. Quan hi havia els castrati, quan es cantava molt el castrati, molta gent es pensa que, com que fan la veu aquella aguda, doncs feien papers de dona. Doncs no. La veritat és que feien el paper principal d'home. Per què? No ho sabem. A nosaltres encara ara ens sorprèn, però la veritat és aquesta. A més, Edita Gruberova, doncs, potser li han pujat una mica més el to perquè es llueixi més la seva veu. Doncs sentim ara aquesta ària, que s'ha convertit en una mica ària de concert, en el que Gandarte s'acomiada de la seva esposa Semira, i quan la veu plorar, doncs, diu que, bueno, en fi, hi ha una escena amorosa, però la lletra és molt bonica, i diu, doncs, que l'ha de deixar i que no pateixi per ell. Sentim, doncs, aquesta interpretació que ara ens farà Edita Gruberova, que estarà acompanyada per l'Orquestra de Cambra d'Europa sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.

Aplaudiments, i no n'hi ha per menys. Hem sentit aquesta ària de Mozart, aquesta ària que va ser incluïda en una altra òpera, però que ara s'ha convertit en una ària de concert. Mi esperança dorata non sai qual pena sia. Aquest és el títol de la cançó. I hem escoltat la veu de Dita Gruberova, acompanyada per l'Orquestra de Cambra d'Europa sota la direcció de Nicolaus Harnoncourt. I ara ens acostem ja al final del programa i el farem, doncs, podríem dir que per la porta gran. Escoltarem el Luciano Pavarotti, una altra veu del record, una altra veu, i sobretot que no fa pas tant de temps que el podem recordar en viu. Escoltarem en primer lloc de l'òpera Carmen, de Bizet, la flor que tu em vas... que tu em vas tirar. A la primer acte, Carmen li tira una flor amb ell, que amb ell, com que ha ajudat a marxar a la Carmen, l'ha ajudat a que es deslliurés, l'hem tancat a la presó uns quants dies, i ara doncs hi diu que la flor que ella li va donar encara conserva el seu perfum i sempre l'ha tingut a prop d'ell. Sentim doncs aquest fragment de la Carmen de Bizet.

Acabem d'escoltar aquest fragment de la Carmen de Georges Bizet. I ara continuem escoltant, encara abans d'acabar el programa, continuarem escoltant aquesta veu de Luciano Pavarotti, curiosament aquest gran italià, aquest gran tenor italià, que no solament amb l'òpera sinó amb cançons i així sempre doncs, ha lluit el seu italià. Doncs avui el sentirem amb dues cançons, amb dues àries franceses, perquè acabem d'escoltar la Carmen de Bizet i ara escoltarem el Salut du Merec Chaste Pure, és a dir, un record que té, una visió que té Faust. Ara estic parlant del Faust de Charles Gounod. Recordem que Faust és aquell senyor gran, vell, que ven la seva ànima al diable per tornar a ser jove i tornar a veure Margarita, que és ell, li va impactar quan el va veure quan ell era vell, i amb la joventut, doncs, tornant-li la joventut, doncs, vol conquerir altra vegada aquesta visió tan bonica que va tenir. Sentim, doncs, ara, tornem-hi una altra vegada, amb Luciano Pavarotti, amb aquesta ària del Faust de Charles Gounod. Sentim-ho.

Acabem d'escoltar aquesta ària tan bonica, Salut de Mère Chaste Pure, de l'òpera Faust de Charles Gounod. Hem sentit la veu de Luciano Pavarotti amb aquesta ària. I hem sentit avui un programa d'un recordatori d'aquestes veus tan històriques, però que gràcies als enregistraments les continuem a anar sentint. Hem sentit el Luciano Pavarotti, també hem sentit Elisabeth Schwarzkopf, també hem pogut escoltar a Franco Corelli i també hem pogut escoltar aquesta àrea de concert per la Erita Gruberova, aquesta àrea tan bonica que, recordem-ho, estava feta perquè l'interpretés un castrati. Espero que aquest programa d'avui els hagi agradat i continuarem, si Déu vol, un altre dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Són les 6, us parla Mercè Roura. Marxa des de les 5 de la tarda la rua de celebració del títol de Lliga del Barça amb l'afició, sortit de l'Spotify Camp Nou. Un autèntic bany de masses. Allà hi ha la nostra companya Judit Vallès. Bona tarda.
2: Molt bona tarda, què tal? Doncs mireu, la rua ha sortit uns minuts tard des del Camp Nou, com és habitual en aquest tipus de celebracions. De fet, fa poqueta estona que ha passat per davant de Travessera, continua passant per Travessera de les Corts i baixaran de seguida per Numància, també passant per Josep Tarradellas, i l'objectiu és que arribin a Passeig de Gràcia. Moltíssima gent seguint aquesta gran celebració. I això, l'objectiu és que arribin a Passeig de Gràcia perquè després tornin i arribin al Camp Nou de tornada. Moltíssima gent està seguint aquesta celebració dels campions de la Lliga.
1: Moltíssimes gràcies, Judit. Doncs ja ho sentíem, on anirem seguint. Més temes. El govern ha identificat i dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis al territori català. Són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a l'altre. Sumen més de 200.000 hectàrees. N'ha parlat avui el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
3: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord? Que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
1: La Unió Europea ha arribat a un acord polític per imposar sancions contra colons israelians violents a Cisjordània. Ho ha dit l'alta representant per la política exterior, Kaja Kallas, en un missatge a xarxes socials. Els ministres han acordat també aplicar noves mesures de represàlia contra els càrrecs de Hamas. Segons Kallas, era hora de passar del bloqueig a l'acció perquè els extremismes i la violència han de tenir conseqüències. I Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en una reunió a la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. I arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies celebraran i debatran sobre la reutilització i la transformació de l'agricultura. En una hora, més notícies en xarxa.
4: Informació local.
5: Aquesta tarda el Club Natació Molins de Rei fa una activitat solidària, una sessió de zumba a la gespa del club, al Solarium, a 6:15 de la tarda. Per participar-hi podeu fer una aportació de 3 euros o bé de 5 o més. A partir de 5 euros, a més de participar a l'activitat, us donaran una bossa del club. Íntegrament, tota la recaptació que es faci anirà a parar al club de Bòquia Molins Sebastià Massana. La sessió es farà a 6:15 de la tarda a la zona de gespa i podeu apuntar-vos-hi fins una estona abans de la mateixa activitat. El SEM organitza per demà al matí un intercanvi d'esqueixos. Es farà a la plaça d'Octubre, demà dissabte, a partir de les 10. Hi haurà intercanvi de plantes i esqueixos i es donaran consells també de cura i de cultiu. Si voleu participar-hi, podeu dur esqueixos, plantes o llavors, i si voleu també testos reciclats o etiquetes. Trobada demà a partir de les 10 a la plaça d'Octubre. I parlant del SEM, avui, demà i diumenge són els últims dies per veure l'exposició de fotografies del Jardí Botànic del SEM, que hi ha a la sala d'exposicions de Can Ametller. Avui l'horari és de 6 a 8, demà dissabte obren de 6:45 a 9:15 del vespre i diumenge al matí, l'últim dia, de 11:45 a 2 a Can Ametller. I demà dissabte el Mercat Municipal prepara un taller de piruletes de xocolata a partir de les 12, sessió pel públic familiar. De fet, n'hi ha dues de sessions, la primera de 12 a 1:45 i la segona sessió es durà a terme de 1:45 a 2:45. Cal fer inscripció prèvia a través d'un codi QR. Faran piruletes de xocolata i també parlaran de cacau i de comerç just demà al matí al Mercat Municipal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Roca del carrer Major 31.

0: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
1: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
0: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren al llarg de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Marta Daudé Martínez. Daudé com a nom artístic, ara ens ho explicaràs, cantant i compositora de la teva pròpia obra. I a més que tens una finalitat, que és la que expliques, que també ens ho explicaràs, que és ser un refugi. Això és bonic.
1: Sí,
0: això
1: hola.
0: És bonic. Sí. Hola, molt bona tarda.
1: Bona tarda, moltes gràcies per rebre'm.
0: Molt contenta de que estiguis aquí.
1: Igualment, un plaer.
0: És una setmana important perquè acabes de publicar el teu nou single, Díselo a Otra.
1: Sí.
0: Re, fa poquets dies.
1: Fa re, el dijous passat.
0: El dijous passat.
1: És re.
0: Que és un relat protagonitzat per una dona que davant una possible relació marcada per la manipulació i la toxicitat decideix marxar.
1: Sí, exactament.
0: No, Déu-n'hi-do.
1: No ho hagués pogut dir millor. Sí,
0: bueno, m'has xivat tu, hem de dir que m'has xivat tu. Si no, no quadra aquí. Però, bueno, em va semblar molt interessant el tema. Avui estàs aquí per saber qui ets, però anem a començar per la cançó, que és l'última cosa que has publicat, aquest single, Díselo a Otra, que és el que t'ha inspirat, com ha sigut el procés de creació, com està anant. Explica una mica.
1: És fort perquè aquesta és com de les primeres cançons que tenen una història que no parla de mi, sinó que parla d'un amic, un cafè un dia qualsevol a Madrid, on va explicar el seu mal d'amors i d'aquí va néixer Díselo a Otra. Vull dir, és com de les primeres vegades que vaig començar a fixar-me en històries de gent propera i no pas del que vivia jo. És com, no sé, és raro perquè no m'havia passat mai i la veritat que el resultat de la cançó m'encanta. I la vaig escriure, bueno, aquesta cançó va néixer fa 2 anys, va néixer el 2024. El procés de creació ha sigut super llarg, com podeu veure. Primer vaig fixar 2 parts molt importants de la cançó, que eren els versos i l'estribillo, i aquest últim any vaig decidir posar un pont. I al final el resultat ha sigut el que podeu escoltar, que és el que he publicat.
0: Molt bé, que està a Spotify i a les plataformes, no? Això és publicat, bueno, jo perquè sóc neòfita en aquest món teu, on se publica les plataformes, diguem-ne, de música, no? Apple Music deu ser, no? Google Music, Amazon Music, Spotify, tot això.
1: YouTube, a tot arreu, exacte. I ha sortit en Visualizer, també, o sigui, si el podeu veure a YouTube.
0: Visualizer, jo no sé el que és.
1: És com... Visualizer, a diferència d'un videoclip és com que tens una història, seria un format pel·lícula però en petit.
0: Sí.
1: I pues tens una història que estàs veient amb imatge i el visualizer és donar imatge però sense una història darrere a la cançó, no?
0: A la cançó.
1: Sí.
0: Bueno, la teva generació, que ets molt jove, la teva generació sense imatge no viu.
1: Totalment. Bueno, clar, la carta de presentació ara és hiper mega important en les xarxes, vull dir,
0: sí. Has
1: de preocupar-te molt de com emboliques el teu producte, no? Al final la música acaba sent això i el presentes a la gent perquè el pugui rebre des d'aquesta forma visual, que és com funcionem ara.
0: Per ser escoltada, no?
1: Per ser escoltada,
0: que
1: exacte.
0: Aquest és l'objectiu. Doncs anem a conèixer una mica la Marta. La Marta és d'aquí al costat de Molins de Rei, de Cervelló.
1: Sí.
0: Baix Llobregatina.
1: Sí.
0: Com dèiem, la presentació, ets cantant i compositora i has agafat aquest nom, s'ha agafat un nom artístic, diguem-ne, no? Daudé, que és el teu cognom principal, però, bueno, del pare, vull dir, no, principal no, ara m'autorenyo. Són igual de principals, el del pare i el de la mare.
1: Correcte.
0: El que passa que Daudé, diguem-ne, que té aquesta sonoritat, perquè la Natàlia, que jo me l'estimo molt, que és la teva mare, si em sent, ja és per dir-li, Martínez, és com el meu cas, Floria és un nom com a molt sonor,
1: totalment.
0: No? Les meves filles es diuen Ruiz i les coneixen més per Floria. En aquest cas meu és al revés.
1: Daudé. És molt especial,
0: no tot Floria, això és per dir que els dos cognoms són importants, però que tu has triat Daudé.
1: Sí, he triat
0: que
1: Daudé.
0: També és important.
1: Sí.
0: Daudé com a nom...
1: artístic.
0: Per què és important tenir un nom?
1: Bueno, crec que en el nom hi ha una mica d'identitat. I a l'hora d'escollir el nom que se suposa que representarà el teu projecte o a tu com a persona en certs aspectes, no? Perquè Daudé és una part de la Marta però no tota la Marta sencera, és la primera versió que coneixerà la gent de tu i per tant és important que estigui ben pensat i que estiguis convençut de que realment diu el que vols dir, no? Que vagi alineat amb la música que faràs o amb el projecte que pensaràs. I Daudé en el meu cas el vaig escollir perquè com que formava part de mi, perquè pel simple fet que era el cognom, vaig pensar que ja d'una manera aniria, representaria la música que faig, no? Pel fet ja que, no, ja que ve amb mi, no? Ve amb el pack complet. I per altra banda, la sonoritat que tenia, el fet de que és poc conegut, de que no és un nom que escoltis a tot arreu, i també el vaig sentir com no sé, el veig un nom sensible, però a la vegada elegant. Crec que té musicalitat per les dues Ds. El trobo, no sé, el trobo com molt rodonet i em va encantar i crec que representa molt bé el tipus de música que faig.
0: I has construït la teva marca a partir d'aquest nom.
1: Sí, sí.
0: No vas explicar com començaven els teus inicis, però tornem cap al final perquè m'ho has posat una mica així com, no?, amb safata. Quin tipus de música et representa? O sigui, tu ets cantant, compositora, et defineixes com a artista, perquè al final avui en dia el concepte... És veritat que hi ha artistes de molt tipus, no? Artista visual, artista fotogràfic i tal. En el teu cas és artista musical. Artista, suposo que avui en dia és l'objectiu. No l'objectiu, sinó que no és només cantar, perquè ens entenguem,
1: totalment,
0: no?
1: Totalment.
0: Sí, això, sí, però jo no ho he d'explicar, ho has d'explicar. Llavors jo volia que expliquessis això. Una mica, què és el que t'identifica? O tu com a artista, com t'identifiques?
1: Doncs en el meu cas, el ser artista... ve donat de tota la... O sigui, jo composo i escric les cançons, però després decideixo quina imatge els dono a aquestes cançons, com les presentaré, quin tipus de vídeo faré, si van alineades amb el missatge que vull donar al públic... O sigui, com pensar tota la globalitat del món que visc jo com a Dauder, no? Què em representa, què no em representa, què vull dir, què vull fer arribar a la gent, quina imatge visual, quina roba em representa, quin cabell em representa, quin tipus de producció, vull posar metalls, vull posar cordes... O sigui, és com pensar en la globalitat del que vull transmetre, però literalment 360, com ha de ser l'escenari, com... No sé, és com... Inclús... Com vull que la gent surti després d'un concert, no? Quina és la...
0: Les emocions.
1: Sí. Pensar absolutament tot.
0: I com és la teva música? Com et defineixes tu com a artista? És a dir,
1: super dramàtica.
0: Com el...
1: Sí, sí. Va, aviam, estic fent ara, per sort, com que estic treballant en el pròxim àlbum, que ja parlarem després,
0: sí.
1: Estic intentant treballar com totes les parts de la Marta en la música i mostrar com més cares que no només la sensible, la trista i l'emocional, que és una que surt molt perquè m'és bastant fàcil per alguna raó, però estic treballant en altres cares. Així que la meva música principalment acostumen a ser balades tristes per emocionar, per la part més sensible, que jo crec que és amb la que tots connectem com de manera més ràpida, que és amb la tristesa, però també en la meva música pots trobar coses una mica més alegres, amb més caràcter, amb més actitud.
0: I quin estil és?
1: Doncs tot neix a partir d'haver escoltat soul, jazz i boleros tota la vida, i això mesclat amb el pop, però... Ja no només això, ho he estat pensant moltes vegades, com definir la meva música, i em costa molt encasillar-me, perquè jo he estudiat això tota la vida. I el soul ha format part de mi sempre, i vaig tenir un grup de versions de soul i estàndards de jazz. Però jo al final, fora del que és el meu desenvolupament artístic, com a Marta, com a persona consumidora de música, a casa seva he escoltat de tot. He escoltat rap, he escoltat urbà, he escoltat rock, he escoltat bossa nova. Vaig tenir 2 anys que em vaig enganxar a la bossa nova i era l'únic que escoltava. Vull dir, tot això crec que al final, evidentment, també ha tingut un pes molt important en la música que faig.
0: Quan vas començar... ara anem aquí, a la Marta. Tu vas començar amb veu i piano als 8 anys.
1: Sí.
0: Però quan et reconeixes escrivint una cançó? O quin és el teu primer record?
1: Sí, jo crec que la primera vegada que devia escriure una cançó... Bueno, em van regalar la primera tablet. I jo me'n recordo, tenia una conversa amb mon pare, perquè jo gravava amb la tablet al piano... Llavors, no sé si era el mòbil del meu germà o un iPod o alguna cosa, i tornava a gravar el que havia gravat amb la nota de veu en aquell iPad i a sobre li afegia una capa. I després d'aquí hi afegia una altra cosa, però ho gravava amb l'iPad. Vull dir, com que anava gravant d'un dispositiu a l'altre per poder acabar tenint com diverses capes. O sigui, bàsicament produïa, però no tenia consciència de què significava això, però aquest és el primer record com de voler crear alguna cosa per...
0: I quants anys tenies aquí?
1: Jo crec que tenia 10 anys o així. No devia tenir més. Sí, sí, sí, sí, no sé. I em va venir, o sigui, a més d'això, em va venir com un dia, vas tenir aquesta conversa amb el papa, en plan, no ho tenia com...
0: com el cap... O sigui, que no era una feina del col·le, de música, no, no, de compondre una cançó, sinó que tu un dia estaves tu sola...
1: Sí, sí, li vaig dir, papa, és que necessito un ordinador, sisplau, perquè així podré fer això amb el programa que toca, no?
0: Clar, bueno, clar, això és la teva, la meva ho feia mamà, però no sé com ponien, això està claríssim. Però mira, crec que és molt més útil, bueno, molt més ràpid... D'on et ve l'interès per la música?
1: O de ma aquesta... mare, de ma mare, 100%. Ma mare va estudiar guitarra i canta molt bé i sempre ha tingut aquesta vena artística que no va acabar d'explotar però que li surt cada dia i jo crec que és evident que d'aquí surt tot el meu interès i l'obsessió aquesta una mica en voler explorar aquesta musicalitat dins meu i portar-la fora, no? Ensenyar-li al món.
0: Però vas començar, a més, molt fàcil, molt aviat, a buscar-te una... És a dir, això que fem els joves, de buscar-te una feineta, doncs en lloc d'anar a vendre gelats amb a l'estiu a la platja, no? O a posar maques, o no sé, coses que jo feia, o que fa la gent, tu vas decidir que anaves a cantar.
1: Anava a cantar, sí, anava a cantar a la Palma de Cervelló, a un local d'allà, i me'n recordo a carregar el piano amb ma mare, l'altaveu, la tauleta que havíem comprat per poder fer els primers concerts, i anava allà i cobrava 50 euros per tocar, i estava allà acompanyant els sopars.
0: I tu ja tenies clar en aquell moment que volies tirar cap aquí?
1: Sí, sí. Sí. Després va haver uns anys de no estar convençuda que realment el que on jo pertanyia era l'escenari, no? En aquesta part més artística de la indústria. Però en aquell moment sí, ho tenia claríssim. Si no, no m'hagués passat els dissabtes que els meus amics començaven a sortir en el local a tocar.
0: Ah, bueno, així està. Clar, al
1: sí,
0: final...
1: Sí, sí, vull dir... Sí, sí, ho vaig tenir molt clar des de petita.
0: I després d'això què va venir?
1: Després, bueno, paral·lelament a això, realment vaig trobar-me amb Dani, que és un senyor compositor increïble, és un geni de la música, que em va donar l'oportunitat de que m'escoltés al seu estudi, i a partir d'aquí vaig començar a cantar per cunyes de ràdio. De fet, la primera cunya que vaig cantar va ser Onda Fuenlabrada, 89.4, que encara me'n recordo, que és una ràdio de Madrid, i arrel d'allà ja van començar a sortir projectes més importants a dins del món. I a sortint una mica del que era tocar en locals, em vaig anar endinsant en la publicitat, en cunyes de ràdio i en fer feines una miqueta més professionals, no? Així que així va ser com...
0: I en paral·lel anaves estudiant, suposo?
1: I en paral·lel anava estudiant, sí. Vaig fer l'ESO i el batxillerat a Sant Feliu i uns anys més tard em vaig posar a fer producció musical a Barcelona.
0: Això vull que m'ho expliquis, no sabia jo que existia com una trajectòria formativa que és producció musical, que es diu, com em vas dir?
1: ENTI,
0: no? Que està lligat a la Universitat de Barcelona.
1: Correcte.
0: Que és una diplomatura, no?, de 3 anys.
1: Sí, exacte.
0: I és management, també, no? Producció, bueno, o és producció management, diguem-ne,
1: bueno,
0: musical.
1: Bueno, vaig fer uns estudis previs a la carrera, que van ser a una altra acadèmia de Barcelona, que eren management i producció, que era com les dues bandes que jo volia explorar, i després ja vaig entrar a la diplomatura de producció musical a ENTI.
0: I d'aquesta època, o sigui, explica'm una mica què és això, bueno, perquè pensa doncs... que del món, diguem-ne, del món de la producció musical jo no en sé gaire, i no
1: vale.
0: Sé, bueno, i segur que hi ha gent que ens escolta que sí que en sap, però pels que no en sabem, què és això?
1: Doncs és tocar una mica tots els àmbits, des de música per videojocs, o com treballar en un estudi, com donar vida a una creació teva i donar-li, no, posar-li la música darrere una cançó i que no es quedi en una maqueta només en piano. Mm-hmm. Aprendre també a com enregistrar, també com donar forma una mica i conèixer com tu, quan tens una idea al cap, imagina't, jo vull tenir una veu que soni molt airejada i molt fosca o molt brillant, quin tipus de micro, què he d'utilitzar, no?, per portar a la vida aquesta idea que tinc i la sonoritat que jo m'he imaginat. O sigui, una mica formar-te per conèixer i ja a partir d'aquí tu endinsar-te, evidentment, a com vols i a quina sonoritat vols donar-li a la teva música o al projecte que estiguis fent. O sigui, és tocar una miqueta...
0: Una mica tot. O sigui, sí. Que vas aprendre una mica a moure't amb tot, entendre tot el que és el procés.
1: Exacte.
0: No? I com havies d'impulsar-ho. I vas estar treballant, a més, per un artista important en l'àmbit aquest de producció.
1: Bueno, vaig estar com a assistent personal i després durant uns mesos com a vocal coach. I això també va ser donar vida... Jo volia treballar a la indústria musical i això va ser obrir una porta... hòstia, realment vull pertànyer aquí i ja no tant només a dins de l'estudi o composant el piano, no? Allà va ser, bueno, entendre la música des d'un altre punt de vista, què comportava realment portar a terme un projecte artístic que no té res a veure amb fer música per una pel·lícula, que no, o sigui, que és i complicadíssim, evidentment, també, però no té res a veure. Hi ha altres punts de vista que jo no contemplava perquè desconeixia, que de cop i volta van aparèixer en mi i vaig dir, ostres, doncs també m'agraden aquests punts de vista que jo no havia vist abans.
0: Perquè no? M'he saltat una cosa que no he explicat, que tu havies fet també ja en aquesta època que dèiem que estaves fent, no?, tot el tema de producció musical que estaves fent. El que en la meva època es deien jingles, no?, que eren les cançons... De...
1: Correcte, sí, sí, tal qual, tal qual.
0: Però jo quan estudiava es deien jingles, que eren les cançons de les músiques de les...
1: Les publicitats.
0: De les publicitats,
1: sí, sí.
0: Que algunes d'elles, si és bona, perduran durant generacions.
1: Bueno, el Dani és el compositor de Carglass.
0: Ai, Carglass. Ah, de la...
1: Carglass canvia, Carglass.
0: Sí. Sí, bueno, sí. Jo diria les muñeques de famosa de la meva
1: bueno,
0: època.
1: Claro.
0: La Eli, que la tinc allà, deu pensar com ma mare. La Eli és la nostra tècnica, la saludo. Però sí, és veritat que els jingles que són bons perduran. És veritat, Carglass també és una marca... Bueno, que també, al final, la ràdio, que és on estem ara, té una, la veu té una potència
1: total.
0: Molt important. Però tu vas fer també una època, que volia que ho expliquessis, com a compositora per Disney.
1: Sí. Arrel d'aquests projectes de publicitat i de cunyes de ràdio que al final em van anar fent més professional en la música a part de jo donar suport amb els estudis i tal, de cop i volta em va aparèixer l'oportunitat de fer una sèrie per Disney i composar música completament diferent al que jo estava acostumada, perquè a més, a banda de que era una música que jo no havia treballat mai ni havia pensat mai què faria, era per nens petits. I això també em va fer posar-me en... Bueno, van ser les primeres composicions que eren per altra gent i no per mi, no? Així com parlava abans que dissi l'altre, era com ja de les primeres cançons del projecte, que eren d'històries completament alienes a mi, d'algú proper, però sí, que no té res a veure amb mi. Disney va ser aquest primer pas a fixar-te en històries... Bueno, en el que estava passant a la sèrie i donar vida amb la música als capítols, no?
0: Quina sèrie era la que vas fer o no?
1: Ayla y los Mirror.
0: Ah,
1: Ayla y los Mirror, sí.
0: Vale,
1: i bueno, vaig ser compositora però també hi canto.
0: Ah, mira. Sí. I què més vas fer en aquella època? Perquè jo estava mirant i no vas fer també algun premi Ondas Mejor Podcast, sí, experimental amb el musical?
1: Sí, mira, gràcies a la universitat, als estudis, bueno, a voler seguir aquest camí, a l'assignatura de disseny de so amb l'Andreu Quesada, per algun motiu que desconec, perquè clar, no té cap tipus de sentit que en una assignatura de disseny de so gravis veu i presentis cada projecte amb veus, jo pues això vaig decidir que totes les entregues que s'havien de fer gravaria coros, seria corista a tots els projectes, i li enviaria així. I resulta que clar, que aquest noi de cop i volta li va entrar un projecte per fer un podcast que es diu Crímenes el Musical, on necessitaven una corista. I jo estava donant la casualitat que jo, clar, havia cantat a tots els treballs i ja em va venir un dia i em va dir, estàs smart, això ho fas tu, d'on ho treus? I jo, sí, ho faig jo. Això va ser el 2021.
0: Mm.
1: No, 2020, perdona.
0: Home, un premi Ondas és
1: clar,
0: important.
1: Clar, doncs em va dir que si volia participar, jo li vaig dir que encantadíssima, i el 2023 els hi van donar el millor, bueno, premi a millor podcast original.
0: Experimental.
1: De música, sí, experimental.
0: Que guai.
1: Increïble. Bueno, d'aquí un petó a la Maravat i a l'Andreu. Gràcies per donar-me l'oportunitat, no? Increïble.
0: M'has parlat de molts xics, que està molt bé. Però ara
1: sí,
0: m'has de parlar d'alguna xica que t'hagi influït en ser com ets, en estar on estàs, en créixer com has crescut.
1: Bueno, a banda de ma mare i de la meva àvia, que evidentment...
0: Com es diu la teva àvia?
1: La meva àvia es diu Maria Rosa.
0: Molt bé.
1: Sí, bueno, una senyoreta amb molt bon gust i que a dia d'avui encara li demano consells perquè m'ajudi amb el tema de la roba i tal. M'han influït moltes artistes, específicament del soul, Aretha Franklin, Etta James, Amy Winehouse, Adele. Ara mateix Ray m'inspira moltíssim, i d'aquí propet, entre cometes, de Calella de Palafrugell, Sílvia Pérez Cruda,
0: que després en parlarem.
1: Sí, després ens parlarem perquè m'ha inspirat moltíssim.
0: Després en parlarem a les dones amb història. Ja les hem avançat, sí, però no passa res.
1: Bueno,
0: no
1: passa res. I la meva professora de cant, Clàudia Stecato, que m'ha acompanyat a nivell vocal durant molts anys.
0: És important, no?
1: Superimportant. La formació vocal, sí, clar.
0: La formació vocal amb noies i nois és la mateixa? Això no ho sé, és una pregunta que et faig així. Mira, se m'acaba de acudir.
1: A veure, suposo que no, perquè el desenvolupament de les cordes és diferent. Igual que ens desenvolupem les dones abans, amb els nois passa el mateix, i estic convençuda que això afecta directament a les cordes. I, però a nivell interpretatiu...

0: aviam on pertanyia, no? Forma part de, pues, quan creixes vas identificant-te, pues, amb un estil de roba, amb un no sé què, pues, jo també vaig fer això, però a nivell d'estudis, i així em va ajudar a saber on volia...
1: Cap a on volies anar.
0: Sí.
1: I quan és el moment que dius, i ara arribarem aquí, no, jo vull ser artista, vull tenir la meva marca, o sigui, vull ser Dauder, no? Vull dir...
0: Sí, doncs jo crec, això es va donar, penso, això és, ho he reflexionat en després, penso que quan em va sortir l'oportunitat de Disney i també paral·lelament estava fent d'assistent personal i a banda tenia un grup de, com he comentat abans,
1: de versions
0: a Soul, és com que la vida em va posar davant com tres opcions realment relevants on jo podia... Bueno, on jo podia seguir,
1: exacte. Sí.
0: I on volia pertànyer. El grup de versions el vaig diluir perquè vaig començar a veure que ja no volia cantar sota un grup de versions, ni volia seguir cantant versions, que m'encanta i que no ho deixaré de fer mai, però vaig començar a tenir la inquietud de que volia presentar la meva música i el meu format i tenir una estètica sota el nom de Dauder. A banda d'això, Disney em va donar com el coneixement de què és composar per un projecte, però tu estar darrere d'això, no presentar-lo tu. I després amb l'artista vaig veure el que vaig tornar a viure de prop, que és estar en un escenari, el pensar en la part creativa de com presentar la música, el maquillar-te, el posar... No sé, és com ser artista, no?, una mica, i vaig veure que... Bueno, ma mare em va preguntar en aquells moments, Marta, però no ets... O sigui, no vols estar tu en un escenari així? No és el que realment et pertoca a tu? I des d'aleshores ho vaig tenir claríssim. Ja, des d'aquí, gràcies, mama, perquè si no... Què seria de mi, no?
1: Ja por ello. Arribem al projecte que estàs fent ara. Explica'ns una mica com vas començar. Aquesta cançó, quina part... És la primera? No, no és la primera del projecte.
0: No és la primera del projecte.
1: Perquè això funciona... És a dir, mira, jo ahir... Avui és dilluns, potser ens escolteu avui o potser ens escolteu en podcast. En tot cas, ahir a Barcelona feia 20 anys que no venia l'Eric Clapton i jo vaig anar al concert de l'Eric Clapton i vaig fer una reflexió sobre com ha canviat ser artista.
0: Vale.
1: Des de l'Eric Clapton, que té, evidentment, 81 anys, és un mite musical,
0: sí.
1: Però que la seva posada en escena era la banda i una pantalla darrere amb imatges de primer pla i ja està. A Rosalía, Bad Bunny, que vindrà aviat a Barcelona, Shakira, per dir estils diferents, eh?
0: Sí.
1: Que és, bueno, això és gairebé, perquè ens entenguem, és un espectacle sencer.
0: Sí, completament.
1: No és només tu, com a artista, davant el teu públic, tot i que tu siguis al centre, no? Aquest és un canvi generacional,
0: totalment.
1: En el que suposo que tu estàs clar amb la segona part, de la part contractant, que es diria. Això dificulta més o no? O per tu el repte és el mateix o...
0: No, completament. És... O sigui, a nivell econòmic, una infraestructura així és... increïblement cara, i a part la logística que té, si fas una gira, moure-la de lloc en lloc. Això és la primera part. La segona part és que donar vida a aquesta part visual i que quedi literalment el que tu t'has imaginat, o inclús ja el procés d'imaginar-te com vols aquesta escena i donar-li... O sigui,
1: sí, però tu vas cap aquí.
0: No, jo vaig cap aquí, però sí que és cert que les meves...
1: Bueno, el que he entès, eh?
0: Sí, o sigui...
1: Si somiem és el que t'agradaria.
0: Sí, però... Ja no tan teatral, això és una pregunta que em vaig plantejar quan vaig començar a donar-li forma al projecte en escenari, no? Jo m'imaginava la pregunta era, jo m'imagino amb alguna cosa més teatral, com per exemple Sabina Carpenter és un molt bon exemple d'un projecte que en escenari, a part de tenir la música, és més teatrero, no? És com, sí, diguéssim, la part més exagerada de tenir un teatre. O m'imagino alguna cosa molt més clàssic, més tirant a Adele. I jo tiro, o sigui, realment tiro molt més cap a Adele. No crec que la meva música doni peu a fer...
1: Grans espectacles.
0: Bueno, no grans espectacles, sinó amb una infraestructura com molt més teatrera, no?
1: Sí, per és més important, diguem-ne, la part musical. En la teva, amb el...
0: Correcte.
1: Que no
0: correcte.
1: Vull dir que els altres no la tinguin, eh? Però
0: no, totalment.
1: Sí.
0: Però sí que és cert que no ho veig tan alineat amb el meu projecte, que potser d'aquí 5 anys dic, no, és que em ve de gust fer-ho, pues ojalà tingui les capacitats i els medis per fer-ho, no? Però ara per ara sí que m'imagino una cosa més petita. Si més no, m'encantaria presentar-me amb una orquestra.

0: aquestes 60 persones. Per mi això és l'espectacle que crec que va molt més alineat amb el meu projecte, no? Tenir, igual que la Rei, que porta una banda sencera darrere, fer una gira amb una orquestra de 60 persones i poder portar 60 persones en un escenari i poder pagar-los el que es mereixen aquests músics que han estat amb tu assajant i que la vida sent, o sigui, que la gent senti el que és portar música a la vida on time, en temps real. O sigui, aquesta sensació de que el públic pugui viure aquesta... O sigui, que tots estiguem visquent el mateix i que la música estigui cobrant vida en aquest mateix moment.
1: Sí, això és el que vols.
0: Això és el que vull.
1: Molt bé, i com arribem aquí? Vinga, comencem pel principi. Vinga. On vas començar amb aquest? Comencem pel projecte. Com el projecte, has fet la cançó que es diu Díselo a otra, però el projecte es diu així? No.
0: El projecte no es diu així? Bueno, de fet, el projecte de moment es diu Daudé. Tinc un àlbum, el que passa que encara no puc revelar el nom.
1: Molt bé.
0: El 2023, bueno, amb tota aquesta vorògine de coses, decideixo...
1: Sí, que ens hem quedat abans que tenies com diversos camins per davant i vas decidir agafar el camí de la composició musical i de ser cantant com a artista.
0: Exacte. Doncs, bueno, comença la inquietud de vull fer música, la meva música. I això és un procés, perquè, clar... conèixer-te musicalment, trobar aquesta identitat musical, escriure el que representa la Marta. He fet moltes cançons, però hi ha moltes que no, que són de la Marta, però que no representen el que realment vull que sigui Daudé, no? Que potser s'escapen una mica de la línia, i crec que ara és un moment de ser molt clar i molt lineal amb la música que presenti. Ja tindré temps d'experimentar, però crec que ara, de cara que és la primera carta de presentació, ha d'haver com una mateixa línia, i això ha implicat pues, trobar-me en molts llocs que em coneixia com, o sigui, on coneixia la Marta però no coneixia la Daudé, no? Que estan una miqueta separades, i a partir d'aquí va ser anar generant la bola que és aquests 360 graus dels que parlàvem al principi, que és el projecte. Aquestes cançons, de què van acompanyades? Com es porten a la vida real? Quina roba porta la Marta? I existeix un branding per presentar això? Existeix una línia estètica, tant a nivell fotogràfic com a nivell visual, a nivell líric inclús, no? Quines lletres escriu la Daudé? La Daudé escriu, jo què sé, Xula i Divina d'Ela i Los Mirror, o escriu Sol Temprano, que és el primer single que vaig presentar, no? Llavors això ha sigut pues, tot un procés, i encara... Bueno, jo crec que me n'aniré, que segurament encara no sàpiga del tot qui sóc, no? Però és un procés d'anar sabent on et sents més còmode, i a l'hora de cantar-les també, què és el que em fa emocionar-me més o viure més les cançons en un escenari.
1: Quantes portes hi ha publicades?
0: De moment n'he publicat tres.
1: Tres. I quantes formen part d'un...
0: D'un disc?
1: D'un disc, sí.
0: Es considera 12? Disc?
1: No, 10? No,
0: sí, a partir... Normalment un disc és a partir de 30 minuts, si no m'equivoco, o 8 cançons, ara no ho tinc molt clar, però publicaré un disc, i espero.
1: I es publica igual que abans? Vull dir, amb vinil, amb aquestes coses? Ai, o...
0: M'encantaria. Sí, és que a mi m'encantaria, és que...
1: No sé, pregunto, per la meva ignorància.
0: No. Sí, no tens per què, no hi ha cap obligació. Tu,
1: com que ha tornat el vinil, no? Vull dir, perquè...
0: S'ha posat de moda, sí. No? Com una mica aquesta sensació de tenir alguna cosa del teu artista amb tu a casa. Sí. Les plataformes de streaming estan superbé perquè han fet la música molt més accessible, sí. Tant per l'oient com per qui,
1: bueno,
0: qui crea.
1: Jo vaig vendre el tocadiscos, només et dic això.
0: Sí.
1: I ara em diuen, torna el vinil, dic, ostres, ja m'han fotut.
0: Ja te l'estic damunt, no?
1: No el puc anar a buscar.
0: Crec que, o sigui, abans no hi havia una plataforma digital per distribuir, era imprescindible que tu traiessis un CD o un vinil.
1: Clar.
0: Crec que ara va molt més lligat al poder tenir, al poder comprar alguna cosa del teu artista que t'agrada, més que per poder escoltar la música, perquè tu vas a les plataformes, escoltes la música i la portes tot el dia al damunt, que no has d'esperar arribar a casa a tenir el vinil, no?
1: Clar.
0: Crec que és algo més com de tenir la coseta aquesta de li he comprat alguna cosa al
1: meu
0: artista
1: preferit. Però en teu cas, quan tu dius llançaré un disc,
0: sí. És
1: quan arribaràs a la cançó X, que ja serà el disc complet.
0: Correcte.
1: I ja pots, diguem-ne, plantejar, bueno, traslladar-ho a un escenari.
0: Exacte.
1: Però ja tens un repertori, entenc.
0: Exacte.
1: Això funciona així.
0: Sí, això funciona així. Jo publicaré, bueno, una cançó més, no diré quan, però encara
1: queda. De moment tenim tres. Exacte. Que es diuen, recorda-m'ho.
0: Sol Temprano, Solo quería tenerlo todo y díselo a otra, en ordre cronològic a més.
1: Molt bé. Ens trobem buscant Daudé. a les plataformes, ho dic perquè si algú ha enganxat el programa ara, buscant Dauder a les plataformes de reproducció, de streaming musical.
0: Exacte, no? I si per les plataformes no em troben, a totes les xarxes socials estic com @damadauder.
1: Molt bé, @damadauder.
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Llavors has publicat tres, te falta una quarta, que ja la publicaràs.
0: Exacte, i després sortirà l'àlbum. I així hi hauran cançons inèdites que no hauran sortit com a single i la gent, diguéssim, podrà descobrir més Marta de cop, no?, una mica. I pel que fa al format disc i vinil, sí que és cert que ara no és obligatori, però a mi, ojalà pugui fer-ho. És una conversa que estem començant a tenir ara, que estic mirant aviam com ho puc fer, perquè a mi m'encanta.
1: Sí, clar, perquè darrere tot això hi ha un esforç econòmic, un esforç de temps, és la teva feina, però exactament. Això és una feina d'inversió per a futur, no d'ara.
0: Clar, a mi m'encantaria fer 10.000 vinils, però clar.
1: Els que ens escolteu, jo per això considero que la Marta és una heroïna, perquè avui en dia gent jove, emprenedora, amb el món cultural... molt difícil.
0: Sí, sí, no, la vida està complicat.
1: Bueno, que tens un gran suport familiar, d'amics, d'entorn, però totalment. En tot cas la decisió teva, no?, de dir, pues, vaig amb totes.
0: Bueno, això és una conversa que tinc bastant amb els amics, perquè és com, jo vaig estar estalviant, i se va haver un dia que vaig anar a veure un lloc, aviam si podia emancipar-me, no? I de cop i volta vaig dir, és el que vull? I els diners que havia estalviat és el que estic posant al projecte.
1: Clar.
0: O sigui, literal,
1: Bueno, has decidit ser...
0: Sí.
1: Bueno,
0: tirar-me a la piscina. Si no va bé, doncs ja buscaré la vida. Però no, ara mateix
1: no,
0: és
1: ara
0: que...
1: projectem que va bé.
0: Sí,
1: va
0: sí.
1: Bé.
0: Total. No, estic contentíssima. No he sigut mai tan conscient del que estava fent ni he estat mai tan segura del que estic fent com ara. Així que... Com a mínim estic alineada amb mi, si no ha de ser així, perquè no sigui, no, però estic convençuda de que el que estic fent ha de ser així.
1: Quin és el repte més important, tant en positiu com de dificultat? És a dir, t'ho reformulo. Quina és la motivació més important que tens i quin és el repte més difícil que has de superar en aquest projecte que estàs impulsant ara?
0: Mira, aviam, m'encanta aquesta pregunta, però és difícil de respondre. El que més em motiva estar fent aquest projecte penso que és transmetre a la gent. Que quan hagi cantat en directe la gent acabi plorant. Bueno, aviam, sí, és una pena, no? Però em sap molt greu per tots, però que realment és l'indicador que em fa saber que el que he fet ha servit d'algú. Encara que sigui només una persona. Això és
1: aquest refugi que deies, no?
0: Sí,
1: un refugi.
0: Exactament, sí. Veure que ha generat un impacte en algú i que potser li hagi servit d'algú la meva obra, això. I era motivació i l'altra, perdona?
1: El repte de dificultat, o la part més difícil.
0: I la part més
1: que
0: difícil...
1: Que estàs afrontant, no? Que dius, bueno, aquí tinc un repte, que el superaré, però és un repte.
0: És, a banda de la part econòmica, la part interpretativa. El ser capaç d'interpretar. Tu pots escriure una molt bona cançó, fer-li una superproducció, fer-li un no sé què, tenir una superescena a l'escena... Bueno, un muntatge a l'escenari increïble, però si no ets capaç de fer que a la gent li remogui alguna cosa, i això és el que més treballo i més m'aixaco, perquè és que és el més important. És que tu pots tenir... Sí, tu pots desafinar. Pots no acabar de tenir el timbre que la gent espera, però si transmets alguna cosa, faràs més que qualsevol persona que hagi estat tota la vida formant-se a nivell vocal per ser el millor cantant, per ser el no sé què, perquè si no has remogut res en ningú, la teva obra creativa no
1: t'impacta.
0: No és que quedin va, perquè per tu serveix, però sí, potser sí. L'objectiu que tenies amb aquesta obra no l'has pogut acomplir, no? I això al final és frustrant.
1: I autoconvenciment propi, entenc, perquè esteu en un món, els joves, sí. Que us exposeu. L'altre dia parlàvem amb l'anterior convidada de lo fàcil que la gent jutja, de les facilitats que té tothom per emetre un judici ràpid, i estic pensant en una cantant que era la Maya, que avui he sentit de refilón, no?, que em sembla que va desafinar, i sí. Avui era notícia a tot arreu. Bueno, que, no sé, que no ho he seguit gaire, sí. He sentit un titular, però m'ha semblat, dic, ostres, dic, pobra noia, dic, si feia tant de temps que no sortia en un escenari, doncs jo què sé, a tothom li pot passar un dia, no?
0: Totalment. I
1: això per tu és un rep, és a dir, aquest tema com el vius? aquesta societat, tu necessites les xarxes i exposar-te, i a la vegada el judici en el món actual és molt ràpid.
0: Aviam, de moment no he tingut un impacte gran com per poder veure com per poder rebre, no?, comentaris supernegatius de la gent. Ara per ara em sento preparada per afrontar el que em puguin dir, si estic fent el que vull, si hi ha molta gent...
1: Que tens un autoconvent, o sigui, que sí, és important, sí. la confiança pròpia.
0: Sí, sí, 100%. Sí, jo em sento preparada per poder escoltar el que vulguin dir, tant sigui positiu com sigui negatiu. Si en algun moment no ho estic o deixo d'estar-ho, i això per mi em fa més... O sigui, soc més infeliç encara que estigui fent música, doncs canviaré de rumb i no tinc cap por, perquè la vida és així i ja està. No,
1: m'agrada molt, perquè normalment les dones tenim síndrome de la impostora i veig que tu no, i això m'agrada molt.
0: A vegades l'he tingut, però sí que és cert que s'han de tenir les coses clares. Si em tiro a la piscina, em tiro de cap, i si jo estic sentint, perquè ho estic sentint, que estic fent el que he de fer, si ha de venir algú a dir-me que no li agrada, que no és el meu problema. No?
1: Bueno, que no agradem, això ho hauríem d'assumir tots, perquè no ho pots agradar a tothom.
0: Exactament,
1: mai.
0: Vull dir...
1: Això és així. Amb res, vull dir, no amb la part artística, amb res.
0: Amb res.
1: Vull dir, amb res de la vida.
0: És que totalment.
1: Sempre hi ha...
0: Ara per ara em preocupa zero.
1: I has de fer un entrenament especial per la part, o aprenentatge especial per aquesta part més, diguem-ne, de la difusió? Això has de dedicar-li un temps important?
0: 100%. O sigui, cada dia penjo 3 vídeos.
1: Uh-huh.
0: És un horror. O sigui, aviam, no m'agrada. No m'agrada les xarxes socials tal com les he d'utilitzar, perquè jo faig música. I al final del dia és una eina, i has de ser editora, editora de color, tenir idees creatives amb els vídeos, estar constantment gravant-te. Jo per mi anar a gravar un videoclip em sembla superguai, sortir d'un concert i tenir records gravats i tornar a veure com ha sortit, i això m'encanta. Però que aquest rum-rum constant de penjar un vídeo, has de penjar un vídeo, perquè si no és com que no estàs alineat amb l'algoritme, no?, de les xarxes.
1: És el que anava a dir, això és, diguem-ne, bueno, que totes les èpoques tenen un hàndicap, la teva...
0: És aquesta.
1: És aquest.
0: Pues s'afronta, es fa, sí. i punto.
1: I vas molt a concerts?
0: Pues sí, la veritat, i a més aquest any em vaig com proposar, bueno, ara m'he proposat dues coses. El primer que vaig fer aquest any va ser anar mínim a 2 concerts al mes, i de moment ho ha complert, que he vist a la Rey, a la Nati Peluso, bueno, Rey increïble, o sigui, ha tret un àlbum que es diu Aquest àlbum potser tingui esperança, i és tan esperançador veure música en viu, en directe, o sigui, ser tan brutal. Nati Peluso, increïble, 2 hores amb tacons, fent grimègies per l'escenari, increïble com va cantar, o sigui, bueno, no sé, Rita Payés, embarassadíssima amb el trombó a l'escenari. La vaig veure a Llinars del Vallès, em vaig quedar estonita. Sí, no sé, és com... I a més dones, m'acabo de donar compte que tot el que he anat a veure són dones. Que
1: guai. Que bé, això m'agrada molt. Pues ara anem a parlar d'una dona que l'has esmentat fa una estona, i ara anem a parlar una mica més profundament. A la secció de Dones amb Història. Dones amb Història, que ens portes, ho hem dit abans, ho hem avançat, però ara ho tornem a recordar, la Sílvia Pérez Cruz.
0: Sílvia Pérez Cruz.
1: Sílvia Pérez Cruz, que és una de les artistes més admirades i singulars de l'escena musical contemporània, compositora, multiinstrumentista. Tu també ets multiinstrumentista o no?
0: Bueno, de moment toco el piano i la gralla.
1: Sí. Els dos són de vent, no? Però...
0: Sí.
1: Al final.
0: M'encantaria, o sigui, vull tocar la bateria. O sigui, la bateria és algo com que tinc dins meu que necessito aprendre... Ja passarà.
1: Ja ho faràs. Sí, a mi que sapigueu solfeig, ja em sembla, bueno, que és com un idioma a banda. Això en la meva època no s'ensenyava, així com de normal, i bueno, això és d'aquestes coses que faré quan sigui velleta. Bueno, tornem a la Sílvia Pérez Cruz. Ella és nascuda a Palafrugell el 1983, va créixer en un entorn profundament vinculat a la música, filla del músic Astor Pérez, i va ser el seu pare un referent amb les Havaneres, i de Glòria Cruz, i des de ben petita va conviure amb melodies populars, cançons tradicionals i una gran diversitat d'estils. De seguida va mostrar una curiositat inesgotable, va estudiar saxofon, piano, es va formar en cantant de jazz, a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya, I, bueno, va transitar, o ha transitat al llarg d'aquests anys, no?, entre el flamenc, el jazz, el folk, la música clàssica, o sigui, una cosa, no?, la cançó d'autor, jo l'he sentit també en bossa nova i temes brasilers. Bueno, la Sílvia Pérez Cruz, bueno, a més, ella va formar part de Les Migues, jo l'he vist, a Les Migues, que bella que sóc, que bella, és igual, que fusionava amb flamenc i música mediterrània, i ha fet moltes col·laboracions. El 2012 va publicar, 11 de novembre, el seu primer disc en solitari. És important el primer disc.
0: Importantíssim, clar, és el que li fa tenir tot l'èxit. Bueno, i a banda d'això, la primera marca com a Sílvia Pérez Cruz en solitari, no?
1: Que va ser ella. Per què has triat la Sílvia Pérez Cruz? Anem a explicar-ho una mica.
0: Ai, és que a banda de... O sigui, a mi la Sílvia Pérez Cruz em va marcar molt perquè la vaig escoltar amb 16 anys. Fèiem unes jornades culturals a l'escola i vam decidir posar una part musical, no?, en aquestes jornades, i em va tocar cantar a mi. Bueno, jo encantada, jo cantava sempre on podia, no? I vaig descobrir Toti Soler acompanyant a Sílvia Pérez Cruz cantant Cançó de suburbi. Sí, em vaig quedar tiesa. Com cantava, l'emoció, la sensibilitat que tenia per cantar. I des de llavors ha sigut una persona com que ha tingut com molta rellevància amb mi a l'hora d'escriure i a l'hora d'estar convençuda que estic sent el que puc de sensible, no?, el màxim de sensible a l'hora de cantar. I a banda d'això, com a persona, ser una persona que amb 25 anys es queda embarassada, dona llum a una nena moníssima, la Lola, i a banda d'això, tot el desenvolupament de la seva carrera artística, i hòstia, és que és molt heavy, no?, com, o sigui, és com la viva representació del que és capaç de fer una dona. Sí, em sembla increïble, és que em sembla increïble.
1: Bueno, ella està llunya dels estereotips, no? Se centra molt en la fidelitat amb ella mateixa.
0: Això... És que es nota. És que es nota, és que tu l'escoltes cantar i notes que està fent el que vol, com vol, que no hi ha cap norma que l'estigui oprimint, ni que hi hagi... No hi ha res que l'estigui incomodant, ni res que l'estigui fent anar cap a un lloc on no vol. I això és algú d'admirar. Perquè, a més, ara és molt difícil fer això, no? Com eliminar tot aquest soroll al voltant i fer el que escoltes dins teu, és que em sembla... És que és increïble. La senyora, el Sílvia Pérez Cruz, o sigui...
1: I és on vols arribar tu, una mica, en aquest sentit.
0: Oh, sí, a nivell personal, sí, per favor, és increïble.
1: Bueno, a més, és intergeneracional, jo crec, que ella...
0: 100%. O sigui, tot el que fa és atemporalíssim.
1: Sí, bueno, i que hi ha gent molt jove que la segueix, però hi ha gent, per exemple, jo, que també ens agrada molt... És que... M'encanta dir que sóc una senyora gran, ja. Això vol dir sàvia. A més, ha tingut dos premis Goya a la millor cançó i ha tingut el Premi Nacional de les Músiques Actuals a l'any 2022, fa bandes sonores per cinema i teatre, i ha participat en una pel·lícula, Cerca de tu casa. O sigui que, a més, com dèiem, és com un multifacètica.
0: És que és una senyora artista, és que és increïble.
1: A mi m'agrada quan canta boleros i, bueno, sí.
0: Total.
1: I fa les versions... també va fer... No t'ho puc encontrar, la pel·lícula Blancanieves, o sigui que això connecta amb Disney i amb tu.
0: Sí, mira.
1: No? Aquesta cosa. L'has vist moltes vegades, a banda d'aquella vegada?
0: Doncs encara no l'he pogut veure en directe, l'aniré a veure el 31... crec que és el 31 de juliol a Sitges, si no m'equivoco.
1: Ah, no ho sé. No l'he seguit enguany, la vaig veure al Grec jo fa 2 anys. Pues, o l'any passat, és que el sentit del temps...
0: Ja.
1: I has dit una cosa que a mi em sembla interessant, perquè també ho has dit de la Rita Payés, ha sigut mare molt jove i ha pogut després tirar com endavant, perquè la maternitat és un tema en el món del...
0: Bueno, és a dir... És que a més
1: bueno,
0: ha sigut mare sola.
1: Bueno, amb tots els mons, però amb el vostre, que ets tu mateixa amb tu mateixa, diguem-ne.
0: Total.
1: No, clar.
0: Ha sigut mare sola, enmig de desenvolupar la carrera. És que em sembla com dos processos tan intensos. O sigui, jo sempre dic, és que no he parit mai, o sigui, no he tingut...
1: De moment.
0: De moment, sí, no sabem si la vida em portarà per aquest camí o no, encara, però...
1: Bueno, jo sempre... no, tampoc passa res, també t'ho
0: dic,
1: eh?
0: No, total. Sempre penso, quan publico una cançó, hòstia, acabo de parir un fill, perquè tot el procés tan intens que vius...
1: Clar.
0: O sigui, jo acabo esgotada. O sigui, acabo, t'ho juro, acabo esgotada.
1: Clar.
0: Parir literalment un fill i un àlbum, Sí, és que em sembla com que, és que no tinc la capacitat de processar-ho, saps?
1: Sí, perquè la Sílvia també és compositora, així, no? Ella fa les cançons pròpies, també, és veritat.
0: És que és una gènia.
1: Ara que estava llegint, jo l'he vist amb Chicuelo, per exemple, també. Sí, clar, sí. És que fa
0: és temps. Molt forta, és molt forta aquesta tia, és
1: que
0: molt forta.
1: Que es mou pels diferents escenaris. Quan, amb això em connecta amb una cosa que se m'ha oblidat preguntar-te abans. Com és el teu procés de creació? Quan... M'has explicat quan eres petita, però t'estic preguntant ara, no? És a dir...
0: Sí, jo...
1: Com t'inspires, com... com les coses venen o les coses es treballen? O tot alhora?
0: Les coses venen, literal. I tu passes a ser un canal de comunicació. Ja, o sigui, d'alguna manera reps una cançó i tu li dones vida. És una experiència que no... que encara no he trobat les paraules per descriure, però literalment és com que tens la... sents que t'estan enviant una cançó i tu simplement ets un canal comunicador que li dones vida i li poses música i acabes d'arrodonir la lletra i de cop i volta tens una cançó que no saps ni com l'has escrit tu, no? Perquè potser és, en el meu cas, personalment, és normalment ara d'una vivència que no he viscut mai, no? L'última cançó que vaig escriure... Bueno, perdona, he escrit una altra cançó, la setmana passada vaig escriure una cançó i és perquè em va venir una frase al cap i d'aquí va construir-se tota la cançó, i encara estic acabant la de rodonir, que sí que aquesta és la part com de treball a posteriori, no? Però la primera senyal de neix algú nou t'arriba.
1: I t'arriba abans la melodia o la lletra?
0: A la vegada.
1: Mm.
0: A la vegada, sí. La última que em va venir... Això és un super mega spoiler, no? Però l'última que va venir va començar amb què he de hacer para que bajen las estrellas. Mm. I és què he de hacer para que bajen las estrellas, i em va venir així, i d'aquí va començar tot, bueno, d'aquí va néixer tota la cançó.
1: I en quin moment del dia tens més inspiració?
0: Pues jo pensava que era per la tarda, però de cop i volta aquesta em va venir a les 9 del matí, acabava d'obrir l'ull. Sí, sí. I em va venir això i jo, bueno, ara no, sisplau. Sí, ara sí. Aixeco, tal, no sé què. Faig com tot el que tinc pendent, mails, posts, tal, per tenir el cap completament buit. Bueno, no buit, sinó...
1: Bueno, que sense obligacions.
0: Cap... Exacte, sense obligacions. Cap distracció que pugui treure el focus d'escriure. I quan una vegada he deixat tot el que estava pendent fet, em sento el piano i escric. I llavors allà deixo la cançó acabada, perquè en aquest moment d'inspiració no saps quan et tornarà, no saps quan tornaràs a connectar amb aquest missatge o amb aquesta emoció, i és imprescindible que deixis la cançó acabada. Llavors és una mica haver d'estar completament disposat a connectar amb la música a qualsevol hora del dia, no? I deixar el que hagis de fer... I el que tinguis... No sé, si tens un compromís, pues, ho sento molt, però és que m'acaba de venir i no ho pots controlar.
1: I has d'esperar.
0: Sí, és bastant dedicat, però jo encantada, m'encanta.
1: Doncs amb això entrem amb els últims 5 minutets del programa, que es diu El Toc Final, que anem a parlar una mica d'aquestes coses. Jo, per exemple, anava a preguntar, els artistes, compositors, cantants com tu, teniu horari?
0: No tinc horari. Que, en certa manera, és una mica mal de cap, no? No tinc horari, i especialment no tinc horari quan tinc molta, o sigui, molta feina i com coses molt, molt disperses. Sí que intento anar pels matins a la mateixa hora, entrenar una mica i després ja posar-me a treballar, però hi ha dies que no pots perquè acabes tan esgotat del dia anterior i ara me'n vaig a entrenar. Sí.
1: A fer esport.
0: Sí, a fer esport, perdona. No puc.
1: No, no, que és per aclarir, no passa res.
0: A fer esport. Avui, per exemple, vaig a les 9 de la nit, no? Perquè porto com una tralla molt intensa i m'he quedat...
1: L'esport ajuda també a despejar una mica.
0: Sí. 100%, a començar amb el xip completament...
1: Perquè això també t'anava a preguntar. Quan no estàs composant, no estàs muntant el nou projecte del teu disc... no?
0: Sí,
1: quan no ets dauder, què fas? O què t'agrada? O què és el que t'apassiona?
0: Aviam, m'encanta pintar.
1: Ah.
0: I m'encanta escriure també per mi. M'agrada molt llegir poesia també, i ara una de les... Abans havia dit que el meu propòsit era com anar a concert i tal, ara m'he posat el propòsit d'escoltar-me un disc sencer cada dia, i m'he comprat una llibreta per escriure de tot el disc, no?, amb què m'he quedat.
1: Mm.
0: Amb què és... La Sílvia, per exemple, ha tret un disc ara el dia 8, o sigui, el divendres passat, el dia després de dir-se l'altre, va treure un disc oral i abissal. Increïble, perquè el disc és com una banda sonora. És com si fos una pel·lícula, i a més el motiu melòdic que trobes a la introducció és el motiu melòdic de la cançó final, que és una mica fent referència, no? Bueno, això és la interpretació que he fet jo. Tornant al d'això, al que estàvem, això que m'he posat aquest propòsit, no? I és una mica fer això, hobbies que em vinguin de gust i que m'omplin també i que em puguin enriquir a la part compositiva i a la part... O sigui, no paro realment de ser Dauder, no? Soc Marta i Dauder a la vegada, una mica també. Estan separades, però a la vegada no, perquè la Marta és la que alimenta Dauder i llavors és com que faig coses que em facin estar connectada amb la música i amb el procés compositiu.
1: I amb l'emoció, perquè aquesta sempre ha sigut molt emocional.
0: Sempre. Soc una dramàtica, però és que és literal, o sigui, ploro molt, però bueno, és el que hi ha, no? M'encanta ser sensible i veure el món. O sigui, potser és una tonteria, no? Però avui m'estava preparant per venir i he vist a través de la finestra, bueno, espero no donar-li una idea a ningú, perquè vull que sigui la pròxima idea. Bueno,
1: és
0: millor em callo, no? Perquè les idees...
1: No sé què anaves a dir, però bueno
0: sí, no passa res.
1: Et deixo fer, com es diu allò, el comodín del públic. Vinga, passa palabra.
0: Passa palabra, sí, ja, si això passa, ja diré i faré referència al programa que volia explicar i no vaig explicar.
1: Que no ho vas explicar, sí. Que no ho vas explicar.
0: He trobat inspiració en una cosa que m'ha passat i mira...
1: Que bé, que maco, sí, que maco. I sí, abans has comentat, però molt per damunt, i amb això ja anem entrant en els últims dos minuts, el teu entorn d'amics, amigues, com ho viuen, això?
0: Ai, és que els veig tan poc, pobres. Bueno, intenten acostumar-se que estic quasi mai, i quan arribo és com que estic superintensa, però no sé, trobo molt a faltar, com esteu, no sé què.
1: Són importants per tu.
0: Sí. Sí, jo crec que també ve d'aquesta part emocional, no? Que tenir vincles amb gent i fer-los saber el que els estimo i he pensat en tu, no sé què, escriure'ls de cop o trucar-los de cop, escolta, això, no sé què, sí. És important per mi i crec que és supernecessari.
1: I els feedbacks a on els busques quan estàs allà? Als amics, a la família, pues amb algú que no coneixes, els dius, mira, vaig a posar una cançó, digue'm si t'agrada.
0: El Dani, aquest...
1: El noi que et va donar la primera oportunitat.
0: Sí, i que segueix sent, estant a la molt meva important. Vida. Sí, superimportant a la meva vida. És la primera persona que acostuma a rebre les maquetes. Mon germà.
1: Molt bé.
0: Mon germà, ma mare.
1: Molt bé.
0: I un altre amic, que era el meu guitarrista a la banda anterior, també són qui reben les maquetes.
1: I tu has baixat de la banda i s'ha desfet la banda?
0: Sí, la vaig diluir.
1: Ah, perquè llavors tu era allò...
0: Sí, la vaig organitzar jo, vaig muntar jo, es deia
1: Sol Castrio,
0: i la vaig diluir. Vaig dir, nois, s'ha acabat, no vull...
1: M'encanta, molt bé.
0: Sí, si algú vol agafar el nom, que m'escrigui, ja parlarem de preus. Així financio el projecte.
1: M'agrada molt. Arroba Dama Dauder, Dauder, artista, Marta, estimada heroïna, que ens has acompanyat avui. Estem arribant al final, ens hem d'acomiadar. M'ha encantat conèixer-te una mica millor, explicar. Molta sort amb el teu projecte, el seguirem i l'acompanyarem, i gràcies a qui ens escolteu per ajudar-nos a conèixer heroïnes quotidianes allà on potser no les aniríem a buscar mai. Com sempre dic, estem al segle de les dones, però queda molta feina a fer. Podeu recuperar el programa a les plataformes o a Ràdio Molins de Rei, i aquí seguirem fent xarxa. Gràcies, Eli Arjona, que no t'ho he dit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. L'Ondius amarrarà finalment el port de Granadilla davant l'empitjorament de les condicions meteorològiques a la zona de les Canàries, segons informat el Ministeri de Sanitat. Ha estat una recomanació de la Capitania Marítima amb l'objectiu de garantir la seguretat. Sanitat subratlla que la nau no es, on es va detectar el brot d'antivirus s'estarà al port canari el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge i dels membres del dispositiu d'evacuació. El Ministeri també indica que aquesta mesura permetrà agilitzar la partida del creuer cap als Països Baixos. Hi ha hagut diverses maniobres per intentar fer l'operació d'evacuació del passatge a mig de l'empitjorament del temps, durant les quals està necessari que el remolcador estabilitzés el vaixell. Finalment, davant la persistència d'aquest escenari meteorològic, s'ha decidit amarrar-lo a port. Aquest matí, la ministra Mònica García es mostrava orgullosa de com ha anat tot l'operatiu.
2: Quiero agradecer a todas las instituciones que han estado involucradas, que siguen involucradas en este operativo. Quiero agradecer también al pueblo español por su comprensión y estamos profundamente orgullosos de un país que, bueno, pues que es capaz, ¿no?, de hacer un operativo de estas características y de llevar a cabo este operativo.
1: I l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en aquest creuer. L'últim que ha registrat és el de la passagera francesa, que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per l'OMS, no comptabilitza entre els casos, els 7 confirmats, els ciutadans dels Estats Units després que el Departament de Salut d'aquest país hagi informat que els 17 passagers nord-americans del creuer han donat lleument positiu. I la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha sancionat l'exfutbolista Gerard Piqué i l'empresari José Elías amb 200.000 euros i 100.000 euros respectivament per operar en borsa amb informació privilegiada. És uns fets que remunten al 2021 a l'inici de les converses sobre l'oferta de compra d'una companyia sobre una altra. I el govern espanyol ha assegurat avui que Espanya encara l'estiu amb el proveïment de querosè assegurat gràcies a les reserves de 90 dies que es mantenen actualment. Encara que hipotèticament demà es tanqués la frontera, podrien passar aquest estiu en normalitat. Ho ha defensat en un esmorzar informatiu a Madrid el secretari d'Estat d'Energia, Joan Griusart. I la Casa Batlló de Barcelona ha recuperat l'últim habitatge original d'Antoni Gaudí, que hi ha a la tercera planta de l'edifici, per primera vegada després de més d'un segle habitat per descendents directes de la família Batlló. L'espai d'un destacat valor patrimonial s'obrirà al públic.
3: Informació local.
4: Aquest cap de setmana la gastronomia torna a sortir al carrer amb l'onzena edició del Molins Bé de Gust durant tot el cap de setmana amb proposta gastronòmica i musical a la plaça de la Llibertat. 11 establiments de restauració i una empresa de vins i caves es trobaran en aquesta mostra gastronòmica que es farà des d'avui divendres fins diumenge. La proposta ofereix la possibilitat de gaudir des de xarcuteria, cuina oriental, street food o productes sense gluten, entre d'altres. S'obre avui a les 6 de la tarda fins a les 11 de la nit, avui divendres. Demà dissabte l'horari és 11 del matí a 11 de la nit i diumenge d'11 del matí a 10 de la nit, com dèiem, a la plaça de la Llibertat. A més de l'oferta gastronòmica i de beguda, també hi haurà música, hi haurà sessions de discjòquei i actuacions en directe amb la banda de Spin-off. Aquest cap de setmana, activitat a la plaça de la Llibertat. Demà a la tarda, la Penny torna a programar cinema dins el cicle Gaudí amb la pel·lícula Cirat d'Oliver Laxem. La podeu veure demà a les 7, les entrades les podeu comprar a Entràpolis i, si no, a la mateixa taquilla del teatre. I diumenge arriba la 28a paella popular del barri del Canal a les 2 del migdia a la plaça Vicenç Fernández amb l'opció de paella mixta o vegetariana. Val 10 euros pels socis i 12 pels no socis i avui a la tarda encara podeu retirar els tiquets al local de l'Associació de Veïns. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Roca, que està al carrer Major 31.

0: Aquesta marmelada és boníssima.
1: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
0: I com s'ho ha fet?
1: Amb un ajut líder.
2: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
0: Ara mateix aviso uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
1: Em sembla molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
7: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
8: Generació Chic.
7: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
5: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
9: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
10: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
11: Apunta els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
10: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
12: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
10: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
13: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
10: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
14: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donasang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
15: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
16: No!
15: Nosaltres t'ho posem fàcil.
16: Yuhu!
15: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
5: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, matussers, matusseres, molinenc, molinenques i ferians que ens pugueu estar escoltant. I en general així, doncs, tota la gent de la comarca i del món casteller i no casteller que ens escolta. Som una tarda més a Ràdio Molins. Bona tarda, Cristian, aquí sobre la campana.
1: Bona tarda.
0: Una mica més i et quedes sense saludar-te, eh?
1: Ja. Salvador per la campana.
0: Salvador. Bona tarda, Lola.
2: Hola, cookies.
0: I saludem també a les vides de so, al David.

0: tot. S'està escoltant
1: tot. S'està escoltant tot, però...
2: A veure, no, un moment. Barrio Sésamo, per tercera vegada. Adri, quan això està vermell, això està vermell, és quan se sent per tothom, vale? Quan això està apagat, pots parlar i no passa res entre nosaltres. Llavors, per molt que quan això estigui obert, tu te'n vagis enrere i parlis fluix, te va obrir igual.
1: No, no, si la meva intenció era...
0: Igual és del tònic de llums.
2: És del tònic de... Bueno, és del tònic, no sé.
1: Bueno, és que avui...
2: Però fa el que pot. Fa el que pot i ja està.
1: És un dilluns que està sent molt dilluns.
2: Uf, sí. No crec que el meu el supereu, també us ho dic, però bueno.
1: Jo crec que sí.
0: Bueno, tot això... Bueno, l'hora serà que hi ha hagut un sostre a sobre.
2: Correcte.
1: Bueno, jo us el supero. Doncs com

0: Molt bé. I és que avui al Mirant al Cel tenim canvi d'etapa. I no només canvi d'etapa, perquè per fi m'he adonat que quan està la llum oberta és quan es pot parlar, sinó un canvi d'etapa molt en general. I donem la benvinguda a un d'altre dels nostres convidats, que encara no pots dir qui ets.
1: Dona la benvinguda, però no el deixem parlar.
0: Li dona la benvinguda, però no el deixem parlar. Exactament. Cristian, si pots anar fent aquestes gestions que tenim per aquí. Per què tenim un canvi d'etapa? Doncs perquè fa just una setmana repassàvem aquí amb l'Adriana i amb la Laura els seus últims 4 anys al capdavant de la canalla, no? Amb les seves experiències i les vivències en el món no de la gestió de la canalla. I avui fem al revés. Avui mirem el futur.
1: Va ser un programa seriós la setmana passada.
0: Va ser un programa seriós.
1: Aquest no pinta que sigui massa seriós.
2: Avui també no pinta, no?
1: No esteu veient, però estan passant coses.
0: Estan passant cosetes. I per què mirarem el futur? A més, avui mirarem el futur als ulls i ens hi submergirem en totes les seves capes. No només perquè les nostres convidades i convidat són insultantment joves. De fet, crec que és la primera vegada que els convidats són més joves que jo i no s'hi han posat per poc.
3: La Júlia era més jove que tu, eh?
0: És veritat!
1: Però pues no, ja no, però la seva mentalitat és més
3: que
1: una mica.
3: Que per cert, la Júlia té 50 anys.
1: Enviem una salutació al Miquel i a la Júlia, que ens estaran escoltant.
0: Molt bé. Doncs salutació enviada. I no és només que els nostres convidats d'avui siguin molt joves, sinó que a més també tenen el futur de la colla a les seves mans. I el futur de la colla, no només en el sentit de futur immediat dels poms que veurem aquesta temporada o que esperem veure aquesta temporada a plaça, sinó també el futur en un sentit de relleu generacional, no? I aquí, qui avui ens acompanya és el nou equip de Canalla. Ué. O com a mínim una part. Gràcies. I és el nou equip de Canalla, és que aquest nou equip de Canalla brilla amb llum pròpia per moltes coses. Una, com acabo de dir ara, és que brillen per la seva joventut, i l'altra és perquè són Déu i sa mare.
1: Perdona que t'interrompi. És que estàs dient brillen i no brillen gaire. Una està malalta, l'altra diu que no vol prendre's això, i l'Arnau té pinta de tenir ressaca encara des de dissabte, que sóc conscient que ahir en tenia, perquè vam parlar per telèfon.
3: L'Arnau té ressaca sempre.
1: És veritat.
0: Viu amb ressaca perpètua.
1: És que esto huele muy mal, eh?
4: Yes.
0: Que no, això és medicina. Això...
1: Però...
0: Bueno... Dèiem que són Déu i sa mare, però és curiós perquè tot i avui ser la vegada que ha vingut més gent, sí, de convidats, no són tots. Tota la gent que haurien d'estar aquí. No,
1: no hi som tots, falta el Marcel.
0: El Marcel, i en tot cas també ens falta la Carla i la Paula.
1: No, el Marcel no és el quit de canalla.
0: Per això, jo dic que les que sí que falten són la Carla i la Paula.
3: Bueno, si vol venir el Marcel, que està per aquí.
1: Ai, Marcel,
3: eh?
1: És veritat, Marcel, entre dos escoltant. Madre mia, com estic.
3: No sabeu qui era el Marcel.
4: No, no sabem qui.
1: Home, sí, vosaltres hauríeu de saber-ho, col·legues, perquè porteu uns quants anys de la colla.
5: El
1: el qui?
3: El Marcel, el germà de l'Armand.
1: Sí, bueno,
3: sí, ja, que tenia ja en parlarem.
1: Sí.
3: Segueix, Adri.
0: Una cosa, sembla que no, però ens escolta gent, vull dir, quedaria bé que quedéssim com a gent mínimament funcional.
1: Bueno, a veure, si com si aquest programa hagués sigut funcional alguna vegada.
0: En algun moment, Lola, ho ha sigut.
3: Avui està tot permès.
0: Tornem a les nostres convidades d'avui. Arnau, una pregunta. Tot això et fa res que parli en femení genèric?
6: No,
1: Arnau és una persona molt deconstruïda i molt ben construïda.
0: Molt bé, llavors jo així parlaré...
1: Però parla al micro.
6: Perdó.
0: Parlaré en femení genèric i així també quedaré com un jove.
1: Com el rayo flipador que ets.
0: Exacte.
1: I com en plan, saps,
0: senyor Barnes entrant amb una samarreta de llumbor.
3: S'ha posat lilós avui, de color lila.
0: Exacte.
1: És que és polític.
5: És el jersei del Carlos.
1: Sí, perquè se'l compra igual.
5: Sí, sí, tenim un
4: mesó. Tots els homes tenen aquest jersei.
0: Quedem tots per anar a l'Springfield.
1: No, però literal que es copla la roba igual, el Carlos.
6: Jo també en tinc un d'aquests.
1: Hòstia, tu no te pega, company.
6: Ja. Per això no me'l poso, però en tinc un.
0: Tant de construït no estaràs si portes aquest jersei.
1: No, perquè no se'l vol posar, perquè se l'han regalat. T'has perdut,
0: seguim?
1: Perquè t'he perdut. Perdó.
0: Estem molt perduts tots plegats, avui
1: sí,
0: no passa res.
1: A
0: veure, reprenem el fil. Aquest fil que és molt important, perquè és el fil que teixeix les nostres vides i aquest programa en concret. La setmana passada teníem aquí l'Adriana i la Laura i amb qui vam parlar de moltes coses, no? Una de les era el canvi, diguem-ne, de perfil dels equips de Canalla. I elles, en contra del meu pare, estaven molt convençudes que aquest nou aire és justament el que li fa falta a la canalla.
1: Ell és el que volia anar a marxar. Llavors s'hagués ficat un pal d'aquí del carrer i elles haguessin
0: dit que és el que els feia falta, no?
1: Jo crec que sí.
0: Avui parlarem de moltes coses, amigues. Parlarem de gestió emocional.
4: S'ha passat.
0: Una cosa. Fins que no ha vingut aquest programa, funcionava molt bé.
1: No li tranqueu el discurs del ChatGPT.
5: És que escoltar això en directe és diferent.
0: Lola, com de xat, això t'està sonant a ChatGPT? Absolutament no.
1: Sí.
6: Una mica de Gemini.
0: Res ni mica.
6: Més que ChatGPT, no? Més de Gemini.
0: Res. Gemini no, perquè...
4: Gemini. És que, madre mia.
3: Avui és cosecha pròpia.
1: Segur.
0: És igual, jo ja passo.
3: Deixem acabar la data.
0: Jo també anem a fer preguntes. No, ja està.
3: Que queda molt d'un programa.
1: Ara s'ha enfadat. No m'enfadis.
3: Acaba de fer l'aire.
1: Ara he tingut un dilluns molt difícil, i encara no ha acabat.
3: I el David ha anat al lavabo i tot.
0: És que no puc dir a Antena Lola el que m'ha passat a mi perquè m'han dit
1: especialment... Ho diríem fora micros. Sí, jo tampoc diré el que
0: m'ha passat. No diguis a ràdio el que ens ha passat. Llavors, jo no ho diré.
1: Però a mi m'ha passat una cosa que m'acabo d'enterar ara, heavy també.
0: Ui, parlo. Però bueno, parlem d'altres coses heavies. Parlem de gestionar l'adolescència. Lola, no, pots dir, no podem estar tenint aquí dos
1: sort
0: debats.
1: Que no estem fent directe, perquè si no tothom s'estaria enterant. Avui no fan directe, perquè l'Adri no m'ha deixat. Ai, Dios meu.
0: A veure.
5: Podeu gravar el programa,
0: sisplau. Anem a intentar tirar endavant això, perquè valga amb Déu.
1: T'estan esperant, perdó, Adri. T'estan esperant.
0: Una mica, la veritat, però no passa res. Jo és que ja he perdut el fil aquell que era tan important perquè era el fil que
1: t'hacia. No, que l'Adrián i la Laura van dir que estaven molt contentes i molt convençudes. No. Jo, bueno, és igual. La Laura i l'Adrián... No vau escoltar el programa, segurament, la setmana passada.
6: Sí,
4: jo
6: l'haig
4: escoltat. Hem fet els deures.
1: Molt bé. Es nota que són universitaris i una persona pancaire també aquí. Molt bé. No, que tens pancaire. A veure, altra cosa no, però pancaire i rubia. Llavors, és que ha tingut un moment rosa aquí fora que més mal que l'Emma m'ha vist i jo l'he mirat com dient, és que veus com no escollir jo? És que és rosa de veritat.
4: No és estereotip, és realitat.
1: 100%, que jo t'estimo molt i veig, ja ho saps. Has dormit a casa meva.
0: I no només és rosa, sinó que és la segona de les aragalls que ens visita.
1: Sí. És veritat que la Isona i l'Estel no han vingut mai? Molt bé, la Isona la petita, potser.
3: L'Estel jo crec que no.
1: L'Estel no deu saber ni que hi ha programa, segurament, de ràdio.
5: Que sí que l'escoltem a
1: casa. Perquè l'altre dia va dir que si la Missae era la mare dels fills de l'Arnau.
0: Però això que té a veure amb la ràdio.
1: No, que l'Estel no s'entera de res, té a veure amb això. Total, l'Adriana i la Laura, com veu poder escoltar, estaven molt convençudes i molt contentes del relleu que hi ha de cara a l'equip de Canalla, i tu estaves dient que brillen molt. Jo, a veure, brillar avui no els veig brillar massa. Però sé que són brillants, com a persones.
0: Jo les veig
1: però brillant, oi, les veo mal, la veritat. Les veo mal. Lis veo mal.
0: I dius, com i aquest dissabte, Lola, com les veus?
1: Aquest dissabte que toca. Ui, l'Intercasteller. Anirem guapíssims.
6: Jo crec que m'estic retirant una mica de fer festa a l'Intercasteller, com Déu mana,
1: És que algú va dir ahir, l'Arnau ha pagat i segur que no vindrà. I dic, com no
6: sí que vindré, sí que vindré.
1: Perquè jo vaig per tu.
4: Però bueno. Si vas, has de sortir.
5: Home.
3: Bueno, acabem amb la intro.
0: Diu la que ni anirà.
4: No, però jo no pago gràcies, i no vaig gràcies. I no surto i ja està.
0: No, Cristian, la intro ja...
3: Ja
0: la intro ha naufragat.
1: A mi
3: doncs benvinguts i benvingudes a Mirant el Cel, Arnau, Emma i Bet.
5: Gràcies.
0: Ja la Paula és diferent.
1: Correcte. La Paula no ha pogut ser nosaltres i la Carla tampoc, que estan a Falcons.
0: Sí. Molt bé. Abans d'entrar a les preguntes que teníem preparades...
3: Jo
0: voleu acabar de matar la tertúlia?
3: Sí, jo vull començar una pregunta.
0: Una tertúlia. El programa és vostre.
1: Una prepregunta, eh?
3: Jo començo amb una pregunta prèvia.
0: Sí.
3: Que ja ho sabem alguns, o l'Arnau, per exemple, no sap com hem entrat tots al món del castell.
1: Sí.
3: Però...
1: s'emporta la palma a ell, per això, eh?
3: Expliqueu-nos una mica com vau arribar a Matusés, o els primers records de Matusés.
1: És que
3: si voleu,
1: molt petites,
3: de més veterana a menys veterà.
5: Bueno, jo com que tenia, no sé si 3 o 4 anys, pues no me'n recordo, la veritat.
3: Ja,
1: és que va deixar la colla, va ser com un bolet, la Ivet.
0: Sí. No? La van perillar,
1: quasi.
3: Ella no, però
5: l'Isona. Sí. Jo crec que va néixer literalment a la colla. Jo tindria 3 anys. 4.
1: Es va fer un pilar al bateig de l'Isona, no?
3: No sé, no estava encara la família.
1: Jo tampoc, però a mi em sona que s'explica que el bateig de l'Isona
0: és un pilar.
5: Pot ser, gràcies, em sona. Pot ser.
1: Potser m'ho estic ficant un
3: La Júlia i l'Estel van entrar de petites, no?
5: Sí.
3: I llavors,
1: ella és la tercera de Gai.
3: Ella és la tercera de Gai.
1: Per dalt.
3: I llavors, quan la Júlia i l'Estel van començar, doncs ella gatejava per allà.
5: Sí.
1: Literal. Gatejava.
5: Sí, tal qual.
1: No, a voltes no, ja gatejava. Sí. Fort, eh?
0: Com els diumenges de les colònies, que també gateja.
1: També gateja, però per nosaltres temps. Segons com, avui també sortirà gatejant d'aquí.
3: El ritme grem. Emma.
1: Vinga.
4: Bueno, jo, pels albors... que eren molts amics meus.
3: Ai, mira, avui he vist a la Júlia.
1: Mira, molt bé.
4: Pues això, i crec que ells es van enganxar per un taller que van fer a Castellbisbal. I jo després pues, vaig anar darrere. I ja està. Amb 9 anys,
3: veieu
4: crec.
3: Com els tallers van funcionant.
4: Sí, colla. Sí, funcionen.
1: Que tenia
3: estic jo ja picant pedra perquè vingo a la meva escola a fer taller.
4: Sí.
0: Ja venim, no? El 24 de març?
3: Sí, venim.
0: 25 o 26.
4: Castellbisbal, a tope.
1: A mi m'agrada Castellbisbal. He de dir que tinc correcció del capo, que diu que es va fer un dinar pel bateig de la Isona.
3: Ah,
1: però ja tenia alguns anys.
4: Ah, es va batejar tard.
1: Seria, no sé.
4: Vaja.
1: I ara ve l'història que més m'agrada. Si l'explica bé, l'explica versió estendida.
0: Per tant, Arnau, fes un refrigeri i explica la història.
6: No puc saltar el refrigeri?
0: No, no pots.
1: És que té molta ressaca.
5: Condueix.
0: Jo també.
1: Jo també, per això no estic bevent.
6: Vale.
1: Ja empezamos mal.
4: Aguanta la puta.
0: Corria l'any 1784. Acabàvem de passar la polio.
1: És una mica viejo, eh, l'Arnau, eh?
6: Jo aquesta història ja la vaig explicar l'últim cop que vaig venir.
1: És veritat, perquè que m'ha entrevistat.
6: Sí, i em vau fer també la mateixa pregunta.
1: És que és friqui, que tu vas friqui, eh?
6: Bueno, bàsicament va ser que jo vaig entrar arrel d'una web matosera desactualitzada del 2012. Jo vaig entrar el 2023.
1: 11 anys,
6: vaig veure un calendari que deia que, bueno, n'hi havia assajos dimecres i divendres, i vaig dir, bueno, no sé si fiar-me gaire, potser aquesta colla ja no existeix, perquè aquesta web és del 2012. Però dic, bueno, em presento allà i a veure què em diuen. Jo vaig un dia, un dimecres qualsevol, a preguntar, amb les expectatives només de que em diguessin, van dir, ei, sí, doncs t'esperem el pròxim dia. I em trobo amb una persona i li dic, ei, perdona, tu ets l'encarregat o algo de per aquí? I em diu, sí, sóc jo. I dic, ah, vale, guai, pues, que m'agradaria provar. I així, amb totes les ganes, em diu, ah, pues endavant. I jo, clar, ja també nerviós de, ui, no, deixa'm com reposar una mica. Pues vaig anar el dia següent i em vaig començar a endinsar la colla, i va ser poc temps després de que em vaig adonar de que aquesta persona era el Michel.
1: El Miquel de l'any.
6: I em va dir que ell era el cap de colla quan era la Júlia.
3: El Michel.
1: És un gran comercial. No, o sea...
6: Però bueno, va ser gràcies al Michel que jo vaig entrar a fer castells el divendres següent.
1: Fort. Deixa'm dir també que està per una explica. Que tu al final el que et vas trobar és que tenies com sectors d'amistat, com uns eren molt grans, em vas explicar a mi, no, els que anaves a escalar, i després tenies els del teu col·le que no eren molt tu vibe.
6: Sí.
1: I vas voler buscar, o sigui, és un noi que amb 17 anys va voler buscar tot
0: una
1: sol
0: tercera vibe.
1: Un lloc on sentir-se una miqueta més acollit, i a Matusser.
0: I ha sigut Matusser.
6: I, sí.
1: Amb una web del 2012.
3: Imagina't com ha d'estar per acabar.
1: No, hòstia, però que és molt xulo, perquè hem tingut el cas de molta gent que ha vingut sola. El cas de la Thais, per exemple, una noia que va venir aquí a viure a Molins per la seva parella, va venir a viure a Molins i la parella la va deixar. Es va trobar sense cercle, sense xarxa, aquí, literal, i va venir a Castellers.
0: També va perdre el fil.
1: Va prendre el què?
0: Va perdre el fil.
1: De què?
0: Com el fil del discurs que hem perdut abans.
1: Oi, tata, ara m'estàs passant a la cara això tota l'estona, de verdad.
4: M'estàs explicant.
3: Bueno, l'Octavi també va entrar ell sol, vull dir, l'Octavi també és del poble, però...
1: Sí, però per exemple coneixer la Breslau...
3: Però bueno, no...
1: No?
3: Coneixia la Breslau, però no va venir per la Breslau. De fet,
1: no,
3: estiguem malament entre ells.
1: Ah, mira, com tu i jo.
3: Sí.
1: Oh, sí, és verdad, mi, que hi ha
3: mal. No, tu i jo no, jo a tu.
1: No, tu a mi. Me caia mal, sí. Bueno.
3: Molt bé.
1: Per això, que vull dir que la gent que no estigui escoltant, que sé que és molta gent, que se senti sola a casa, que sàpiga que Matusser es pot fer xarxa.
3: Sí.
1: Literal, a més som sola, pots venir, pràcticament.
3: Pots venir per lligams familiars, diguem, com... en cas de l'Ivet o meu.
1: Sí.
6: O per moments depressius de la vida. Perquè ara Lola has destapat el més...
1: No, però jo no ho he pintat depressiu. He dit que et trobaves entre Pinto i Valdemoro, que no acabaves de trobar la teva xarxa.
6: Sí, sí, totalment.
3: Però és un exemple de tres vies diferents d'entrada a la colla. O sigui, és un exemple que tothom...
1: S'ha de saber, s'ha de parlar d'això.
3: Molt bé.
1: No a los tabús.
0: Ens falta portar algú que hagi arribat aquí una miqueta obligat.
1: Ui, ja teníem el Javi de la Tona, pobra, que s'hi va donar camisa i tot, un Sant Baró.
0: No és l'únic, jo crec que hi ha hagut més... Ja més...
1: Bueno, tenim l'Anna,
3: també. L'Anna Baladri, també.
1: Yeah.
0: És possible.
1: Anna, una salutació, si t'estàs escoltant.
0: Oh. Arnau, he de dir que de moment ets el que s'endú més matopunts per l'entrada més èpica, eh?
6: Gràcies.
0: Les altres dues no valien massa la pena.
1: I perquè no heu vist la web. O sigui, perquè no us veu la web com era.
0: Us heu de refrigerar per donar...
1: És veritat.
4: I jo no em vull refrigerar.
0: Updates tan bones com aquesta.
1: Que mal. No deixaran que vinguin més els seus pares, eh? Clar, que jo no vull això. A l'Arnau sí, eh? Ah.
6: No, l'Arnau no vol més.
3: Vinga, va. Ho
1: veuré molt mal.
3: Comencem amb preguntes.
1: Vinga.
0: O pregunteu.
1: Ah, no hi ha preguntes.
0: Qui dels tres s'identifica com a Therion? Tinc molta curiositat amb el tema. Estic living, Estic living amb aquest tema.
1: Em van enviar un meme d'això i vaig haver de buscar què era.
4: Ai, Lola.
1: Vaig molt perduda.
6: Que boomer, això és bastant boomer.
0: És molt boomer, eh?
1: A veure, vaig a fer 39 en un mes, en menys d'un mes, vale?
0: Feu-li un 6-7, 6-7.
4: No, ha passat dos generacions,
6: aquí ja està, eh?
4: De veritat, eh?
5: No, millor que no ho sàpigues. I no ho faig.
3: No, no
5: ho
3: repeteixis.
1: Vale.
0: Però això, algú s'identifica com a Therion?
1: No. Jo tenia una pregunta que m'obri.
4: L'Arnau.
0: Tu identifiques una mica com a Therion?
6: Jo és que he tingut el meu moment una mica perro, llavors... Llavors en aquest sentit, sí.
3: Perezoso, eh?
6: Sí, també. Aquest, sobretot ahir, sí que em vaig sentir bastant perezoso, la veritat.
1: Que va trucar pel matí, era una bota ultratumba, eh? Hòstia. Lola. I jo... Arnau? I bota ressac. I ui...
6: Sí, va ser un dia bastant dur.
3: Sou l'equip nou de Canalla. Qui va ser el primer que va entrar a l'equip de Canalla? Qui va donar el primer sí?
1: Ah, a ver, la... d'aquí va ser la idea, també.
3: O d'aquí va ser la idea.
5: A ver,
0: l'Adriana i la Laura... De l'Adriana i la Laura.
1: Bueno, l'Adriana i la Laura van enviar fa dos anys
3: us van venir a les nenes i la
1: Laura a dir-me que fos la cap de canalla.
3: Us van venir l'Adriana i la Laura o vau ser vosaltres o...
5: Estàvem en un assaig i va venir l'Oriol i estàvem amb tu.
4: Sí.
5: I va venir l'Oriol i em va dir algo tipo, oye, compto amb tu per l'equip de canalla.
1: No va ser ni, no va ser ni pregunta,
5: no,
1: eh?
5: No, és com que...
3: Que li sepas.
5: Sí, ho va donar com per fer, jo crec.
0: Like
5: i tornot. I em va dir que...
3: Jo també comptava amb tu fa 3 anys.
5: Ja.
3: Toma.
5: Que em va donar com carta libre per muntar el meu equip i allà van aparèixer ells dos. Bueno, i elles dos també, la Paula i la Carla.
3: La Paula
5: i la
3: Carla. Sí.
6: Jo t'he dit que a mi se'm va oferir la plaça de...
1: De becario.
6: De canalla.
1: De becario.
6: Bastant a forçat, diguem, de, bueno, t'ho diem, però no vagi a ser que clar, després et queixis, però va ser un missatge una

0: concepte d'estar chill, què vol dir? Són pollites en plan de no fots el huevo?
1: Sí, exacte, sí, sí. Efectivament.
2: A veure, és que jo crec que l'Arnau i jo som els becaris de, sí, de canalla. En plan, la Iveta es quedarà calva, la Paula potser que també, i a l'Arnau i jo, pues...
3: La Carla no, perquè ve el dimecres només.
4: Exacte, anireu portant cafès, vosaltres.
1: Sí, no? jo em comprometo al 100% a les colònies de canalles, claro, que és mi vibra.
4: Es tornaran a fer, que es tornaran a fer.
2: Ja, exclusiva.
4: És que s'havien deixat de fer.
0: Epa, com? Això s'ha vist abans i muntava aquí un
2: banner. Música, perdó, és veritat.
4: És veritat. Que seran a l'estiu.
2: No ho sabem. No t'avancis,
4: les
2: no t'avancis.
4: Estan en l'aire. Estic tinc molta cosa al cap, perdoneu-me.
5: Ja em passaran dates.
0: Voleu una altra exclusiva?
2: A veure, va.
0: Mireu si aquest nou equip de canalla funciona bé, que a mi divendres ja em va venir a buscar una canalla a dir-me si volia ser el cap de canalla.
6: Va ser tu?
0: Hombre,
6: va ser la Mar.
0: Aquí ven, sí, sí, mai
6: no, em vaig ofendre un muntó.
4: La Mar no ho està veient clar, eh? La Mar és molt crítica, té una part molt crítica, aquesta nena. I normalment no
6: però va
4: no
6: dir quan pleguéssim. O sigui, ens dona 2 anys de
0: marge. No va dir quan pleguéssim.
2: Oye, Mar.
0: No.
6: Mar,
0: bé.
6: Si t'estàs escoltant, em va fer molt.
0: Mar, si t'estàs escoltant, sempre estàs al meu equip. Ets la millor de tota la canalla. No dubtes mai.
5: Jo sóc Tim Mar, també.
4: Jo l'adoro.
0: És que...
2: Però una cosa, marxem,
4: just deixem
2: sense programa.
4: Però no per sense programa, dius, si em poso jo explicar tot el que ha passat aquest dilluns.
2: Ja, també.
4: Tenim aquí Sálvame Deluxe, vamos.
0: Parlant de criteri i de zabalzas, fem un mini-spoiler, colem una cunya publicitària per tota la gent de la colla. Ara tenim una altra de les zabalzas, que és periodisme.
4: Ah, sí?
0: I a sobre aquí, amb el que ens mola, el periodisme d'investigació, doncs, evidentment, fent la promoció, no? De l'article de la Berta. La Berta ha fet un articulasso.
4: El Viu Molins,
0: jo me l'he llegit, us l'heu llegit?
4: Sí, sí, sí. Sí. No he pogut parar.
0: Molt bé, doncs ha fet un articulasso al Viu Molins de Rei sobre les seves pràctiques.
4: El podem
0: pràctiques.
4: Compartir amb...
0: Clar,
5: el jo com a mestre arreu. Li agraeixo molt les paraules que ha dit a...
2: Però mireu context, no?
4: No, llegiu-lo.
2: Ah, vale, perdó.
0: És un clickbait.
2: Vale.
4: El buscarà, dirà al ChatGPT, fes un resum de la Berta, ja veus tu.
5: Bueno, sou un equip molt jove.
4: Tenim preguntes anònimes.
5: Mira,
4: no sé, molt loco tot. Pregunta anònima. Emma, exigiràs que la canalla sigui puntual com ho eres tu?
2: Ui,
6: ui
2: la pregunta, ui la pregunta. No, sí.
0: Sí. No, ja ho exigirà, Ivet.
2: No, però és que si jo no sóc puntual no li diré a ningú que sigui puntual.
4: Bé,
2: però, a veure, jo intento ser puntual, però per circumstàncies de la vida no puc. Però, sisplau, sigueu puntuals. Vale? Això és el que ho intento, però no.
0: Una cosa també, sigueu conscient que aquest programa també l'escolten famílies.
4: Sí. I
0: no tots són l'Adriana que us entendrà i us riurà totes les gràcies. Per tant, feu-vos autopromoció de que sou gent
2: bueno, que hi ha seriam. Gent que ve puntual, vale? La Ivet i la Paula són...
1: I l'Arnau també va puntual.
2: A veure, Arnau.
4: L'altre dia vas arribar bastant tard, que jo quasi no em veus.
1: Bueno, però bastant. Perquè l'Arnau té universitat, però un cop surto d'allà, jo arribo als meus 30 minuts comptats, i a les 8 que comença, o que
2: no,
1: començava
2: l'assaig. Comença a 2:15, eh?
1: Bueno.
4: Pilla un poco, porque eres
1: jo. Vaig votar en contra de l'assemblea, la això està perdonadíssim.
6: Crec que no vas venir.
1: No vaig venir.
6: Vale.
2: És
6: que no
4: m'encanta perquè no esperàvem que això fos un roast. És una mica un roast, eh?
0: Molt bé. A mi aquest trio m'està agradant molt. M'ha agradat moltíssim. Podeu venir cada 3 setmanes. A tothom li dic, podeu... Això és casa vostra, veniu...
6: No,
0: però vosaltres cada 3 setmanes heu de venir. Un cop a mi.
4: La tertúlia del roast.
0: Del roast de Matisseix.
5: El dilluns de canalla.
4: Me parece bien. Un cop al mes. Això fa molt mal.
5: La vostra joventut,
6: sí.
5: Per vosaltres és un hàndicap, és una pressió o és una fortalesa?
6: Pues tota la vegada.
5: Anem a començar amb les entrevistes.
4: Tota la vegada. L'entrevista l'estem fent, el que passa que és distesa.
5: Arnau.
4: Tota la vegada, no? La Ivet estava contestant.
1: La veritat que amb tot el treball que, sobretot la Ima i jo, estem dedicant a tot l'espai de la canalla, jo crec que la nostra edat ens està perjudicant una mica. Estem molt ocupats ja al nostre dia a dia, arribem cada dia puntuals i vull dir, és un sacrifici bastant continu, dia a dia.
4: Pot ser que disvulguem a l'equip de canalla?
0: Sí, un moment.
4: En aquest programa?
0: Fem una cosa.
4: La liem parda,
0: jo, quan pengem això a Spotify, aquí faré un tall, vale, d'àudio. Arnau, t'explico que tu, aquí has d'aprofitar per vendre la teva feina i per vendre que fas molt bé les coses.
1: No, però justament estic això. Sou vosaltres qui s'està rient.
0: No volem aquesta honestitat. Tu has de venir aquí i has de dir-los a les famílies que sou molt professionals, que treballeu molt bé. Exacte, que sou molt macos i molt simpàtics.
4: I aneu a una.
0: Vale? No que no tens temps per dedicar-li la
2: cançó.
1: Jo crec que simpàtic justament és algo que brillem tots 5 de l'equip de canalla. Home, som magnífics.
0: Vale? Per dir això.
2: Ara,
0: Tanquem la pausa, la Falca, Arnau, segueix. Ens estaves explicant que bé que ho feu, quanta dedicació,

0: les famílies poden estar super tranquil·les perquè tenen un equip de canalla que es dedica a tope als seus fills. Segueix-nos explicant...
1: La pregunta, Arnau.
2: Bueno, això, que jo crec que sí, que la nostra edat és un... perjudica bastant a la feina. En plan, crec que, sobretot ara, amb la nostra cap de canalla i la Paula, que són... pues això, les persones més dedicades a la feina tenen una agenda molt estreta i saber com gestionar tot per a sobre del teu temps limitat de com desenvolupar les teves habilitats. Alhora que et vas com tu, diguem, agafant l'experiència necessària que no tens per l'edat, saps? Crec que sí que és, que és més negatiu que no pas positiu. Vull dir, la part positiva, que sí que pots com congeniar molt més amb la canalla, però bueno... al final això també fa que no tinguin tant respecte com podria ser l'Adriana i la Laura, que al final l'Adriana era mare d'una de les canelles, que això ja li dona el punt aquest d'autoritat i de respecte que molt possiblement nosaltres cap dels cinc tenim.
3: Haurà de treballar-ho més.
4: No, però està bé que sigueu cinc perquè on no arriba un pot arribar l'altre. Sí. El que sí que és veritat que doncs, s'ha de treballar per anar
3: també a una.
4: Heu fet alguna reunió ja de canalla?
5: Sí, moltes. Un diumenge al matí, després de Carnaval.
0: No, un diumenge al matí? Existeix un diumenge al matí,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, sí, sí.
0: L'han descobert ara.
5: Jo em vaig dormir, de fet, perquè no me'n recordava.
3: Ja, jo tampoc.
5: Sí, imagina't.
3: Bueno. Que aquí veníem a vendre'ns bé.
0: Aquest, no, aquest però podcast tu... mai vola
5: però
0: la llum.
5: Però
3: vam fer la reunió.
5: Vam estar 40 minuts
4: a la setmana que ve.
3: Jo quan van dir la data vaig dir que no. Jo vaig veure que allò no sortiria i al final es va fer la reunió, cosa que jo trobo que ja és una victòria en si.
6: Home, sí.
5: I va venir, o sigui, va estar la trucada fins i tot l'Oriol.
3: Sí, que es va venir l'Oriol com un fantasma. Sí.
6: Bueno, és que l'Oriol, jo vaig estar veient des de la nit i anava perjudicat.
3: Pues és que l'Oriol, entre les seves pauses per baixar a fer birres al mig de l'assaig, ell tampoc quedarà molt bé.
6: De molts anys, és que jo li bec aigües tota l'estona aquest projecte una mica, eh?
0: Jo espero no. I desitjo que us estigueu equivocant i que quan la llum vermella està encesa no s'estigui escoltant res, la veritat. Sí, i que sigui un podcast que quedi entre nosaltres.
6: Seria molt graciós que ho fessis tot al revés i no hi hagués programa, saps?
0: Espero que sí, la
6: mirant
0: veritat.
6: Mirant al cel, silenci absolut. Perquè no, estem mirant al cel, llavors és com tot pau i tranquil·litat.
3: No, ara ho redrecem.
6: Vale.
3: No us preocupeu.
6: Jo tenia una pregunta que ara ja l'he recordat, que és que al final sou 5 persones que heu arribat a Matossers en 5 moments diferents i per 5 maneres diferents. Creieu que això us farà aportar coses diferents a la canalla? És a dir, la Ivet pot poso exemple. La Ivet pot aportar l'experiència de dir, jo he nascut a la colla pràcticament, he fet totes les posicions del POM. L'Emma pot dir, ostres, doncs jo vaig entrar amb 9, 10 anys, 8, 9, 10 anys, ja em vaig trobar dosos, no?
0: I aquí ja segueixo.
6: Ja. No li diguis això, pobre, que està traumada. Sí. L'Arnau ha entrat com de gran, no? No ha sigut canalla. Llavors, ha entrat directament a segon o a terç, que és quan estan provant ara, si no m'equivoco, que vas dir l'altre dia. Podeu donar, o sigui, podreu acompanyar la canalla des dels vostres diferents punts i creieu que això serà positiu? Creieu que els podreu fer entendre, que podeu connectar amb
0: ells? Heu de desenvolupar la resposta, sí. No s'hi val dir sí.
6: Estic contestant jo, en realitat. És que veus com no tinc el dia, oi?
3: A veure, jo crec que sí, al final crec que com més diversitat d'experiències, doncs millor pots ajudar la canalla, però... Bueno, sí, és que no sé què dir.
6: Ja estic contestant jo, en realitat.
5: Ja, sí, no, una...
6: Estic fent tot el millor que puc. Vale?
3: Bueno, però sí que jo crec que, a més, som com perfils diferents i potser doncs, una canalla doncs, té més confiança doncs, potser amb la Ivet amb la tècnica, potser l'Arnau per la part social anirà millor, la Paula perquè és més dedicada, la Carla doncs, també perquè amb Falcons ja ha tingut bastanta experiència de com dirigir i així doncs, tots aportem alguna cosa diferent.
6: Mm. Molt bé. Mm. És que són variopintos, però està guai perquè és això, tenen cadascú com el seu tret.
0: És un grup xulo.
6: Sí.
0: Llavors, una altra cosa, seguint una miqueta amb la línia aquesta que han obert aquí el Cristian i la Lola, també és una pregunta que els vam fer la setmana passada a l'Adrien i la Laura, així que tampoc nada nuevo bajo el sol. Són un equip molt més jove, part de la canalla, és una cosa amb la que elles no han hagut de lidiar, és que eren canalles quan elles hi eren, ara ja passen a ser adolescents. Creieu que el fet de que, diguem-ne, vosaltres també, per edat, ser bastant més pròximes a, sobretot a elles, no? Perquè són gairebé són nenes, menys el Saül, creieu que això també us pot ajudar a l'hora de gestionar doncs, molts dels microdrames que porta no, associada a aquesta revolució hormonal?
5: En part sí, perquè és el que dius, fa relativament poc érem canalla i sabem com els problemes que poden sentir relacionats amb els castells, però també la part psicològica de que un nen et vingui i et digui em fa por pujar, jo crec que és la part que més ens costarà, que a la canalla de Matossers no passa.
6: No sol passar. No.
5: Però en el cas de que passi, jo crec que és la part que més ens costarà. Ja per això, que encara ens queden 2 anys, que pot passar. o quan et venen et diuen em fa mal el genoll i no vull pujar, que és com que has de tenir molta paciència i dedicar-te a parlar amb aquell nen, entendre què li passa i tal. Jo crec que és el que més ens costarà, però ja ho estem treballant a poc a poc. I haig de dir que l'Adriana m'està ajudant moltíssim amb això, o sigui, cada dia m'envia un àudio dient-me això no sé què, no sé quant, i que estic eternament agradecida, la veritat.
0: És com que l'Adriana l'altre dia deia la Ivette no em para d'enviar coses i ara la Ivette diu l'Adriana cada dia m'envia un àudio.
5: És mutu, jo li pregunto molt i ella em dona molts consells, la veritat.
6: Bueno, també és bonic que es faci aquest traspàs així, clar.
4: Crec que és l'ideal, clar, que
0: és com hauria de ser.
4: Aquest traspàs d'una manera de fer o de les vivències.
5: Sí, clar.
4: I saber solucionar coses.
5: I eines. I més tema famílies que... O sigui, una família de veure a l'Adriana i la Laura com a referents a veure'ns a nosaltres, que dius, ¿on estoy metiendo a mi hijo? Doncs també ha ajudat molt a fer el pas.
6: Jo he de dir, aquí vaig a trencar una llança a vostre favor, he de dir que jo us conec des de fa 11 anys a vosaltres, bueno, 11, 11, també tu perquè ja hi eres, a l'Arnau menys, però que també hem tingut més hem viscut més junts en aquests dos anys que fa que estàs aquí, tres, i puc dir que us veig molt capaces de saber on està el moment juerga, fiesta, liar la parda i on està la serietat de l'assaig. O sigui, poso nom al foc per aquest grup. Igual que la Carla i la Paula, vull dir, sabreu ser esbojarrats quan toca i sabreu ser centrades quan toca. Llavors, això és una cosa que també hauria de fer l'esforç, si és que no ho veuen així, la resta de gent de la colla. És a dir, veure com aquesta gent s'està entregant a cada assaig i està centrada en el que ha d'estar i després, doncs, quan toca liar-la, es toca liar, es lia i ja està. Vull dir, al final són joves, el que no podem fer pobres meus és que ara no puguin fer res, perquè són referent, vale. O sigui, s'ha de saber en quin moment liar-la també i de quina manera, però crec que sou supercapaces de fer-ho, perquè en els últims 2-3 anys heu fet un canvi. A tu no t'ho puc comparar, però ella és una
0: que l'he vist de petita. Una meva.
6: O la Paula, que l'he vist de petita també. La Carla també la conec des de fa menys, però bueno, que els hi veig fer un canvi en els últims 2-3 anys, increïble. O sigui, cap a bé, cap a superbé. Ja està. Volia, ja que abans he contestat una pregunta, ara volia dir una cosa a favor, també.
5: Gràcies, Lola.
0: Bueno, esperem que així sigui.
6: Sí, perquè si no me voy a tener que comer las palabras. Serà ja m'anem a menjar prou la paraula.
3: Que ja havíem començat també, o sigui, ja estàvem a comer activitats, i ara vam fer coses, ara ens hem posat en això, però que... Ja t'ha
6: imposat. Comer activitats va ser una mica cutre.
3: Això no t'ho aguanto.
5: Adrià.
3: Fora. Tu no saps el que costa realitzar algo divertit per aquesta colla.
5: I que la gent participi.
6: Hola, que jo també he sigut comer activitats,
3: I què es feia comer activitats? Perquè jo ni la recordo.
0: Molt bé.
6: No, però a veure...
5: Adrià, el curre que teníem darrere.
3: I els merders que ens hem menjat, Que fora colles que fliparíeu.
6: No. Baixeu-li el micro, l'Epa.
3: No,
6: però això ho explica. Jo prefereixo a coses tipus el fotocol del sopar d'estiu.
5: Vale, perquè jo vaig ser molt cutre.
3: És que, a veure...
6: Jo parlo d'aquest tipus de coses.
5: Vale, però el fotocol del sopar de Nadal, super...
3: Ja, i els premis, el PowerPoint aquell que sortia a les cares de tothom.
5: Ja, va ser molt graciós.
2: El PowerPoint va ser molt guai.
3: I el concurs de
5: cofters. Va ser molt graciós.
6: Això va estar molt bé.
2: Sí.
5: I el bingo musical.
6: Que no dic cutre, però falla cutre a coses com tipus el fotocol del sopar d'estiu.
5: Sí, va ser culpa meva, va ser molt cutre.
6: O el de llar sol.
3: La Ivette deixa l'anar, La Ivette deixa l'anar.
5: Va pillar una època molt ocupada.
3: Sí.
6: Vaja, perquè seria. Jo només ja està, però jo dic coses bones i coses dolentes.
5: Vale.
6: Ui, el fotocol, el fotocol de l'Isona. L'Isona també està reclamant. El fotocol que va fer a la barra, molt xulí. Bueno, també.
0: L'Isona podrà reclamar coses el dia que es digni a contestar-nos i a dir-nos quin dia pot venir.
6: Isona, contesta el WhatsApp.
0: Per tant...
6: És que si la feu venir sola.
0: Aquí no es parla de trompa.
4: Bueno, que està sola.
6: Vols que convidem els teus amics de Sant Feliu?
3: Oye.
0: Una cosa, Isona, aprèn de la teva germana. La teva germana s'ha buscat un equip aquí multitudinari.
3: Ja, però és que ens ha agafat a tots.
6: Bueno, és que la Isona no s'ha fet ella cap de troncs. L'ha fet l'Oriol, també. És el que vull dir. Clar, ha dit tu, pa aquí. Vull dir que tampoc. Vols que em fiqui amb tu a l'equip de troncs, Isona? Jo no sé massa. Lola, jajaja. Ja. Bueno, lo tomaré com sí. Jo també l'entenc, pobreta. Té 19 anys, pràcticament, només. Venir aquí sola, a qui li fem preguntes. Sabent que la burxareu, pobreta meva, jo tampoc vindria.
0: Home, des d'aquest programa, quan s'ha burxat a la Isona?
5: Home.
4: Mai.
0: Perdona, això és un programa Isona Friendly. Hi ha una gatxina allà que ho fica.
6: A la porta.
0: Pot entrar a la Isona.
4: A la seva cara.
6: Amb el seu sticker. SD. Que horror. Ai. Bueno, Isona, estàs convidada a venir però contesta, si és que sí o que no, contesta. Com tu ens dius de l'aleta, encara que et digui que no contesteu l'aleta, doncs tu igual, contesta el que estigui a l'adreç, sisplau. Gràcies.
0: Gràcies.
4: De la canalla que heu de gestionar, hi ha com dos grups diferents, una ja adolescent, Martina, Berta, tota aquesta trupe, i després canalla petita. Un canalla preadolescent,
6: sí,
4: també, que està allà.
6: Sí, perquè està la Sabela, la mar.
4: Quines diferències trobeu entre unes i altres que hagueu de treballar?
6: O problemàtiques que us podeu trobar.
4: Exacte.
5: De part de les adolescents o preadolescents, el problema principal que veig jo és que ens tenen molta confiança. Yeah. O sigui, jo amb la Martí, que clar, he sigut la seva cangura i la conec des de... Llavors,
6: ai,
5: clar,
6: el casalet de la Ivet, eh?
5: Claro, el casalet de la Ivet.
6: M'encantava el casalet de la
5: Ivet. Jo vull anar. Aleshores, a l'haver-hi tanta confiança, vale, guai, perquè o sigui, tenim molt bon rotllo, però a l'hora de voler marcar límits o que et facin cas a la primera, costa una mica més. Cosa que amb les petites, per exemple, no em passa. Tipo, si jo li dic a l'Abril, per exemple, Abril, em faig que puges a l'enxaneta. És que ni s'ho pensa.
3: Sí, bueno, també en plan regular quan ets com la seva amiga i quan t'has d'imposar una mica i que et facin cas, però crec que alhora pues, la paciència que s'ha de tenir per les nenes petites i com el tracte, i més com tot això psicològic que dèiem abans, crec que és bastant més dur amb les petites. A més, jo crec que personalment, perquè fa menys que hem sigut preadolescents i adolescents, i jo pues, ho recordo més com una època, però amb els nens petits, o sigui, jo crec que quasi cap de l'equip de canalla tenim tracte com amb nens tan petits, i és com que a vegades se t'oblida de com pensen els nens, com processen les coses i
6: les eines que tenen també.
5: Sí,
6: això.
5: Sí, és complicat.
6: Aprendreu moltíssim, eh?
5: Ja.
2: Bueno, jo crec que ho han dit tot elles, vull dir... Jo...
6: L'Arnau, el xupito no li ha... Ja.
2: No, sí, però és això, jo no tinc tant tracte amb elles, sobretot amb aquesta confiança que tenen amb les preadolescents i les adolescents, com tenen elles, però des de fora sí que crec que ho han encertat completament, de que es veu de que aquestes són les problemàtiques més grans. Però bueno, que no tinc cap dubte de que es podran resoldre i es podran treballar. Sí, sí.
6: Molt bé, jo crec que aprendran molt. Aprendrem tots, jo crec, sí, aquest any. Tinc la sensació.
4: Bueno, de fet, entre vosaltres ja qui sap més i sobretot per l'experiència. Sí. Arnau, el que dèiem, acaba d'arribar pràcticament fa 2 o 3 anys i ara entra a l'equip. Vosaltres heu viscut la tècnica des de fa 11 anys i tu 20 anys. Sí. Llavors, és molt diferent a l'hora de posar-t'hi.
6: El que també veig és que, per exemple, això, ell potser pot entendre més a un nen o una nena que està començant a pujar les dificultats que pugui tenir perquè sí, ell les té més fresques, saps? I ell és que al final els surt automàtic. Bueno, perquè és automàtic, costa una mica pujar. Però li posem un mocador i ja està.
3: Les columnes, jo també les necessito.
6: Jo és que sempre recordaré
4: l'actuació de l'altre dia,
0: Emma,
4: que m'has demanat ajuda.
6: L'actuació del Parkway, que l'Emma li va haver de posar el peu a la Júlia perquè pugés. O sigui, el peu, la mà.
3: No.
6: Perquè ella anava de 2. I va haver de posar la mà i després, clar, deia, però jo com pujo i després, jo pensant, pobreta, clar, ella ha d'ajudar, però ningú
3: l'ajuda.
6: És
3: que, clar, jo ajudo la Isona, ajudo la gent i a mi qui m'ajuda. Pues una grua, perquè si no...
0: Que consideris que hi ha un grup que és la gent i l'altre que és la Isona. En plan, la Isona no és gent. Isona, des d'aquí, hem som programa Isona Friendly.
3: És un Terian.
0: Per tant, considerem gent.
4: Però jo crec que pujaré a la pinya a ajudar la gent, perquè el divendres no parava d'ajudar.
0: I a la Isona.
4: Sí, la
6: podria haver una figura que no tenen les colles, que és una persona que anés per la pinya donant voltes.
5: No és mala,
6: estaria guapíssim, eh?
3: Sí.
6: Proposeu.
3: Jo
6: no puc fer res perquè no estic a tècnica, però ja ens ho idea. Sí. Ui, la Isona m'està dient coses. A veure.
0: Que li digui a la Emma, que és aquí qui li falta respecte.
3: Oye, no, que jo l'estimo molt.
6: No m'estan donant ganes d'entrar. D'anar, perdó.
3: Això és culpa vostra.
4: Aquestes primeres setmanes heu viscut ja alguna situació que hagueu rigut molt, així, surrealista, o plorat amb la canalla o amb la tècnica en general?
3: A veure, jo plorat encara no. Riure, quan la Ivet em va fer dir puntualitat a la reunió...
5: Va ser sense voler.
3: Em vaig quedar bastant tiesa i li vaig dir ho has fet expressament i el pitjor és que Rosa i no ho va fer expressament.
6: Sí,
3: llavors,
6: i ara ho dic jo.
3: Sí, però bueno, a part d'això encara no. Crec que és massa d'hora per començar a plorar, la veritat. Sí. Perquè si no...
6: És que si no et va mal, eh?
0: Ja hi haurà temps.
6: Si porteu 5 minuts...
4: La teva primera vivència a la tècnica, Arnau?
2: Bueno, és que com encara estem agafant el relleu i estem amb aquests processos inicials, crec que no hem tingut temps d'experimentar cap vivència així com extraordinària o que sigui digna de mencionar, la veritat. Però bueno, segons passi el temps, tornarem a venir i us explicarem mil i una anècdotes amb la que riureu i ploreu.
4: Actuacions, no?
2: Sí.
4: Que llavors es veurà l'aplicació a plaça, a veure com ha anat.
0: D'aquí 2 setmanes?
4: D'aquí 2 setmanes.
2: Tres.
6: 15 de... Recordem que hi ha festa. Quedeu-vos tots.
2: 15 de març.
0: 15 de març.
4: Sí, que jo he de tornar a Colònies. Me'n vaig del
6: 10 al 13. És que l'Adriana m'ha enviat un missatge, però no l'acabo d'entendre. Aquestes primeres setmanes ja han patit a la canalla. Ah, la canalla. Ja l'heu patit a la canalla, diu l'Adriana.
5: El què?
6: que l'Adriana diu que aquestes primeres setmanes ja heu patit a la canalla.
5: Sí, sí, a veure, això sí. Sempre.
0: Primeres impressions.
3: Sí. Bueno, en plan, jo crec que adaptar-se també de tenir a dos figures que porten 4 anys allà, ara està a nosaltres... no sé, si de moment bé, sí que és veritat que costa molt posar-te a l'altra cara. A veure, que nosaltres sempre hem sigut molt criticones, amb actitud, amb ganes, sí,
5: no
3: i tot.
5: No parlis amb plural.
3: A veure.
5: Jo soc superpositiva sempre.
3: Però bueno,
6: no ets la més criticona de les Aragall.
5: Ah, vale.
6: Esto sí, verdad.
4: Excepte quan abandona la tècnica.
5: Però perquè, tio...
6: Era molt joveneta.
5: Sí, gràcies.
6: Ara ja és gran.
0: Com si no fos molt jovenet encara.
6: Bueno, però ho era més encara, quan estava l'altra vegada. Perquè estem parlant de fa 3 anys o 4.
5: Sí, sí, sí, molt jove. Tenia 15 anys, a lo millor.
6: Cookie.
3: Ja, és que...
0: Emma, jo vull saber per on anava aquesta història.
6: Ah, sí, perdó.
3: Bueno, crec que m'he perdut una mica, però...
0: Estaves dient que tu i la Beth éreu molt
6: criticones.
0: És que
6: criticones. Se pega
3: lo de Rubia. Ah, vale. A mi no em diguis això, eh?
6: És que no estàvem fent un roast.
3: Bueno, doncs pues això, que jo crec que és molt fàcil quan estàs a l'altre costat veure coses que no van bé i pensar que en 3 dies es canvien i que si fessis això i això les coses millorarien molt ràpid i després et poses a l'altre costat. Jo crec que ja em va passar amb Com i Activitats, però ara amb Canalla encara més. I veus que les coses, per molt que les expliquis, les intentis canviar, no passen, però en segueixen igual. I crec que és una mica pues, aquesta frustració de que tu ho veus molt fàcil i quan t'hi poses realment no ho és. Però que per l'altra part jo crec que la canalla, pues, plan, que les estimem molt a totes, són molt mones, plan, però també tenen com aquesta part de que al final també estem allà per ensenyar-los i coses i que no pot ser només tota l'estona hi hi ha ha com fèiem abans, que abans només reiem amb elles.
5: Clar, clar. Totalment.
4: Quin creieu que és el repte més gran que teniu respecte a l'anterior equip de canalla?
5: Jo
6: la Rau pot parlar també.
5: Sí, la Rau, parla tu primer.
2: Home, jo crec que superar-les, la veritat. Jo crec que...
6: Uau, crec que parlem de superar, eh?
2: Sí, sí.
6: Volem superar.
3: Igualar.
0: Aquí s'ha dit superar. Molt bé, Rau.
2: Això mateix, jo crec que el repte més gran és superar-les. Crec que hem de buscar igualar-les i ja en el moment en què assolim aquest objectiu, llavors ja mira de superar-les. Però crec que ho vam fer prou bé durant tot aquest temps com perquè no plantegem que això sigui prou difícil, tant que sigui un objectiu difícil, realment.
0: Com es mesura? Si les iguales o no, o les superes?
2: Home, sí, no crec que tinguem com valors qualitatius que ens diguin un cop hagis fet tantes coses o tants poms i tal, ja els has superat. No, crec que és algo com molt més abstracte i etere, no? Que tota la colla veu i percep d'una forma com ja interna, diguem, del treball de la tècnica de canalla. Jo crec que això només es pot... com valorar en retrospectiva. Llavors, no crec que fins que haguem acabat la nostra tasca com a tècnica de canalla que se'ns podrà dir si ho hem igualat, si hem estat millors o pitjors. Jo crec que això ja es veurà.
0: Mm-hmm. Molt bé. Ha sortit molt bé d'un jardí en el que t'has posat tu sol i no era fàcil sortir d'aquest jardí, eh? Però molt bé, molt bé.
6: És per això, és l'ajuda de l'elixir màgic del Panoràmics.
2: No he entès això, quin jardí.
6: No, perquè t'hem entès com a que volies superar-les, però jo t'he entès a tu, després quan ho has explicat.
2: Ah, no, que és difícil superar-les amb elles.
0: No, jo he vist la porta i t'he fotut t'he fotut el jardí de cop.
6: L'Adri és que és molt així. Ell és molt de roast.
2: No.
6: Estic esperant més preguntes per l'Emma, anònimes.
3: Oye.
6: Estic alentant a la persona que m'està enviant anònimament les preguntes.
4: I si haguéssiu de dir, per exemple... doncs ara, per exemple, aquesta persona ha de canviar de posició o què creieu que heu de treballar més aquesta temporada? O quines peces creieu que s'han de treballar
6: estan
4: més?
6: Estan creixent bastant la canalla.
2: Aquest és un dels objectius principals que vam marcar, no? El fer
6: el pas a baix.
2: Això clar, mateix, el trànsit.
5: De canviar com gran a petit. Però també et dic, és que tenim un problema també perquè la canalla que s'ha fet gran fan de terces, quartes, i nosaltres som canalla, o sigui, les nenes són canalla però fan de quartes, que no és cosa nostra. Llavors tenim el dilema este de, clar, les practiquem de quartes i tal, però l'assaig gran, nosaltres no podem dir, va la Martina de quarta, va la Berta, clar, encara que siguin canalla.
6: Ja, aquí passa l'Oriol, o la Isona.
5: Clar, clar, la Berta Solà o el Nil, per exemple, són petits, però és que ja no...
6: Són 15.
5: Sí,
6: ja
5: sí.
6: Estàs, que són 15.
4: Sí.
5: Ara els tenim.
6: És que hem de fer castells de 8. És que el problema és aquest.
0: Oriol, el català no està al 4 de 8.
6: Hem de fer castells de 8.
5: Sí, sí.
6: Tinc una altra pregunta anònima per l'Emma. Ui, una per l'Emma també. Emma, com gestionaries que de sobte una o dos no li vingués de gust pujar perquè s'ha enfadat?
3: Uf, bueno, és que clar, jo era la primera de la llista.
6: Jo crec que la pregunta va per
3: mi. Clar, però... no sé.
6: No tenim preguntes per l'Arnau anònimes.
3: Ui.
4: No, pots seguir parlant.
3: Vale. Pues jo li diria... a veure, primer entendre-la, perquè... és... Què està passant?
0: Ah, bé, segur,
3: segur. Ah, vale, que... Bueno, que jo diria com entendre, perquè jo, per exemple, quan no volia fer de dos era perquè tenia 18 anys. Crec que ara aquest problema no el tenim perquè les doses literalment tenen 12 anys i ja són quartes. Llavors, jo primer entendre-les, perquè normalment quan no vols pujar o no vols fer de dos hi ha una raó de pes darrere, no és perquè... t'aixequis un dia i diguis no, potser és perquè no et veus a la posició, no t'agrada pujar, ja no t'estàs còmode, llavors entendre-la i òbviament després riure'm si acaba alguna no volem pujar i fent dos i sent dos quan té 18 anys, en plan, em faria gràcia la veritat.
4: O 26 com la Carlota.
3: Sí, clar, ella pitjor.
5: Però s'ha de dir que el problema és al revés, que no volen baixar quartes. O sigui, la Martina, per exemple, no vol, li agrada més fer de dos que de quartes.
3: Clar, però perquè també tenen, sí, tenen 12 anys.
5: Clar, clar, no que
3: clar, és que
5: però...
3: és molt diferent aquest pas que estem fent perquè nosaltres érem més baixes. Sí. Vam estar allà de manera interrompuda durant bastants anys, però per exemple en aquest cas la Isona, que potser també li va passar això d'haver de baixar de dosos, sí, sí, sí, sí. Potser les podria entendre més o pues, podrem veure com els paral·lelismes en les situacions.
4: Bueno, jo crec que haureu de fer molt, molta reunió de tècnica global pel que dèieu. O sigui, vosaltres teniu canalla que va de quarta i però també és del vostre equip, llavors clar. Haureu d'estar molt coordinats amb l'Isona, amb l'Oriol, sí, sí, sí, en aquest aspecte.
0: I amb les famílies.
3: Sí,
0: que és un tema que no hem tocat avui, però...
3: Que l'Oriol també o sigui, ja està potenciant molt les quartes petites. De fet, les estructures de l'assaig sempre és com un 3 o un 4 de terces més grans i quartes més grans i després ja és una amb petites que al final nosaltres volem que pugin, que estiguin contentes i pues, això intentarem.
0: Tenim una altra pregunta anònima, en aquest cas per l'Ivet. Ivet, algú pregunta si et barallaràs amb la Emma ara que esteu a l'equip, igual que com us barallàveu quan éreu canalla.
3: Oye,
5: a veure, la Emma i jo...
3: No ens hem barallat, eh?
5: Bueno,
0: algú opina que sí.
5: A veure, és que quan és com que no ens enfadem, tipo, no. Ens enfadem una mica, però és que ens estimem molt, llavors és com... Yeah. No podem estar enfadades.
3: A veure, és que ens coneixem, llavors jo ja sé per on ve, i ja dic, Ivet...
5: Sí. Va haver-hi una actuació fa poc, que estava jo molt enfadada amb molta raó.
3: No, molta raó. Molta
0: explica,
3: raó.
0: Explica, tenim 5 minuts, Emma, són les 5 minuts,
5: no,
0: són teus.
5: No,
0: Emma,
5: no
0: 5 minuts són teus.
3: Emma, puc explicar o no?
0: Sí, sí, Emma.
5: No.
3: Bueno, 5 cèntims.
0: No, 5 minuts.
3: Vale. Mira, agafem entrades per un concert.
5: A les colònies.
4: Ah, bueno.
3: A les colònies.
4: Que l'hauria partíssima.
3: Vale, no, primer a les colònies. Ens adonem que era... Què era? Que
5: teníem, la
3: raïs. Ja, però que teníem una actuació...
5: La d'aniversari.
3: Teníem l'actuació d'aniversari. Total, nosaltres estàvem allà, a l'endemà al matí. Buah, anem a veure la raïs. Mirem les dates, bueno, cares de pòquer. Total, venem les entrades...
5: No, ens les vam
3: menjar. Espera, intentem vendre les entrades amb els nostres poders socials.
5: No, ho vaig penjar a Twitter.
3: És que a mi feia molta vergüenza ajena. Total, que no les vam poder vendre. Total, que la truco i li dic, Ivet, últim concert de la Raïz, Pamplona, anem sí o sí.
5: I em digues quan va ser. Quan era el concert?
3: Quan era?
5: La nit anterior de la Diada. No
3: va ser per això. Ah, vale, sí, perdó. Sí.
5: Dissabte a la nit i diumenge
3: al matí. Era una data complicada, però jo vaig buscar busos, aves, de tot. Sí, Ivet. No ho saps perquè no estàs ni involucrada en el procés, o sigui, vale. Que calla. Vale, total, que arriba el moment de l'hora de la veritat d'anar al concert. Estava jo de viatge 24 hores abans, em diu l'Ivet.
5: 5 cèntims, no cal que...
3: És igual, 24 hores abans em diu l'Ivet.
0: Però estaves de viatge cap al concert?
3: No, estava de viatge a Bordeus amb ma mare disfrutant, vale. I m'arriba un missatge... Vale, és veritat, aquesta és bona. Em arriba un missatge que posa: Emma, no podré venir al concert 24
5: però
3: hores
5: una cosa,
3: abans.
5: No teníem com anar, no teníem com tornar.
3: Que sí que teníem, jo havia convençut a ma mare, a la Montse, ma mare, que vinguessin a conduir amb nosaltres fins
5: no
3: a Pamplona
5: factible.
3: I tornar. Si ho van fer, pedaça de pringada.
5: No era factible.
6: És veritat, recordo.
3: Sí. I jo, amb 24 hores, i jo vaig dir, tio, ets una... Bueno, no diré la paraula.
6: Era Aitana?
3: No pot ser abans i busco algú per substituir.
5: Però digues per què va ser.
3: 24 hores abans, bueno, perquè la seva jefa, no sé què, un rotllo... Però és que jo li vaig dir en el moment que vam agafar les entrades, ja et pots estar reservant aquest cap de setmana 5 mesos abans.
5: I jo
3: li
5: no vaig... puc reservar, no li... podia reservar.
3: Vale, però jo li anava recordant, en plan, Ivet, tens present el cap de setmana? Tens present? Sí, ja ho gestionaré 24 hores abans. Sí, la meva cara la volia matar. Total, que vaig trobar una amiga, vaig anar al concert de la Raïz, el millor concert de la meva vida.
6: La Neus.
3: No, ma mare i la Montse. Però és que
6: la Montse va anar igualment,
4: Montse,
6: eh?
3: Sí, perquè la Montse es va solidaritzar amb mi. Vale?
5: Va anar obligada.
6: I la Neus també.
3: I amb ma mare. I van anar elles dos i una amiga meva. Bueno, vam anar a fer tapes, tot va ser fantàstic, però ens va pedregar per tornar.
6: Ui, això t'estan tallant.
3: Ah, vale. I bueno,
1: ens vam trobar ja al 4 de 7. O sigui, no havíem parlat durant...
3: No havíem parlat perquè jo l'estava ignorant, perquè vaig al sobre, almenys em vindrà ella a dir-me alguna cosa. No, no, no, ella rodejada de gent i ignorant-me.
1: Sense mirar-la.
3: Llavors, pugem al 4 de 7 i estàvem davant per davant, les dues mirant-nos i dic, mira. I no vam ni discutir perquè jo ja sabia el que li anava a dir.
6: Ha sigut molt èpic.
1: I a la barra vam tenir reconciliació.
3: Sí, però que no ens enfadem. Ja està. No vam parlar.
0: Molt bona pregunta, Dona, per tancar el programa.
4: Queda un minutet. Envieu cadascú un missatge a la colla i a les famílies com a equip de canalla. Arnau.
0: Molt ràpid.
7: Utilitzeu l'aleta.
3: Estigueu tranquils que nosaltres cuidarem molt bé dels vostres fills.
1: Que qualsevol cosa que es comuniquen amb nosaltres que estem per això i que els estimem un muntó.
6: I l'Adriana diu que ho faran molt bé. O sigui que...
1: Gràcies, Adriana. Gràcies, Adriana.
4: Doncs acomiadem el programa. Moltes gràcies, Lola.
6: Gràcies, Cristian.
4: Moltes gràcies, Adrià.
0: A tu, Cristian.
4: Moltes gràcies a l'equip de Canalla, a l'Arnau, a l'Emma i a l'Ivet, i a les dues que no han pogut venir, la Paula i la Carla.
0: El tercer dilluns de cada mes.
4: Exacte. La setmana que ve seguim amb també convidats molt especials. Escolteu-nos. Bona fira.
6: Bona fira.
4: Vinga, adeu.
3: Adeu. Adeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura, pendents de l'MB Ondius, que finalment ha hagut d'amarrar el port de Granadilla davant l'empitjorament de les condicions meteorològiques a la zona de les Canàries, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. De fet, estem pendents que en un moment o altre la ministra de Sanitat comparegui per donar aquesta informació. Ha estat una recomanació de la Capitania Marítima amb l'objectiu de garantir, han explicat, la seguretat de la nau on es va detectar, recordem, el brot d'antivirus. Estan desembarcant ja els darrers passatgers, de fet en queden uns per sortir amb un bus, han sortit del vaixell abans de ser traslladat a l'aeroport de Tenerife Sud, on volaran als Països Baixos. La nau, recordem, quedarà amb una tripulació que anirà directament als Països Baixos. Estem pendents de veure quan acaba aquesta operació i de les paraules de la ministra de Sanitat que ha de comparèixer. Més temes. Barcelona arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística. 5.000 més que els actuals. Una xifra que, segons l'alcalde, no s'havia assolit mai a la ciutat. El consistori incrementarà la inversió en gairebé 2 milions anuals fins als 3.100.000 euros. Uns diners amb els que es contractaran els docents i s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
2: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
3: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
1: I l'Ajuntament de Salou ha iniciat un projecte de silvopastura pel qual un ramat d'ovelles i cabres netejarà 47 hectàrees de boscos en terrenys municipals durant el pròxim mes. En concret, són 200 ovelles i 40 cabres de raça aranesa i de rasquera, respectivament, que aniran cobrint la superfície de manera progressiva i en forma de tancats. I dos joves de Mataró, un noi i una noia, han denunciat agressions per agressions al coordinador de Vox a Mataró i regidor del partit a l'Ajuntament, José Casado, per uns fets ocorreguts divendres al vespre durant la romeria Rociera al Nou Central. Va tenir lloc a la caseta de la Casa d'Andalucía en plena celebració de l'esdeveniment. Des del partit neguen que hi hagués agressió i diuen que el regidor denunciarà els joves, segons el relat dels joves, però Casado els hauria adreçat insults i també els hauria colpejat. Tornem d'aquí una hora amb més notícies.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació local.
5: Aquest cap de setmana la gastronomia torna a sortir al carrer amb l'onzena edició del Molins Bé de Gust durant tot el cap de setmana amb proposta gastronòmica i musical a la plaça de la Llibertat. 11 establiments de restauració i una empresa de vins i caves es trobaran en aquesta mostra gastronòmica que es farà des d'avui divendres fins diumenge. La proposta ofereix la possibilitat de gaudir des de xarcuteria, cuina oriental, street food o productes sense gluten, entre d'altres. S'obre avui a les 6 de la tarda fins a les 11 de la nit, avui divendres. Demà dissabte l'horari és 11 del matí a 11 de la nit i diumenge d'11 del matí a 10 de la nit, com dèiem, a la plaça de la Llibertat. A més de l'oferta gastronòmica i de beguda, també hi haurà música, hi haurà sessions de discjòquei i actuacions en directe amb la banda de Spin-Off. Aquest cap de setmana, activitat a la plaça de la Llibertat. Demà a la tarda, la Penny torna a programar cinema dins el cicle Gaudí amb la pel·lícula Cirat, d'Oliver Laxem. La podeu veure demà a les 7, les entrades les podeu comprar a Entràpolis i, si no, a la mateixa taquilla del teatre. I diumenge arriba la 28a paella popular del barri del Canal, a les 2 del migdia, a la plaça Vicenç Fernández, amb l'opció de paella mixta o vegetariana. Val 10 euros pels socis i 12 pels no socis, i avui a la tarda encara podeu retirar els tiquets al local de l'Associació de Veïns. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Roca, que està al carrer Major 31.

0: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
1: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
0: Vols dir que val la pena?
1: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
2: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
4: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
5: Amb Toni Ramoneda. Els dimecres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
6: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
7: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Festa donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
8: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
9: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
8: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
9: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
8: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
5: Ona Rainbow, amb Elena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
10: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
11: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
10: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
11: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
10: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
11: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.

0: Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Aquí estem, com cada dilluns, per parlar de teatre. I avui tenim un convidat de lujo, de lujo. Li dic que si volia venir, m'ha dit que sí, que sí, que sí, que sí. Ja és habitual de la casa. Donem les gràcies, Dani Anglès. Bona tarda.
1: A vosaltres. Jo no sóc de luxe, ja sóc de família. De la família.
0: Sí,
1: és de la família que de luxe.
0: De luxe, de luxe. Com va això?
1: Doncs molt bé, mira, molt contents perquè...
0: Explica per què estàs aquí.
1: Clar, perquè vam estrenar aquesta setmana passada la nova versió del primer espectacle del musical més petit, a la Sala Versus Glòries, i està sent molt, molt, molt, molt emocionant. És tot un viatge bastant bèstia perquè vam decidir provar què passava i vam dir, anem a la Versus i fem 10 funcions. I pensa que dimarts de la setmana passada, que és el dia que vam fer la roda de premsa, allà ens vam trobar, a l'hora de començar la roda de premsa estava tot exhaurit.
0: Sí, sí.
1: O sigui, no quedaven entrades per cap de les funcions.
0: I posarem aquell atribut tan maco, entrades exaurides.
1: I clar, això és molt emocionant. I això ens va portar a decidir prorrogar l'espectacle. Perquè si no avui...
0: No es pot fer.
1: No, clar, si no avui haguéssim vingut a parlar, però la gent que ens escolta i no tingués entrades no hagués pogut venir-ho a veure.
0: Tinguéssim enveja,
1: Llavors, la cosa bona és que sí que poden venir-ho a veure perquè estarem fins al dia 29 de maig a la Sala Versus, amb aquest musical.
0: És un
1: musical
0: que...
1: No, ja. Sí, sí.
0: T'ho has dit en les manos.
1: No, estan volant les entrades, és espectacular. Estem molt emocionats. I és un musical que d'alguna manera viatja pels grans títols. És a dir,
0: però digue'm per què el feu.
1: Per què el fem?
0: Sí.
1: Val. A veure,
0: perquè m'han dit que fa anys.
1: Sí,
0: la cosa comença per aquí, no?
1: Clar, nosaltres fa 30 anys vam
0: abans
1: estrenar.
0: Abans d'ahir.
1: Sí, jo tenia 20 anys i ara en tinc 22.
0: Sí, o sigui, abans jo 25 i mig.
1: Exacte. Vam estrenar aquest espectacle, el primer espectacle del musical més petit a la Sala Versus. Va ser l'inici de moltes coses, que jo tenia 19 anys, a punt de fer els 20 en aquell moment, i per tant érem com molt joves i teníem ganes de menjar-nos el món i vam decidir que no ens calien recursos, que no ens calia res, que nosaltres ens anàvem a un teatre i que mentre hi hagués un piano
0: ja n'hi ha prou.
1: Que ens vestíem de negre i ens posàvem allà a cantar cançons.
0: Sí.
1: I això va passar i va marcar molt com han sigut les nostres trajectòries després, no? I molts anys després et preguntes de vegades la gent que tenim la sort de tenir una vocació, que la nostra feina sigui una passió també, correm el risc de que amb els anys això es perdi. Que la passió s'acabi transformant en una feina.
0: Un matrimoni. Clar.
1: No, sí, que s'acabi transformant com en una feina, com en una rutina, que la professionalització...
0: I no és aquesta la cosa.
1: No, que cada cop et vagis com cremant de coses, que coses no són com tu voldries i et vagis desil·lusionant.
0: Clar.
1: I que l'espurna aquella deixi de ser-hi.
0: Però hi és.
1: I hi és. I aquest espectacle serveix una mica per celebrar això. Serveix per celebrar que l'espurna hi segueix sent, que segueix havent-hi aquesta il·lusió, aquesta passió, i per això ens trobem fent això. És un espectacle nou, perquè sí que està basat en la idea original.
0: I però com se diu?
1: L'espectacle es diu Tu, jo i vosaltres i les cançons. Tu i jo seríem la Pilar Capellades i jo, que som els que portem el pes vocal de l'espectacle, i vosaltres, evidentment, és el públic, és tota la gent que vingui a veure l'espectacle i les cançons, que són el que ens connecta, no? I és com una tercera versió. L'espectacle aquest s'ha fet 3 vegades, fa 30 anys, fa 20 anys,
0: però no iguals.
1: I ara, i cada vegada ha tingut un títol diferent, perquè la idea sempre ha sigut la mateixa, però cada vegada l'hem fet de zero. Exacte. És com si tinguessis una idea per fer una cosa i aleshores diguessis, ara recupero aquella idea, però la faig avui. I aleshores, evidentment, han canviat moltes coses. Hem canviat nosaltres, han canviat els temes sobre els que ens ve de gust cantar, les coses que ens ve de gust explicar, els compositors que homenatgem amb aquest espectacle també han escrit cançons noves durant aquest temps.
0: Sí.
1: La setmana passada va venir a veure una de les funcions una persona molt entesa en musicals del nostre país, que els ha vist tots i que ha estat molt a prop d'aquests espectacles sempre, i a l'acabar ens deia que aquest era amb molta distància el més profund, o el més madur, el més intens. El primer tenia una electricitat, no?, i una alegria, i que aquest de cop té com un pes en les cançons, en el que explica.
0: Una maduresa.
1: I és veritat que aquest ha sortit com molt visceral, com molt contundent, com molt emocional.
0: A mi el que jo, a la roda de defensa que dius tu, va haver-hi dues coses que vau dir que em va agradar molt i m'agradaria que tu tornessis a explicar-lo.
1: A veure si me'n recordo.
0: Sí, sí, que vas dir l'altre dia que tens darrere, us va trobar la Pilar i tu.
1: Sí.
0: De casualitat, i allà va començar tot.
1: Sí.
0: I després també m'ha agradat molt, sempre, ja avui has explicat alguna vegada, el per què es diu el musical més petit.
1: Ah, molt bé.
0: També m'ha agradat molt.
1: Són dues històries molt boniques. Mira, sí. la primera, que és el decidir fer-ho, no? Perquè això sí. Ho haguéssim pogut fer fa 2 anys o d'aquí a 5, no sé, no? I va ser una cosa que va néixer d'una manera com molt casual. I, ah, mira, t'hi afegiré una cosa que no vaig dir a la roda de premsa, que et farà gràcia, us farà gràcia especialment a la gent d'aquí de Molins.
0: Doncs va.
1: Jo dirigeixo una escola, que és Aules Arts Escèniques,
0: sí.
1: Que és l'escola on es forma la gran majoria de gent que ara mateix està fent musicals a Catalunya, a Espanya, i la Pilar Capellades forma part de l'equip, dona classes allà.
0: Sí.
1: I aleshores, amb la Pilar ens coneixem des de que teníem 4 anys, tota la vida. Vam anar junts a EGB,
0: tota
1: a
0: BUC,
1: a COU, o sigui, realment tota una vida. No? I veus aquelles persones que estan molt a prop i que parles com... te la creues diversos cops a la setmana, però que sí. De vegades al moment de seure i parlar de manera profunda, doncs a vegades passa temps que no es produeix aquesta conversa, no?
0: Sí, sí.
1: I un dia ella acabava de donar classes a l'escola i jo sortia també d'una reunió i ens vam trobar com a la porta, al carrer. I vam començar com a parlar i em va dir, tens pressa? No, no, i ella, no, no, tampoc. I vam seure al banc allà al carrer, com davant de l'escola, i vam començar a parlar de la vida, de com estava la família, de si estàvem contents amb com ens estava anant la professió, de com... I de cop ens vam trobar tenir una conversa molt, molt profunda
0: sí.
1: Sobre que fort com somiàvem que seríem quan érem petits, com ens imaginàvem, no? O sigui, la Pilar és la primera persona amb qui quan teníem 10 o 12 anys vam començar a dir de gran volem fer teatre. I vam començar a jugar, és a dir, nosaltres fèiem teatre a l'escola, vam crear una companyia quan teníem 12 anys que es deia Macedònia, que anàvem a actuar a les festes dels companys de classe. Ara me'n recordo que la primera ens van pagar 50 pessetes. I vam anar els dos a fer com unes cançons i tal a casa d'un altre company de la nostra classe, imagina't, no? Vull dir que sempre hi ha hagut aquest joc, i jo li deia a la Pili, dic, jo crec que el que és bonic és que jo ho segueixo sentint així, que les ganes de fer un espectacle, que això hi segueix sent, no? I vam tenir una conversa com molt bonica sobre això i també sobre les coses que havíem viscut, sobre quan havíem estrenat a la sala Versus, el primer tu, jo, els nervis, les coses que ens feien por, les inseguretats, com de diferent seria fer-ho amb tot el que sabem ara.
0: Clar.
1: Vam tenir una conversa així com llarga i ja està, i ens vam acomiadar. I la Pili se'n va agafar l'autobús i jo vaig agafar el cotxe. Jo visc a Castellví de Rosanes, o sigui, aquí a la comarca.
0: Sí.
1: I et dic que hi ha una cosa que no vaig explicar de premsa l'altre dia, però que estava passant per Molins de Reis quan la vaig trucar.
0: Sí.
1: Sí, és a dir, que per aquí davant.
0: Sí.
1: I jo passava per aquí amb el cotxe i la vaig trucar. I ja et dic que amb la Pili, trucar-nos per telèfon, ens envia missatges, ens escriu, però allò de et truco per, no és una cosa com habitual. I la Pili em va agafar el telèfon espantat, en plan...
0: Què passa?
1: Dani, tot bé? Ha passat alguna cosa? Tipo, estàvem parlant fa 15 minuts. Tot bé? Dic, mira, dic, és que aquesta conversa... Dic, no creus que seria bonic, aprofitant que farà 30 anys que tornéssim a la sala Versus i que recuperéssim el primer espectacle? O no sé, que pensem alguna cosa, però que tornem a viure allò sent qui som avui? I la Pili va dir, uah, m'encantaria. Dic, val, dic, doncs jo al maig crec que ho tinc bé. Tu podries? Sí, sí. Dic, doncs deixa'm fer 2 trucades. I aleshores vaig trucar. Li vaig penjar el telèfon. Vaig trucar al Sergi Cuenca, que és qui ens acompanya al piano, director musical de l'espectacle, el director musical del Rei León des de fa 13 anys, de Maricel, de Rent, d'aquests 5 anys, de les coses que hem fet nosaltres, no? I li dic, Sergi, volem fer això amb la Pili. I ho hem de fer entre amics, amb amics, i amb el millor, i ets tu. Com ho tens? I el Sergi va dir, vull fer-ho, si tanqueu dates, jo m'agafo festa al Rei León per poder ser a Barcelona durant aquells dies per fer-ho.
0: I ara com ho farà? En parlarem, no?
1: Llavors, truco al Versus, bueno, de fet vaig enviar un WhatsApp a la
0: Jofre.
1: Sala Versus, al Jofre, el director de la Sala Versus, dient-li, mira, i això voldríem, i al cap de 20 segons em respon dient, digue'm les setmanes que voleu i és vostre. I aleshores li torno a trucar de la Pili al cap de 10 minuts i li dic,
0: mira,
1: Pili, el Sergi ha dit que sí i tenim Versus, estrenem el 7 de maig. I va ser, uau!
0: Vinga, arremangar-se tu.
1: Dic, ara hem de decidir què.
0: Ah.
1: I aleshores van venir totes les converses sobre recuperar al màxim l'esperit del musical més petit, mantenir-nos en la mateixa idea, per tant, seguir-nos centrant en els mateixos dos autors, d'això en podem parlar després, si vols, però, evidentment, fer-lo de nou, des d'aquí a mare. I aleshores, ràpidament, vam haver de decidir el títol i després vam haver de fer unes fotos perquè ells ho volien ja anunciar. I aquí estem. I em preguntaves aquesta anècdota de per què el musical més petit, no? El nom de la companyia, del projecte. I és que quan vam estrenar fa 30 anys... clar, l'espectacle original es deia Tu, Jo, Ell, Ella i Weber i Schoenberg, que són els dos compositors. Clar, això, algú que no sap qui són Weber i Schoenberg, això no sap entendre què és. I el qui dirigia el Versus en aquell moment ens va dir, a veure, aquí sota hi hem de posar el musical alguna cosa, no? Perquè passa moltes vegades que els musicals són el musical de los 70, el musical con más ritmo, el musical con las canciones de ABBA, el gran musical. El
0: I
1: musical...
0: Ja, també hi ha el nom del musical. Clar. I això te posa el musical.
1: Clar, exacte. O simplement el musical. Sí. Exacte, el musical. Sí. I perquè la gent ho sàpiga, que és un musical, i aleshores l'Ever ens deia, hem de posar alguna cosa que vengui. Jo pensava, però què anem a vendre? Si som aquí amb quatre, no? El primer espectacle, quatre replegats, que no d'això. I aleshores aquell any, a Barcelona, s'estrenava West Side Story, una producció espectacular al Tívoli, que va produir Focus, impressionant, i Barcelona estava plena de cartells anunciant West Side Story, i el que hi posava les banderoles era el musical más grande. I aleshores m'estaven apretant molt del Versus, i jo vaig veure aquells cartells i li vaig dir al Versus, mira, si vull set històries el musical més grande, és que nosaltres només podem ser el musical més petit. O sigui, l'única cosa de la que podem ser més és de petits. O sigui, és l'únic. Amb tot l'altre perdem, no? I aleshores el musical més petit era com el claim, com la frase promocional de l'espectacle. No era ni el títol, és a dir, es posava en petitó allà... Sí. A sota del títol. El que passa que la gent, al començar a veure l'espectacle, va començar a dir, has anat a veure el musical més petit? I la gent va començar a fer servir això com a nom. Sí. I aleshores ens ho vam quedar com a nom de companyia, i ara, evidentment, és el que la gent relaciona, no? Quan ens busca. I ve d'aquí, el nom ve d'aquí. Jo crec molt en aquestes coses, Dani, que són com casos... O sigui, les coses que estan poc planejades.
0: Ja.
1: No? O sigui, jo crec que les coses, quan la vols molt, la busques, t'obsessions... És com la gent, per exemple, que vol trobar parella. És molt complicat trobar parella quan vols trobar parella.
0: Sí, sí.
1: I et poses a buscar-la i la
0: busques... Qualsevol dia...
1: I fas coses... I així és difícil, que pot ser, però és difícil. I, en canvi, de vegades, quan no ho busques, quan no ho esperes...
0: Tomes la cantonada...
1: Apareix una persona allà i se't complica la vida.
0: Sí,
1: i dius, això
0: sí.
1: Això
0: t'he de tenir en compte.
1: Clar, però crec que molen aquestes coses cada cop, no? Doncs posa-li el musical més petit, pam, i això acaba tenint una gran transcendència. Doncs anem al Versus a fer això, pam. Exaurides les localitats i pròrrogues. I és una cosa decidida
0: perquè
1: en un moment.
0: Perquè té un segell ja,
1: bueno, sí,
0: de qualitat. De qualitat.
1: Això ho ha de dir qui ens vingui a veure.
0: Doncs el que està clar, que encara no l'han vist ja tenen les entrades. Fixa't tu, si ho saben.
1: El que està clar és que està molt cuidat, està molt estimat, hi ha molt de carinyo, hi ha molta veritat. A mi és una cosa que m'obsessiona i
0: això es nota.
1: I tu que has vist darrerament moltes de les coses que he fet... M'és igual, Germans de Sang, Rent, Fan Home, dirigir un concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi, m'és igual. M'obsessiona la veritat, o sigui, que allà hi hagi persones que estan fent coses, a les que els hi passen coses, no? I en un espai com aquest, a la Sala Versus, que per qui no conegui el teatre és un espai preciós, on hi caben menys de 100 persones a dues bandes, que tens els intèrprets molt a prop, que sents la respiració...
0: Que després ja anem a explicar també... Com heu posat el piano?
1: Això t'ho explico. Això té trampa. Clar, quan vas en un lloc així, més encara el que passa allà ha de ser molt de veritat. El que estem fent les persones que estem actuant allà ha de ser molt de veritat. I això és el que jo et puc assegurar que hi és. Ara, després el públic ho rebrà com ho rebi, no? Però sí que està cuidat, mimat, estudiat...
0: Un local com aquest, que dius tu, que és molt de prop, i que vols la veritat, es nota de seguida.
1: Jo crec que sí.
0: I al cap de 2 minuts, màxim, la publica i és vostre.
1: I jo crec que sí, és una cosa que estem notant en aquesta primera setmana de funcions, que estem al costat. Pensa que treballem dos compositors, que són Weber i Schoenberg, que són els dos compositors més populars de teatre musical de tots els temps. Els més populars. Això és indiscutible. No direm els millors o els més bons, però sí els més populars, perquè són els que han escrit els grans espectacles que més èxit... O sigui, els dos grans musicals amb més èxit de públic de la història són El fantasma de l'òpera i Els miserables. Un de Weber i un de Schoenberg. I aquí suma-li Jesucrist Superstar, Evita, Miss Saigon, Cats, Sunset Boulevard. O sigui, tots són títols molt, molt, molt impressionants. Aleshores, són cançons que estan creades perquè les vegis en un teatre de 1.200 localitats,
0: com a mínim, sí,
1: amb 15 o 20 músics al fossar, amb grans escenografies, una làmpara, una barricada, tot, i amb molta gent a l'escenari. Està pensat perquè sigui així.
0: Un espectacle.
1: I nosaltres agafem aquestes cançons i anem a buscar-ne com només l'essència d'aquesta cançó que explica, i només l'acompanyament d'un piano, i només la veu, vestits de negre, sense res, que a l'escenari hi ha una cadira, un tamboret, un bagul de fusta, és a dir, com una caixa negra, intentem anar com a l'essència d'aquest material. I clar, això el públic ho té a tocar, però a tocar literalment, vull dir que hi ha moments que estires la mà i tocaries a qui està cantant la cançó. Clar, això en aquests grans teatres no ho tens. Llavors, això li dona una dimensió molt, molt diferent, molt especial. I sempre és un espectacle que ha jugat a no tenir cap mena de trampa ni cartró. És a dir, res passa d'amagat. Però res vull dir que ni tan sols el que passa al camerino. És a dir, que fins i tot el que passa als camerinos, per entendre'ns, està allà a la vista de l'espectador. Perquè realment sigui com una trobada compartida amb amics i amigues que tenen ganes d'emocionar-se amb aquestes grans cançons d'aquests grans musicals.
0: Doncs hi ha molta gent que té ganes d'emocionar-se.
1: Això sembla.
0: Sí,
1: això sembla.
0: Dica, eh?
1: Sí.
0: M'has preparat una cançó. Jo sàpiga.
1: Mira, t'he portat una cosa perquè ara, avui, els CDs avui ja no es venen. Avui la música...
0: Ah, torna a venir l'altra vegada.
1: La música la trobes com de manera gratuïta a tot arreu i, per tant, enregistrar discs és molt complicat. Però fa 30 anys això era diferent. Sí. I nosaltres vam enregistrar un CD amb les cançons del primer Tu i jo. I tot i que ara ja no està publicat enlloc, i per tant qui el té i és una mica una peça gairebé de col·leccionista, he pensat que potser et feia gràcia que escoltéssim una cançó.
0: Doncs
1: clar,
0: sí.
1: Imagina'ns, aquí estem amb 20 anyets cantant, la Pilar i jo, i se sent també a la Susana Domènech, que és l'altre membre que segueix en actiu a la companyia i ha fet la direcció tècnica vocal de l'espectacle, que és un fragment del musical Els Miserables.
0: Val, sentim-ho, doncs.

0: és anar allò, ja, síl·laba per síl·laba. Mm. És una cosa com tendre, però mira, com que és aquí amb vosaltres, ho he posat. En un altre lloc no ho hagués portat.
1: Ja. Moltes gràcies, doncs. Parlem de persones que estan dintre de l'espectacle, però que no es veuen. Uh-huh. Hi ha una tal Mariona.
0: Mariona Castillo. És molt important això per mi, sempre, la gent que forma equip amb les coses. Jo crec que cada vegada que he vingut aquí a parlar-vos d'algun projecte, sempre ha sortit aquest concepte de l'equip, la família que es crea.
1: Va venir per allò de les germans de sang.
0: No? Crec que es crea aquest, l'equip, o sigui, els companys de viatge, no? Amb els que viuràs una aventura. I era molt important per nosaltres tenir aquesta vegada algú que ens fes una mirada externa a tot això. Perquè, clar, sempre l'he dirigit formant part dels intèrprets, i ens ho hem fet com entre nosaltres.
1: Vols que et digui una cosa?
0: Digues.
1: Ara que no se sent ningú.
0: Què?
1: I que ho senti la Mariona, també fa. Jo trobo que la Mariona és una de les tantes que en un altre país seria, bueno, una gran estrella.
0: Bueno, és que ho és. El que passa que el nostre país és petit. Sí, les estrelles del nostre país... No. Clar, les estrelles del nostre país no van als MTV ni a la gala Met, però ho és. Clar, clar, la Mariona és top. I aleshores, la Mariona, que té aquesta sensibilitat, que és tan bona actriu, tan bona cantant, i que havia vist l'espectacle fa 30 anys com 9 o 10 vegades, que ella era una adolescent, i per tant se l'estima i el recorda, tant a la Pili com a mi ens va semblar que era molt bona idea que fos la Mariona aquí en el procés final. De fet, la Mariona ha estat al teatre els 3 dies previs a la funció, simplement seient allà i simplement entre cometes,
1: sí,
0: i dient, ostres, això, li explicàvem, això volem que sigui així, i ella ens deia, ah, doncs si el que esteu intentant aconseguir és això, aquí proveu això, aquí proveu allò. I ens ha donat molta tranquil·litat el fet de que algú ens estava com cuidant des de fora. Imprescindible. Hi ha un altre nom molt important també, que tu ja l'has mencionat, que és la Susana Domènech, que és encara, des de mi, la sòcia del musical més petit a nivell empresarial, i que ha fet, com sempre, la direcció tècnica vocal de l'espectacle. És qui ens va ensenyar a cantar, a la Pili i a mi, i en el seu moment formava part del repartiment, que també ha fet una feina importantíssima. Després, evidentment, Sergi Cuenca, que toca el piano i ha fet els arranjaments, i després tot un equip creatiu molt important, la Paula Costas, que ha fet unes llums espectaculars, l'equip de Contracorrent, que ha fet el disseny de so, les fotos que ens ha fet el Ruano. Què et sembla el programa demà, per cert? Això és un programa demà, de veritat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, i tant. Clar, som els d'abans, deien.
0: Bueno, jo volia que el programa demà... Si jo penso que el programa demà, per donar informació, ja no té sentit, perquè això et busques a internet o te la pots mirar amb un codi QR.
1: Sí.
0: I a mi em semblava que el programa demà era bonic que tingués una dimensió com de record, que, per qui el vulgui, però que sigui una cosa que tingués com una mica d'entitat. I li vaig dir a la gent de la sala Versus, dic, intentem fer un programa demà, no un flyer, que quan surts del teatre no saps què fer-ne, no? I aquí també ens ha ajudat el David Ruano, ha fet la fotografia, el Pau Oliver ha fet el disseny gràfic, perquè el Pau Oliver és un molt bon actor i cantant, però també és grafista. Per tant, realment estem molt, molt, molt ben envoltats de tothom qui ens ha ajudat a aixecar l'espectacle.
1: Em tens que dir, doncs, el secret del piano.
0: Ah, el piano, clar, la sala Versus té un escenari molt petit, entres per una porta que seria com la porta del menjador de casa, i allà hi ha un piano de mitja cua. No, és molt fàcil. El piano aquest, quan el transporten, li treuen les potes i el posen vertical. I aleshores el piano entra com si fos una nevera.
1: Amb rodetes a sota.
0: Amb unes rodetes, exacte.
1: Iau.
0: I aleshores l'instal·len, estem molt contents. El piano és de Jorquera Pianos, que és la casa històrica de pianos de Barcelona, que tenen els pianos molt, molt, molt cuidats, i jo crec que era imprescindible que tinguéssim un instrument, perquè és sobre el que se sustenta tot l'espectacle, que tingués una bona sonoritat, i aquest és un piano que ens agrada molt.
1: I el Sergi posa disfrutarà.
0: Està feliç.
1: Li trobarà tot.
0: Un Yamaha C3, que és un molt bon instrument, i que està molt, molt, molt, molt cuidat. No? Hem intentat que, precisament perquè és així de senzill, que tots els elements tinguessin la qualitat que han de tenir.
1: Suposo que, parlant del Sergi Cuenca, que té la seva feina ara últimament a Madrid, doncs que ha vingut aquí especialment per aquest espectacle, tindrà que fer alguna substitució, no?
0: Sí,
1: enviar-vos a una substitució.
0: Clar, hi ha algunes funcions de la pròrroga, algunes, que el Sergi no les podrà fer, perquè sí o sí ha d'estar a Madrid, i aleshores tenim el Lau Mañé, que ja estava a l'equip de Germans de Sang, mm-hmm. i que ha fet Maricel també amb el Sergi, que és també un bon company de viatge, que és qui cobrirà el Sergi Cuenca al piano en algunes de les funcions.

0: Molt bé. I doncs des de que vau dir amb la Pilar, què, ens hi posem? Fins la setmana passada que vau estrenar, quant de temps ha passat?
1: Doncs un any, perquè tot això va passar, va passar a principis mitjans de maig de l'any passat. Al juny els del Versus ens estaven demanant el títol i la foto, que la vam fer a finals de juny, i el juliol ja tenien títol i podien presentar temporada. I aleshores vam estar amb la Pili... amb la Pili, jo li dic Pili, però oficialment és Pilar, sempre li he dit Pili, ella em diu Dani, o sigui que la Pili i jo vam estar parlant molt fins al Nadal, no? Vam estar molts mesos primer decidint si ens manteníem fidels amb els mateixos dos autors o si ens obríem a altres compositors i altres musicals.
0: Sí, en falta un, eh?
1: Clar, si anàvem a la mateixa estètica, quanta gent col·locàvem a l'equip, o sigui, pensant, quantes de les cançons antigues volíem fer i quantes no. Mm-hmm. Fent llistes, no? Li vaig dir a la Pili, tu fes la llista de les cançons que tu t'agradaria cantar, jo faré una llista de cançons que a mi m'agradaria cantar. Tot això van ser molts mesos d'anar tenint com converses. I aleshores, al gener, vam començar el procés d'assajos. Mm-hmm. Vam començar el procés d'assajos aprofitant els dimarts, que és un dia que el Sergi sempre és a Barcelona, com que no té funció, el Sergi ve a Barcelona els dilluns dimarts. Mm-hmm. I aleshores, els dimarts al matí quedàvem per assajar. I és un procés d'assajos que ha sigut molt obert. Nosaltres vam començar dient, va, vull provar aquesta cançó. Ui, no m'agrada com em sona, Pili. Va, jo vull provar de cantar aquesta. Escolta'm, aquesta que has cantat tu i si la canto jo... Sergi, tu creus que això podria ser un duet? Va, vam anar com provant material durant molts mesos, eh? Diré que gener, febrer, març, ben bé, sense prendre cap decisió. Mm-hmm. És a dir... Això potser sí que ho farem. Bueno, això potser sí. I si aquest tros el traiéssim, i si això ho canviem de to, i si aquí afegim... Mm-hmm. I aleshores, a finals de març, principis d'abril, vam dir, vale, creiem que l'estructura seria aquesta, ara anem a treballar això musicalment, anem a fer les lletres que ens falten, perquè l'espectacle és íntegrament en català. Vam haver, per tant, d'adaptar lletres de cançons que no havíem cantat mai, que no s'havien cantat mai en català. Mm-hmm. I aleshores...
0: I qui ho feia, això?
1: Les que s'han adaptat de nou per aquest espectacle, les hem adaptat o la Pili o jo. I també hem utilitzat doncs, material que ja venia a la seva època i algun que sabíem que estava traduït per companys nostres, la Gara Roda, el Marc Gómez, Joan Vázquez, que també l'hem utilitzat, l'Albert Masgriera, que havia fet traduccions fa molts anys, molt boniques. Si el que ja estava fet, ho hem utilitzat. I aleshores, a l'abril ha sigut assentar tot això musicalment i després l'última fase, que ja han sigut els últims dies de teatre, que és aixecar-ho a nivell escènic, és a dir, aquestes cançons on passen i com passen. Mm-hmm.
0: Per endavant, quan s'acabin aquestes entrades exaurides, doncs què tenim pensat, anar de gira?
1: Home, marxem de gira. Sí. El que passa que, escolta'm, o sigui, com pot ser que no haguem vingut encara mai de gira a Molins de Rei? O sigui, això, a veure, qui ens escolta?
0: Jo ja parlaré amb el que sé jo.
1: Clar, o sigui, ara, mira, el dia 30 ja anem a Amposta. Sí. Tenim Amposta, tenim Girona, tenim Manresa, tenim l'Ametlla de Merola, tenim un munt de poblacions ja confirmades.
0: Calaf també aniràs, oi?
1: A Calaf espero que també hi anem, que Calaf és família. De fet, mira, avui m'ha enviat un WhatsApp l'alcaldessa de Calaf i li he de respondre. Però hem de venir a Molins, no?
0: Ja trucaré, a veure què tal.
1: A més, aquest és un espectacle petit per poder anar a tot arreu. Només cal que ens posin un piano
0: I
1: una mica d'espai al voltant. Crec que és una de les coses boniques i també per les que teníem ganes de tornar a fer l'espectacle, eh? Mm-hmm. Realment que pugui girar.
0: Us agrada anar de bolos.
1: Ens encanta. Sí. A mi m'agrada molt que entenguem que Catalunya és país, que no és Barcelona i altres, sinó que és un país i que hi poden passar coses a molts llocs, i evidentment la capital és importantíssima i té molt poder i molta força, però crec molt en la cultura a tot arreu. Mm-hmm. I aleshores ens ve molt de gust, i després per nosaltres sempre és molt bonic. On tenim bolo avui? Te'n vas allà amb temps, busques un lloc bonic on dinar, proves a la tarda, fas la funció, et ve a veure gent que no t'ha pogut venir a veure mai a Barcelona, conèixer gent, la gent és molt expressiva, els llocs s'espera, et saluden, t'expliquen, et diuen un bon lloc on anar a sopar, sopes i tornes cap a casa. I és haver anat a passar el dia fora i haver cantat en un espai diferent, en un entorn diferent, i és que, Dani, ens agrada molt el que fem. I aleshores ens agrada que ho
0: vegi
1: com més gent millor, i per tant poder anar de gira... En aquest espectacle, perquè en aquest es pot fer. Hi ha espectacles molt complicats, Germans de Sang, només es pot veure el Condal, i qui no ho vagi a veure el Condal no ho veurà.
0: Fan home igual,
1: i Rent, però aquests que permeten això, jo hi crec molt en les gires, i em sembla que és una cosa molt bonica i que no s'ha de perdre, però perquè no es perdi, els ajuntaments o les entitats o les institucions o a qui li correspongui, perquè hi ha certs pobles que la programació teatral depèn directament de l'ajuntament i n'hi ha d'altres que està delegada a alguna institució o el que sigui, és important que segueixin fent aquesta feina, que ja sé que no és fàcil, ja ho sé, però que la segueixin fent de portar propostes.
0: Durada de l'espectacle.
1: L'espectacle...
0: Ja dic jo que és curt, eh? Ja t'ho he girat a dir.
1: A veure...
0: On vas amb això? Que és curt, això?
1: L'espectacle està durant al voltant d'una hora i deu. Uns 70 minuts. És fantàstic.
0: És curt.
1: És fantàstic. Sí. Pensa que som dues persones deixant-nos la veu allà
0: sí, per tant.
1: Està molt bé. És molt intens, és com un ristretto, saps? És curtet, molt intens, perfecte.
0: I quantes cançons? Perquè no són totes senceres.
1: No, hi ha cançons, hi ha moltes cançons modificades. L'espectacle té com 13, nosaltres diríem com 13 cançons, però no és veritat, perquè d'aquestes 13 cançons, vàries són medleys. Per exemple, d'aquestes 13 cançons, una és el medley dels Miserables, que dura com 12 minuts, i una altra és el medley d'Evita, que dura 14 minuts. O sigui, que no són 13 cançons, cadascun d'aquests... Però són com aquests 13 blocs. I, per tant, ens permet passar per... No tots, perquè no hi són tots, però molts dels musicals que aquests dos autors han fet.
0: Us ha costat molt no dir aquestes sí, les que dir no.
1: Clar, no, ha sigut duríssim. Encara estàvem al teatre dimecres de la setmana passada, que és el dia que vam fer la prèvia, abans de la primera funció, i en un moment que visitem un espectacle que jo li tinc molt de carinyo, que és Starlight Express, allà fèiem com dues coses. Hi havia com una petita introducció del tema principal i després un duet. I estàvem passant-ho i jo vaig dir, és que aquesta introducció, això aquí ens sobra, això va fora. I cada vegada que fas un no, això ho hem de treure o això no ho farem, són renúncies que costen molt, perquè com agradar-te t'agrada tot, però és veritat que quan comences a aixecar una peça, d'alguna manera sempre comença a tenir com vida pròpia, no? I si estàs amatent, jo crec que el propi espectacle et va dient això no, això no, això no, això sí, i va agafant com aquesta forma que té ara. De totes maneres, si t'hi fixes en el programa demà i en el dossier de premsa que us vam donar als mitjans quan veu venir a la roda de premsa, no hi ha el nom de les cançons ni l'ordre,
0: no.
1: Que això jo altres vegades ho havia posat, mira, l'espectacle cantem això. No ho he fet perquè tinc la sensació que l'espectacle estarà molt viu i tinc la sensació que pot haver-hi modificacions, que de cop pot haver-hi un dia en què diguem, avui aquesta cançó, anem a provar què passa si la posem aquí.
0: Ah,
1: avui anem a provar què passa si en aquest moment...
0: Així cada dia serà sorpresa.
1: Sorpresa no, vull dir que ara, per exemple, portem aquesta setmana i no hem fet modificacions, però que crec que realment l'espectacle pot estar com
0: està viu, molt viu.
1: I això també ens allibera i és bonic.
0: Canviar una mica de tema, però mirant endavant.
1: A veure.
0: La temporada que ve torna a Germans de Sang.
1: La temporada que ve torna a Germans de Sang, que em fa molta il·lusió.
0: Content, no?
1: Molta, molta, molta, molta il·lusió, sí. Molt, perquè és un espectacle que vam treballar-nos molt, que ha suposat un esforç molt gran a tots nivells, artístic, de producció, i ha tingut un èxit impressionant, i per tant em fa molt, molt, molt, molt, molt feliç que, molt feliç que torni, molt feliç que torni, molt, molt, molt. I ara, al juny, estrenem també una cosa que em fa molta il·lusió, que és un monòleg del Joan Pera,
0: sí,
1: al Teatre Condal, que es diu L'auca del senyor Pera, que és preciós, és un monòleg que s'ha escrit el Joan, o sigui, el text és d'ell, i és un monòleg on explica la seva vida. Evidentment, amb molt sentit de l'humor.
0: Sí.
1: Molt sentit de l'humor, perquè és el Joan, no podia ser d'una altra manera, però... també és una peça en la que el Joan es reivindica com a actor de teatre seriós. Jo dic seriós entre cometes, perquè per mi la comèdia també és molt seriosa, però on es reivindica com a autor de teatre, com a actor de teatre clàssic, i és un monòleg on rius molt, però li sents recitar Salvador Espriu, Salvat Papaseit, fa un tros de La vida es sueño, fa un monòleg de Sagarra espectacular, de la Corona d'Espines. Hi ha tot aquest bagatge del Joan com a actor de teatre clàssic que molta gent ara no el té present, que és el que ell havia fet molt a l'inici i va deixar de fer, i està tot en aquest monòleg on viatja per la seva vida. I per les funcions que hem fet fins ara, perquè l'espectacle fa una mica de gira abans d'arribar a Barcelona, això a la gent li impressiona molt, perquè el veuen fent aquests textos clàssics i diuen, uau, jo no sabia que el Joan Pera també podia fer això, i ho podia fer així de bé. I és brutal, és molt emocionant, ens hem divertit molt muntant-lo, crec que el Joan està en un moment preciós. Joan Pera és l'actor més estimat de Catalunya. Sens dubte.
0: Sí.
1: L'actor més estimat de Catalunya. I està en un moment molt tendre, en un moment molt intel·ligent, molt divertit, i ens ha quedat una peça molt senzilla, és un espectacle de cambra, que el Joan el fa gran i el fa immens, i em fa molt feliç, i el tindrem al juny al Condal, i això ho he estat dirigint al mateix temps que estàvem preparant l'espectacle per estrenar a la Versus. Hem estat fent les dues coses alhora, en aquesta obsessió que tinc de vegades per desdoblar-me o multiplicar-me, no? He tingut unes setmanes, sí, perquè estàvem acabant la tanda final de programes d'Eufòria, arribant a la final d'Eufòria, apropant-nos molt a l'estrena del musical més petit a la Versus, i aixecant aquest monòleg amb el Joan Pera.
0: Tornant a la Versus, abans ja t'he dit, sí, Weber, Schoenberg, però falta algú.
1: Qui falta?
0: Qui falta? Per mi, un dels més importants. D'aquests dos, i ells són el trio.
1: Clar, tu estàs parlant de Sondheim, de Stephen Sondheim. Stephen Sondheim, molta gent el considera l'autor més important de la història del gènere, d'aquest, anava a dir del segle passat, sí, també una mica l'inici d'aquest, però sí, bàsicament, sí, sí, no? Perquè és coetani, eh? És a dir, tot i que Sondheim ja ens va deixar, però es porten pocs anys amb Weber i amb Schoenberg, i tots van viure aquesta època daurada de finals dels 80, els 90, els 2000. Però Sondheim és un autor més intel·lectual. Sondheim és un autor de molt prestigi, molt reconegut, que ha determinat com és el gènere, que ha inspirat a tothom, també a Weber i Schoenberg, però no ha aconseguit tenir grans èxits comercials. No pots comparar l'èxit del Fantasma de l'Òpera, d'Evita, Jesucrist Superstar, de Cats, de Miss Saigon, de cap d'aquests, amb els títols de Sondheim, que sempre han tingut un altre tipus de vida. De fet, Golfos de Roma és el Sondheim més exitós, i després aniria a nivell de quantitat de públic, i després aniria Sweeney Todd i potser Company, però Boscos endins, però es va com complicant.
0: No és el mateix.
1: No, comencen a ser espectacles més minoritaris. I és molt diferent. El dia que fem un espectacle sobre Sondheim, serà només de Sondheim, perquè és un autor que té tanta personalitat i que és tan immens el que fa, que no crec que pugui conviure. Bueno, si jo vaig un dia i faig un concert, evidentment que sí, però quan li vols donar aquesta dimensió de viatge que tinc com una coherència, realment Weber i Schoenberg encaixen. Per això que t'explicava, no? Del gran format, d'aquesta recerca desacomplexada del gran públic, de voler fer espectacles que tothom pugui entendre, que tothom pugui connectar, que tothom pugui emocionar-se, i Sondheim ha seguit un altre camí. Per tant, si algun dia en fem algun de Sondheim, serà només de Sondheim. És una cosa que amb el musical més petit hem fet. Tenim el Tujó, que és el de Weber i Schoenberg, vam fer un espectacle que es deia Jugant a Rodgers, preciós, on anàvem a tot l'univers de Richard Rodgers, que està considerat el pare del musical contemporani, amb Sonrises i Làgrimes, Carrusel, o
0: que és una altra cosa, també.
1: És una altra cosa, que anava per separat. Vam fer un espectacle que es deia Off-Broadway, on reivindicàvem la nova autoria, i allà hi havia Jason Robert Brown, Andrew Lipa, Michael John Lacuzas, i tota aquesta generació alternativa, i en tenim uns quants dependents. Algun dia ens tocaria fer-ne un sobre Sondheim. Algun dia en podríem fer algun sobre Kander i Ebb, per exemple, que són dos compositors que m'agraden molt. Però això són coses que estan a la meva nota d'iPhone inacabable, de coses que m'agradaria fer algun dia.
0: Tinc una nota a casa.
1: Sí, això, a l'iPhone, les notes al mòbil. Algun dia això podria passar. Però jo crec que realment Sondheim requeriria que està sol en aquest tipus d'espectacle, i en canvi Weber i Schoenberg lliguen molt bé.
0: I ara, si li pregunto al senyor Oriol Anglès, quan descanses?
1: Mira, ara per mi...
0: Estàs descansant?
1: Jo sí, venia aquí a trobar-me amb uns amics.
0: Ja has estrenat, ja.
1: No, i trobar-me aquí amb uns amics a passar el vespre del dilluns.
0: Però segur que tens
1: un calaix
0: ple de cosetes.
1: Sí. Però mira, el que ens passa a la gent que fem el que ens agrada és que de vegades la línia,
0: no? És molt...
1: entre el que estic treballant o no estic treballant, perquè clar, si jo estic de vacances però m'estic llegint un llibre que m'agrada i que m'inspira coses, això també és, en el fons, també és com treballar una mica, perquè estic llegint un llibre que em farà pensar en coses de teatre.
0: Sí.
1: Però sí, t'he de dir que soc molt curós del meu temps per compartir-ho amb les persones que m'estimo, perquè sí que vas veient, no?, que a mesura que passen els anys, i són converses que ens han portat amb la Pili a fer això que estem fent ara a la Sala Versus, amb el musical més petit, l'únic que queda són els moments compartits amb persones. Tota la resta no té cap mena de valor. però cap ni un, eh? Aleshores, aquests moments...
0: Creus amb les persones.
1: Sí, reals, compartits, aquella conversa, aquella trobada, aquella estona, aquella abraçada, tot, sí. Això crec que és el que compta. Aleshores, evidentment, a la feina busco també cada vegada més que tot el que faci estigui ple d'això.
0: Si és, bé per si disfrutar.
1: És només el projecte pel projecte o per l'objectiu artístic, no em connecta tant com si hi ha... No? Jo sé que amb el Joan Pere treballa junts i a mi m'agrada estar amb ell. M'agrada que m'expliqui coses, que em parli de tot el que sap, de tot el que ha viscut. Això a mi fa que em vingui de gust fer aquell espectacle. No? I jo sóc molt curós d'això també amb la gent que m'estimo. I per tant, amb la meva família, amb els meus nebots... amb el meu marit, amb els amics, l'estona de... Per mi cada vespre, que moltes vegades és la una de la matinada, eh? És el meu vespre. Però aquest moment d'arribar a casa i que tot el que passa fora s'apagui i sofà amb el meu marit, amb les dues gosses, si és hivern, encendre la llar de foc i les dues copetes de vi blanc i un capítol d'una sèrie a la tele... Per mi això és sagrat. Bingo. Cada dia. Això és sagrat, no? I amb els meus amics anar a jugar a un escape room un cop al mes, i escapar-me a Londres a veure el que m'agrada, i o sigui, per mi tot això és molt, molt, molt important. I això són els meus descansos.
0: Vols dir que no et portes la feina a casa?
1: No.
0: Poques vegades.
1: O sigui, a la nit...
0: Poques vegades.
1: La nit hi ha un moment en què faig fins aquí.
0: Fins aquí.
1: Sí que és, que em llevo d'hora i agafo l'ordinador i a casa treballo, eh? Però hi ha un moment a la nit en què és... Ara tot allò ha quedat a Barcelona i ara estem aquí i ara demà serà demà. I crec que això és molt important, no? Intento treballar com si el meu cervell... O sigui, intento que el meu cervell sigui com un escriptori d'ordinador que va per carpetes.
0: Ja.
1: I que jo pugui obrir i tancar carpetes. Pugui agafar una carpeta i tancar-la. O minimitzar-la. Saps algunes que les tens allà?
0: Sí, sí, sí.
1: Algunes directament tancar-les. Ja les tornaré a obrir quan toqui. Però que no estiguin totes obertes alhora.
0: Ja.
1: Llavors, això per mi és molt important. Ara això, ara això, ara això. I quan estic en una cosa, està en aquella. Ara estic parlant amb tu i estic parlant amb tu. I... tinc una hora per estar amb tu, i quan aquesta hora s'acabi, que ja s'està acabant...
0: Tanquem la carpeta.
1: Doncs tanquem la carpeta i una altra cosa, però ara estic en aquesta,
0: sí.
1: I com que només és aquesta, acabo de donar un cop al micròfon, això sóc jo.
0: Sí.
1: Vull dir que no és Ràdio Molins, sóc jo que li dono cops al micro d'apassionat, perquè si em veiéssiu aquí, moc les mans mentre parlem. Aleshores, això per mi és molt important, no? Que cada moment tingui allò.
0: Ara dius el temps s'acaba, abans que s'acabi el temps, m'agradaria que parléssim una mica... Fes propaganda d'aules.
1: Home...
0: A les noves generacions, com les veus?
1: Doncs les noves generacions pugen molt fortes, molt, molt, molt fortes, molt ben preparades, i en això nosaltres des d'aules intentem posar-hi el nostre gra de sorra, en oferir-los a totes les persones a partir dels 18 anys, quan acaben el batxillerat o el grau mig, el que estiguin fent...
0: Tenen que tenir 18 anys.
1: L'any que compleixen 18 anys. Abans poden venir també, l'escola està oberta a partir dels 4 anys, però el procés de formació professional comença a partir d'aquest moment, i d'oferir-los 4 anys d'una formació molt, molt, molt intensa, molt àmplia de mires en quant al tipus de disciplines que es poden treballar, que són moltes diferents, i això a mi m'obsessiona molt perquè siguin el més polivalents possibles i perquè vagin descobrint en el procés de formació quines són les coses que se'ls donen millor i se'ls obri la ment de quantes sortides poden tenir després. I molt feliços des d'aules arts escèniques que tants i tantíssims dels nostres alumnes cada any, quan acaben els estudis, tinguin feina i estiguin treballant
0: la
1: i estiguin a llocs. Això busqueu a internet, aules.net, i si no ens busqueu a Escola Aules a Instagram, i trobareu tota la informació. Estem a Barcelona, a la Vila Olímpica, però és emocionant, no? És emocionant veure que ve Mamma Mia a Barcelona, i qui fa de Sophie i qui fa de Sky són exalumnes de l'escola, que estaven fent Aladdin i que hi havia exalumnes de l'escola, i que Bukov Mormon hi ha exalumnes de l'escola, i que Ànima està plena d'exalumnes de l'escola, i que el Fantasma de l'Òpera hi ha exalumnes de l'escola, i que Els Miserables hi ha exalumnes de l'escola, i que tot el que es va fent hi ha alumnes de l'escola, i això fa molta il·lusió, d'orgull.
0: És un orgull, no sé què, menys aquell.
1: Aquell, deixem-lo estar.
0: Sí.
1: És com un orgull com pràcticament paternal, de dir, ostres, són persones que han estat allà, que les has conegut, que has vist les seves pors, les preocupacions, les ganes, i veure que les coses els hi van bé i que tot d'alguna manera, durant els 4 anys que els has acompanyat, i els anys que venen al darrere, els has pogut ajudar, això és molt bonic. Per tant, allà estem, amb els braços oberts.
0: De televisió.
1: Televisió.
0: Eufòria.
1: Televisió, Eufòria, ja en portem quatre.
0: I què?
1: Ja en portem quatre.
0: No és 5 o 5, 4 o 4 o 5, 5?
1: Això
0: encara no
1: ho sabem. Això és TV3 qui ho decidirà en algun moment. Mm-hmm. I que hi hagi una quarta, una cinquena, tampoc voldria dir que jo hi fos. Vull dir que primer TV3 ha de decidir si n'hi ha una altra, mm-hmm. si hi és quan, i aleshores veure qui és i qui en forma part. Però és una cosa que m'agrada molt, em diverteix profundament. Mm-hmm. Comparteixo molt els valors del programa i l'objectiu que té i el que proposa. M'emociona molt que arribi a tanta gent jove, sí. que a tant de públic familiar. Mm-hmm. Això m'agrada molt, molt, molt. Em fa molt feliç veure que connecta amb la família, que la família comparteix això. Que aquest moment el que passa a moltes cases...
0: Tots junts veient l'Eufòria.
1: Clar,
0: tots.
1: Que està un amb el mòbil, un amb la tablet, un amb l'ordinador i un amb els auriculars, no, que estiguin tots junts mirant
0: com
1: allò...
0: Com anys ja.
1: Això em fa molt feliç, Dani.
0: Molt, molt bé. I ara quins projectes que tens més aviat, a part del de l'esfera?
1: Home, els que t'he explicat, jo crec que amb el Joan, seguir dirigint el Teatre Condal, amb la feina de l'escola, la gira del musical més petit, i que al febrer
0: ja
1: tornem
0: tinc,
1: a estrenar
0: ja
1: Germans
0: feina,
1: de Sang...
0: Ja tinc feina.
1: Com ho veus? Seguim cuidant el fil invisible i l'hilo invisible, que tornaran a Barcelona i a Madrid una altra vegada aquest Nadal. Sí. I altres coses, però no te les explico, perquè si t'ho explico tot avui no em tornaràs a convidar. És clar, m'he de guardar coses perquè em portis un altre dia
0: que no.
1: A principis de l'any que ve, per exemple.
0: Sí?
1: Sí, si vols, a principis de l'any que ve, doncs ens tornem a veure. Sí.
0: Bueno, vale.
1: Molt bé.
0: Doncs, Dani...
1: Marxem amb una cançó?
0: Sí, quina, va,
1: doncs
0: quina.
1: Mira, jo et proposo que marxem amb Com si mai no haguéssim dit adéu, de Sunset Boulevard, però amb la versió última que s'ha fet a Broadway, que és una cançó preciosa i que... Desvetllant una mica, és amb la que comencem l'espectacle del musical més petit a la sala Versus Glòries.
0: Al final ho has dit, eh?
1: Al final ho he dit, ja he dit una cosa.
0: Daniel, moltes gràcies
1: per venir. Fins a la propera.
0: Molt amable. Fins a la propera, que serà per allà el gener.
1: Gener, febrer, potser sí. Va, ja ho parlarem.
0: Doncs molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Doncs fins dilluns que ve, a aquesta hora, aquí, a Tot Teatre. Gràcies. Ah, i mentrestant, porteu-vos bé. I know.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Punt final a l'evacuació del vaixell on es va iniciar el brot d'antivirus. El desembarcament de l'MV Ondius ha acabat poc abans de les 8 del vespre al port de la Granadilla després que el vaixell hagi hagut de ser amarrat a la infraestructura canària pel mal temps. Un cop ha baixat la quarantena de persones que quedaven a bord, la nau ha pres rumb cap als Països Baixos amb 26 tripulants. L'amarrada ha tingut lloc poc abans de les 7 i ha tardat una hora. Després han pujat els autobusos que els han dut a l'aeroport. Capitania Marítima havia recomanat l'amarratge per garantir la seguretat. Mònica García, ministra de Sanitat, ha qualificat l'operació d'èxit.
2: Capitania Marítima nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver, y el barco acaba de zarpar, acaba de ir rumbo a Países Bajos. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
1: Les properes hores farà la desinfecció del port de la Granadilla per on han passat els passatgers. I el govern ha identificat i dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis al territori català. Són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a l'altre. Els 14 eixos sumen 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius cal fer contenció en 34.000 d'aquestes. Tot i que portarà anys completar els treballs, ja s'han començat efectuacions en 5 d'aquests eixos que són prioritaris. I la Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest dilluns al primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat. I milers de persones han sortit als carrers de Barcelona des de les 5 de la tarda d'aquest dilluns per seguir la rua dels jugadors del Barça, com ja és tradicional, perquè han celebrat la consecució del títol de Lliga aquesta 21ena a bord d'un autobús.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
2: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
5: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
3: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Vale, Dani, doncs repassem una última vegada.
1: Sí.
0: Tu aconsegueixes codi, aconsegueixes els codis.
1: Els tinc ja.
0: I llavors jo entro primer.
1: Sí.
0: I llavors, quan estigui jo allà dins, què és el que fem ara?
1: Causem una distracció i comencem el pla.
0: Vale, vale, vale.
1: Perfecte.
0: Llavors, dius que els tens.
1: Sí, ho tinc ja tot preparat.
0: Llavors, es podria dir que el pernil és a l'entrepà.
2: Què feu? Què feu a dintre d'una planta?
0: Vine cap aquí.
1: Vine cap aquí.
0: Perfecte, perfecte. Aneu.
1: És perfecte. Tu primer has d'entrar amb en Gerard? Sí?
2: Sí, com sempre.
1: Vale. I feu-ho de sempre.
0: Vale. És molt important que avui facis tu la intro, vale?
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, vale.
1: Anem cap a dins.
0: Anem cap a dins, Vinga, aneu.

0: Aquí comença Joc Parlando. Un espai en català d'informació.
1: Soc en Dani i he hackejat exitosament el Joc Parlando. Grans, us vam avisar fa un parell de setmanes. I encara així heu deixat el vostre palau desprotegit. Ara és el nostre torn. Els joves farem el Joc Parlando nostre. Per als espectadors, espero que us ho passeu molt bé i us divertiu. Però abans de continuar... Xat, què tenim avui al menú?
2: Doncs avui, exacte, Dani, els joves hem pres el control. Avui parlarem, sobretot, de notícies i alguna cosa nova sobre el Star Fox.
1: Però no tot es queda aquí. Podeu seguir-nos a xarxes per saber quan serà la nostra pròxima reina. Ens trobareu com a Lloc Parlant de Ràdio a totes les xarxes socials. El bar escrit a una X. I ens podeu tornar a escoltar a iVoox, Apple Podcast, Spotify i a la web de radiomolinsderei.cat. I per no oblidar qui ha baixat el cortafocs perquè tot això sigui possible, des de la part tècnica controla David. Retorno la connexió.

0: Hola, hola, hola, hola, hola, hola.
1: Què ha passat?
0: Què ha passat aquí?
1: Què ha passat?
0: Què ha passat aquí?
1: Jo ja ho vaig dir fa unes setmanes, no? No estava el Rafel? Anem a fer alguna cosa?
2: El programa és nostre, ja.
0: Ja ho veig, no? Sí. La setmana passada ja em vau deixar... en minoria...
1: Joves per Randa.
0: Tal qual, ja veig, ja veig.
3: A l'spin-off de Jocs per Randa.
0: Ja veurem si el pujo a iVox, eh? Bueno...
4: Sí.
1: Sí, no? Què feu?
4: Buah, jo no sé... No.
0: Doncs vinga, ben trobat, Gerard.
1: Home, què tal?
0: I ben trobat, Dani.
2: Hola, bones.
0: Ben trobat, Neo.
5: Hola.
0: Ben trobat, Javi.
6: Bona.
0: Ben trobat, Laia.
7: Bones.
0: I ben trobat, Dan.
8: Hola, hola.
0: Què tal? Com estem? Esteu encara en xoc, no?
8: Estem encara en xoc, sí. La veritat és que sí, encara no entenc el que passa.
7: Ens estem deslligant encara.
8: Sí.
7: Estem aquí...
8: Sí, estàvem atrapats, no podíem parlar.
0: Sí, sí. De fet, aquesta veu és la meva, eh? Però és que estic una miqueta encostipat o amb tos, no sé. La setmana passada vaig aguantar. Però què tal ha anat aquesta setmana? Heu jugat a moltes coses. Com ha estat això, Javi?
6: Res.
0: Igual, yes, continueu jugant al Flip?
6: Sí, sí, tampoc he estat a casa, llavors no he pogut jugar massa aquests dies.
0: Bueno, i Laia, fa unes quantes setmanes que no et tenim per aquí.
7: Jo he tingut poc temps, però segueixo jugant a les estonetes del descans del dinar al meu estimat Zelda Oracle of Seasons de la Game Boy Color, jugant-lo a la Game Boy Advance SP retroil·luminada fantàstica. Amb una bateria que li dura una barbaritat, li dura més de 8 hores la bateria a aquesta consola que no sé quants anys té. És meravellós.
0: I tu, Dan?
8: Jo, després de 40 hores, m'he passat a l'Hades 2, per fi.
0: Ah, molt bé.
8: Sí, sí, no, ho necessitava, també t'ho dic, perquè no. Necessitava poder jugar més coses. I a més necessito estar una mica lliure, perquè aquest cap de setmana passen moltes coses.
0: De fet, parlàvem justament la setmana passada a Saros, que si et poses els trucs, aquest rotllo de morir i tornar a començar, com té l'Hades... Clar, te l'acabes amb res, perquè és que no mors. Llavors pots acabar-te'l d'un tirón, no? I et perds tota la història. I els joves què? A què han jugat aquesta setmana?
2: No he jugat molt, estava una miqueta ocupat jo, la veritat.
0: Sí, hackejant alguna cosa, no?
2: Sí. El temps que em sobrava he estat jugant a Heist, el joc aquest de Landfall, crec que és, d'una noia que va molt ràpid i atreveix a dimensions, una cosa així. És un roguelike.
0: Gerard?
5: La uni m'ha segrestat.
0: La uni?
5: Sí, estic de finals en 2 setmanes i no he tocat cap joc. Bueno, m'he instal·lat el Monster Hunter Wilds, perquè he caigut a la pressió social del Neo, i està allà esperant.
0: Bueno, jo el tinc instal·lat encara, eh? El Wilds, o sigui, Neo, si algun dia...
5: Ah, bueno.
0: Jo m'apunto.
5: Però si m'hi estupendo.
2: Els joves contra grans, que vam dir.
5: Però no, quina... és un joc operatiu, això.
2: Bueno, sí. Qui mata el Monster abans?
5: No,
0: és cooperatiu. A més, jo sóc molt jove. Sí. Llavors, has estat donant-li al Wilds.
5: Jo he estat jugant al Monster Hunter igual que vaig fer la setmana passada i, no sé, ja l'has Sprite, que no és un joc, és un programa per fer pixel art.
0: Bueno. Molt bé, doncs jo he jugat a... Parlarem ara una miqueta, però a Mixtape. He pogut jugar a Mixtape. He seguit jugant a Saros, perquè platinar-lo ja és... És més complicat que no passar-se el joc. I poca cosa més, poca cosa més. Però és que avui portem moltíssimes notícies, no? Potser que comencem.
8: Bueno, no sé si moltíssimes, però sí que amb molta xitxa, no? Potser.
0: Bueno, i he anat afegint. Com sempre, jo no sé què passa els dilluns, que de camí a la ràdio sempre passen coses.
8: Passen coses, és passen veritat. Coses. És veritat.
5: Algo estarà passant ara.
0: Sí. Segur.
8: Sí. És molt possible, que ens ho estem perdent ja. Sí. Però bueno, aquest cap de setmana sí que passen moltes coses per aquí.
7: Moltíssimes.
8: Aquí a Barcelona.
7: Totes a la vegada, Everything Everywhere All at Once.
0: Sí. Sí, és el meu cumple.
8: Clar,
7: molt bé. Molt bé, per això ens hem reunit per jugar tots junts a l'Expedition 33 avui aquí reunits.
0: Bé, s'havia
8: de... No, has de dir que el teu cumple puguis tenir moltes opcions d'esdeveniments als que assistir.
0: De fet, parlant d'Expedition 33, ha sortit un braç.
7: Ho sento, no.
0: De luxe.
2: Ho he vist.
0: Oi que és xulo?
2: Bueno, suposo.
0: I a quins events puc anar per celebrar el cumple, va?
7: Tenim el Matsuri Festival, que és...
8: El Matsuri,
7: que és un festival d'estiu estil japonès que es fa al Port Vell a Barcelona des de fa molts anys. L'han adelantat al maig perquè la calor era horrible a l'estiu, llavors serà més agradable. Tenim també el Saló del Còmic, l'Expotaku a Sabadell, per qui ens agrada les manualitats del Handmade Festival. I el que potser ens toca una miqueta més aquí, la Retro Barcelona. A més, des d'ArcadeCat, ja sabeu que aquí som uns quants socis, portarem un munt de màquines per poder provar allí. Es farà torneig de Windjammers, de DDR, a més hi haurà un munt de consoles i de llocs per poder jugar, i enguany, a més, tenim dues eminències visitant la Retro Barcelona. Tenim a dues compositores llegendàries, Yoko Shimomura, que potser pel nom no us sona, però Street Fighter 2, Kingdom Hearts, Super Mario RPG, Legend of Mana, potser sí que són jocs que us poden sonar més, dels quals ja va fer part de la banda sonora. Igual que Michiru Yamane, amb bandes sonores com la de Gradius o Castlevania. I tenen, a més, les podeu veure, tenen un meet and greet, tenen una presentació, jo crec que serà molt interessant.
0: Doncs sí, jo soc molt fan de la saga de Mana. És de Secret of Mana, que és Seiken Densetsu 3, és el meu joc preferit de tots els temps.
7: Doncs ja saps què fer per l'aniversari.
0: De fet, si algun dia us porto un cotxe, us puc posar la banda sonora perquè està dins del meu cotxe. La banda sonora.
8: Jo només amb la banda sonora de Castlevania ja, o sigui, és una de les poques bandes sonores que mai a la vida em cansaré d'escoltar. A més, amb seva versió original en chiptune, que és espectacular, amb el chip de la NES, que a més, la versió japonesa tenia un chip FM extra, que si escolteu la banda sonora amb aquest chip FM extra, és com un... Bueno, és absolutament gloriós com sona allò.
7: De fet, la versió que hi ha al Castlevania Chronicles, que té tots els Castlevanias, teniu l'opció del joc en anglès i en japonès, i té la diferència de la banda sonora, la versió de Switch, per exemple. Si et fiques un o l'altre, notes la diferència de la música.
0: Que guai. I la retro, on es fa?
7: Es fa a la Farga.
8: A la Farga de l'Hospitalet.
7: Sí.
0: Ok. I el Saga Games Barcelona.
8: Games Barcelona.
0: Ja no sé com es diu.
8: Indie Dev Day.
0: Bueno, el mix de l'event, això s'ha ajuntat i es farà a Plaça Espanya, sí?
6: En principi sí, tot
0: a la fira.
6: No me'n recordo quan ho faran. No sé si és a
0: serà a final d'any.
7: Era
0: l'època més del Saga.
6: Ah, sí.
0: Vale,
4: ho han mogut a la data del Saga.
0: Més o menys.
4: O sigui, no sí. Vale.
0: Jo crec que sí. Però bueno, ja en parlarem quan
8: arribi
0: el moment.
8: Quan toqui. Que esperem que estigui més lliure, perquè, ostres, es que, això no sé clar. Si us passa a vosaltres, però jo estaria anant probablement a tots aquests
0: esdeveniments. Però és que jo no arribo a celebrar el meu aniversari a tots aquests llocs. A veure com ho monto.
8: No, però sí que us animo a venir a la retro, com a mínim a apropar-vos a l'estand d'Arcade, perquè de veritat que portem un munt de màquines japoneses que... i de totes les èpoques, de cotxes també, de lluita, hi haurà de tot. I el torneig de DDR, sisplau.
0: Clar, per qui no ho sàpiga, el DDR és el Dance Dance Revolution, que és aquest joc de ball que està al terra i que el Den aquí és un crack. Vaja, jo l'he vist en acció. Tenim un vídeo, de fet, que algun dia posarem a xarxes, dels seus peus movent-se, no vaig gravar res més. Prometo que són els seus peus.
4: Jo crec que...
8: Els del Javi.
6: Ho vam posar, sí, que estàvem exos.
8: Sí, sí.
4: Jo crec que no he ni vist una màquina de DDR en persona mai.
8: És la teva oportunitat.
0: Ja està.
8: Dissabte a les 4:30 tornés de DDR.
0: Estem fent un takeover als joves, ara mateix. Us esteu fixant o no?
6: I jo anava a afegir que podeu jugar a DDR a Megalovania.
8: Sí, dic això, sí, està al Megalovania. Sí. Sí. Bueno, hi ha un munt de cançons de l'Undertale. Sí, sí. Bueno, què més? Més coses han passat. Què ha passat amb PlayStation?
0: Què ha passat amb PlayStation? Doncs que han presentat els seus resultats financers. I com a nota més negativa, i era una cosa que ja era previsible després de la sortida de Marathon, és que Bungie, l'estudi de Halo, Destiny i sobretot aquest últim Marathon, ha suposat, moltes notícies diuen que ha suposat unes pèrdues. No és així, no són unes pèrdues directes. Diguem-ne que és una pèrdua amb el valor de Bungie. És a dir, si van comprar Bungie per 2,65 bilions de dòlars... el valor de Bungie ha baixat amb 765 milions de dòlars des d'aquesta adquisició. És a dir, és com que el valor del que tenien, com si l'or hagués baixat de preu, no? Doncs el seu producte ha baixat de preu.
4: I en què es basa que baixi de preu un estudi?
0: Amb la borsa.
4: Buah.
0: Amb la borsa, amb les sortides,
8: amb el poc
0: jocs.
8: Èxit dels seus productes.
0: Clar,
8: principalment.
0: És a dir, baixen els jugadors de Destiny, baixen el que guanyen, el que ingressen aquests jocs, amb el qual aquest estudi, que té un valor de mercat, baixa.
8: I que entenem que estava projectat, com que anava a pujar i pujar i pujar i pujar, perquè tenia molt d'èxit en el moment de la compra, ha suposat tot el contrari.
0: Visca Jim Ryan, no? Jim Ryan, que va tenir aquesta meravellosa idea de tots jocs com a servei. Nosaltres sabem fer jocs d'un jugador, però ara farem tot jocs com a servei. Posarem estudis que no han fet mai un joc com a servei a fer jocs com a servei. I, bueno...
4: Un pla sense mesures.
0: Exacte.
7: La seva manera espectacular.
0: Saps el que va ser el millor, no? Que va dir, això funcionava molt bé, em jubilo. Se'n va de PlayStation i clar, ja, ara és un desastre.
4: Clar, sí. La clàssica de cagar-se la taula i marxar.
0: Tal qual, tal qual. Sí, sí, així va ser. Però tot i així ha aconseguit tancar l'any fiscal amb beneficis operatius d'uns 2,6 bilions d'euros. Tret de la caiguda, el punt negatiu és la caiguda de vendes amb PlayStation 5 en un 42%, que té a veure també aquesta pujada de preu que ha tingut i que potser tothom ja té una PlayStation 5, tothom que volia, no? I que estem una miqueta acabant aquesta generació. També el bon rendiment a les vendes de la resta de videojocs, inclosos els llançaments a PC i Xbox, que ha reportat beneficis. Els llançaments a Xbox només recordeu que són els jocs com a servei, en aquest cas Helldivers 2 i ara Marathon. Bueno, tenim moltes coses de PlayStation, estan fent les coses, no els estan sortint gaire bé últimament, però clar, estem al final de generació, estem pensant ja en PlayStation 6 tots. Ja sabeu que sortirà una portàtil, no sé si n'hem parlat, però sortirà una portàtil de PlayStation 6 que podrà córrer jocs de PlayStation 5 i PlayStation 4 amb natiu, sense streaming.
7: Però serà portàtil de debò o serà
1: com
7: el
1: Portal,
7: que...
1: Exacte. Exacte. Jo estava clar, a dir, però si ja ha sortit una, la Portal.
0: Clar, aquesta serà, podràs córrer jocs sí. De forma nativa, sense internet.
8: Està confirmadíssim.
0: Això està bastant confirmat.
8: Bastant
0: confirmat perquè ja s'està produint. Llavors, aquestes serien les característiques. I els jocs de PlayStation 6 serien com la Portal, que necessites... Pots jugar des del bany, però no pots jugar des d'un hotel en una muntanya sense internet.
7: És una cosa que sempre m'ha sorprès, amb el bé que ho va fer Sony amb la PS Vita, que per mi és una de les millors portàtils que hi ha hagut, com han punxat després amb aquestes versions.
0: Perquè mai li han donat suport. Si t'hi fixes, tots els productes extras que no són la seva consola principal no els hi donen suport a nivell de first party. Llavors es nodreixen de el que fa altres empreses. Què ha passat amb les cascos de realitat virtual? Que no han tret cap exclusiu. És que no han tret cap exclusiu. Treure només el Resident Evil amb exclusius no et dona. No, o Gran Turismo 7, tothom hi havia jugat a Gran Turismo 7. No et compraràs uns cascos per jugar a Gran Turismo 7.
2: Una cosa que ha passat, que l'anterior Five Nights at Freddy's es va anunciar com a exclusiu d'VR a PlayStation, i al final no ha sortit fins ara, que la versió normal ja havia sortit l'any passat, i surt per totes les plataformes menys PlayStation.
0: És que no té cap exclusiu. L'única empresa de realitat virtual que té exclusius és Meta. És l'única empresa. I és una pena, perquè PlayStation Vita era un producte, la PSP, jo la tinc també, i era un producte boníssim.
7: I Vita, al Japó ho petava, o sigui, la quantitat de RPGs que hi ha hagut allí, que no havien sortit, a Espanya havien arribat a Vita i no havien arribat a PlayStation, per exemple.
1: Bueno,
7: molts.
0: Però no els hi donen suport.
1: Però estarà xulo, no?, veure la PS Vita 2 o com... Carai, li vulguin dir, no? La PlayStation Portable.
0: Li diran PlayStation 6.
7: PC Switch.
1: O... Sí. La PSP 3 o alguna cosa així, no sé.
0: Sí. Ja veurem.
8: És possible que funcioni molt bé, eh? A la gent li agrada molt jugar a qualsevol banda i és veritat que PlayStation porta anys sense tenir un producte que encaixi amb això, perquè el Portal és això. El Portal pot jugar amb wifi, sí, però en un avió, no.
0: Sí. Si té wifi l'avió, sí.
1: No,
0: però han millorat moltíssim Portal. El que no fan, i és una cosa que critico sempre, és que la tecnologia està a la Portal, però si tu obres l'aplicació de PS Remote Play, que és l'aplicació per jugar en remot des de l'ordinador, a la xarxa local, sense anar a internet,
8: funciona,
0: no,
8: fatal.
0: Funciona fatal. No pots. O sigui, t'has de comprar una PC Portal...
1: Des del mòbil també pots utilitzar el Remote Play i va pitjor.
0: Doncs què has de fer? Baixar-te un programa fet per la comunitat que et permet jugar amb remot i funciona perfectament. Saros, si us soc sincer, l'he jugat al PC perquè...
8: Oh, no!
0: Sí, perquè això d'anar al menjador... Saps què passa? Que el meu gat vol jugar amb mi. I clar, un joc com un Bullet Hell, com Saros, jugar amb un gat pujant-se per sobre, no sé què, em moria massa.
1: Excuses.
7: També us diré que portàtil avui en dia, potser tenim el mercat una miqueta saturat de determinats portàtils, no sé si és el... O sigui, ho han de fer molt bé perquè els hi surti bé la jugada, no?
8: A veure, en el món de les consoles Switch no té rival i fora d'allà el que hi ha és molts PCs portàtils, ara mateix. Molta gent que s'ha ficat en aquest mercat.
0: I amb 2 anys recordeu que tenim la Steam Deck 2, que ja ho vam comentar.
1: Jo vull dir que l'altre dia em va fer molta gràcia. Estava tornant de la uni en tren, vaig seure al costat d'una persona que estava jugant al Red Dead 2
9: amb la Lenovo Legion. Va ser la primera vegada que veia algú al carrer amb la Legion. Em va fer molta gràcia perquè...
8: És enorme, eh?
9: És un mazacot, sí. O sigui, l'he provat a casa d'un amic i és bastant gorda. I portar-la pel carrer, déu-n'hi-do.
7: És portable més que portàtil, no?
9: Sí, podria dir-se que sí. Però bueno, parlant de realitat virtual, que has dit, exclusius de Meta, pues, no és exclusiu com a tal encara, però han anunciat la seqüela al H3VR, o com li diem als entenguts, el Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades, val?
0: Què vol dir?
9: Perritos calientes, herradures i granades de mano.
0: Molt bé.
9: És un simulador d'armes de foc, al qual jo personalment li he fotut com 80 hores. M'avorria molt amb les VR i no tenia res a fer. I porto seguint el desenvolupament d'aquest joc des de que va sortir fa 10 anys, veient com el desenvolupador, l'Anton Hunt, que és el propietari de Rust LDT, pues ha estat aprenent durant aquests 10 anys sobre programació i com funcionen les armes, i ha dit que de cara al 2 no hi haurà cap arma portejada, que tornaran a fer tot des de zero, però l'única cosa que porten d'un joc a l'altre és això, aquesta dècada de coneixement i experiència. I la veritat és que l'estudi, des de que va començar, ha crescut moltíssim, ara ha passat de ser una persona a ser unes 42 persones treballant en el projecte, que déu-n'hi-do, i aparentment ha passat de ser un joc que funcionava només amb les HTC Vives, que serà algo que funcionava amb les Meta 3, que ara els mandos...
0: Funcionava amb Meta, per això.
9: Sí, però havies de tenir... O sigui, exclusiu del Vive, perquè era l'únic cas de realitat virtual que hi havia fa 10 anys.
0: Ah, vale.
9: I clar, ha anat passant, ha anat evolucionant la tecnologia, hi ha millors mandos, hi ha millors cascos, no? I ara, pues, amb el nou d'esto, faran que funcionin mans, com han estat fent els shooters en realitat virtual.
0: Uf, quan surti l'Steam Frame.
9: Exacte. No, jo m'estic començant a estalviar perquè frame, perquè
0: mira,
9: no
0: aquí,
9: és això.
0: Aquí colo la notícia. Han descobert amb el codi de Steam que ja tenen una espècie de cua per poder reservar l'Steam Frame i l'Steam Machine. Ja sabem, per exemple, que hi haurà dos models d'Steam Frame, una 512, si no m'equivoco, i una 2 terabytes de storage, de
6: disc dur.
0: És que no és disc dur.
6: Bueno,
0: és disc d'estat, aquesta és la paraula. I l'altra, que hi haurà, crec que són 4 models de Steam Machine. Suposo que diferents
8: característiques. No? Ja,
2: 512, 1 tera i 2 teres, potser?
9: Hi ha algú més, crec. Crec que hi havia una amb més RAM.
0: Potser hi ha una amb més RAM, que serà més car.
8: Això pot ser perillós, per això, fragmentant el tema de la RAM, perquè l'interessant de l'Steam Deck i perquè funciona tan bé és que, com només hi ha un hardware, la gent està optimitzant per allà.
0: És que no crec que vagi per aquí, perquè ja van dir que estaven, bueno, han fet una espècie de millorat Proton,
8: sí,
0: per millorar molt el que és l'emulació amb 8 gigas de RAM, no? I jo crec que no, això no canviarà. Què més tenim?
8: Més coses. Pues mira, aquesta setmana ha sortit a cinemes la pel·lícula Mortal Kombat 2. No us hi va veure la primera, algú?
2: No.
8: Ningú. Espectacular. No. Diuen que és pitjor que la primera.
0: Oh, sí? Perfecte.
6: Això és complicat, imagino, no?
8: No ho sé, no ho tinc clar, jo tampoc la vaig veure, però mira, això ja està...
7: informants desinformats.
8: Està dient molt, això, perquè si som jugones, i a més, no sé, jo les originals els hi tinc molt de carinyo, especialment per la banda sonora, no? I si no ens ha cridat l'atenció la nova és per alguna cosa, no? Però és que aquesta ha estat molt criticada, ha estat especialment criticada. Una de les coses que més s'escoltaven és que, sobretot els crítics, deien que si no has jugat als jocs, era difícil de seguir.
0: Ostres, però si no té història...
8: No ho sé,
9: és un joc d'història.
7: És un joc d'història.
6: I punto.
9: Però...
2: Jo l'únic que sé és que els trailers surt Carl Urban, i ja està.
0: Sí, de fet ha sortit i ha dit això.
2: Jo he vist el trailer...
0: Que era brutal la pel·lícula.
2: He vist el trailer un segon i he dit, hòstia, aquest és el de The Boys, i ja està.
8: Bueno, més coses que han passat, i hi ha hagut polèmica amb això. Ha sortit un joc molt especial, que es diu Mixtape, que té una pinta bastant... interessant per als grans perquè
7: els que han fet mixtapes
8: està directament apuntant a nosaltres, però hi ha moltes crítiques perquè diuen que és un joc indie, però a la vegada té un munt de música llicenciada, bueno, diuen que no és un joc, sinó que és un passeig. Què hi ha de cert i què no hi ha de cert aquí, Carles? Jo, que ets l'únic que l'ha jugat.
0: M'he passat el joc.
8: Ja te l'has passat, perquè dura dues hores i mitja. No?
0: No, dura... A veure, depèn. Dura dues hores i mitja si vas corrent, suposo. Però si vols fer tots els logros, com s'han de fer les coses bé, doncs el joc dura 5 hores, 6 hores, una cosa així. Si vas amb calma i disfrutant de l'experiència, perquè així és com es juga el joc, no corrent allò fins al final.
8: I què? Què tal l'experiència?
0: A veure... Jo no estic d'acord

0: no és ni un sors ni res així, no mors. Hi ha nivells, inclús, que tu no fa falta que toquis res. Però clar, és que el joc està pensat perquè tu toquis i vas amb skate i tu pots arribar al final del camí sense moure l'skate. Però la gràcia és que vagis movent-te, que vagis fent diferents jocs amb l'skate, no? Vull dir, hi ha un moment que són una experiència que se'n van a la, al bosc i a la volta el vent se'ls emporta, no? I tu pots anar com vas passejant, vas veient el bosc, és una escena molt bonica amb una música espectacular i vas saltant i dones unes voltes, clar, tu pots deixar el mando i simplement va caminant, no? Però és que la gràcia del joc és aquesta experiència que estàs vivint mentre t'estan explicant una història, tu estàs com interactuant amb aquesta història. Llavors, com a història està bé, és xulo, és una experiència aquestes que a mi m'agrada molt, que duren poquet i que són intenses, però sí, és veritat que a nivell de història no té un punch, no té drama, no passa res extremadament que et trenqui, no? Que normalment aquest tipus d'històries ho tenen, és una història bastant plana i xula i de disfrutar, eh? És a dir, no, això no és dolent, però és una història bastant lineal, no? I bueno, és un final d'estiu on els tres amics se separen i cadascú se n'anirà pel seu cantó. I està xulo, està bé. Però potser com han dividit els capítols a mi no m'acaba de convèncer. És el que no m'acaba de convèncer del joc, que és que fas un nivell d'aquests que són una miqueta onírics, que és com ells recorden un moment de l'estiu i fan alguna cosa, i de cop i volta tornes a l'habitació i tornes a fer coses molt... Pues, tocar un quadre, mirar no sé què, parlar amb no sé qui, i llavors torna una experiència onírica diferent, no? Aquesta estructura a mi no m'acaba de funcionar. A mi m'hagués agradat potser més menys estones a l'habitació fent coses i més que l'experiència onírica fos... que passés de l'una a l'altra, no? I que fossin les experiències i potser una animació entremig que estiguessin parlant recordant aquell moment. De totes formes, és un joc que disfrutes molt, que la banda sonora és espectacular i pels que vam néixer... No ho diré. Pels que vam néixer fa uns anys...
1: Quants?
0: La música...
2: Pocs.
0: La música...
2: Com que pocs?
0: Pels que ens agrada la música dels 80, ho deixaré.
2: Ui.
0: O dels... Sí, dels 80.
2: També.
0: Alguna del 90 també. Doncs perquè els agrada aquest tipus de música, doncs és molt guai perquè la protagonista, la que portes tu, anirà durant cada capítol, dirà, i ara en aquest capítol mira la pantalla i diu, escoltarem aquesta cançó de no sé qui, no? I llavors comença i sempre està relacionada una miqueta amb jugar amb el que viuràs en aquell capítol.
1: Llavors que li va posar un 10 és gran.
2: Clar.
0: I no és un joc de 10.
3: O sigui, no és un 10, però tampoc és un 0, no?
0: No és un 10, tampoc és un 0. Estaria molt més a prop
3: 8,
0: de... entre un 7 i un 8, depenent de la teva experiència personal.
3: La teva edat,
0: sí. Molt...
1: És un joc més... Llavors estaria dintre la categoria d'aquests jocs com el Firewatch, no? Aquest estil? O...
0: No, menys encara. Seria... Imagina't un Life is Strange, aquest tipus de joc, sí. Però sense haver de buscar coses. No hi ha jugabilitat... O sigui, no hi ha una jugabilitat...
4: Però sense ser pel·lijuego.
0: És el tipus de joc que al Rafael, per exemple, no li agradaria, perquè sí, la jugabilitat 100%. És opcional, sí. No?
1: És opcional. És una experiència narrativa.
0: És una experiència narrativa que t'està explicant una cosa, però que en alguns moments i els assoliments sí estan bé, els assoliments estan graciosos, perquè hi ha un que és, jo què sé, fer-li saltar amb el monopatí per un cotxe, això no ho fa, vull dir, no ho fas, no? Normalment.
4: És llavors... la classe de joc que el Rafael diria que no és un joc. Com Gris.
0: Sí, jo no estic d'acord. Per mi això és un joc.
4: Sí, sí.
0: Per mi això és un joc.
4: Jo dic el que...
0: Però s'ha d'entendre que no és per tothom, també, com estem parlant dels jocs que no són per tothom. Aquest tipus de joc a mi m'agrada molt. Ja està.
1: Bueno, ens queden tres notícies ràpides.
0: Sí.
1: Forza Horizon 6 surt la setmana que ve, per fi.
0: Bueno, sí,
3: però ho ha sortit avui, crec.
0: No, clar, aquesta és la notícia. La notícia no és que surti la setmana que ve.
1: Hi ha el tràiler de llançament?
3: Tampoc.
1: Les ràdios?
0: Tampoc.
4: Passat,
0: la notícia és que va sortir algú a Reddit dient que l'havia pogut precarregar a Steam,
1: sí.
0: Se l'ha descarregat i l'ha compartit, craquejat, sí. Free for all.
1: Saps
0: a la
1: que ha
0: xarxa.
1: Fet Microsoft amb aquesta gent, no?
0: Sí, no Microsoft. Això és Playground.
1: Sí.
0: Ha banejat a tots els usuaris que s'han connectat a
1: fins
0: internet.
1: Fins a l'any 9999.
0: I és un ban per hardware, no és un ban per la compta, és un ban per hardware. Què passa? Que Playground, quan venia cap aquí, Playground

0: fet un comunicat dient que no ha estat una precàrrega, que ha de ser, això és la meva suposició, no ha estat una precàrrega, estan investigant perquè ha de ser o algú intern que ha filtrat la build, o que algú que tenia el codi de review, que estava fent una anàlisi del joc, l'ha filtrat. És una de les dues.
1: Jo havia llegit que havien pujat Steam al joc... Bueno, Steam. Steam? Està en Steam? Sí. Sí. Steam al joc sense...
0: encriptar.
1: Sense encriptar.
0: Sí. No, però no? Playground diu que no. Que aquesta precàrrega no existeix encara. De fet, ni els que tenen l'edició Deluxe que pots jugar abans se l'han pogut precarregar, sinó que això ha estat això, una filtració interna.
2: La consola o... sí, eh? La consola sí que l'han pogut precarregar ja, eh? Jo amb Game Pass ja ho
0: tinc
2: instal·lat.
0: La consola està protegit.
2: Sí, però a la meva no. Rock Alley també.
0: Per això.
2: He pogut instal·lar-ho.
0: Clar, però va a través de la tenda d'Steam, d'Xbox, amb la qual no tens accés a aquests arxius, perquè estan encriptats, sempre. I ha passat una cosa similar, molt curiós, amb el Lego Batman, aquest joc que ha de sortir, que uns codis del Walmart, als Estats Units... Tu, quan tu compraves el codi al Walmart et donaven una clau de review o alguna cosa així que ja et permetia jugar directament.
2: Fantàstic.
0: Només els codis del Walmart.
3: Molt bé.
2: Bueno, molt bé. Què més? Tenim aquí un Twilight Princess port?
0: Sí.
1: Sí.
2: What?
1: És un port no oficial fet per fans per jugar al Twilight Princess directament de PC, de forma nativa.
0: Amb totes les millores, 90 frames per segon, una brutalitat. Necessites el teu propi joc, fer un dump i tot... però és com si fos un emulador exclusiu per Twilight Princess. I funciona molt bé.
2: Jo ho crec.
0: Sí, sí.
3: I, bueno, que també, mentre estàvem de camí aquí, el Dani ha passat pel grup abans, que Discord al final sí que farà un Nitro Game Pass.
2: Sí, ja ho han anunciat. Sí, sí,
3: sí. Ho han anunciat avui.
2: Està inclòs. És a dir, si tu pagues per Nitro... tens inclosa una espècie de versió...
3: de versió molt reduïda, que tens reduïda. Com 50 jocs o algo així.
2: Sí, seria equivalent a la versió més econòmica, però té un límit d'hores de
3: cloud,
2: de cloud,
3: sí.
2: Per exemple. És bastant curiós.
0: I a l'IRC també ho fa, això?
2: A l'IRC... a l'IRC ho feia fa...
3: el Mirc?
2: 40 anys. Bueno, anem a la xitxa, que tenim aquí una de grossa, de veritat.
0: Anem a la xitxa, anem a la xitxa, que Nintendo...
2: la va liar.
0: Bueno... ara què va passar, Dani? Què va passar?

0: Tranquils.
1: Bueno, doncs, el dimecres passat, eren les 11:50 de la nit, estàvem a punt tots d'anar-nos a dormir.
2: M'encanta que te'n recordis de l'hora exacta.
1: Sí, clar.
3: Sí, estàvem a Discord.
1: Sí, estàvem a Discord, i obro Twitter, i de cop, hola, sóc Miyamoto, voleu veure un direct del Star Fox en 10 minuts? I va anunciar un directe per 10 minuts després, i en aquest directe van anunciar el nou lloc de Star Fox.
2: El nou?
1: Bueno, nou no tan nou.
4: De fet, tu et queixaves que ho anunciaven per l'aplicació, no? Doncs mira...
1: Sí, aquest cop no, gràcies, cas, suposo.
4: T'han donat 10 minuts de marge per preparar-te i ja està.
1: Sí.
3: Gràcies, Nintendo, suposo.
1: Bueno, doncs s'ha anunciat aquest nou lloc i surt allà molt aviat, el 25 de juny.
2: Clar, aquí crec que hi ha dos notícies que està bé tenir en compte juntes. Pujada de preus i anunciada de cop d'un nou Star Fox que ningú estava esperant, no? que formava part d'aquells que vam dir rumors de, és una filtració,
4: sí, de moment,
2: no és una filtració,
4: sí.
2: I jo crec que han decidit fer-ho a la vegada precisament per això. Jo crec
5: per suavitzar, no?
3: Per suavitzar el cop, sí, pugem el preu. Però, l'Star Fox.
2: Les accions de Nintendo estan caient moltíssim. Estan tenint problemes en aquest sentit. Està venint una desacceleració amb les ventes de la consola i no esperaven que això anés tan baix. Llavors, has d'anunciar jocs per vendre consoles.
4: Però tornem a mi. Jo, aquesta història de Miyamoto... Tornem a la història de Miyamoto.
1: Sí, no, jo volia continuar això i després ja anàvem amb l'altra notícia. Doncs això, que aquest joc és un remake del joc de Nintendo 64... que a la seva vegada ja va tindre un remake per a la 3DS i un reboot per a la Wii U, Star Fox Zero.
5: Llavors, això comença a semblar a la saga de Godzilla.
2: A veure, és que és el millor Star Fox que han tingut.
4: Per la gent que no s'entén... A veure. O sigui, tenim l'original, quin és?
1: L'original danès, Star Fox.
4: Star Fox danès.
1: De Super NES, crec.
4: De Super NES, és de Super NES.
1: Sí.
2: És de Super, sí.
4: D'aquí van sortir...
1: Van fer un soft reboot per a la Nintendo 64.
4: Un soft reboot, que vol dir...
1: Doncs... tornar a contar la història de forma diferent.
4: Amb nous gràfics, sí. I a més.
2: Que és espectacular.
4: I després,
1: Després van fer un remake per a Nintendo 3DS, com van fer de l'Ocarina of Time.
4: Sí.
1: Després, a la Wii U, van voler fer un reinici de la saga, contant un altre cop aquesta mateixa història, però de forma diferent, amb Star Fox Zero. I ara han tornat a la Star Fox de Nintendo 64 per fer un remake d'aquest joc.
4: Però clar, estem parlant d'una història que dura 3 hores.
1: Això sembla, sí.
4: Vull dir, 3 hores, remakes, reboots... Què tal?
1: Van dir que farien... crec que noves missions, música tota des de zero, i que posarien noves cinemàtiques entre missions per enriquir la història.
5: El que coneixem com a palla, no? La història.
4: Bueno. O intentar fer una miqueta el joc, perquè és clar, realment el joc dura 3 hores. Sí. La història principal, si només poses la història principal, són 3 hores. Però bueno, vaig veure que posaven també...
1: Un
4: multijugador tipus... A mi em va recordar el Mario Kart, el joc dels globus.
1: Sí, multi, sí.
4: Una miqueta això, no? Que em va semblar guai, em va semblar que pot ser divertit.
3: Mm. Però això ve per rodar la peli, no? Que...
2: És molt possible també, sí.
3: Pues a veure si posen el Capitán Falcon a la propera. I la gent recorda que existeix F-Zero. Perquè, vamos... O sea, jo m'ho sabria molt. Perquè aquest home, fora de Smash, no l'he vist mai.
4: Sí, F-Zero 99, ja tenim el joc F-Zero. Sí, és un per cada 10-15 anys, un.
3: I els Smash.
1: I bueno, després de veure el tràiler, jo em vaig quedar una mica xocat perquè els models no s'assemblen res al model de Fox de la pel·lícula. Són com ninots realistes, com si fos la pel·lícula Mr. Fox. Al principi em van desagradar bastant, però el dia següent em vaig llevar i vaig veure que... Bé, està millor. Ara, el que menys m'agrada és el Sleepy, perquè és una mica lleig, però el Fox, el Pepi i el Falco m'agraden bastant, els models.
6: Bueno, és una mica això que passa, no? Que al principi, quan fan aquest canvi gràfic, dius, ¿esto qué?
1: Sí.
6: ¿Qué habéis hecho?
3: A mi és que em recorda molt el model descartat de la primera pel·lícula de Sonic.
6: Ah, sí, és veritat, que era molt lleig.
3: Va ser el primer que vaig pensar quan vaig veure el directe a les
2: queda, bueno.
1: 12, sí.
3: Ah, a mi el que em recorda és el mem dels Angry Birds, que van molt realistes, que són una foto que és com que estan tots mirant-te malament.
4: A mi el Fox em va... És com si el Fox sapigués que ja porta 4 jocs fent el mateix.
1: Sí.
4: Sí, aquesta és la sensació que em va donar, no? Un Fox una miqueta ja a punt de jubilar-se, que surt després d'un bar, no?, amb la barba una miqueta llarga.
1: Jo crec que el problema principal és que tenen els ulls massa petits. Si fossin més grans, que vaig veure una edició d'imatge dos dies després, quedarien bastant millor.
2: Jo he de dir que a mi em va impressionar bastant perquè, clar, aquesta gent que està buscant som nosaltres el target. Si és que continuem sent nosaltres els target. Em va recordar, em va portar exactament el dia en què jo era, no sé, ja no sé quina edat tenia, i vaig veure el tràiler de l'Star Fox de 64 i recordo impressionar-me moltíssim, però moltíssim, moltíssim, moltíssim, moltíssim. Era una passada, la llibertat de moviment que tenies, el 3D era espectacular, el joc anava super ràpid, era molt divertit, a més tenies decisions que implicaven després canvis en la continuïtat de la història. O sigui, és veritat que dura poc, però hi ha diversos camins en base a les decisions que prens, i això era molt innovador en aquell moment, no? I quan estava veient el tràiler estava tornant a aquell moment,
4: aquella època,
2: aquella època, i ho estava veient també, o sigui,
4: que re, fa 5 anys, total.
2: Sí, 5 anys.
3: 30.
2: Fa olor a Unreal. Fa olor a Unreal. I això pot ser bo i pot ser dolent, no? És bo des del punt de vista que es veu superxulo. És veritat que a nivell visual és molt espectacular. És veritat que pot anar la part negativa, que Unreal ja sabem que, segons com, no està massa optimitzat i potser no se li dona massa bé a la Switch, a no ser que tirin de reconstruccions i coses d'aquestes.
4: Jo crec que és Nintendo. Jo
2: però té molt bona
4: no,
2: pinta.
4: No s'atreviran a fer una...
1: Jo no veig tampoc a l'Unreal tant.
4: Bueno, ho comentava el Rafel també, sí. No? Ens ho comentava, el tema de l'Unreal... bueno, no sé.
1: Una cosa que em fa gràcia dels models és que van anunciar una edició per al GameChat, que si tens el joc pots utilitzar els quadres de veu dels personatges com a càmera per al GameChat.
4: Es van passar mitja hora un dels, sí, el productor, és el productor.
3: Sí, va passar superbé.
4: Estava obrint la boca, tancant la boca, traient la llengua, ensenyant les dents, era com... És una miqueta... Ostres, acaba de descobrir els avatars que portem 15 anys fent, no?
3: S'ho estava passant molt bé.
4: Estava disfrutant molt.
2: És aquest tipus de tonteries que després et fan riure, no? I et fan gaudir d'aquestes coses amb els amics. Això deu ser divertidíssim. Posar-se a fer els diàlegs i tal. Deu ser superdivertit.
3: Que això mengi RAM més que el joc serà molt més divertit, encara. Sí, que jo estigui jugant al GameChat, amb els meus amics per GameChat, i que el joc m'estigui començant a petardejar perquè un dels meus amics està traient la llengua, em riurem, vamos.
4: Bueno, de fet, es veuen amb menys frames, no? O sigui, es veuen...
2: Sí, les imatges
4: llavors,
2: de Messi.
4: En realitat no es veurà el moviment com obre la boca i treure la llengua, es veurà una boca mig oberta i de cop i volta la llengua fora, vull dir, serà una miqueta... creepy, no? Això una miqueta, mira, com mixtape, no? Que va com... Els personatges van com a 2 o 3 frames per segon.
2: Sí, però aquí és intencional, aquí, és una decisió artística, sí. No? Però bueno, què penseu llavors de la pujada de preu?
4: I l'altra notícia negativa quina és?
2: Això és que s'ha de parlar.
5: Clar, aquí hi ha bastanta diferència. El que és el Japó, la pujada serà a partir del 25 de maig, o sigui que queda res. Un mes després trauran la Star Fox, el que dèiem, potser notícies per compensar l'altra. El canvi al Japó són 10.000 iens. Per nosaltres són uns 50 euros, però és com si aquí la pugessin 100 euros. Al final passem 10.000 iens més la consola, passa a costar quasi 60.000 iens.
1: És que la consola només japonesa era molt més barata.
2: És veritat.
1: Sí. La consola normal al Japó s'ha quedat al mateix preu, no l'han pujada. La que han pujat és la versió aquesta japonesa.
2: La Japanoli.
5: Et diré que quan vam estar al febrer no vam trobar cap edició que no fos Japan Only. O sigui, les úniques que trobàvem de venda normal, noves i de segona mà, només era la versió japonesa. I a Europa, doncs, el canvi seran uns 30 euros, passem de 469 a 499. Segueixen per sota dels 500 euros. Jo crec que això és igual
2: no,
5: que amb dòlars.
2: No segueixen per sota dels
3: 499 i 500.
2: Aquesta trampa no me la ven.
3: Això és com si dius, no, el meu joc val 12 euros, que realment són 10, saps? Però si passa a ser 13, ja són 15. No, a veure...
5: És aquesta barrera psicològica de no veure el 5 al davant, que seria
6: que fa molt més por,
4: Era molt obvi que Switch 2 pujaria a preu. Fa mesos que ho estem dient, fa un any que ja es veia venir, no? Quan, de fet, li deies a la gent, si vols una Switch... Compra-te-la ja, perquè és que tot està pujant i segur que pujarà. Jo no veig tan dramàtic, realment. Sincerament, 30 euros, m'esperava que fossin 50 euros.
5: sí que em sorprèn que ha pujat una mica més, fins i tot, la Nintendo Switch, la original.
2: La normal.
1: Sí,
5: al Japó, ha pujat més de 10.000 llens.
1: Al Japó han pujat les Switch normals per això, per el tema dels components, el RAM i tot això. Però crec que és per, més per pressió dels inversors, no?
2: Estic convençut.
4: Sí, perquè la Nintendo original, l'Elite, totes aquestes, construir això a dia d'avui costa zero.
1: Ja.
4: Sí.
5: No està mai el hardware més potent del mercat.
4: I ara encara menys, que tenen ja les cadenes de muntatge, ho tenen tot fet.
3: Però,
4: vull dir...
3: però si l'Elite a prou feines tirava coses ja normals. O sigui...
4: A més, heu de pensar que quan es fabrica una consola d'aquest tipus, tu fas un contracte amb l'empresa que et dona la RAM, per exemple, a 5 anys o a 4 anys, amb la qual ells no notaran la pujada de la RAM ara. O sigui, estan pujant el preu de forma preventiva, per dir-ho d'alguna forma, no? Perquè els contractes mai són d'un any, i fa un any que va sortir. I el mateix passa amb PlayStation 5 i amb Xbox, el que passa que ja preveuen que perdran diners dintre d'un temps i llavors prefereixen no perdre diners.
2: El que sí que m'agrada, que això és molt japonès, en realitat, i Sony no ho fa, per això a vegades se'ns oblida que també són japonesos, que Nintendo ha demanat disculpes per la pujada de preu. I que per compensar, i això està molt bé, diuen que volen donar una futura biblioteca de títols d'alta qualitat, com només Nintendo sap fer, també per una altra banda.
1: Sí, no, això, sense dir-ho, han confirmat que sortiran bastants jocs aquesta segona meitat de l'any que
2: ho necessiten.
1: No tenen res anunciat.
2: Ho necessiten perquè la Switch 2 ara mateix està molt justa de llançaments per justificar la compra.
4: Zelda.
2: Bueno, va, la que surti un Zelda, això canviarà.
3: Llavors, tots els rumors aquells que vam parlar fa una setmana o dues de que...
4: Jo,
3: mira, Nintendo anava, penso que dir, estava sol. Són tot mentida.
4: Jo mentida. Penso que estava sol dient que creia que eren veritat.
2: El següent era el remake del Zelda...
4: Clar,
1: sí, no, Ocarina of Time. Welcome Back 2013.
3: Hauríem
1: una
3: altra tenir...
1: cop de Star Fox i una altra cop el Zelda Ocarina of Time remake.
3: Hauríem de tenir una pissarra amb totes aquestes filtracions posades i anar-les tachant i a veure quina serà la que la falsa. No és.

0: Doncs aquest tall tan sutil és perquè se'ns acaba el temps i hem d'intentar reduir un joc d'unes 300 hores amb uns pocs minuts que ens queden. Amb la qual intentarem, si teniu dubtes, feu preguntes, talleu-me, però intentaré resumir el que és aquest Crimson Desert que tantes setmanes volem parlar d'ell, i si no acabem avui, doncs continuarem la setmana vinent. Què és Crimson Desert? Doncs imagineu-vos un joc multijugador, un MMO, d'un sol jugador, on hi ha moltíssimes coses a fer, tantes com amb un multijugador online, però moltíssimes coses a fer, que té diferents mons, que és transversal, que tens muntures, que tens tot, però estàs tu sol.
1: Llavors no és un MMO?
0: No, és un MMO, és un món d'un MMO convertit en un single player. De fet, els desenvolupadors, que són els Pearl Abyss, que venen de fer Black Desert, que és una...
2: És un MMO.
1: Aquest sí.
0: És un MMO, és una empresa surcoreana. Estàvem fent un joc MMO, un joc multijugador online, i a mig desenvolupament van dir, farem d'un jugador. Llavors, es nota moltíssim que aquest és un joc enorme, però enorme, que tu entres i t'abruma només mirar els paisatges. No, el que has de fer està bastant clar, perquè tot té puntets, no?
2: Llavors és com el Zelda...
0: No.
2: Els últims Zelda, que no, també arribes és com un uau.
0: Sí, però és lineal. És lineal. Aquí tens una història que vas seguint lineal, no? De punt A a punt B. Tu pots fer el que vulguis, ho pots fer amb l'ordre que vulguis, però és una història bastant lineal. El que és impressionant és a nivell tècnic. Jo, és una de les coses que vull destacar, és que a nivell tècnic és el joc que jo més lluny he pogut veure de la meva vida. És a dir, jo em pujo en una muntanya i puc veure pràcticament tot el món, al final del món. I és un joc enorme, que puc estar hores per anar d'un punt a l'altre. És un mapa absolutament immens. Pots fer el que vulguis, pots anar on vulguis, pots entrar a les coves que vulguis, és bastant lliure en aquest sentit. I un dels avantatges que hem tingut és que des que va sortir el joc fins ara, cada setmana o cada 15 dies els desenvolupadors estan posant actualitzacions que escolten molt el feedback dels usuaris, perquè al principi era tot molt caòtic, no t'enteraves de res, imagina't un MMO sense tutorials, sense gent que t'expliqui al chat com es fan les coses, no? que és com ho descobreixes. Doncs aquí no, aquí de cop i volta et deixaven allà i tenies un inventari que la gestió de l'inventari era un desastre. Doncs tot això s'ha anat solucionant, és un altre joc completament. Era un joc que s'esperava moltíssim, aquest compliment aquesta promesa de món obert molt gran s'ha complert. A nivell tècnic és una bomba, però la història és molt fluixa. És una història de MMO, en el fons.
1: Sí, generalment són molt fluixes.
0: És una
1: història... Hi ha excepcions, però totes són fluixes. Excepció podria dir potser World of Warcraft o Final Fantasy XIV, que estan molt bones. Però
0: doncs, en aquest cas, és la típica que és avorrida, que no t'enteres de res, que de cop i volta estàs d'allò i et diu, oh sí, el meu arxienemic, i dius, però si porto 50 hores i no sé qui és aquesta persona, saps? O sigui, què m'estàs dient? Hi ha missions secundàries que no tenen sentit, que és agafar un carro i posa't a caminar 30 minuts per la carretera per arribar a portar el carro a un altre lloc. Escolta, jo no vull portar el carro. No, això no és divertit. No és divertit, no? Vull dir, no ha de formar part de l'experiència. Però sí, és veritat que hi ha coses que està molt bé. Això seria el dolent. I les coses que estan molt bé és el combat. Té una mescla de combat que et diria... Hi ha zones que són com un Mushou, que trobes 50.000 persones i estàs allà repartint. Hi ha d'altres que són els bosses, que són més estil Souls. Els bosses es converteixen en un 1 contra 1 i són molt difícils. No? És una dificultat completament diferenciada en aquest sentit. Combats amb molta gent molt fàcils, que es vas triturant amb les armes, i de fet un combat on tens un enemic molt gran o un enemic amb moltes mecàniques i que és complicat. Hi han 78 enemics finals, 78 bosses. Hi ha joc per molta estona.
2: Llavors és un Elden Ring encara més gran,
0: amb història,
2: amb una història avorrida
3: más mejor.
0: Però té moltes coses bones, per mi.
2: Però pots jugar amb algú?
0: No.
2: No, impossible.
0: És d'un jugador. El cooperatiu segurament s'implementarà dintre d'un temps. Ho han confirmat els desenvolupadors. Però és un joc que, encara que soni que he dit coses dolentes del joc, és un joc molt divertit, és un joc on tens moltíssimes habilitats, tens moltes armes, pots especialitzar-te en moltes coses, a més tens un drac que pots anar volant al final del joc.
2: Sona bé.
0: Tens muntures, tens moltíssimes coses... Ja m'estan fent fora?
2: Sí. Jolines. Els joves crec que estan tornant a fer les seves.
3: S'estan hackejant. S'estan
2: tornant a hackejar.
0: Doncs bueno, és un joc que segurament la setmana que ve acabaré de parlar d'ell perquè no dona temps. És un joc que dura 300 hores, jo en porto 160. Collons. He arribat al final però no he pogut fer ni, podria dir, ni un 30% del que hi ha, no? Perquè té moltíssim, té faccions, té... Però bueno...
2: I com tu passes bé en un joc així de gran?
0: La setmana que ve t'ho explico.
2: En sèrio?
0: Sí.
4: Hem posat aquesta música perquè és una miqueta de la vostra època, no?
5: Ostres, ara entenc.
2: La veritat és que no.
4: I a més és del Fox, no?
2: No, que jo soc d'abans.
0: De fet, jo aquesta ja era gran, crec. Quan
2: per això, per això dic que no és de la meva època.
5: Crec que és el que ho dic.
4: No, però jo crec que sí, que és de més o menys de la vostra època.
5: 2013 o així, no?
0: Sí, sí, és de la meva època. Sí, sí. Aquesta és just de la meva època.
4: No s'agrada, doncs, la cançoneta?
0: M'agrada molt.
4: Ah, vale.
0: Sí. Tiny pause up the hill. Suddenly you're
4: standing still. Your fur is red, so beautiful. Bueno, quan farem això un altre cop, Gerard?
5: Molt bona pregunta. El Rafael quan torna? Com podem seguir? Quanta estona podem seguir amb, aquest, amb el Reino del Terror?
0: Ens queden 15
1: dies.
0: Us
1: queda només un programa, bàsicament. Uah, o com a molt dos.
4: Ho tenim fet.
5: Sí. Ha estat divertit.
0: Ha estat divertit, sí. Ha estat divertit.
5: Tot això va vindre perquè fent els joves fa dues setmanes em va dir això, no, clar, el Rafael no està, i li vaig dir, hòstia, és veritat, buah, seria molt divertit fer això. I realment vam dir, no, ens portem nosaltres el nostre propi guió i el repartim ara quan comenci el d'esto i us donem el guió i diem, nou programa, no, així d'esto, però no ens ha donat temps de fer tant. I anàvem a fer-ho la setmana passada, però és que era Star Wars Day. I clar, s'havia respectat.
3: Bueno. Jo crec que el que no heu pensat bé és que li esteu donant idees a alguna gent d'aquí per segrestar el programa, que sigui joc per 33.
4: Això només ho podem fer els joves.
0: De fet, en un parell de setmanes és festiu a Molins i segurament l'haurem de gravar abans. Aquí ho deixo.
3: De què es parlarà?
0: Potser el gravem només uns selectes.
5: Per endavant.

0: Doncs aquí, fins aquí, el nostre gran cop.
1: Sí.
0: Esperem que us hagueu passat bé durant aquesta estona i que ens escolteu de nou per saber quan ho tornarem a fer. Seguim-nos per les xarxes socials com jovesperranda.radio. Escrit amb una X. Que no, que és Joc per Randa Ràdio. Vigileu molt i fins aviat.
1: Vinga, guapos.
2: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, el creuer que es va infectar amb el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger que està aïllat ha donat positiu a la PCR que li han fet quan ha arribat al centre sanitari. El Ministeri indica que actualment no presenta símptomes i que el seu estat general és bo. A les properes hores se sabran els resultats definitius en d'altres 13 passagers que sí han donat negatiu. I poc abans de les 8 del vespre s'ha donat l'evacuació del vaixell on es va iniciar aquest brot d'antivirus. El desembarcament de l'Òmnius ha deixat el port de la Granadilla després que el vaixell hagi hagut de ser amarrat a la infraestructura canària pel mal temps a la zona. Un cop ha baixat la quarantena de persones que quedaven a bord, la nau ha pres rumb als Països Baixos amb 26 tripulants. Després han pujat autobusos i els han dut cap a l'aeroport. Capitania Marítima havia recomanat l'amarrat per garantir la seguretat. La ministra Mònica García ha qualificat l'operació d'èxit.
2: Capitanía Marítima nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver, y el barco acaba de zarpar, acaba de ir rumbo a Países Bajos. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
1: Les properes hores es farà la desinfecció de les zones del port de la Granadilla per on han passat els passatgers i les embarcacions que han participat. I demà serà el primer dia dels 3 de vaga de mestres a tot Catalunya, convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que fan una crida a sumar-se a la manifestació unitària. Parlen de recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per reduir les ràtios en les aules i reivindicació de currículums. I l'Auditori acull demà el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. Es tracta d'un concert a l'Auditori organitzat per la Fundació Victoria de Los Ángeles i destinat a donar suport a projectes de construcció de pau de Creu Roja. Darrer punt, milers de persones han sortit avui als carrers de Barcelona des de les 5 de la tarda per seguir la rua dels jugadors del Barça, que han celebrat el títol de Lliga, la 29a, a bord d'un autobús.

0: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
1: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
0: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
1: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
0: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
1: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
2: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:45 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: Vols estar al dia de l'actualitat més rainbow?
8: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
7: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
8: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
7: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
5: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:45 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola, hola, bon dia i bona nit. Benvinguts a l'etapa Reina, una hora de ciclisme en català des de Ràdio Molins de Rei. Avui és dilluns 11 de maig de 2026 i us saludem des de l'estudi Miquel Armengol. Què tal, Marc Vives? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Sergi Soler, com estàs?
2: Molt bé.
0: Què expliqueu de bo? Heu fet alguna cosa interessant al cap de setmana? Alguna cosa que mereixi ser explicada?
2: Sí.
0: Ep, ep.
1: Ei,
0: a veure, Sergi.
2: Era tan bici.
1: Oh.
2: Per la Vall d'Àssua.
0: Com? Has anat a la Vall d'Àssua amb bici?
1: Home, sí. Això està lluny.
0: Bueno, va, però no has passat cap
2: sobre
0: foto, sort. No has enviat res, no?
2: Per sobre sort, eh?
1: Sí. Bueno, lluny.
2: Tres horetes, sí, gairebé. No, bueno...
0: Comparteix ja, la vida?
2: Ja. Volia donar-vos la sorpresa, no?
0: Ostres, que bo, i què tal?
2: 1.000 metres de desnivell positiu.
1: Mola meva.
0: Mare.
1: I ja està entrenant, aquest.
0: Sí, sí.
1: Per allò que vam dir l'altre dia.
0: Sí, és que ja, em poso les piles. Hi ha noients que tenen ganes, de fer allò.
2: O em poso
0: més
2: les
0: que nosaltres, diguéssim.
2: No, però molt bonic, és una zona increïble. Crec que ens hem creuat amb tres cotxes.
0: Amb dues persones, exacte. 57 papallones.
2: Molt, molt, molt bonica la zona. Ja havia estat corrent i tal, però amb bici també molt, molt recomanable.
0: Molt bé, Vall d'Àssua, recomanació des d'aquí, des de la Taparina. Sí. Marc, alguna cosa al nivell?
1: Bueno, jo vaig fer una sortida popular caminant, no en bicicleta.
0: Tinc un escalmàs, perdó.
1: Molta gent. La penya, se'ns han copiat. Hi ha una penya ciclista a la Tafanera. Ara existeix també una penya muntanyenca a la Tafanera.
0: Això està bé.
1: I jo vaig anar a fer d'observador per controlar la situació.
0: Per agafar idees.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Ells de nosaltres.
0: Ells de nosaltres. Ells de nosaltres.
1: Ja, no, molt sintonia, sintonia sempre entre l'esport de caminar, de córrer, de ciclisme, la natura.
0: Gent que es mou i gent que no es mou.
1: Sempre, sempre amb respecte i cura cap al nostre entorn.
0: Molt bé, quin missatge de la Generalitat de Catalunya. Eli Arjona, què tal? Com estàs tu? Pujant i baixant palanques aquí. I el que ens falta ara és el Lluís, que d'aquí un moment entrarà per telèfon. Vull dir que no patiu, que també forma part del programa d'avui. Un dia molt especial, perquè hem anat molt a gran en saludar-nos, però hem de dir que Paula Blasi i Cairol, d'Esplugues de Llobregat i també de Llívia, i també dels nostres cors, és la vigent campiona de la Vuelta a Espanya femenina.
3: Paula!
2: Espectacular. Espectacular.
0: Ara de seguida en parlarem, però aquest programa té ordre i té ordre i concert, i per tant avui toca començar, com sempre fem, amb l'emmascarat. Som-hi.

0: Sergi Soler. Mentre remenes al YouTube de l'etapa reina... Em va malament el ratolí. Sí. Són problemes del primer món que hem d'explicar sempre i fer públics. En tenim per resoldre, no? Tenim per resoldre
1: sí,
0: un.
1: Teníem doncs, el Gazprom, equip rus que va desaparèixer així...
0: Que trobem a faltar, eh?
1: De la nit al dia i res, havia estat allà doncs a... Què s'he dit? El Gazprom? No, el Gazprom era l'altra setmana. Perdona, que estic apuntant malament. Era el Carrera, era el Carrera.
0: Les brometes ja les ben feia del Gazprom.
2: Us vaig presentar a l'equip Carrera,
1: que era un equip mític de principis dels 90, sobretot, i això va tenir, doncs, Claudio Chiappucci era en aquell moment, doncs, el ciclista italià més recordat, i a continuació també d'ell va aparèixer doncs, un dels millors escaladors, per no dir el millor de la història, que és Marco Pantani.
0: Doncs va, anem sense més preàmbuls a les pistes d'avui, i aquesta la faré sense música. Avui en sec, mira.
1: A veure, pista 1. És un equip francès. Pista 2. Destaco un any, el 1998. I pista 3. Tres ciclistes. Samuel Dumoulin, el germà.
0: Oh.
1: Jan Kirsipou.
0: Buah.
1: Us en recordeu d'aquest?
0: Perfectament.
2: Mirant. No, sí.
1: 115 victòries, eh? I Domenico Pozzovivo.
0: Un corredor que ha fet un podi aquest cap de setmana.
1: Imagina't, per això l'he volgut posar.
0: Doncs molt bé, aquí teniu les pistes auditives, els que ens seguiu per YouTube, @laetapareina. També tindreu pista visual durant el programa, ja ho sabeu, a xarxes, ens podeu trobar a @laetapareina, qualsevol xarxa que sigui doncs, del vostre agrat o del vostre odi, el que preferiu, allà estem, sempre estem pel lloc o altre. Fet l'emmascarat, comencem amb el programa d'avui i l'actualitat comença amb un nom i cognoms que ja l'hem dit, però el tornem a dir tantes vegades com faci falta. Paula, Blasi, Cairol, canvi de sintonia, que comencem.

0: Doncs aquest cap de setmana hem tingut doble plat de muntanya, d'alta muntanya, de murs, de, digue-li, costes difícils de pujar.
1: Per plat, la corona més grossa dels pinyons que portaven, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Aquestes muntanyes que són impossibles, aquests murs llargs, per a Eres no tant, però l'Angliru que no s'acaba mai. I a les dues cites, tant a per a Eres com l'Angliru, la Paula va ser protagonista després d'una setmana en què la vam veure sempre ben col·locada a les arribades, sempre movent-se, sempre una mica inquieta allò que fa la Paula quan corre. Però, clar, no hi havia hagut muntanya com a tal, per tant, havia hagut d'anar esperant el seu moment. Havíem tingut uns dies de pluja, a Galícia sobretot, que havien fet refredar una mica els ànims a nivell de salut de la gent. La Paula estava una mica preocupada per això, per saber si l'afectaria o no en moments decisius de la Vuelta a Espanya, que tan bé s'havia anat preparant. I quan va arribar a Praeres, doncs ja vam veure que la seva millor versió, doncs, bàsicament, sortia en escena. Va seguir la roda de Van der Breggen com va poder, uns metres perduts, tota l'ascensió, ara una mica més endavant, ara una mica més endarrere, però tota l'estona en segon lloc i còmode. Vam estar contentíssims, perquè vam dir, uau, la Paula pujarà al podi a la Vuelta a Espanya si demà l'Angliru és capaç d'aguantar. Doncs era un error de percepció, perquè l'Angliru no anava a aguantar la Paula, anava a rebentar les rivals, com va fer de seguida que va veure que Anna Van der Breggen estava una mica més fluixa del previst, i ella va tirar endavant, no va guanyar l'etapa, després en parlarem, però va guanyar la Vuelta a Espanya femenina. Per tant, victòria en una general de les grans, i amb tot aquest preàmbul és el moment de saludar el nostre director. Lluís Àries, com estàs?
2: Què tal? Com va? Com esteu?
0: Estem contents de sentir-te, perquè sabem que aquests dies, divendres i especialment dissabte, tu estaves molt nerviós, estaves intentant buscar forats per no perdre detall del que feia la Paula, eh?
2: Sí. Bueno, mira, la Paula va tenir a tota una família esperant a menjar-se una paella.
0: Dos famílies. En algun cas no era paella, però també esperant.
2: Doncs sí, Déu-n'hi-do, eh? És molt bèstia. Voleu que us tiri alguna informació que tinc?
0: O sigui, tu ja t'has preparat coses i vols anar al gra, no?
2: No sé,
0: sí, comença. No, comença.
2: Vale.
0: Sí, prou de logis a la Paula, perquè... anem a dades, anem a informació, anem a investigació de Lluís Àries.
2: Us porto una comparativa amb ciclistes no bones, ciclistes top mundials i agendes del ciclisme amb la Paula.
0: Per allò de la pressió, no?, que dèiem, de que és important que rebaixem la pressió que pugui tenir la Paula. Em sembla una molt bona decisió, Lluís.
2: No, acabarem. O sigui, ara us situo on estem i després... parlarem de la pressió.
0: Val.
2: Però primer de tot ho situo on estem, perquè això, o sigui, són números.
0: Estem aquí.
2: I estem en què tenim una noia a les Plugues de Llobregat que ara mateix, per punts, és la segona millor ciclista del món. Com et quedes?
0: Sense paraules, ho has vist?
2: ja ho he vist. Llavors, he comparat el primer any de moltes de les llegendes de dones ciclistes que han batut rècords amb la Paula Blasi, i el resultat és, la Paula, tots sabeu, l'any passat no va començar el primer equip de UAE, aquest any sí que ha començat el primer equip de l'UAE, tot i que l'any passat ja va fer temporada de World Tour des del maig. És a dir, tot just ara porta un any competint amb el primer equip.
0: Un any menys dos dies, vale? Sí.
2: Sí, un any menys dos dies. Comparant amb... per exemple, Anna Van der Breggen, que és una llegenda del ciclisme, amb 7 fletxes balones, 4 giros, 2 liejas, un Flandes, 2 mundials...
0: un subcampionat a la Vuelta...
2: per exemple, Anna Van der Breggen no va començar a destacar... no a destacar, destacava des de petita, però a fer els resultats que aquest any està fent la Paula fins al 6è any professional.
0: Vale.
2: Fins al 6è any professional. Per exemple, Annemiek van Vleuten, una altra tia que ho ha guanyat tot, li passa pràcticament el mateix, però en comptes del 6è, és el tercer any professional. Vale? Això per situar-nos de la importància del que està fent la Paula aquest any. Copecchi, Longo Borghini... Hi ha moltes altres ciclistes que estem en la mateixa situació. No destaquen fins més endavant. Vollering se li aproparia, se li aproparia el segon any, ja fa molt bones clàssiques, i fa 13è al Giro. Això no té res a veure amb el que ha fet la Paula, és molt inferior,
0: però
2: se li aproparia.
0: Sí, poca cosa.
2: I l'únic nom que he trobat que a nivell de precocitat d'arribar i moldre estaria al nivell de la Paula dels últims anys de llegendes del ciclisme, no l'estem comparant amb bones ciclistes, l'estem comparant amb llegendes, és Marianne Vos. Marianne Vos, el primer any que corre com a professional, fa un any molt bo a nivell de voltes per etapes, fa algun té alguna victòria, té alguns podis, i aquell any acaba sent campiona del món, i és l'única ciclista que he trobat d'aquestes llegendes que fa un any similar amb aquest primer any de la Paula. És molt bèstia, eh?
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, t'has anat a buscar noms tranquil·lets.
1: Sí, o sigui, sí. Lluís Àries comparant a Paula Blasi amb Mariana Bosch i Marta Vilajosana comparant Paula Blasi amb Joanes Somarriba, per tant. La pressió, ja li hem tirat tot.
2: No. Llavors, per ficar en context la importància de la victòria de la Paula en aquesta Vuelta Ciclista a Espanya, us dic noms que estaven participant a la Vuelta Ciclista a Espanya, perquè a vegades podem dir, bueno, ha arribat i bueno, no hi havia la Bolery. Clar, ha guanyat i no hi havia la Bollering.
0: És que és veritat, bueno, no hi havia la Bollering, Lluís.
2: Sí, clar, i amb això li resta importància a la victòria de la Paula, però hi havia Ferran Prevot i Nia Madoma, que són dues guanyadores de Tour, hi havia Van der Breggen, que és una llegenda, hi havia Kopecky, que és una superclasse, hi havia la gran representant de les noves generacions, diguem-ne, que és Bunel, hi havia Labú i Music, que tenien una oportunitat de luxe per lluir-se, i després també deixen dir dos noms, hi havia Benito, Mireia Benito, i havia Mavi García. Vale, no esperem que guanyin una volta, però les vull ficar en aquesta llista perquè són dos referents del ciclisme també al nostre país. Per tant, la Paula ha guanyat davant de tota aquesta gent.
0: Sí, sí. I no per, mèrits, diguéssim, dispersos, sinó perquè ha tingut dos ports durs i en els dos ports doncs ha demostrat estar al davant.
1: Ha sigut bastant... És que és... Estem com estrany. Jo m'he sentit com... Estic veient una cosa molt bèstia, que és que Paula Blasi, amb un any encara no ha fet de World Tour i amb dos anys i mig encara no de ciclista, diguéssim, al 100%, està guanyant la Vuelta a Espanya. Què passa? Que venim de dues setmanes on anem a mini-infart per dia, que va ser el de l'Amstel, va ser la Fletxa i va ser la Lieja. I... no ens esperàvem, evidentment que no ens esperàvem que la Paula Blasi guanyés aquest Tour de França, aquesta Volta a Espanya, perdó, jo m'estic ja creixent més de compte, però l'eufòria, que jo com sento l'eufòria, però no l'estic expressant tant com l'expressava a les Ardenes. Què vull dir amb això? No sé què vull dir amb això.
0: Que la Volta a Espanya és un trunyo.
1: Vull dir que la... No, a veure, potser fa més il·lusió la victòria de certes Ardenes que la Volta, això és veritat. Potser perquè va ser el moment de que va despegar la Paula i ara és la reconfirmació o la confirmació que més enllà de les clàssiques, i això és important, que més enllà de les clàssiques d'un dia, que és capaç de fer esforç d'un dia molt, molt forts o aguantar 30 minuts d'un esport, d'un esforç molt alt, com això ja ho sabíem fer, ho hem vist a les Ardenes, ho hem vist amb contrarrellotges, però també és capaç d'aguantar ports llargs i durs. De fet, tinc la sensació que a més pendent, més rendeix la Paula. Ella ho va dir, a l'Angliru, que també es va anticipar una mica massa, una mica engrescada perquè Van der Breggen que ho deixava enrere, i se li va fer un punt llarg al port. De fet, quan la van entrevistar a meta, evidentment estava molt feliç, estava que no s'ho creia, estava processant el que havia fet, però inclús amb aquest globo de felicitat que sentia, va dir que tenia l'espineta de no haver guanyat l'etapa de l'Angliru, perquè potser va calcular un pèl malament les forces i se'l va fer llarg i va permetre que Peter Stasny doncs guanyés, no? Doncs això, vull dir, que no... Era potser el terreny on ens faltava demostrar que Paula Blasi podia competir al nivell de les millors, i ho ha demostrat. A partir d'aquí, vola lliure Paula. No sé, poc
0: jo,
1: més.
0: Jo després li tornaré a posar deures, eh? Sí, perquè no, crec que no ha fet prou encara.
2: Bueno, perdoneu, tu... Parla tu, Sergi, no sé, jo tiro si no, eh?
3: No, com agafant el fil del que deia el Marc, doncs és veritat, no? Aquesta explosió de felicitat, potser, que vam tenir com a espectadors a les Ardenes, sobretot com allà mateix, no? Bueno, a l'Amstel, que estàvem presents. Aquí, doncs jo vaig estar mirant, vam estar mirant l'etapa, tant la del divendres com la del dissabte, i d'alguna manera jo ja sabia que podia... O sigui,
0: què et va dir dilluns passat?
3: Sí?
0: Dilluns passat te la vas trobar.
3: Me la vaig trobar per aquí.
0: Què et va dir?
3: I em va dir, prometo donar-vos moltes alegries a la Vuelta a Espanya.
0: Però, ja ho sabíem.
3: O sigui, clar, ja ho sabia, no? No, però sí que és cert que ja... es va passar de nivell, ja, va passar la pantalla a l'Amstel, i a partir d'aquí es confirma una cosa que tots ja podíem esperar, o com a mínim jo segur, perquè sé del seu nivell, no només com a ciclista, sinó com a esportista, i el cap que té, etc etc. Per tant, ja un cop confirmada aquest nivell, doncs jo ja sabia que la Vuelta podia passar, i que era, evidentment, una de les màximes favorites. I això li sumes l'estat de forma increïble, no? Doncs que porta aquestes darreres setmanes, doncs no em va sorprendre. Òbviament, doncs, ens vam alegrar moltíssim, no?, tots els que estem aquí, però vull dir, no va haver aquella explosió de felicitat, d'incredulitat, perquè realment ja era una cosa esperable. Això la situa, doncs, en una nova dimensió, en un nou nivell, i ara, doncs, comença una altra etapa, no?
0: Lluís, què volies afegir?
2: No, volia dir, simplement, que dèiem que ha sigut com una mena de graons, no? Guanyar l'Amstel té molt de mèrit, però ho fa escapada, diguem-ne, no com en un cara a cara amb totes les altres. Posem l'asterisc amb això, no amb un cara a cara, però no els hi guanya, diguéssim, no fa l'última pujada al Cauberg amb les favorites. La fa escapada, i això ens creava un dubte de... Bueno, ara veurem a veure què fa a la Fletxa Valona. A la Fletxa Valona fa una pujada espectacular, però és que ara ha fet una pujada espectacular a l'Angliru. O sigui, és que és molt, molt bèstia. És molt bèstia.
0: Saps que és molt bèstia, Lluís, un moment? Que acabo de matar una mosca que m'està molestant des del principi del programa, i estic molt content. Et diria que fins i tot més que el moment que la Paula guanya.
3: Quins reflexes, eh?
0: Ha estat brutal.
1: Ets un mestre xalint.
0: Ara pots seguir la informació.
2: Jo som molt home de mosques i mosquits amb una mà. Com ho has fet tu?
0: Amb una mà.
2: Dues o...
0: Amb una. Està gravat, eh? Està...
2: O amb la llengua, com la granota.
0: No, he intentat després que el Sergi se la mengés, però això ja no sé si ha quedat gravat o no.
3: Sí, està tot gravat.
2: Molt bé.
0: Estaves a l'Angliru.
2: El que crec que volia anticipar al Sergi, que és... I ara què? I és que arran de l'Angliru, diu... la Paula, jo crec que amb Amstel ho va patar molt fort, però no tan mediàticament a nivell estatal, però és que clar, és que ara és que ha fet una explosió mediàtica brutal, que això serà molt difícil de gestionar.
0: Deixa'm fer una cosa, molt Lluís, un moment, abans de l'explosió mediàtica, una cosa esportiva que vull comentar, i després entres amb la reflexió, que abans l'hem parlat i que tinc ganes que la comentis, perquè crec que és el més important que direm al programa d'avui, que és una cosa que d'aquesta explosió mediàtica anem de fer una mica de ressò, de debat i d'on creiem que pot arribar la cosa. Però esportivament, dos coses de la Paula que sí que vull dir, i ara que els tinc al cap i m'han vingut, doncs aprofito. Primer, la col·locació de la Paula durant totes aquestes etapes prèvies més remogudes, amb pujades i baixades, girs, pluja, etc. Impecable. Mm-hmm. O sigui, un control de situació, sap perfecte, o sigui, ha pres molt ràpid que al davant del grup, a la posició 4 o 5, és on es va millor. I encara que el seu equip no sempre la pugui acompanyar, ella sempre hi és. I crec que això és essencial, que tingui com aquesta autopercepció de saber que a darrere, doncs, de vegades, no, això, l'Amstel que ens explicava, no?, que havia anat al darrere, que s'havia anat menjant, doncs, tot de sortides de corbes ràpides, que havia anat perdent, havia anat gastant molt més del compte. Crec que en pocs dies, a la Vuelta, o sigui, aquest aprenentatge l'ha aplicat d'una manera descomunal. Els dies també de Praeres i l'Angliru, tota l'aproximació la fa sempre, sempre, sempre superben col·locada. I no és gens fàcil fer això, perquè no vol dir gastar tantes forces quan vas al darrere, però sí que has d'estar tota l'estona molt connectada amb la cursa i no pots com estar mentalment reposant en cap moment d'etapes que es fan llargues, que passen moltes coses. Llavors això, xapó absolut, perquè si a partir d'ara corre així com l'hem vist aquests dies, que ja ho va fer a la Fletxa, o sigui, ja ho hem vist, eh? O sigui, una progressió a les Ardenes també, però a mi m'ha flipat això. I l'altre, els deures, que són esportius i per tant els poso ara. L'hem vist guanyar, o fer-ho molt bé, tant en territori Ardenes com en murs d'aquests inacabables de pendents impossibles. Molt bé. Paula, primer has de rematar, no has guanyat cap etapa a la Vuelta. O sigui, el proper cop que vagi una gran volta, guanya etapa. Que això, si no, després et volem veure aixecant els braços no només perquè guanya una general, sinó també per guanyar etapa. Això és el primer. I la segona, els deures més importants. Vull veure-la amb encadenats d'alta muntanya, ara que sabem que puja un Angliru i és capaç de guanyar l'etapa o de quedar segona o de lluitar-la fins al final. Vull veure-la amb aquells dies durs dels Alps, de ports llargs, de pendents més sostingudes i no tan explosives. Mm-hmm. Tinc moltes ganes de veure com es desenvolupa, perquè tinc la sensació que cada aprenentatge el va sumant i que aquell jo la vull veure. O sigui, és una cosa que
3: no acostumen
0: són deures.
3: A haver-hi molts perfils encadenats.
0: M'agradaria que el fessin, perquè sempre sí, sí. La cursa del Tour acostuma a fer també un planche de Belfils, una cosa així, que, mira, ara ja sabem que li pot anar bé, però jo vull veure aquest perfil de superciclista, a veure fins on arriba, no? Perquè potser li va fatal, o potser també és capaç d'adaptar-s'hi. És una de les coses d'això. Rematar i dies d'alta muntanya amb encadenats.
3: L'altre dia revisava l'entrevista que li vam fer fa un any i mig, i una de les coses que destacava és que, com que era molt novell dins del ciclisme, no tenia la formació, potser, que tenien altres nenes que doncs, han fet ciclisme de petites, era això, no? la col·locació, la por, no por, perquè ella realment tu parles amb ella i veus que no té por a res, perquè és espectacular, però aquesta doncs, bueno, falta d'habilitat, potser, per col·locar-se, per rodar en grup, perquè realment quan els veus i quan les veus van enganxadíssims, no? I fa una por espectacular.
0: Sí, sí.
3: Doncs això doncs, és una alumna avantatjada, ho ha après, i ara doncs, és capaç això, de col·locar-se d'aquesta manera, estar atenta, que al final és el que et dona la carrera.
0: Absolutament. Ara sí, va, anem a l'explosió mediàtica que començaves. Lluís, hi ha una cosa molt important d'això, que és, tu guanyes la Vuelta a Espanya i de cop i volta apareixes a la portada del periòdico. Apareixes obrint programes de ràdio. O sigui, apareixes coses, espais que fins ara el ciclisme, i més encara el ciclisme femení, no havia tingut o no havia sigut capaç de dur al cap, segurament des de Somarriba, a nivell d'estat espanyol. Jo crec que és una cosa que ha arribat molt de cop, perquè al final, fa un mes, la Paula no havia guanyat l'Amstel, és a dir, que estem parlant d'aquest tipus de referències a nivell de temps, i que, a més, per mi supera el que jo esperava a nivell d'impacte, perquè suposo que la gent va agafar-s'hi com una cosa d'estrella emergent absoluta i d'estrella emergent que en vols parlar durant els propers 5 anys, si pots, perquè la vols exprimar, si pots. És a dir, perquè veus que és algú que et pot donar moltes, moltes més coses de les que molts altres esportistes, ja no dic ciclistes, de l'estat espanyol et pot donar. Lluís, tu d'això tens una teoria.
2: Bueno, a mi em fa... O sigui, crec que és el que, diguéssim, els deures pendents més difícils de superar a partir d'ara de la Paula, perquè al final ella sap anar molt bé amb bici, però ara de cop i volta el president del govern, el Pedro Sánchez, fa una piulada parlant de la Paula Blasi, i això la fica, la fica amb el focus mediàtic d'una manera brutal, en plan Alcaraz o Carolina Marín. És a dir, ara és un dels referents de l'esport a l'estat espanyol per molta gent. Hi ha una imatge que és discutible, que és la del Perico Delgado corrent al costat de la Paula Blasi,

0: una nena que acaba de sortir com un bolet i que en principi els hi ha donat les alegries dels propers 10 anys, que gestionar això psicològicament per la Paula quan dintre d'uns dies arribi al Tour i la gent digui com que no va a ir la Paula Blasi si és nuestra mejor representante, o vagi al Tour i quedi segona del Tour i diguin, oh vaya mierda, esta tía tenía que ganarlo todo y mira, vaya mierda, és una fracassada. És a dir, gestionar això a partir d'ara és molt difícil, perquè a més també ella és catalana i també se li pot girar en contra del fet de ser catalana per rebre crítiques. És a dir, gestionar tot això, i a més és una tia, la Paula, que és, sempre ho hem dit, que parla tal com raja i que atén a tothom, perquè aquests dies ha atès a tothom. I crec que, crec que realment aquesta és la feina pendent de la Paula, més que no superar encadenats de muntanya, sinó que ara gestionar tot això.
1: Sergi,
2: hi ha una cosa que no és d'ara, vull dir que passa sovint quan algun esportista, i parlaria de l'estat espanyol en general, també es pot extrapolar només als països catalans, però que és, apareix algú i de cop i volta pues, és l'orgullo nacional, Espanya arriba del todo...
1: A veure, hi ha titulars de Paula Blasi d'Espanya, no? Aquest, un muntatge vestida de torero, l'he vist, molt guapo.
2: Val a dir una cosa, vull dir, és que falta moltíssim a nivell institucional, tant aquí com allà, per apostar realment per l'esport, perquè tots els esports, i no només el futbol, doncs puguin sobreviure, puguin formar-se, puguin dedicar-li aquest temps a la formació i a la professionalització, i falta moltíssim. I el ciclisme és un d'ells encara. Jo també des de la part de l'atletisme doncs ho sé, però després es posen la medalla. La Maria Pérez, la millor del... Vale, sí, però aquesta nana, fins fa poc, o sigui, s'ho estava pagant tot ella i la seva família. I després la medalla se la pengen a l'estat espanyol
3: país.
2: O qui sigui, no? Però vull dir que falta moltíssima feina. Llegia un missatge, una història de l'Instagram doncs del Massi Ballester, per exemple, i deia, molt bé, està molt bé que ara surti una ciclista, perquè a més ha estat aquí i és increïble, i és una genial persona, i tant de bo que en surtin més, però això... És un bolet, és fruit de la casualitat d'un talent espectacular, de que aquesta noia, doncs, bueno, doncs, com que ha fet INEF, encara és jove, li ha pogut dedicar doncs, molt de temps, li ha pogut... La mateixa Mireia ens ho deia aquí, jo doncs, faré una aposta pel ciclisme. Va dir que, doncs, que deixava de treballar i que feia una aposta un any pel ciclisme, a veure què tal li sortia, li va sortir prou bé, i gràcies a això podrà sobreviure uns anys fent el ciclisme. Però falta molt més. Falta molt més. I doncs, el Massi Ballester doncs, ho deien, no? Que falta doncs, que s'inverteixi amb escoles de ciclisme, que falta bueno, doncs, que recolzin els professionals. Moltes vegades els entrenadors, també puc parlar en primera persona, però vull dir, és que no veuen quasi ni un duro, no? D'això. La Paula segurament, doncs, el seu entrenador, doncs, ara potser pot començar a cobrar alguna cosa decent. Vull dir que falta molta feina i a vegades doncs, només veiem el titular, però darrere doncs, són deures, i no per la Paula, precisament, que ja els ha fet tots, per les institucions, doncs, que, bueno, que menys posar-se medalles i més pencar i invertir en l'esport, perquè a més té una repercussió molt més gran, no només amb l'esportiu.
1: Feta la reflexió, Marc, ha afegit alguna cosa?
3: Bueno, és que s'ha fet un speech impecable.
1: Home, clar, no? Sergi.
3: Jo no, només com a molt podria al·ludir més a l'efecte emocional de que personalment em molesta, jo crec que ens molesta molta gent que des de tant l'àmbit periodístic com l'àmbit institucional es pugin ràpid al carro de fer bandera i de vincular un objectiu, un esforç que és personal o d'equip, però vinculat exclusivament al seu esforç, ha de sobte una qüestió d'estat, no? I això, vull dir, potser molesta més perquè l'estat espanyol, jo soc català, però bueno, tampoc ens enganyem que ho faria segurament el mateix si fóssim un país independent i seria el mateix, eh? Vull dir que més enllà de la part de deures institucionals, que estic 100% d'acord amb el Sergi, també vull dir... a vegades molesta una mica com a aficionat que de sobte algú que mai ningú li ha fotut puto cas doncs ara de sobte tothom el vengui com una cosa espectacular, no? Perquè el

0: primer dia que no faci un bon resultat, segurament aquests grans mitjans se n'oblidaran, els primers de tot. I aquí l'esport no és no de 0 a 100 ni de 100 a 0, sinó que és una progressió. I aquí, doncs, molta gent només està quan s'està a dalt de tot.
1: Deixeu-me dir que crec que d'aquest boom mediàtic la Paula l'ha viscut en primera persona, òbviament, i per tant l'ha patit també, o l'ha gaudit, o sigui, ha fet el que ha pogut, no? L'ha gestionat com suposo ha pogut en aquestes hores des de la victòria. Avui que ens intercanviàvem alguns àudios amb ella, res, que té molt clar, no?, de dies amb la família, dies de bombolla necessària per entendre'ns, i jo des d'aquí faria això, com a etapa reina, l'únic que podem aportar, jo crec que tot aquest rebombori que viurem a partir d'ara amb la Paula, és ser plataforma bombolla. És a dir, tot el que sentiu, dieu, llegiu això d'ella, escolta, feu el que vulgueu, però nosaltres aquí estarem, com sempre. Si mai vol venir, si mai vol xerrar, aquí estem, i si no, no la molestarem pas, i a cuidar-la, que la volem veure, gaudir sobretot del que faci, independentment dels resultats després o dels èxits que pugui assolir. Lluís, alguna cosa més sobre això?
2: No, mira, m'ha agradat molt això final que has dit.
1: Perfecte, doncs queda dit. Ho dic perquè, a veure,
3: som la portem
1: quants programes parlant de Paula Blasi. Hi ha més gent al món, hi ha més curses ciclistes, ja passen altres coses, i jo crec que potser mitja horeta que li portem dedicant ara podríem deixar-ho aquí. Ens ha agradat molt, ens ho hem passat molt bé, ens donava moltes alegries, però la Vuelta a Espanya, entre altres coses, hi van haver altres ciclistes, la guanyadora, per exemple, de l'Angliru, que crec que mereixen ni que sigui alguna menció al programa més enllà d'haver citat el nom, no?
0: Sí, aquestes etapes...
1: Tornant la mosca.
0: Que paren de...
1: Tornant la mosca.
0: No sabem si no ha acabat de morir o és una companya. Clar, per un cantó, aquests encadenats que manquen, no, encara, les grans voltes, i aquí també deures pels... Estan ficant molts deures avui, eh? Deures pels organitzadors de grans voltes, de que fiquin etapes d'encadenats i augmentin quilometratge, que jo crec que ja estem en aquest punt. Però, bueno, aquestes rampes tan brutals que fica la Volta a Espanya, que per un cantó poden restar d'espectacle tàctic estratègic, però per altre cantó donen espai a perfils de ciclistes no atípics, però escaladores pures, que amb altres perfils no treuen l'espai, però en aquest sí. I parlem de Paula Stiassny, la guanyadora...
1: Petra
0: Stiassny. Petra Stiassny, sí, Paula és una altra. Petra Stiassny, la guanyadora de l'Angliru, que ja havia guanyat també el Tour de l'Avenir, vull dir que ja sabíem que se li donen bé aquests perfils, però Gaia Realini,
1: sí,
0: una corredora que ens havia fascinat fa dos, sí, tres anys, ha estat dos anys pràcticament a l'anonimat, i quan ha tornat una etapa que se li torna a adaptar a les seves característiques...
1: Sense baixades prèvies...
0: Sí, exacte. Sense no, però jo penso, per exemple, amb abans una corredora del Laboral Cuche, també va córrer al Movistar, que era molt petitona basca, no me'n recordo com es deia, també escaladora. Bueno, que amb aquest perfil de corredores, que són gent de molts pocs quilos, que quan hi ha baixades, quan hi ha zones tècniques, quan hi ha trossos plans de molt de velocitat, pateixen molt i segurament perden energies per la pujada final, però si això no passa, doncs probablement poden competir a tu o superar a Van der Breggens, a Wollerings i tot, vull dir, a la millor corredora del món que ens puguem imaginar.
1: Sí, sí. Destacar també la Ossoa, Ostolaza, que ha acabat quarta a la General.
3: Molt regular. Diguem que no va fer cap mena d'etapa dolenta en el llarg dels temps. Va estar allà, va estar a les etapes importants de muntanya.
1: Fent tops 10, però justets cap al final, i al final, mira... Quarta a la General.
3: Quarta, per pocs segons, amb Julien Bertet, que vaig començar a la Volta i dient qui és aquesta noia, perquè no la conec.
1: Ja portem uns mesos així,
3: Sergi. Ja, però no, és que no...
0: Està fent un any molt bo.
1: Li seguirem dient així, no? Labú, no?
3: Home, sí, per mi és Julien Labú. Jo aquestes coses no les entenc, però bueno, això és un altre tema. Que va haver una etapa doncs, que va perdre temps, i si no, doncs segurament hagués estat lluitant al podi, també.
1: Sí, estava més fort.
3: Perquè estava prou bé.
1: Doncs això, adéu, Calerria, enhorabona també a la gent d'allà, que teniu Ossoa Ostolaza al capdavant. Abans també citàvem la Mireia, que no estava fina a nivell de salut al 100% en aquesta Vuelta. Jo diria que per no estar fina ens ha fet unes classes magistrals a les xarxes de comunicació dins de cursa, que ens han encantat, Mireia, des d'aquí t'ho diem obertament, que fantàstic aquest contingut. I alhora, a nivell esportiu, hòstia, doncs ha estat peça clau de l'equip,
3: sí.
1: Que a més amb l'últim dia aquest de premi, que l'Urska Ziegert també està allà al davant, és a dir... Jo crec que moltes bones notícies o moltes coses interessants d'aquesta Vuelta.
3: Una victòria d'etapa per una companya.
1: Per la Xari Bussuit. Bé, bé.
2: Dues dades importants.
1: Digues, home. Ja, o sigui, a part de l'anunci, desenvolupa. Tens titular, però volem una mica de
2: parada. Volia veure la vostra reacció.
3: Dada número 1.
2: Dada número 1, Petra Stiasny, el millor resultat que ha fet juntament amb la victòria a l'Angliru és victòria al Grand Prix Boquerón 2025.
1: Fantàstic. Les dades que el poble vol saber. I l'altra, la segona dada, que només pot millorar, Lluís?
2: La segona dada és sobre Ushua Ostolassa. Perquè ella pronuncia Ushua Ostolassa, no Ushua Ostolassa.
0: Sí, és el que té el basc i la Z.
2: Bueno, doncs vosaltres ho esteu fent malament. Aquesta és la dada.
1: Però nosaltres tenim ganes d'aprendre.
2: S'equivoca pronunciant. La dada és, els tres que esteu allà us equivoqueu pronunciant.
1: Però ens ha d'aprendre, Lluís.
0: Mira, Lluís, si persis l'orella, jo pràcticament sempre que parlen d'ella crec que l'he nombrat bé, eh?
1: Jo segur que no, per tant ho apunto.
2: Vinga, va.
1: Què més? Alguna dada que ens aporti més coses? No, no?
2: Que més voleu? El Grand Prix Boquerón, tu quantes vegades l'has guanyat, el Grand Prix Boquerón?
1: Ja t'ho explicaré un dia. Bé, doncs, feta una mica tota l'anàlisi sobre la Vuelta a Espanya, no sé si voleu destacar algun nom més, alguna cosa que us hagi quedat al pap.
0: Bueno, en tot cas...
1: potser, la victòria de Cedrín Carbajal a mi m'agrada molt, per cert.
0: Sí,
1: és una manera de guanyar que m'agrada molt el ciclisme, que costa de trobar, però quan la trobes és un dia divertit de veure, el que és amb aquests atacs secs.
0: Guanya així,
1: a prop de
0: meta.
1: Cedrín guanya així, ens agrada molt, baixa molt bé, però a més sap rematar en aquest tipus
0: de
1: finals.
0: I va ser una excusa per poder posar la fotografia que ens vam fer a l'Amster.
1: Sí, aquestes... a la galeria de fotos inacabable que tenim, algun dia de la tant l'encertem. Doncs va, deixem la Vuelta a Espanya i anem a parlar del Giro d'Itàlia, que el Giro d'Itàlia també ja ha començat, i si us sembla fem resum dels 3 dies i una mica del que ens ve aquesta setmana.

I mira, ara he anunciat una cosa i en farem una altra, perquè abans d'entrar en revisat guió, hem revisat escaleta i hem dit, no, farem això. I doncs, com que ara he dit una cosa que no tocava, escolta, Eli, et dono feina, que és canviar aquesta sintonia i anar a buscar l'emmarcat, perquè avui el Marc Vives ens ha preparat una secció específicament vinculada a la Vuelta a Espanya. Per tant, anem a fer un mes ho fan dos, anem a parlar, acabar de rematar la Vuelta a Espanya amb aquesta emmarcada d'avui.

0: Vinga, va, amb qui anem? Qui anem? Que tenim ganes de conèixer gent jove que ho farà molt bé més endavant o que potser ja ho ha començat a fer bé.
1: Doncs sí, a veure, és una corredora que no és sorpresa d'ara, però sí que potser a aquesta volta ha aconseguit el resultat a nivell de mediàtic fora de Catalunya, perquè dins de Catalunya no, més important de la seva carrera.
0: Epa.
1: Perquè ha sigut la millor jove de la Volta a Espanya. La Paula Blasi és molt jove, però
0: ja no entrava a la categoria de joves,
1: a sub-23, i la que ha sigut la millor jove i tercera a la general i ha fet molt bones etapes de muntanya ha sigut Marion Bonell.
0: Bona gent, eh? La vam parlar amb ella l'any passat a la Volta a Catalunya i molt bona persona.
1: Marion Bonell, una corredora del 2004, del 7 de... octubre, per tant té 21 anys, nascuda a Bernay, que és un poble de la Normandia. Té un cos d'escaladora pura, tirana petita, i com a curiositat està finalitzant els estudis de CAFE, Educació Física, per tant, igual que varia gent que n'hem parlat avui, està compaginant-ho, evidentment, amb el ciclisme professional. La Marion és una corredora que té un ADN ciclista al 100%. Els seus besavis eren comerciants de bicicletes. Els seus avis paterns, és a dir, home sí. i dona, els dos eren ciclistes i es van conèixer en una cursa.
0: Buah, que bonic.
1: I el seu pare també va ser ciclista amateur. Per tant, amb 5 anys ja anava en bicicleta i ja va fer la seva primera cursa i tot en aquella edat. S'uneix al club del municipi, el Veloclub Bernay. I a partir dels 12 anys li fa petitó a aquest club i se'n va a un poble més gran del costat, a Lisieux, on s'uneix al seu club, al Veloclub, i li permet competir en competicions a nivell regional i a nivell nacional. Va ser campiona de Normandia, tant infantil com cadet, ja entreveient un bon futur. Arriba a l'etap de júnior, amb 16 anys, al mateix club, al Veloclub Lisieux, i els dos primers anys de júnior, el 2021-2022, són discrets, no aconsegueix cap gran resultat. El segon any aconsegueix dos tercers llocs a clàssiques franceses, però sense cap victòria. El perfil de corredora no li va a favor una mica d'aquestes proves de la Copa de França, que moltes clàssiques, amb més perfil trencacames, però ella no és una corredora explosiva, és una corredora de resistència i amb un motor molt, molt gran a les muntanyes llargues, no? I el darrer any de júnior, el 2023, ja fa un canvi, perquè comença ja sent de les millors d'escala nacional i arriben per fi les primeres victòries, destacant el campionat de Normandia. Però no es dona a conèixer el món, seguia relegada a un món molt, molt regional o nacional, fins al Tour de l'Avenir, on realment competeix a les primeres grans etapes de muntanya. Mm-hmm. Allà, amb només 18 anys, queda vuitena, competint amb corredores molt més experimentades. D'aquesta manera es guanya un contracte professional amb el Sant Michel, que és de la segona prova, de la segona categoria. Per tant, el 2004... com a sub-23, però ja dins del món professional, competeix amb el 2024, amb el Sant Michel, i malgrat la nul·la experiència en l'alt nivell competitiu i tenir 19 anys, fa un any espectacular. Comença amb un top 15 al Tour Down Under, top 5 a l'UAE i amb bons debuts a la Lieja i a la Fletxa Valona. A l'estiu guanya la clàssica de muntanya del Gevaudan amb 1,38 d'avantatge sobre Evita Music.
0: Déu-n'hi-do.
1: Un d'aquests encadenats que dèiem, perquè pugen dos ports de fora categoria, i participa al seu primer tour, on finalitza la 11a a l'etapa de l'Alpe d'Huez. Si baixem un escaló per sota a nivell competitiu, i anem a l'àmbit sub-23, corre el Tour de l'Ardeix, on acaba segona, i el Tour de l'Avenir el guanya, dominant les dues etapes de muntanya. I ja davant del món, com a un futur brillant, se li fa petit el Sant Michel, evidentment, i el Bisma
0: truca a la porta
1: i li fa un contracte fins al 2027, a dia d'avui. Veiem que és un diamant a polir encara, Bonell, perquè no ha tingut encara massa espais on lluir-se. Doncs el 2025, el primer any d'aprenentatge i d'adaptació a l'alt rendiment, al final corria un equip més petitó, té un rol més discret, tot i així aconsegueix 3 top 20 a les Ardenes, 2 top 10 a les etapes de muntanyes de la Vuelta, tercera a la Volta a Catalunya amb aquella gran etapa al Coll de Pal on sí, no queda lluny de Vollering,
0: no pas.
1: Top 10 al Tour de Suïssa, quarta a una etapa de l'Ardeix, quarta a l'Ardeix i una etapa, vull dir, i a més al Tour de França és un paper clau per la victòria de Ferran Prevot a l'etapa de la Madeleine, no? L'etapa on guanya la general.
0: Molt bon dia de Bonell, sí.
1: I si li sumem que repeteix a Tour de l'Avenir, on aquest any queda segona, no guanya, però queda segona, i a més campiona nacional i cinquena al Mundial, treballant per Celia Geary. Aquest any, el 26, doncs una passa endavant. És cert que a nivell de resultats, potser fins a dia d'avui, fins a la Vuelta, no havia tingut cap gran resultat. Ella una mica es fixava a les Ardenes, ja com un lloc on poder lluitar per una victòria, no ha sigut el cas, però bueno, podem assegurar que ha sigut qüestió més de mal dia que no, de que no estigui progressant, perquè ja hem vist quina Vuelta ha fet, quines dues pujades ha fet. Té 21 anys.
0: Ha dit que és un pas endavant, és la seva carrera, endavant, que viu així.
1: Té 21 anys encara. Crec que el potencial als grans ports i als encadenats és molt gran. De fet, no se li albira, no? Quin és el seu sostre en aquest sentit. I de moment, sembla que aquest any farà Giro. Clar, a priori Tour també l'hauria de fer, perquè és el que ha fet últim sempre. Per tant, faria en aquest cas les tres grans voltes, que si ho fa amb 21 anys també seria una cosa molt a destacar i una cosa que demostra que el seu potencial també de recuperació i de capacitat d'esforços de llargs és molt gran. Per tant, molts anys endavant per brillar i també segurament anticipem, tant de bo, molts anys de disputes amb la Paula Blasi.
0: Ens agrada molt, com corre Marion Bonel, aquesta perfil, això, escaladora pura, a mi sempre em té el cor robat i quan la veus petitona i pujant bé i sense cansar-se i venint de lluny de vades i anar remuntant, a mi aquest tipus de corredors em fascinen. Vull dir que molt bona tria per fer marcada. A veure, torna-hi.
2: Marion Bonel.
0: Vinel. Molt bé, doncs coneguda la Marion, ara sí que farem canvi de sintonia i ens anem al Giro d'Itàlia tal com havíem anunciat de forma fake news prèviament. Sentim tossir Lluís Àries. Lluís, estàs bé?
3: Estic bé. Estic flipant en que avui us he corregit jo i la Eli, la pronunciació.
0: La Eli no, hem escoltat Marion Bonel dir Marion Bonel per ella mateixa, diguéssim.
3: Vale. Em pensava que era la Eli.
0: No, això és, ja sabeu, aquesta fantàstica pàgina que es diu Pro Cycling Stats, que de vegades els ciclistes afegeixen el seu nom i la pronúncia per si algú els vol dir bé. Doncs Marion Bonel, ja sabem que li agrada dir-se així. Lluís, has vist el Giro alguna cosa? Entenc que no? Perquè et quedava lluny, Bulgària.
3: Cau molt lluny, Bulgària. He vist molt poca cosa. He vist l'Adam Yates disfressat de Minero, no?
0: Sí, saps que està a casa, no, ja?
3: No.
0: Ja s'ha retirat.
3: No
0: ja.
3: Sabia.
0: Sí, sí. Ahir ja no va prendre la sortida de l'etapa i ja es va quedar doncs, recuperant-se de les ferides.
3: Per què no va tan negre la cara?
0: Perquè va caure en un espai de fang, diguéssim. O sigui, va caure fora de la carretera amb fang. Es va fer sang.
3: Nata, no?
0: Sí, la nata de... O sigui, hi ha hagut dos nates al Giro. La primera a mi em va deixar amb els pèls de punta perquè era prèvia a un sprint massiu. Hòstia. Carretereta estreta, gent rebotant contra les tanques i tal, i ningú es va fer res.
1: Jo no ho entenc,
0: o sigui, ningú es va fer massa res, cosa que jo... Bueno, trec el barret davant la capacitat de no fer-se mal de la gent. I l'altra, encara pitjor, amb una corba, no molt corba, però anaven ràpid i van anar un cau i tots els altres van caient darrere seu, un rere l'altre, mare meva, i n'hi va haver molts de perjudicats. Realment hi ha gent que ha acabat la tercera etapa al Giro pensant, mira, hi ha un dia de descans, a veure si el quart dia de competició que haurem passat ja dos dies més, a veure si estic millor, però hi ha gent molt tocada, gent que ja ha anat cap a casa, entre ells Adam Yates, que l'hem citat, que és segurament el nom més rellevant, però també Jay Vine, també Marc Soler, que són tres del mateix equip, que l'UAE, doncs, realment li canvia una mica la perspectiva de cursa. També Andrea Vendrame està també a casa.
4: Moschetti.
0: Matteo Moschetti també. O sigui, uns quants noms de cert pes a nivell de Giro d'Itàlia, almenys aquest any, que també mancaven certs noms de pes, doncs encara n'hi ha menys, ara que ha passat els 3 dies de Bulgària.
4: Sí, sobretot a l'UAE, que potser Adam Yates era un dels outsiders més grans que potser tenia Vinegar, per dir-ho així. Per tant, crec que canvia una mica la situació del...
0: Home, Jan Christen al podi, no, el Giro?
4: Bueno, i crec que és bo en aquest sentit, perquè Jan Christen és un dels ciclistes doncs, que estan, diguem, més esbojarrats del pilot.
0: És molt bona notícia, que Jan Christen pugui fer el que vulgui.
4: I jo crec que és bo perquè el podem veure embogir, i sí que tindrem també més llibertat, per exemple, de Rieta, que crec que és un ciclista doncs, que, evidentment, el seu rol és de gregari, i és un, jo crec que és un tio molt disciplinat, però també el veurem amb llibertat, escapades i així, i té bastant de potencial.
1: Bueno, la pregunta aquí amb Christen és un... Clar, a priori em dius, Christen pot liderar l'UAE en 3 setmanes? Diries no, perquè mai l'hem vist rendir a l'alta muntanya, però perquè tampoc li ha fet falta a l'UAE tirar de Christen a l'alta muntanya. És a dir, no ho sé, és un tio amb talent, no sé jo si de sobte... li diuen, tu aguanta el top 3. Se'm fa estrany que Christen...
5: Se'm faria molt estrany. Eh?
1: Però bueno, potser el tio es veu, com que és un giro que l'altíssima muntanya triga en arribar, potser ens trobem el dia 12-13, que segueix per allà entre els primers de la General, i diu, vaig intentar fer un podi.
5: A veure, fem un repàs d'aquests 3 dies. Primer hem tingut exhibicions de Pol Magnier, el millor sprinter de l'any després d'aquestes 2 primeres etapes del Giro Planes, perquè realment ha dominat els sprints primer amb l'equip i després ell, és a dir, ha fet les 2 coses, que l'equip l'ha portat el primer dia, sobretot, doncs, encefat a la victòria, però ell també ha demostrat cames, ha demostrat fer bons sprints,
1: molt bé,
5: i
1: molt bé.
5: Perfecte, o sigui, impecable, li faltava aquest nivell, ell deia, no, he de canviar quantitat per qualitat, doncs ja ho està aconseguint, no? Aquest any està guanyant menys, però, ostres, està triant molt bé els objectius, és la primera Maglia Rosa d'aquest Giro, jo crec que ideal.
1: Allò que Arnaud Delí encara no ha fet i no sabem si farà mal.
5: Arnaud Delí està patint molt, eh? O sigui, està sempre al darrere, també va entrar amb el virus, després també va caure, bueno, sí, no aixeca cap, pobre. I l'altra és que tenim un líder uruguaià.
1: Sí.
5: No? O sigui que jo, a veure, que voleu que us digui, ja sé que anava a Bulgària, però no m'imaginava sortir de Bulgària amb un líder uruguaià en un Giro d'Itàlia. Això no ho he vist venir.
1: Guillermo Tomás Silva, corredor del Caja Rural fins l'any passat.
5: És bo, eh? Que, o sigui, que té aquest perfil d'arribades ràpides en grups més reduïts, que ja sabem que és bo. Però, home, d'aquí a liderar un Giro,
1: Déu-n'hi-do. Sí, però a veure, no parla molt bé del Giro, que la primera etapa, una mica selectiva, on arriben 30-40 corredors, la guanyi Tomás Silva davant de Florian Storck.
5: No parla bé de Vingegaard, de Pellizzari i dels 3 o 4 o 5
1: que es fan caca, no?
5: Tenen espai, tenen 20 segons i que de cop i volta doncs, deixen que els atrapin i que guanyin doncs, aquest perfil de ciclistes. És a dir, jo crec que aquell dia podien haver gastat una miqueta més tenint en compte que el dia següent tornava a ser una etapa plana.
4: Van demostrar que segurament són els més forts, però no ho sé, és com que van dir, bueno, doncs encara no...
5: Anem a ensenyar, no?
4: Sí, ensenyem, ja però ja està, fins aquí.
5: A veure, si voleu, podem també fer repàs de les etapes que venen, que ja que m'ho he preparat, doncs, si vols. Eli, podem una musiqueta a la que vulguis, l'anem pujant, baixant, fem pim-pam i quedarà una secció així apanyadeta, què et sembla? Doncs va, som-hi. Som-hi, que això ho fem. Dimarts 12 de maig, etapa curta amb una ascensió de 14 km al 6% a 40 de meta. Arribada a sprint grup reduït, segurament en final, que pica força cap amunt. Dimecres 13 de maig, més de 200 km de mitja muntanya, ascensió de 6,6 km al 9,2%, que trencarà sens dubte la cursa, i darrers 40 km de petites cotes, inclòs 300 metres al 12% poc abans de meta. Dijous 14 de maig, etapa plana on el millor és el final, Nàpols, i un tram de 400 metres de llambordes quasi al 5%. El divendres 15 de maig, atenció, a l'agenda, eh? Dia de Blockhouse, 13,6 km al 8,4% i primer final en alt d'aquest Giro. Atenció, 244 km d'etapa. Dissabte 16 de maig, etapa que podríem dir ja clàssica del Giro. Primer 100 km plans al costat del mar i després 50 de mitja muntanya al final. Acaba en pujada i ben a prop de meta un mur que arriba al 22%. I acabem amb el diumenge 17 de maig, tercer dia consecutiu en final en pujada, aquest cop prop de 11 km al 6% en un dia més senzillot de 184 km. Què n'espereu d'aquesta setmana al Giro?
4: Blockhouse és on es podran fer diferències i es veuran ja coses i es descartaran segurament ciclistes per la general, i a partir d'aquí doncs un nou Giro on aquests que hagin perdut temps, imagino, no? Un Storer, doncs es començaran a tornar bojos a partir de llavors i començaran a moure etapes, a llançar escapades per davant. Per tant, a partir del Blockhouse crec que es dibuixa un altre tour on ja hi haurà uns favorits i uns bojos que intentaran doncs moure la cursa i fer altres coses per provocar, bueno, moure la general. Veurem Enric Mas
5: on està,
4: de moment està bé, no dic que
5: contratemps,
4: sí, espero que...
5: Lluís, tens ganes de connectar amb el Giro o no?
3: Bé.
5: Sí, no?
3: No moltes.
5: Potser aquesta setmana canvia això, eh? Jo crec que aquesta setmana ens pot donar una mica d'alegries, ja.
3: El
0: dimecres a mi em canviarà ja una mica.
1: Sí,
0: de
1: l'hora de demà passat. Jo crec que té prou gràcia. Una d'aquestes etapes que segur que allà ha tornat. Segurament tornem a trobar el port aquell, l'atac de Vingegaard amb Pellizzari. És un port més llarg i més dur. A veure si Pellizzari pot seguir a Vingegaard. I si Vingegaard corren en solitari, Vingegaard engegarà el motor i pot obrir forat gros. Si surt un grup, bueno, tenen espai per rellevar i també fer forat. Bueno, no sé, crec que dona més marge.
4: Però que sembla que Vingegaard no vol gastar més del compte ara aquesta setmana encara, eh?
0: De moment, el primer dia que va poder gastar, va començar a gastar. Perquè sí, perquè li venia de gust. Sí, per tant, potser vol sentenciar el Giro ja, eh?
1: Jo crec que si pot, treure un minut, el traurà el dimecres.
0: Lluís, si pots, també pots parlar tu aquests dies.
3: Sí, no, simplement que l'etapa de dissabte, que del proper dissabte, que és entre les dues de muntanya, trobo que és bastant interessant perquè fa 70 quilòmetres al costat de la costa.
0: Sí.
3: I aquí cuidado amb el vent, perquè després sí que ven l'encadenat de ports d'una categoria
0: inferior. Sí, mitja muntanya.
3: Però que aquests 70 quilòmetres al costat de la costa, aviam com bufa el vent, perquè ja es pot jugar.
0: El Giro cada any programa una etapa com aquesta i mai els hi surt bé. O sigui, jo crec que esperen això, no? Que hi hagi vent o que hi hagi alguna cosa i que sigui una etapa que es trenqui ventalls i després al final complicada quan la gent hi ha perdut temps i no els hi acaba de funcionar mai. A veure si aquest és l'any que veiem alguna etapa divertida amb aquest perfil, que jo realment el trobo divertit com a perfil. El dia 5 de juliol de 2026, apunta. El Tour de França passarà per Molins de Rei. L'únic que passa per un altre lloc. I per tant, la festa, la fan zona anunciada de la Tapa Reina, dia de festivalot, tot això hi serà. O sigui, guardeu-vos a l'agenda, veniu a Molins de Rei a veure passar el Tour, perquè serà increïble, eh? Però, el que estem preparant és que és històric i màgic. I ara faig menys hype del que hauria de fer tot. Mira què us dic.
1: No, és que no tenim temps de generar hype, però això serà molt gran.
0: Va, doncs això, que endavant amb els canvis de recorregut sempre que segueixin passant per Molins, endavant a tot. I ja està, que et passeu molt bona setmana. Visca el ciclisme, visca Paula, Blasi i Cairol i visca tots aquells que celebreu el ciclisme més enllà de nacionalitats i banderes i que us apassioneu amb les persones que fan aquests atacs, aquestes ofensives, aquesta manera de córrer, amb alegria sempre.
1: Come on,
0: Jonas, aquesta setmana. Apa, bona setmana.
3: Come on,
0: Paula. Adéu.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
4: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros. Els dijous, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
5: Aquesta melmelada és boníssima.
6: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
5: I com s'ho ha fet?
6: Amb un ajut líder.
7: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
5: Ara mateix aviso uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
6: Em sembla molt bé.
7: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX? Sobre Hitler i l'Alemanya nazi i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
9: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

Aquest programa i qui us parla diu això. Ei, vosaltres dos, atureu les guerres. Mala gent. Molt bona nit a tothom. Benvinguts a Jazz Club de Nit. Aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2. Amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Sifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Sifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa, i com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz i que al blog hi trobareu l'enllaç. I aquesta setmana podreu escoltar músiques superactuals i discos de gent jove, alguns de casa nostra, com és Pablo Martín Trio, de Standard As, Ben García i Lucas Martínez i el seu Raíces, i el The Gathering, de Josi Bote i Giuseppe Campisi Quartet, i aquesta setmana amb un microconte de Carme de la Fuente. I començaré el programa amb el disc de Ben García i Lucas Martínez featuring Antonio Sánchez, disc autoproduït amb tot l'esforç que això representa. Dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim a Lucas Martínez, saxo tenor i composicions de dos temes, Marco Mezquida, piano, Ben García, contrabaix i composicions en tres temes, Antonio Sánchez, bateria, i de convidat Dariel Peniasec, guitarra i composició de La Plaza, un tema conjuntament amb Lucas Martínez, produït per Ben García i Lucas Martínez. Doncs ja els començarem escoltant en aquest compost per Ben García, Pradera.

I de quina delicada manera hem començat el programa d'avui, amb aquesta composició de Ben García tan bonica alhora que sentimental. I quin goig poder tenir a Marco Mezquida formant part d'un projecte que no sigui algun dels seus. Alhora, és una cosa bastant única, car ara mateix només recordo un altre projecte on Marco hi col·labora, i és Orangina, de l'Albert Cirera i els Tres Tambors. I amb quina sensibilitat ha fet ell la seva tendra improvisació ben emmarcada en el context melòdic del tema. I quina entrada ha tingut Lucas amb el saxo tenor, tot i encetant la seva improvisació. Velocitat de fraseig, sonoritat continguda, melodia creada al voltant de l'harmonia del tema, ell havent fet un solo curtet però molt reeixit. I melodia feta pel contrabaix del líder, Ben, i piano de Marc Gómez Kidaf, i seguir amb la resta de companys per ja aparèixer el gran solo de bateria del gran Antonio Sánchez, brutal bateria resident a Nova York. Molt bonic tema per començar-los a escoltar. I com que hi tenim a Dariel Peniacek a la guitarra, el seguirem escoltant en el tema on aquest els acompanya, compost per ell i Lucas, anomenat La Plaza.

I sí que ens hem trobat amb una altra melodia també amb un tarannà similar, tot i ser el ritme i el tempo força diferent de l'anterior. I és clar que la sonoritat del tema ha canviat pel fet d'haver-hi la guitarra de Peniazek, cosa que hem percebut més ja cap al final del tema amb un canvi rítmic que quasi el reconverteix en un altre tema. I sí, perquè saxo, tenor i guitarra han encetat un motiu melòdic principal força diferent de l'original i acabant el tema de cop després d'algunes evolucions. I és que ha començat, com he dit, de manera melòdica similar a l'anterior, però ja la guitarra de Peniazek ens ha frapat per com de moderna ha estat la seva improvisació. També Lucas l'ha seguit fent la seva de manera magistral, ell, amb el seu característic so, gran tema aquest La plaça i també al final amb un Antonio Sánchez desbocat. I no deixaré de dir-vos que entreu als webs de Fresh Sound Records, Quadrant Produccions, Temps Record, Yucali Music, Club del Disco, Seda Jazz Records, Origin Records, Arrabal Jazz, Underpool, enllaços que trobareu al blog. I ja els deixarem d'escoltar el tema més potent compost per Ben García i anomenat TJ París.

0: I sí que aquest tema ha estat un pèl més canyero, tot i mantenir-se també a un tempo no massa vital. Sí que les evolucions melòdiques i rítmiques estan molt influïdes per com Antonio Sánchez li fot a la seva bateria. I sí que la melodia ha aparegut de la mà de Lucas al saxo tenor i sempre el motiu recurrent fet per Marco i Ben. I quin canvi de tonalitat i de ritme hem escoltat en el pont o la ve del tema i ja els quatre compassos improvisant l'un i després l'altre. I més endavant sembla que hagin aparegut uns moments de quasi improvisació col·lectiva on tots ells deixen anar tota la seva creativitat farcida d'energies diverses. De nou i ja cap al final, solo de Sánchez ben recolzat per un motiu recurrent fet pel Marco i acompanyat del contrabaix de Ben García, llargs i intensos moments on el bateria sembla estar posseït pels àngels més potents. Un solo llarg i consistent on l'Antonio s'ha esplaiat la mar de bé i, és clar que sí, ell tot un crac internacional de la bateria ben recolzat per un altre crac de casa nostra, ja molt merescudament reconegut per tot arreu, l'amic Marco Mezquida en aquest brutal tema, ideal per ja deixar-los d'escoltar. O sigui que felicitats, nois, Lucas Martínez, Marco Mezquida, Ben García, Antonio Sánchez i de convidat Dariel Peniacek. Doncs ves per on que després d'aquestes magnífiques músiques sembla un bon moment per escoltar el microconte de Carme de la Fuente.
1: Van néixer envoltats pel mateix mar, sota la mateixa llum blanca que cau sobre la pedra i la sal. Durant anys, cadascú va seguir el seu corrent, com fan les coses que encara no saben que comparteixen origen. Un va viatjar perseguint preguntes, l'altre buscant un so que encara no tenia nom. I va ser a l'altra banda del món, en un continent estrany, entre llengües noves i cares desconegudes, on es van trobar. Potser havien estat les arrels que mai deixen del tot el lloc d'on venen. O potser hi havia memòries capaces de viatjar per les ones, travessant mars sencers. Potser era l'aire, carregat de sal antiga, portant fragments invisibles d'una mateixa terra. Perquè hi ha trobades que no comencen quan dues persones es coneixen. Comencen molt abans, quan alguna cosa dins seu ja s'estava buscant.
0: Gràcies, Carme, per la sempre poètica sensibilitat envoltada de la musicalitat del programa. I seguiré ara amb el disc del Pablo Martín Trio de Standard As, publicat per Fresh Sound Records, és un Fresh Sound New Talent, el 30 d'abril de 2026, enregistrat per Sergi Felipe el 30 i 31 de març de 2025 a l'Underpool Studio Barcelona, mesclat i masteritzat per ell mateix. I aquí tenim a Pablo Martín, saxo tenor, Héctor Tejedo, contrabaix i Quique Pérez, bateria, i amb Héctor Floría, saxo, en dos temes. Produït per Pablo Martín, productor executiu Jordi Pujol per a Blue Moon Produccions Discogràfiques SL. I al blog hi podreu trobar l'enllaç al seu Bandcamp. I ja per començar-los a escoltar ho farem amb el tema propi anomenat It's All About That de Pablo Martín.

Doncs la veritat és que aquesta melodia m'ha semblat maquíssima i que ben bé podria formar part de l'Spanish Jazz Standards Songbook. Recordem que estem escoltant a un trio de saxo, tenor, contrabaix i bateria tal i com Sonny Rollins el va concebre. Una melodia que ben aviat l'hem incorporat al nostre cervell per tant de ben feta com està. I Héctor ens ha clavat una grandíssima improvisació al contrabaix feta amb una pulsió rítmica molt potent, alhora que el llenguatge emprat de lo més jazzero, ell, com tots tres, vivint un creixement musical més que evident, de la qual cosa totes i tots n'estem molt contents. I Pablo s'ha posat a volar amb el seu saxo tenor més que doblant el tempo original, deixant anar una gran carretada de notes, aquelles sheets of sound de Coltrane, capes de sons. Ens ha mostrat la seva acurada tècnica alhora que el seu bon gust musical. Si quan improvises n'extreus melodies, doncs això ja és una mostra del teu valor com a improvisador. Brutal tema de Pablo Martín. I també hi ha un altre dels magnífics estàndards a tot Vital Swing, el de Richard Rodgers, i anomenat I Could Write a Book. T'escriuria un llibre.

I en aquest tema ja hem pujat de tempo, alhora que amb un magnífic swing, acabant-se el tema d'aquella manera que sempre us dic, que en un directe s'allargassaria segons públic i músics. I ves que tranquil·la ha estat la presentació melòdica del tema. I quin canvi de tempo en la primera improvisació feta pel líder Pablo. I és clar que ens ha mostrat de nou la seva capacitat creativa, alhora que la tècnica emprada, la qual ha estat l'adequada per a poder fer ell aquest brutal i increïble solo, alhora que farcit de musicalitat. I quins buits compassos improvisant que ens han fet Quique a la bateria i Héctor al contrabaix, ells dos també amb una gran tasca feta, i delicadeses que ens han mostrat tots tres ja a les acaballes del tema, que han acabat d'aquella manera que ja sabeu, per no repetir-me tant, segons públic i músics. I més coses d'aquest projecte ens explica Pablo, i si no m'escolteu aquí les podreu llegir al blog. I tot i que també podríem escoltar-los en el Serenity, també de Joe Henderson, em sembla magnífic acabar d'escoltar-los en el tema propi Un dels dos, on hi van convidar Héctor Florí al saxo tenor i tema anomenat Something Thready, de Pablo Martín.

I amb quin brutal tema hem acabat i que bé ho han fet els dos saxos tenors, ells fent-ne a duet la melodia. I qui primer s'ha posat a improvisar pel canal esquerre ha estat l'Héctor Floria, el qual s'ha esplaiat la mar de bé, alhora que fent un brutal solo per velocitat de fraseig, musicalitat i creativitat la té també Héctor, del qual ja en coneixem les seves grans virtuts com a solista, però també com a compositor, havent-li posat alguns dels seus discos publicats per The Changes. Brutal tema amb Pablo seguint-lo improvisant pel canal dret i fent-ho també de la millor manera possible. I fins i tot després, ells dos han fet uns quants compassos compartint improvisacions i, és clar, que fer-ho a aquest tempo tan vital és una prova de foc que ells han superat sense cap problema. Al final, fent una improvisació col·lectiva de dos monstruos joves del jazz de casa nostra, la qual cosa ens omple de satisfacció, ideal tema per ja deixar-los d'escoltar, o sigui que felicitats nois, Pablo Martín, Héctor Tejedo, Quique Pérez i Héctor Floria. I el Pablo acaba dient algunes coses molt boniques sobre Fresh Sound i que les podreu llegir al blog. I ja acabarem el programa d'avui amb el següent disc de la nit, i serà el The Gathering de Josi Botte i Giuseppe Campisi Quartet, publicat per The Changes el 6 de febrer de 2026. Enregistrat per Sergi Felipe el 6 d'abril de 2025 a l'Underpool Studio Barcelona, mesclat i masteritzat per ell mateix, Underpool. I aquí tenim a Josi Botte, saxo, tenor i composicions en 4 temes, Giuseppe Campisi, contrabaix i composicions en 2 temes, Oriol Vallès, trompeta, Joan Casares, bateria, i el bloc i podreu trobar l'enllaç al seu Bandcamp. I ves per on que dels 7 temes del disc només n'hi ha un a tempo de balada, tema de Giuseppe, i que ara mateix escoltareu i anomenat Conflituale.

Doncs amb quin llarg tema de Giuseppe els hem començat a escoltar, alhora que tema molt interessant i melòdicament força maco, i al final ha estat molt xulo, ells fent una mena de bump, repetint un fons base, per així anar solejant els dos vents, Jossi i Oriol. De fet, aquest darrer ha estat qui ha encetat la melodia ja d'entrada, un tema amb un delicat i magnífic swing que se t'emporta irremissiblement. El tema té els seus canvis i per això Jossi s'hi ha afegit en el pont o la B, el qual ha tingut un canvi tonal i on ell s'ha esplaiat també, afegint-s'hi també en la darrera A. De fet, ell mateix n'ha iniciat les improvisacions i ja heu notat de quina brutal manera ha fet la seva. Però ja els deixarem d'escoltar i nosaltres acabarem el programa d'avui en el tema més vital i anomenat Shedding Lojo, de Jossi Botte.

I de nou acabem un projecte amb el tema més vital, i aquest també a tot swing, pel Walking de Giuseppe al contrabaix. I si la melodia del tema l'han fet a duet els dos vents, les improvisacions les ha començat Vallès a la trompeta, i de quina brutal manera l'ha fet, com és habitual en ell. Fraseig ràpid i lligat, també veloç, i llenguatge del més jazzero que ens puguem imaginar, tècnica i bon gust, tot plegat per poder gaudir escoltant-lo. Les moltes notes seguides també han brollat del saxo tenor de Jossi, ell fent també un solo de traca i mocador per velocitat d'execució, per notes lligades a aquest tempo, per gust i musicalitat. En definitiva, que estem davant d'uns magnífics solistes, i em refereixo també a tots els altres que avui hem escoltat. Oriol ha encetat una tanda de compassos per compartir improvisacions amb en Joan a la bateria, el qual ha brillat abastament per la seva qualitat interpretativa i mestria. També s'hi ha afegit Jossi Bote i el seu saxo tenor fent Joan una altra roda. Recuperació de la melodia principal per ja acabar el tema de cop, brutal tema de Jossi Bote, ideal per ja deixar-los d'escoltar, i nosaltres acabar el programa d'avui, que com sempre espero que us hagi agradat tant com a mi, o sigui que felicitats, nois, Jossi Bote, Oriol Vallès, Giuseppe Campisi, Joan Casares. Doncs ara sí, ho deixem aquí, gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, i jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels descosits d'interessos comuns, espero, i seleccionat les seves músiques. Us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz, de cadascú.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
2: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
6: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
5: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
6: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
5: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
3: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
2: Bon dia i bona hora. Avui a la cançó del dia ens recordem Bob Marley, que va morir tal dia com avui, un 11 de maig de 1981. Bob Marley és una figura clau en la música dels últims 50 anys. Tot i morir amb només 36 anys, havia deixat un llegat impressionant pel que fa a la seva música, però també al seu pensament. Va ser una de les persones que va portar més enllà el moviment Rastafari, nascut a Jamaica, com ell. De totes les cançons possibles que podríem escoltar avui de Bob Marley, podríem triar el No Woman No Cry o aquell Could You Be Love, amb una mica de base més, potser, que ens feia ballar una mica més amb aquest moviment, doncs el que dèiem, d'aquest reggae jamaicà. Però triarem el Three Little Birds, aquests tres ocellets, amb aquella frase del Don't Worry About a Thing, és a dir, no et preocupis massa, si al final tot sortirà bé. Això surt, com us deia, d'un àlbum de 1977, Exodus, que és, sens dubte, la seva obra mestra més important. Des d'aquí sortia aquesta cançó, Three Little Birds, aquests tres ocellets que estan allà amb una branca veient que la vida passa i que tot va bé i que no passa res i que segur que tot anirà bé.

0: la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dilluns 11 de maig de 2026. La compartim amb el Joaquim Martí. Bon dia i bona hora, Joaquim.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia, Genoveva Català.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Ramon Canal.
3: Molt bon dia i visca el Barça.
0: I bon dia, Joan Parrios. Bon dia.
4: Bueno, doncs bon dia i bona hora.
0: Endavant. Molt bé, és que ja sabem que tens ganes de parlar del Barça, però que en parla tothom.
3: Bueno, ja està, doncs.
0: Ja està.
3: Jo puc dir-ho o no?
0: Endavant.
3: La primera vegada que es guanya una Lliga, ja sigui Barça o Madrid, en un enfrontament directe.
0: Bé.
4: Sí, sí.
3: Per tant, ahir vam guanyar la Lliga a casa i contra el Real de Madrid, com diu el Cristóbal Soria.
0: Sí.
3: Per tant, contentíssims.
4: Partit històric, per tant.
3: Partit històric.
0: Tan històric que la Beba s'acaba de assabentar, bueno, que el Barça va guanyar la Lliga.
3: Aviam, comencem la setmana, un moment. La Beba va a un altre...
0: Sí, és un altre ritme.
4: Un altre ritme.
3: Té vida pròpia, no... Però comencem bé.
0: I has dormit tranquil·la, no? Excepte un soroll, no?
2: No, aviam, precisament vaig acabar posant al WhatsApp de la comunitat de veïns que no eren hores de tenir la rentadora engegada. I resulta que era un helicòpter, el soroll aquell.
3: Sí, sí.
1: Va estar una bona estona.
3: Ostres, va estar una bona
2: però
3: estona,
2: és que era una cosa.
0: Sí?
3: No, no.
0: Bueno, sí. A quina hora parlem?
2: A tres quarts d'onze.
3: Quan va acabar
2: tres quarts d'onze, sí, sí.
3: O una mica abans, sí.
2: Sí, sí. Jo em poso un llit, allò que estava... I de cop i volta sento aquest soroll i penso, serà...
3: Però molt soroll, eh?
2: La gent engegar la rentadora, aquesta
3: estona. Molt soroll, eh? I una bona estona, eh?
0: Sí. Molta estona. Ah, doncs no. No me'n vaig assabentar.
2: Però sabem què feia l'helicòpter?
0: No ho sabem, no ens ho han explicat.
3: Ara és el diuen. I per tant jo no entraré en el joc del
4: diuen.
2: Jo he llegit... Que estava vigilant els terrats.
3: El diuen. Jo ja, amb el meu pare en Pau Descansi, que el que es deia al matí al Cardona, amb el que es deia al vespre al Foment, ja no s'assemblava amb res, diguéssim. Clar, d'un foradet a 11 de setembre a la nit s'havia ensorrat 11 de setembre.
2: Hi havia un pou.
3: Llavors el diuen. No, que si estaven vigilant...
0: Per tant, no era una rentadora, eh?
2: No era una rentadora. Era l'helicòpter. Això ho tinc clar.
0: Això està clar. Va rebre alguna observació per part del grup de veïns?
2: No, perquè llavors... No. Ara després miraré si és... Però una veïna que m'he trobat pel carrer sí que m'ho ha comentat. Vull dir que bueno, era un helicòpter. Jo orsai, no, ni idea.
3: Els veïns volen viure tranquils. Per tant, comentaris a la Beba els justos, diguéssim.
0: Correctíssim.
3: Correccions a
0: la Beba. Si no hi haurà pentinades, eh?
3: Oh, home,
2: no.
3: A veure, vostè sabe con quién está hablando? Doncs exacte.
2: No,
0: tot i que ha vingut tocada, ara ho explicarem pels...
2: Bueno, estic boquejant encara, no sé si ho noteu.
0: El passar pel terraplè,
2: passes pel terraplè, bueno, per Sant Jordi va ser epopeia.
0: Això sí, però ara...
2: Però ara també es notava molt, jo ho noto molt.
0: Sí?
2: No sé, el primer moment em ragen els ulls i el nas, vull dir, ja està. Després ja ho
0: fruit dels plàtans.
2: Sí, dels plataners aquests. Sí, sí.
4: Bueno, ja fa dies.
2: Mira que fa goig i que fan sombra i que va bé.
0: I em deies, mira que hi són des de l'any 91, no?
2: Bueno, ara comentàvem que la urbanització del terraplè es va fer a començaments del mandat del Pep Genés. Per tant, no sé si era el 91... Sí, ho recordo perfectament, perquè vam haver d'acordar canviar una subvenció que teníem, que era una subvenció que ens hagués permès fer un edifici on hi havia el matadero, l'escorxador.
0: A l'escorxador hi hagués hagut l'Ajuntament.
2: L'Ajuntament, o unes oficines. Era una cosa així d'aquestes, que el tema de la centralitat de la plaça de la Vila no es belluga, perquè té centralitat, és evident, perquè parar algun dia en la plaça de la Vila. I aleshores, aquell, em sembla que era un puos, o una subvenció d'aquestes, es va reconvertir
4: Es va iniciar abans. El cobriment del canal.
2: No, el canal estava cobert. El que necessitaves...
4: La part
2: urbanitzadora de superfície.
4: Sí.
2: No, i tant. La cobertura és dels mandats primers del canal. I el pas nivell, que vam tenir la sort d'encepagar-ho. Vam tenir la sort... Tant una obra com l'altra es va tenir... el do de l'oportunitat, perquè, per exemple, el pas nivell, mireu a Sant Feliu, que van començar-ho a dir la mateixa època, quants anys han trigat, i aquí...
4: Era més complex, també, la Sant Feliu.
2: Sí, a part de la complexitat, és que era el moment en què es anava a fer la doble via.
4: Sí, sí,
2: i llavors
4: sí,
2: es va ser oportú i, es va, i va ser possible fer el pas.
3: És que hem de recordar
0: als oients
3: que la doble via arribava fins a Molins.
2: Sí,
4: sí.
2: Sí, sí.
3: A partir de Molins hi havia una via.
2: Sí, sí.
3: Uh-huh. Jo ho recordo perquè jo vivia al carril.
2: Clar.
3: I recordo quan,
2: I ho veies,
3: quan estaven...
2: el trànsit. Sí, sí.
3: No, i quan li estaven fotent els papinos en el túnel per fer la
2: doble via.
3: Clar.
2: Sí, sí.
3: Vull dir i el cobriment de la via recordo perquè quan es va inaugurar, que llavors el cap de la Guàrdia Urbana era Lluís Carrasco.
2: Sí, és possible.
3: Jo estava a Valladolid sirviendo a la pàtria.
0: Val.
3: Per tant, recordo que va ser l'any 84.
0: 84, sí.
2: Sí. Jo d'aquesta inauguració me'n recordo de l'anècdota que el Pujol ens va aterrissar amb helicòpter.
0: Ah, això sí.
3: 84 o primers del 85, eh?
2: Perquè... l'obra, com que es va pactar amb la Generalitat Provisional, es va inaugurar amb la presència del Tarradellas,
0: uh-huh.
2: amb la presència del president de la Diputació, que havia sigut alcalde d'Igualada,
0: sí.
2: Ara no en surt
0: el Antoni...
2: nom. Antoni Dalmau.
4: Dalmau, sí.
2: Amb el Dalmau, bueno, hi havia la de l'àrea metropolitana, hi havia el Pasqual, hi havia la Mercè Sala, hi havia...
3: La Flor i Nata.
2: Tothom, vull dir, perquè es van posar d'acord tothom, vull dir, tothom va ajudar a fer això, vull dir, no, hi havia unitat amb aquestes coses, eh? I el Pujol no arribava a temps perquè venia a un altre lloc i ens va venir amb helicòpter. I a més, no és cap... Vaig tenir uns problemes de protocol amb el cap de protocol de la Generalitat perquè hi havia el Tarradellas, el tac de cuernos que tenia, perquè és que era això... allà asseguts amb la que llavors era la secretària de l'Ajuntament, perquè van dir vostè és la responsable del protocol, però el responsable des del punt de vista administratiu és el secretari de la corporació. Vull parlar amb el secretari de la corporació. Cati, vine cap allà. I llavors allà explicant, això s'ha fet així perquè això es va gestar d'aquesta manera. I al final va anar a la mar de bé. I no sé si us en recordeu que en la inauguració del Pas Nivell es va fer una com mini primera mostra, i ho dic ara respecte amb el bé de gust, de degustació que diferents restaurants van oferir. Es van fer unes carpes i va haver-hi uns tastets.
3: Dels quals no en queden cap.
2: Bueno, és una altra època. No, sí,
0: Can Tinturé és l'únic, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Però, vull dir, que bueno... És
0: han quedat una mica remullats al bé de gust, sobretot dissabte a la tarda.
2: Home, i tant, sí. Pobra gent. Bueno. Sí, sí. És una mica, bueno, és que el temps és com...
3: Bueno,
2: el
3: maig cada dia un raig.
0: Sí.
2: Sí, sí, sí. Però sap greu, perquè és una celebració.
3: Sí, però tot el que fas a primavera ja saps
2: sí,
3: el que
2: t'exposes,
3: diguéssim.
2: Sí, tens el risc. Sí, sí.
0: Tot el que per tancar no es va acabar fent cap equipament aquí al escorxador.
2: A l'escorxador, no, fins que es van fer els habitatges aquests, que això hi ha ara els 2000,
0: sí.
2: I l'oficina d'atenció ciutadana. I en canvi, jo, veiem, mirat
3: perdó,
2: en perspectiva...
3: Els habitatges... que és de lo millor que s'ha fet a Molins de Rei.
0: Caram!
2: Sí.
3: Els habitatges de la gent gran, home.
2: Sí, sí.
0: També es van fer amb aquella promoció del Ramon Llull per
2: sí.
0: gent jove, no?
2: Exacte, sí, sí.
3: Sí, sí. Però...
2: Bueno, no, ara s'estan fent a les Guardioles
3: sí.
2: Construccions amb una bona destinació des del punt de vista social
0: sí.
2: i després des del punt de vista de tècnica constructiva és superinteressant.
3: Sí, sí,
2: eh?
3: Però jo em refereixo que posaves la gent gran a viure allà, que estaven al centre, amb la Guàrdia Urbana
2: cada
3: al costat,
2: cosa...
3: al mercat, a l'altre.
2: Sí.
3: És a dir,
2: no,
3: persones que el 90% tenen
2: sí, sí.
3: problemes
2: de mobilitat.
3: Que
2: sí,
3: en molts
2: sí.
3: casos estan soles.
2: No, jo sé de molta gent gran.
3: Estan
2: que
3: soles
2: si
3: perquè
2: diu...
3: no les va veure ningú més enllà
2: no.
3: de que tinguin una treballadora social de
2: sí.
3: l'Ajuntament. Per tant, que estiguin allà. Em sembla, allò
2: sí.
3: a mi em sembla una de les millors
2: sí,
3: coses
2: una,
3: que s'ha fet a Molins en
2: sí,
3: molts
2: sí,
3: anys.
2: És, mm. és una
3: jo dic
2: bona.
3: Per experiència, perquè el meu pare hi va estar visquent fins que va morir.
2: Sí,
3: eh?
2: Sí. No, i a més a més el tenies allà de tertúlia. De
3: home,
2: allà
3: el Cardona, del Cardona al Foment, i el diuen, exacte. És que,
2: ja està. Bueno, ell s'ho passava bé.
3: Bueno, i al carrer Major, que hi havia el Rocco, que li dèiem al bar dels alcaldes, perquè allà se sentava el millor de la pleiada aquella de mon pare, i clar, tot el que passava per allà pillava. Nen, vine.
2: Bueno,
3: tu que saps.
0: Bé, escolta, l'Associació Obrera ho ha anat a fer una visita interessant, no?
3: Dissabte vam fer una visita guiada a la Model.
0: Sí.
3: A més, gràcies a un membre de la Junta, el Carles Martínez, uh-huh. vam poder fer-ho amb l'Associació Catalana d'Expresos Franquistes.
0: Uh-huh.
3: Llavors, ens ho va fer un exprés polític que, perquè us feu una idea, amb aquest senyor el van empresonar l'any 72, que tenia 17 anys. Dic per aquest jovent que diu que això del Franco i... Doncs estaria molt bé que hi anessin i n'aprendríem molt. Aquest senyor primer va passar 4 dies per la Direcció General,
0: sí,
3: allò que ara volen posar una placa només i mantenir la policia, allà a la Via Laietana, on el van atonyinar de diverses, amb diversos sistemes de tortura, i després va estar empresonat a la Model, i després el van tornar a detenir el 77, que no va reeixir perquè evidentment ja estava la llei d'amnistia. Però el van tornar a detenir de totes formes per terrorisme una altra vegada, perquè seguia, es veu que seguia sent militant del SUC, per tant, clar, era un rojo separatista, judeo, masónico i totes aquelles conspiracions que hi havia. I a més hi ha l'exposició dels 50 anys, l'exposició que de l'Andreu Maiaio i altra gent, que és una exposició que està fins al juliol, m'has dit, Bela? Sí. Jo no ho recordo.
2: Sí, sí.
3: Jo recomano.
2: A mi m'han dit que, per dir-ho d'alguna manera, s'inaugurava l'entorn del 20N, sí, i es tancaria l'entorn del 18
3: si
2: de juliol.
3: Si algú pot, jo recomano, jo recomano molt,
5: sí,
3: recomano molt que la vagin a veure, aquesta exposició, perquè val molt la pena. I si tens la sort de poder fer la visita amb una persona que ha estat allà empresonada, tot i que després surts amb molt mal cos, eh?
2: Bueno.
3: Perquè surts d'allà fent... colpit. Perquè, a més, veus les cel·les que estaven pensades originalment per una persona, que, evidentment, a l'any 39, després de la guerra, n'hi havia 25 a cada cel·la, però que quan aquell moment aquell noi va estar, eren 3 per cel·la. 3 per cel·la, amb una pica per rentar-se les mans i un forat a terra, és a dir, sense cap tipus d'intimitat. Bueno, és tot anar degradant a la persona, no? Però també t'ensenyaven el lloc on podien rebre les visites, és a dir, parlar, que quan ho va agafar la Generalitat ja van fer habitacles, diguéssim, com a espècies de locutoris, però en aquell moment era tot obert. Per tant, allà entraven 40 persones, a veure, 40 presos, i clar, allà hi havia un jaleo que no hi havia. I després també vam poder veure la paqueteria, que és l'habitacle on van assassinar a Puig Antic.
0: Bé, bueno, hi heu anat a veure-la? Des de que...
4: No, jo encara no.
2: Jo la Model sí que hi he fet, perquè sí, l'altra exposició que es va fer de la Generació Top, que per cert no té la mateixa visibilitat que tenia la Model, però està al Centre Cívic Mas Lluí, aquí a Sant Feliu, sí, on gestionem, sí, l'espai, el
0: Centre d'Estudis.
2: I els espais aquests que explica el Ramon, bueno, t'impressionen una mica, vull dir, la veritat és que t'impressionen. I de l'exposició del Maiaio, en sé les coses que ell en algun moment ha referenciat de com la treballaven, jo intueixo que igual més endavant aquesta exposició és pot rotar, perquè sí, jo crec que ho hauria de ser. Aquesta és la meva opinió, perquè a més em sembla que el finançament ha estat Ajuntament de Barcelona i Diputació, i per tant almenys en l'àmbit de la... I no sé si el memorial també hi ha intervingut. Vas veure si hi havia el logo? Perquè igual sí.
3: No m'hi vaig fixar.
2: Però inicialment la despesa forta, perquè a més em sembla que va ser per la Mercè o no sé quan que el pregó el va fer el Maiaio.
3: Mira, no m'hi vaig fixar perquè quan arribes a l'exposició nosaltres ja havíem passat,
2: vale,
3: tantes coses, no, i ens, sí, havien explicat tant,
4: ja,
2: però...
3: que ja costava veure segons què.
2: Però
3: perquè
2: l'exposició
3: ja anaves,
2: està molt bé.
3: Anaves rumiant i anaves pensant.
2: Segur, perquè...
3: Perquè, clar, hi ha bueno, fotos inclús de les tortures que teòricament la Model no es torturava. És a dir, ells et deien que quan entraven a la presó era un alliberament perquè sabien que allà no els atonyinaven, que mentre estaven a la Direcció
2: la
3: General... Però, clar, es veu que sí, que segons qui sí, i clar, hi ha algunes fotos d'alguns tipus de tortura que dius...
0: Bé.
3: Potser no hagués vingut, perquè...
0: Avancem, perquè llegíem el Nacional abans, els diaris digitals, que anem a parlar de... És un més intens pel que fa al sector educatiu. 17 jornades de vaga previstes als centres d'educació des del passat 7 de maig fins al 5 de juny. Aquesta setmana n'hi ha diverses. I paral·lelament ha transcendit que Interior ha admès múltiples actuacions dels Mossos durant les vagues educatives del mes de març. El sindicat USTEC assegura que el govern té un problema democràtic greu, i és que el Departament d'Interior ha admès nombroses actuacions dels Mossos d'Esquadra durant les vagues de docents, que es van produir el mes de març, arreu de Catalunya. Segons un informe remès al Parlament en resposta a una pregunta de la CUP i difós pel sindicat USTEC, la policia va intervenir en diverses mobilitzacions, especialment a Barcelona, on es van identificar 27 persones, es van presentar 10 denúncies i dues més es van tramitar en aplicació de la llei Mordassa. A més, els agents van enviar 4 diligències informatives al jutjat i van aixecar un acte d'intervenció de material pirotècnic i van elaborar 16 actes de recollida de dades vinculades a reunions i manifestacions. Les actuacions policials també es van estendre a diverses poblacions, entre elles Molins de Rei, per cert, i pel sindicat USTEC el contingut de l'informe diu és especialment greu perquè assegura el Departament d'Interior reconeix que no existeix cap document específic amb els criteris pels quals els Mossos permeten o deneguen talls de vies. És a dir, actuacions policials, identificacions i actes contra docents, però sense criteris públics clars. Parlen d'opacitat absoluta, segons denuncia aquest sindicat, USTEC, que també critica que moltes de les actuacions policials no estiguin vinculades a episodis de violència, sinó a manifestacions no comunicades, talls de via, modificacions de recorregut o identificació de persones considerades organitzadores, portaveus o responsables. En plena polèmica per la infiltració, també, que és una altra de les qüestions, d'agents dels Mossos en assemblees de docents, USTEC considera que aquest informe reforça la seva denúncia sobre un suposat patró de repressió contra el professorat mobilitzat. No estem davant d'un fet aïllat, diuen, sinó d'un patró de persecució política i policial contra el professorat mobilitzat. M'aturo aquí. S'aixequen mans. Sí, sí. I m'agradaria, doncs, reflexionar-hi al respecte a aquesta qüestió.
5: Diverses coses.
0: Ramon, una, diverses qüestions, a veure.
5: Que amb una majoria al Congreso de los Diputados democràtica, no dic d'esquerres, democràtica, la llei Mordassa encara estigui vigent, és una vergonya. Això, com moltes altres coses que ja s'haurien d'haver arreglat i no s'han arreglat, no?
0: Sí.
5: Això és el primer. El segon, les infiltracions s'han fet sense ordre judicial. Llavors està bé que ens comencem a mirar el Malic en lloc de mirar no sé on, perquè això quan ho fan els governs de dretes, del PP, i de posem el crit al cel. I quan ho fa un govern d'esquerres, doncs sembla que... Doncs no. S'ha de criticar amb la mateixa fermesa, ho faci qui ho faci. I a més amb sindicats de docents, que són els que estan ens educant els nostres fills, filles, nets i netes. Que és que no són ni etarres ni res de tot això. Que jo sàpiga, vaja, igual m'he perdut. I si vosaltres us ho coneixeu, ja m'ho direu. No. Per tant, i a més jo vaig sentir l'altre dia les declaracions de la consellera d'Educació, que he de reconèixer que toca molt bé el violí, i sí, no, és una violinista de nivell, eh? No, sí, he parlat amb Interior, bueno, esperem, no, jo plena confiança amb els Mossos, i dius, escolti'm una cosa, vostè és la consellera d'Educació, té un problema molt greu, vostè ha de demanar explicacions a la Conselleria d'Interior i a la Direcció General dels Mossos. I si s'han fet infiltracions en assemblees de docents sense ordre judicial, qui les ha demanat? És a dir, qui les ha fet fer?
6: Qui les ha permès?
5: Al carrer. Peti qui peti. Però de què estem parlant? Mm-hmm. Perquè si això ho fa un govern del PP, en fi, aquí muntem un cirí del 7, eh? Llavors, quan ho fem les... És a dir, les esquerres hem d'entrar en el joc aquest repressiu de... No, sisplau. I tu saps que jo defenso que hi ha d'haver-hi ordre, i hi ha d'haver-hi... És a dir, que el Can 60 no l'he defensat mai. Ara, hòstia, que estem parlant d'un sindicat de docents. No, és que... Jo no he sentit mai infiltracions al sindicat de maquinistes, eh? Que paren els trens i foten la vida en l'aire de 400.000 persones. No he sentit mai una infiltració.
2: Les infiltracions totes fan menys. Són filtracions, però bueno.
5: No, però que s'infiltrin agents de la policia en un sindicat de maquinistes no ho he sentit mai.
0: A veure, Joaquim.
6: No, aviam, tot plegat. La llei Mordassa,
7: bueno, és una cosa que d'entrada jo crec que no és democràtica i per tant el que li apliquen depèn del criteri d'aquell senyor amb gorra o no, que, i des de la més la cosa més tonta que són 600 euros en amunt i tens un problema perquè al final la càrrega de la prova és contra teu i qui s'hi ha trobat sap de què va. Jo quan vam tindre el problema amb lo de la, amb lo de la Junquera, sí, ja el primer que em van dir els de la Guàrdia Civil és si el juez no nos da la razón le aplicarem la ley de seguridad ciudadana 30.000 euros. I
5: endavant.
7: Això allà hi està l'acte que em van fer. Eh? I es van quedar tan amples. I ja està. I això és realment, si fos això, no, és que al final això ha acabat amb no res, però podia no haver acabat així. No?
5: Sí,
7: si trobes un problema el tens tu. No? I bueno, després jo penso que ja fa dies que s'estan passant unes línies que no s'haurien de passar, és a dir, posar-se amb sindicats de docents o posar-se amb associacions ciutadanes, amb, és a dir, jo ara de l'altre dia sentia la televisió que deia, no, és que gràcies a fer això es va un atemptat terrorista, bueno, per això està, per fer aquestes coses, però hem de tindre una mica de proves i de coherència, perquè al final...
5: Sí, crec que els sindicats de docents no estaven preparant cap atemptat, que jo sàpiga.
7: Que no, jo també tinc aquesta sensació de que no, però al final ja és... Bueno, que ens els podem trobar al cafè, prenent el que fem nosaltres, i això, siguin els Mossos, sigui qui sigui, és una cosa que no pot ser i no ha de ser, i per tant, mani qui mani, perquè ja no és si les esquerres, és dir, els demòcrates, això
5: ja
7: no
5: dit,
7: es pot permetre.
5: No ho hem de permetre.
7: I a més, si ho foten, a més, malament, perquè si els enganxa, és a dir, les infiltracions, a sobre, que t'enganxin és que ho fots fatal, no? I per tant, aquí algú hauria de dues coses, assumir responsabilitats i vetllar perquè això no succeeixi, i això no ens pot dir, no, que gràcies a això es va evitar, evidentment aplaudit, el pitjor que es va evitar, però penso que no ni estan pensats, ni diu que hi ha cap llei ni cap protocol que els empari ni res, per tant, qui s'hi troba allà hi és, no? I que els representants polítics i policials xiulin en aquests moments, doncs, bueno, però no és ara, és això, ha passat amb el procés, ha passat després amb les associacions veïnals, bueno, s'han ficat per tot arreu, per tant, algun problema tenim que s'ha d'adreçar.
2: Aviam, jo vull dir diverses coses, sí. Aviam si les dic adreçadament. La primera cosa, la que em preocupa més, sí, de totes, és com acabem aquest curs. Em preocupa des del punt de vista del que significa el sistema educatiu i el que significa per les famílies el calendari que hi ha al davant. És a dir, em sembla que si queden 3 o 4 dies lectius ja és prou.
5: 13, em sembla que són 13, sí.
2: No sé, és a dir...
5: 18 desapareixen, sí.
2: Que hi ha una situació, que la gent familiarment treballa, etc, que evidentment reposa en moltes ocasions a les espatlles d'avis i àvies, sí. Vull dir, aquesta és una realitat, i després el que significa la pèrdua de dies lectius, és a dir, suposo que qualsevol docent, quan es posa a programar un any, té uns blocs i uns objectius i per tant hi haurà unes parts que potser no es acabaran de cobrir prou d'objectius. Per tant, aquesta és la prioritat. I com que aquesta és la prioritat, a mi el que em preocupa és que en comptes de posar el focus a aquest

0: L'altre dia jo deia, s'ha de veure com es canalitza aquest desacord. Perquè el que no m'agrada que es canalitzi és a les esquenes de les criatures. I ara està canalitzat a les esquenes de les criatures. Aquest és el primer tema. Per tant, aquest és el tema important per mi. Aquest és el tema important. L'altre, que és històricament com es treballa des dels cossos policials, és tot un tema. Té a veure amb determinats antecedents, és a dir, d'estos lodos, estos polvos. Vull dir, s'ha gestat un determinat model. Sembla ser que determinades forces polítiques estan demanant la dimissió d'en Trapero. Bueno, hi ha la responsabilitat política, que sempre és la màxima i és el que ha de respondre el polític, però després tens tot el quarto de guàrdia. I aleshores aquí hi ha uns determinats hàbits que crec que no són de rebut, és a dir, a més, no són de rebut, ara ho diré molt mal dit i la gent m'entendrà, perquè avui en dia això no és necessari. Vale? Te'n pots enterar? Vale? És a dir, m'ensenyala el mòbil el Ramon, i per tant penso que si de cas, per favor, que es modernitzin. Vale? Si és que volen estar. Perquè també us diré una cosa, en aquest cas no, però des del punt de vista de la seguretat ciutadana, la filtració dels cossos policials en determinades organitzacions, no estem parlant de la disconformitat dels docents o de qualsevol col·lectiu social, és una tècnica, però és una tècnica que avui en dia té, per fortuna, que pot tenir unes determinades eines diferents. I no dic que s'hagi de fer servir tampoc, perquè hi ha d'haver uns principis ètics.
1: Però i que sempre es fa amb el beneplàcit d'un jutge.
0: Exacte. Per tant, jo crec que aquí...
1: S'hauria.
0: Bueno, però ara, jo no tinc ni prou informació, ni prou formació per parlar a fons de les tècniques policials. I, per tant, és opinió com a ciutadana que tendeixes a protegir-te. Jo després de tota una vida i d'haver treballat a favor dels Mossos d'Esquadra, que hi hagués una policia aquí a Catalunya, és a dir, i d'entendre que són necessàries les forces de seguretat, no faré la demagògia de dir que no són necessàries,
1: no.
0: Però a mi, quan veig un uniforme, encara m'imposa. Per tant, vull dir, crec que aquí el govern s'ha de seure i ha de reflexionar i ha de fer una miqueta un canvi de viratge per situar on està la prioritat. I per mi, on està la prioritat és on jo dic. És a dir, jo vull que, si és possible, s'arregli abans, quan abans, que hi hagi un referèndum de l'acord i s'hi afegeixin els punts que són necessaris i un de... I ja ho vaig dir l'altre dia, que s'asseguin i no s'aixequin fins que estiguin d'acord. I no vull que l'acord passi per la pressió que li faran a l'Alzina, al Palau, a la Sínia i a tot arreu, a les famílies i a les criatures. A mi el que m'importa és això, sincerament. Aquesta per mi és la prioritat. I l'altre, evidentment, el que li demanem a un govern com el que tenim a Catalunya, doncs és que entri a fons en aquestes qüestions, que reflexioni i que intenti afinar. És com un altre tema que no és per afegir llenya al foc, que és el tema aquest de... En aquests moments a secundària hi ha problemes greus. És afegir llavors que allà hi hagin els agents de paisà per resoldre determinades situacions. No podem deixar desemparats els docents dels cicles aquests, que hi ha determinades conflictivitats. No els podem deixar desemparats. Hi ha d'haver-hi protecció policial. No sé com s'ha de fer, però hi ha d'haver-hi. Ara, no vol dir posar-los a les aules i no vol dir buscar eines de treball docent, de formadors especialitzats, etcètera, etcètera, perquè què passa? Que les aules explota una part important del desequilibri del malestar social. I, per tant, jo crec que aquesta... I entenc, a més, i tinc tota la confiança del món, que el govern que en aquests moments hi ha té capacitat per saber plantejar-se això. I si no, doncs mira, m'haurem de buscar una altra solució. Però jo sí que tinc confiança.
2: Joan.
3: A veure, diverses coses.
2: Sí.
3: A veure, primer, doncs, el tema de la llei Mordassa, doncs, fi, doncs, que aquí a la taula doncs, es feia referència doncs, a les majories democràtiques del Congrés i, per tant, doncs, aquesta llei doncs, hauria d'estar doncs, anul·lada.
0: 2015.
3: Sí, no. Vull dir que hauria d'estar doncs, exaurida,

0: o modificada o canviada per altra. I estic d'acord, perquè inclús va ser un dels compromisos dels socialistes, doncs, abans de guanyar les eleccions, de fer la moció de censura, doncs, que aquesta llei, doncs, l'eliminaria. Bé, ho compro. Ara, vull comprar més coses. És a dir, quan parlem de les majories democràtiques del Congrés, haurien de servir per tot. No només per allò que es pot interessar o allò que d'una manera determinada, doncs, podem utilitzar en contra del govern de Torn. Perquè és igual, ara no podem entrar en més punts de la qüestió, però hi ha moltes coses que han passat pel Congrés dels Diputats que aquestes majories democràtiques segurament, doncs, haurien d'haver aprovat, doncs, en benefici de la majoria de la població i en benefici de les classes més populars i més necessitades, i no s'ha aprovat.
1: Sí, però això és un altre tema, Joan.
0: No, espera. No, ja ho sé que és un altre tema.
1: Clar, no.
0: No, sé que és un altre tema. No, però...
1: Ja estic d'acord, eh?
0: No.
1: Però és un altre tema.
0: No estàs d'acord? De moment calla i deixem parlar.
2: A veure, doncs.
0: Perquè jo t'hi he escoltat a tu.
2: Sí.
0: I t'estic dient, estic d'acord amb això, però m'agradaria que quan fem aquestes reflexions les féssim més a fons, o aixequéssim més la mirada, no ens quedéssim amb la lupa de mirar els miops. Això no, a mi no em serveix. Per tant, doncs, fer esment, doncs, això, les forces democràtiques, i de vegades parlem de forces progressistes i altres tipus de forces que ens convé, quan el tipus de relat que estem fent nosaltres va per aquí, doncs, perfecte, jo també ho faig, eh? Per tant, jo crec que sí, la llei Mordassa aquesta s'havia d'haver anul·lat ja fa uns quants anys, eh? I amb això coincidim. L'altre tema, el tema de la... En fi, de la notícia que estàvem comentant. En fi, coincideixo amb algunes coses que s'han comentat, algunes coses que heu dit vosaltres, algunes coses que ha dit la Beba. A mi em preocupa, lògicament, més també com s'acabarà el curs i com no s'acabarà, que aquestes històries. La setmana passada, i fa ja algunes setmanes, estem parlant del tema de les manifestacions i de les queixes als sindicats d'ensenyants. Havíem dit en altres moments que no només hi ha aquest sindicat, l'USTEC, que hi ha altres sindicats que, inclús amb altres sectors de l'educació, són més majoritaris que no pas aquest. Aquest sindicat, jo ni sóc sindicalista ni vull anar en contra dels sindicats, ni molt menys, al contrari, penso que són necessaris, però quan un sindicat és tan exclusivista, doncs a mi em grinyola, i us ho dic, i ho dic públicament, i, en fi, i segurament, doncs, que molta gent que m'estigui escoltant dirà, hòstia, el Joan s'ha tornat boig. Doncs no m'he tornat boig. Jo crec que els sindicats han de ser més... En fi, han de cobrir, doncs, un ventall més ampli que no pas aquesta exclusivitat de dir, no, jo és que només defenso els porters de les escales, dels nombres impars dels carrers de Barcelona. I aquests sindicats no em serveixen. Jo ho sento molt i estic fent una caricatura. I ho estic fent. I d'altra banda, doncs, el tema de les policies, clar, jo no sé, clar, és que quan ens convé, els Mossos és la policia més extraordinària del món mundial, no d'Espanya, sinó del món, i quan no ens convé, doncs, hòstia, o quan resulta que la policia està als comandaments, o al comandament de la policia, doncs, hi ha una persona que és més propera a nosaltres, doncs sembla que, doncs, hòstia, ho estan fent bé, és que no teníem més remei que fer-ho d'aquesta manera, però quan és un altre partit, una altra orientació política, doncs sembla que ho estan fent catastròficament malament. Jo no sé si això de les filtracions amb les assemblees és una cosa habitual de les policies, no dels Mossos, de les policies en general, doncs no sé si forma part d'això, no ho sé, o quan fan altres tipus de manifestacions o altres tipus de concentració de persones, doncs que la policia estigui per allà, doncs, per evitar mals majors, no ho sé, jo no soc policia.
3: Són coses diferents, eh?
0: No, ja ho sé, ja.
3: Ho sé.
0: Ho sé que són coses diferents. Ho sé que són coses diferents, però, per exemple, aquí la notícia també, quan parlava l'USTEC, o algun representant de l'USTEC, el que ens deia, no, és que ens estan tractant amb criteris polítics, em sembla que deia la notícia. Bueno, igual, si estan dient això, és perquè consideren que... No ho sé, perquè a mi que un ensenyant em digui, no, és que m'estan tractant com si jo fos un polític, a veure, això no sé ben bé què vol dir, com si la política no fos tot, inclús el paper que estan fent ells i que estan fent l'USTEC, com si això no fos política, com si la política l'estiguessin assergint, doncs jo què sé, gent que ha arribat de Marte o de Saturn amb una nau d'aquestes extraplanetàries i ens estan imposant no sé què. La política és tot, inclús el que estem fent nosaltres aquí és política també. La política... Sí.
3: És per descomptat, sí.
0: No, t'havia sentit, perdona. Tot és política, però diu, no, és que es tracta amb ulls o amb visió o amb criteris polítics. Bueno, i vosaltres què és el que esteu fent? Exactament el mateix. Per tant, és barrejar coses i al final el que i la meva també, per exemple, quan parlaves de la presència de la policia en els centres educatius, a veure, és veritat, jo no sóc partidari que la policia estigui dins dels centres educatius. Ara bé, igual amb alguns centres educatius, amb alguns temes concrets, igual és convenient que hi hagi una persona experta que està contractada pel cos de la policia o contractada pels serveis socials de l'Ajuntament o no sé què. Jo, sincerament, si és un perfil concret que es necessitaria doncs, per intentar desactivar tot això, a mi m'és igual.
2: No he dit que no fos necessari, eh?
0: No.
2: Calen altres eines, eh?
0: No, calen altres eines, evidentment. Sí. I, lògicament, el que passa a les aules i el que passa a l'escola...
2: I que tinguin una tutorització, perquè hi ha situacions...
0: I el que passa a l'escola és reflexe del que està passant a nivell general. Per tant, home, si ens dediquem a l'hora que ens toca i quan podem a incendiar, a tirar més llenya al foc, doncs, bueno, doncs continuem tirant llenya al foc. Si estem pensant en això, que estem afavorint no sé quina història, ens estem equivocant estrepitosament. No estem ni ajudant els educadors, ni els nens de l'escola, ni a les pressions que tenen allà, absolutament a res. És a dir, estem facilitant i estem incrementant doncs, aquest malestar que al final doncs, acaba esclatant d'una manera irracional en qualsevol lloc.
4: Ara m'està pressionant perquè parla del seu article. Sí, s'ha de dir.
0: No. A veure, què diu el seu article?
1: No, escolta'm una cosa, Joan.
0: Ah, digues.
4: Però ha sortit, un article, però no parlava d'aquest tema, eh? No.
1: Estic d'acord amb gran part del que dius, però estem traient el focus.
0: No estem traient el focus. No.
1: Jo estic d'acord amb el que diu la Beba. El més
0: important...
1: No
0: estem traient el focus
1: el més
0: perquè l'educació... No, sí. L'educació i el problema de l'educació no és només el problema que puguin tenir els mestres a la seva economia.
3: No és aquest. Però és el problema dels mestres amb l'escola inclusiva, amb tot plegat. És a dir, al final, tot ens acaba portant.
0: I jo tinc altres problemes que no tenen els mestres.
3: Segurament.
0: I no se'ls defensant aquí, eh?
3: No
0: se'ls defensant aquí. Per tant,
3: tampoc,
0: que és el problema que diuen els mestres, sí, però si parlem d'educació i parlem del món educatiu, és un altre món. No és el món dels mestres, només.
3: Sí, però... No,
2: a part no, que no. Hi ha hagut una mobilització important per tirar endavant una iniciativa legislativa popular que ha entrat al Parlament de Catalunya perquè es dediqui el 6% del PIB en el tema educatiu, perquè al final també depèn dels recursos. I està en tràmit. Vull dir, aviam,
0: però el tema
2: les coses
0: educatiu, el
2: no
0: tema
2: es fan
0: educatiu,
2: d'avui a demà.
0: El tema educatiu o el món educatiu, digue-li el que vulguis. Mm-hmm. No els sous de no sé qui.
2: No. De l'educació,
0: correcte,
2: del sistema educatiu.
0: Correcte.
2: Sí. No. A més,
0: doncs ja
2: aviam, precisament l'acord sindical que sí que hi ha hagut és el que resol temes de caràcter retributiu.
0: Sí,
2: que,
0: home.
2: Per tant, jo per això menciono aquest tema del 6% del PIB per tota la situació educativa, perquè, evidentment, tots convenim que avui en dia les necessitats que té el món educatiu ultrapassen pròpiament el rol del professional només. És a dir, és un sistema de la importància que té a la nostra societat com el sistema educatiu necessita tenir molts recursos i a més, entraríem a parlar de tot el sistema, de tot
3: jo
2: el sistema.
3: Jo penso que s'asseguin realment a parlar.
2: Sí,
0: no,
2: clar.
3: Si s'asseguin, que parlin, que no juguin els números, perquè al final, o jo tinc que tornar a escola, però entre els que més cobren i els que menys cobren, i la meva professió és jubilat, hi ha més de 800 euros. Després sento que pujaran 50 euros i pujant 50 euros passarem a ser els tercers per davant. Jo tinc que tornar a escola perquè els números no em surten, perquè el que pugen és una part d'una petita part del total del sou. I això no es diu, no ho diuen ni els uns ni ho diuen els altres. I al final ens estem fent trampes al solitari. Llavors tenim uns sindicats que han fet han arribat a un acord, però després resulta que la gent, que és realment allò, doncs escolta, quan fan vagues no deuen estar gaire d'acord amb el que hagin fet amb aquest, siguin majoritaris o no ho siguin, eh? Però si la gent que hi va, els seus propis afiliats no ho fan, doncs llavors cal que s'asseguin, que parlin, perquè al final els nostres fills, els nostres nets són els que ho acaben pagant, però també ho paguem quan un taxista talla la Diagonal, eh?
0: Sí, evidentment.
3: I llavors no hi ha... No, perquè ara és que sí, que, home, perquè són molts. Són molts, perquè per la, fins on de ser molta gent que no ha estat mai en una vaga que anem, que estan fins als nassos i aquestes les estan fent, per tant, alguna cosa està, sí, sí, està succeint.
1: I com diu la Beba, com diu la Beba, i ho diu molt bé, que no s'aixequin fins que no s'hagin posat d'acord.
3: Si no, això... Sí. Tindrem,
1: els que problema, es tanquin en una habitació...
3: Els avis, els avis acabarem cuidant més els nets, o sí, bueno, sí. Però aquesta no és la solució.
1: No, no,
3: eh?
1: No,
3: ja dic que la millor feina que he tingut mai ha sigut aquesta.
2: L'acord que hi ha hagut, teòricament, s'han posat 2.000 milions d'euros sobre la taula pel sistema.
3: Divideix per 70.000.
2: No, però vull dir que... El que és cert és que si diu que fa més de 25 anys que, per exemple, el complement autonòmic que hi ha en el sistema educatiu no s'havia tocat, doncs aquí passen coses.
0: Sí, però sembla que no passa.
2: Clar, passen coses.
0: No, però sembla que no passa.
2: Vull dir, clar,
0: sembla que aleshores... no passen perquè els senyors que fan la lectura ara, això no ho tenen en compte, ni això no ho diuen.
2: Per tant...
0: No ho diuen, durant 25 anys no hem fotut absolutament res.
2: Sí.
0: I ara resulta que en 15 dies, o en 3 setmanes, o en 2 anys, ho has de resoldre tot.
2: Sí.
0: I qui diu això són altres problemes que tenim, que tenim molts problemes.
3: Perquè jo penso que és allò d'aquell burro que el carrega amb una sardina i s'ensorra, no? I diu, per la sardina, no, és perquè ja anava molt carregat. I això ho podem posar en l'educació i en altres sectors
0: que estan... Sí, però els 25 anys no és el burro carregat. Els 25 anys...
3: No, no, són els 25 anys, són el burro carregat.
1: 25 anys que hi ha hagut governs de quasi tots els colors.
3: Sí, sí, sí.
0: Aquí no se salva ningú.
2: Si no estem...
1: I tothom ha mirat cap a...
3: Bueno. Aquí no se'n salva ningú.
0: Pues ja està. No, si no se'n salva ningú, per què ara
3: volem
0: sortir a uns altres?
1: Ho dic perquè a vegades dius els últims 20... No, aquí ha governat, hi ha hagut dos tripartits, en fi...
0: Ramon, doncs a mi, mira, quan seguin a la taula, i els que governen ara, i els que han governat abans, i els altres, i els de més enllà, diguin, hòstia, mira, és que ho han fet no tot el bé que hem pogut, tots plegats. Anem a posar-nos d'acord. I es posin d'acord. I el Parlament de Catalunya doncs, aprovi certes lleis o certes directrius doncs, per avançar tot això, diré, xapó.
1: Però si resulta que
0: perquè jo estic governant...
1: I deixa'm afegir una cosa, que conec una mica el món dels docents. No es tracta només d'un tema retributiu.
0: No, clar que no.
1: Els docents, és a dir... S'està posant el focus en que demanen...
2: Hi ha desgast psicològic.
1: Hi ha molt desgast. Però és que demanen recursos humans i pedagògics.
2: Sí. No.
1: Perquè cada vegada tenen unes aules més complexes, amb diversitats i capacitats distintes.
0: Bueno, però pregunto
1: jo. I, per tant, hi ha un moment que el docent o la docent no té capacitat per gestionar, per molt que siguin els ràtios més petits que quan estudiàvem nosaltres.
0: I tenen raó.
1: Però clar, tu recorda, i jo soc més jove, però quan estudiàvem nosaltres, les dues últimes files de la classe les donàvem per perdudes.
3: No, i a més anàvem...
2: A l'Alfons 13,
3: a veure,
2: era literal, em deien el pelotón de les torpes.
1: Exacte, ja està, aquells no aprovaran, ja està. I ens dediquem als que... Ja està, ja.
3: Allò era una altra època que era en blanc i negre.
0: No, si estem d'acord...
4: Volia avançar, eh? Digues. Bueno,
0: no, si estem d'acord, però havíem comentat també, em sembla que la setmana passada, l'altre ja no ho sé, que, a veure, si el sistema educatiu, el món educatiu, no és exclusivament els mestres, i jo estic d'acord que no només estan lluitant o reclamant l'increment del sou. Estan reclamant altres coses, eh? Altres recursos, altres professionals que calen doncs, perquè ells són insuficients, tot això, correcte. Doncs, per tant...
1: S'ha de repensar. S'ha de repensar entre tots.
0: Però igual que comentàvem ara fa un moment, doncs, que es posin d'acord les forces polítiques de Catalunya doncs, per tirar endavant...
2: Per què el món educatiu?
0: Perquè estem parlant del món educatiu.
1: Cadascú va per una banda.
0: Els profes per aquí, els altres per allà, és no sé
2: què. No. I s'ha d'aprovar el pressupost.
4: La majoria dels contertulians vau assistir la setmana passada en aquesta sessió de trobades en viu a la barema del carrer Molí, on va participar el representant institucional de Renfe Catalunya, Antonio Carmona, amb una conversa amb el company David Guerrero, i interpel·lat també per diverses persones del públic. Què us va semblar i si us va convèncer doncs, les explicacions d'Antonio Carmona?
1: Mira, primer posar en valor que donin la cara.
4: Estem d'acord amb això.
1: Això, després estaràs més d'acord o menys d'acord amb el que et diuen, si et venen la moto o la manta al desert perquè fa molta fred, d'acord. Però dona la cara. Després, el torn de preguntes, diguéssim que agradable, no va ser.
2: Gens, pobre va.
1: I el tio va aguantar allà, suposo que va amb el sou, però tot i que vagi amb el sou...
2: Hi ha categoria en el professional.
1: Perquè segons qui hagués estat allà a sobre, igual l'hagués deixat anar algun estirabot. Llavors, bueno, és cert que els últims anys s'ha fet una inversió bestial a les Rodalies. Clar, perquè portàvem no sé quants anys...
2: 30 anys sense fer.
1: Que no es feia res. No només no es feia res, sinó que més es treia. Per tant, i és veritat que quan comences a fer obres... Bueno, doncs... és a dir, tu sempre, les obres sempre saps quan comencen i no saps mai quan acaben.
4: Correcte.
1: Ni les que fas a casa. Perquè a casa, quan fas la cuina... a la que piquen, ui, aquesta canyeria, ui, aquest... No. I havies de trigar 3 setmanes i trigues 2 mesos. Val. És a dir, fem-ho bé. Mira, ahir vaig anar... No vaig poder anar a dinar al barri a la paella del barri del Canal, vaig anar més tard a fer el cafè perquè vaig anar a celebrar els 18 anys del meu nebot. I vaig passar pel carrer... del Fàbregas, bueno, el que va al costat de la via, no? Que hi ha un pas per passar a l'altra banda.
4: No, el
1: dels pneumàtics, sí. Correcte. Ah, no, és que no recordo mai com
2: s'ha dit. Fàbregas, has dit?
1: Fàbregas,
2: el senyor Fàbregas és aquí.
1: No, sí. Hi ha un pas per passar sota la via que va a l'altra banda.
3: Sí.
1: A l'altra banda són escales.
3: No, hi ha rampa, no?
1: Hi ha una... Però una rampa així,
3: Bueno...
1: Ja. No.
3: Només he dit que hi ha una rampa.
1: Sí, però vull dir que...
3: Rampa,
1: sí, aquella rampa amb cadira de rodes has de ser atleta paralímpic,
3: Bueno.
4: Estàs al pas sota vies
1: per
4: anar cap a les conserves.
1: Correcte.
5: Hi ha una rampa a l'esquerra, surt allà, a la dreta hi ha l'escala, i a l'esquerra hi ha una rampa. I és bastant llarga, ara. Que has de tenir una mica de força. Sí, clar. Sí.
1: Ei. I després, clar, per exemple, vosaltres hi éreu, El Nandú, el que explicava el Nandú. A Plaça Catalunya no van els ascensors, a la Sagrera no van els ascensors...
2: Els temes dels manteniments està claríssim.
1: Clar.
2: De totes maneres, jo... Deixa'm mirar-m'ho des d'un altre punt de vista. I m'ho miro des del punt de vista informatiu de la tasca que està fent el Viu Molins.
1: Això sí.
2: Jo crec que tingui la capacitat de convocatòria i del nivell que té... el Viu amb qüestions d'interès, que aquesta era claríssima.
1: Que, perdona, allò s'hauria d'haver quedat petit. Allò s'hauria d'haver quedat petit 3 vegades,
2: Bueno, pensem una cosa. La gent, una cosa d'aquestes, no és si això agafes i dius, vaig a fer una conferència i la poso a la biblioteca i no sé què, o a la sala gòtica, té un altre d'allò. Allò la gent ja sap què és. És un debat que alguns periodistes, però el nivell de preguntes que té capacitat de fer de sobres el David Guerrero, evidentment, el nivell de resposta d'aquest senyor, i el moment en què estem, des del punt de vista dels ferrocarrils, jo vaig estar asseguda molta estona al costat del Joan Soler, de Soler i Sauret, que ara també han fet 6 anys més la pròrroga de la concessió del servei dels busos, que ja s'acabava, suposo que per no interferir-se amb aquesta situació. La importància que té el bus i que té la intermodalitat. Jo crec que estem en un moment en què totes aquestes coses les podem encarrilar amb un nou criteri. I em sembla que estem en un bon moment i que hi hagi un senyor com el Carmona, que estic molt d'acord amb el que diu el Ramon, que vingui, que estigui disposat a escoltar i que estigui disposat a donar respostes, em sembla un pas molt positiu. Evidentment, tot el que més s'ha de fer, perquè, a més, quan Palafira dèiem que fa 175 anys que tenim fira i 175 anys que tenim tren, durant 175 anys han passat moltes coses amb el tren i han hagut períodes que no hi ha hagut ni inversió ni manteniment, i per tant...
4: Ho hem de deixar aquí, Genoveva Català, Joaquim Martí, Ramon Canal, Joan Barrios, gràcies, seguirem. Bona setmana.

is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace trying to

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.